0: els preus s'han disparat moltíssim i no tenim el cost ni l'estructura preparada per dependre només de les renovables.
1: La decisió no agrada als ecologistes, que diuen que el govern ha cedit davant les elèctriques i que es posa en risc la implementació de les energies renovables. Eloi Noia és membre d'Ecologistes en Acció.
2: Sobretot el que ens fa por és que pugi un govern del Partit Popular i de Vox i que acabin amb tot aquest acord que es va assolir en el seu dia.
1: A més, els ecologistes també critiquen que l'anunci s'hagi fet a mitjans d'agost en ple període de vacances. Moment de repassar altres informacions. Un terratrèmol de magnitud 7.7 ha sacsejat aquest dissabte a la costa d'Indonèsia fa tan sols uns minuts i ha activat una alerta preventiva per tsunami en diverses zones del país. El sisme s'ha produït de matinada, uns 35 quilòmetres de profunditat, i ha anat seguit d'almenys 3 rèpliques. Les autoritats indonèsies mantenen l'avís de tsunami, mentre que el Centre Australià d'Alertes ha descartat cap amenaça per al continent, les illes i també els territoris australians. De moment no s'han informat de víctimes ni de danys importants. I mentrestant, a Veneçuela, almenys 40 presos polítics han quedat en llibertat aquest divendres, segons l'ONG Foro Penal. Les sortides de la presó arriben 2 dies després de la primera ronda de negociacions entre el chavisme i un sector de l'oposició liderat per Dinora Figuera. L'opositora s'havia compromès a treballar per aconseguir més alliberaments. De fet, Foro Penal assegura que el procés continua, però demana prudència fins a verificar tota la informació. I a casa nostra, les obres de pavimentació de la Ronda de Dalt de Barcelona obliguen a tallar 2 dels 3 carrils que hi ha en sentit Llobregat entre les sortides 13 i 14. Aquestes restriccions de mobilitat es mantindran fins diumenge a la mitjanit i l'àrea metropolitana recomana circular per vies alternatives. Els treballs busquen reduir sobretot el soroll que produeixen els vehicles quan passen per aquesta via. I també a Barcelona, la Guàrdia Urbana ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal a Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir, que ja està estabilitzat. El foc ha cremat una desena d'hectàrees de matolls i arbres. Aquest dissabte el risc d'incendi, això sí, baixarà lleugerament a tot Catalunya i hi haurà 17 comarques en perill molt alt. Tot i això, de cara a aquest dissabte, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per les fortes pluges que es preveuen, sobretot a la tarda. La idea és que es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora, sobretot a la Catalunya Central, al Camp de Tarragona i també a les Terres de l'Ebre. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i l'Aran, i també podrien escampar-se per l'interior de la demarcació de Girona. Aquest divendres, les pluges més fortes, en alguns casos amb calamarsa i vent fort, han estat a les comarques del Pallars, l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran, la Noguera i també el Segrià. Esports. El jugador blaugrana Frenkie de Jong s'ha queixat sobre notícies falses, segons ell, que afecten la seva imatge. Bàsicament, parla de notícies sobre la lesió que va patir la temporada passada, sobre la relació amb el tècnic i també sobre el fet de suposadament haver-se negat a jugar un partit contra l'Atlètic de Madrid. D'altra banda, el conjunt blaugrana viatja aquest dissabte a la tarda a Suïssa per jugar diumenge un amistós contra el Basilea. També a la ciutat de Barcelona, l'Espanyol ha anunciat la sessió de Vanja Dršić. El defensa central de 27 anys, internacional amb Eslovènia, ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg, rus. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández. Es tracta d'un migcampista de Malgrat de Mar que arriba cedit fins a final de temporada provinent de l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita. I també en futbol ja s'ha disputat el primer partit de la temporada de segona divisió. El resultat ha estat un 1-0 a favor de la Real Societat B davant el Castellà. I aquest dissabte també comença la Lliga de la Primera Divisió. La primera jornada serà arrencarà a 8:15 del vespre i serà amb un partit entre l'Alavés i el Getafe. I a l'Europeu de Natació a París, el sitgetà Luca Huck, juntament amb l'equip espanyol, ha acabat en quarta posició a la final de relleu mix dels 4% metres lliures.
3: Fins aquí les notícies.
4: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
3: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
4: DJ Trapella.
5: Hola, hola, Trapelles, benvingudes a un programa més.
3: DJ Trapella a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
5: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
3: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
5: Música catalana refrescant i emergent.
3: Els dissabtes a les 6 de la tarda, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
5: Escolta'ls abans que ningú.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: La pista bull. La pista és a punt. Miqui Puig, els plats també, perquè tot això funcioni. Com cada tarda a les 8 del vespre. Les tardes que van de dilluns a dijous. Els caps de setmana, repetició i sempre que ho desitgis, de 3CAT Cultura. El ball amb totes les seves formes. Dissenyat en una programació. Les novetats, les capbussades, els passats, els digis convidats. I el ball. Són l'excusa per trobar-nos i ser aquí cada tarda. Avui tenim una tarda d'aquelles plena de novetats.

Projecte de l'exmúsic de Tinder Sticks, Andy McAlui, amb les veus de Rusby, amb la violinista i cantant Kalina de la Madre. I aquesta Talk to Hurt. L'àlbum es diu You Are More Beautiful, gravat a Granada. Amb en Youth, i ara el sents a la pista, la de fusta. Doechi, Zazan.

col·laborar amb Zaza i aquest galgarap, elegància, R&B, hip-hop, digue-li com vulguis, els joves afroamericans.

Carbinellis i el Rio 18 s'ajunten amb Nina Miranda per fer aquest Shadows of Red. Més tropicalisme d'ara mateix amb un galès que ja gairebé sembla haver nascut a Brasil.

les veus de Nina Miranda i aquest Shades of Red de Carvin Ellis i el seu Rio 18, aquest berimbau que no deixa treure en camp.

0: la pista de fusta d'ICAT. Qui no balla, no es diu. Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: The Flames, The Call of You, ballant pop.

els germans George and Henry Flint. Es van dir de Flint's The Call of You, una peça psicodèlica de pop ballable per uns artistes que fa res venien aquí ballant amb Ferrone i ara ens presenten la seva música. El revival de la música dels 60 la veiem cada 2x3. Ara arriba Stephen Sánchez i una peça que diuen està destinada a ser de les cançons de la temporada.

llegia en algun mitjà que aquesta peça venia a competir directament amb Bruno Mars. Es diu Stephen Sánchez, i això es diu Sweet Love, i és una peça inspirada en la Motown dels 60. Aquest també es fa dir, amb el seu nom, Dylan Garcia, el de Los Angeles, ens envia nou material. Shake That Thang. Ets a la pista i ara cal picar de mans.

pista de fusta Dance Club.

0: punk. Sa dolç i brillant. Des de Los Angeles amb el senyor Dylan Garcia. Shake that punk. Per picar de mans. I que no et facin mal. Per somriure i saber que ets en un lloc on tot és bonic. A la pista.
1: Aquesta és la pista de fusta dedicat amb Miqui Puig.

Una peça de 1975. Emorio, de Fafa de Belém, amb la reedició que en fa el segell de Madrid, Bumpy Soul.

un clàssic de la música brasilera, reeditat el 1975, ara amb una edició per Pump & Soul. MF Robots, aquests també els agrada a Brasil. Show Us The Way, els britànics, tenint el seu soul de Brasil.

el projecte de l'ex d'en New Heavy, Jack Kincaid. En regal aquest Shut Us The Way, amb tot de músics de l'escena britànica. I una cançó que les veus recorden a Sergio Mendes i la instrumentació al gran George Duke quan els 70 es va enamorar de Brasil i en regalava peces tenyides d'aquest ritme. Els remics que us vaig prometre són a Certi en Ràtio, els Frèstecs de Manchester, la mesclada en Amber i la seva cançó Amber.

Number, dos dels membres de Red Snapper, un dels combos més inclassificables dels 90, remesclats per una banda que des dels 80 no ha deixat de fer feina com sol, Sirtian Radio, Manchester, Londres i la pista de fusta. El projecte es diu Namba i la cançó Amba. I això és la discoteca d'Icac.

0: ladies and gentlemen. Popular demand.
1: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT amb Miqui Puig.
0: The Super Three.
2: I ara una mica d'Àfrica. L'Àfrica contemporana és CK. El seu single Body és ja mundialment conegut. I la pista l'ha de reconèixer com un dels grans del moment.
3: Baby, shake your body, body, body, body, body, body, body, body.

Música bavaresa, pop de bany. Digue-li com vulguis. I ara imagina't que ets fan d'un artista, el truques perquè col·labori amb tu i és a l'estudi del costat. Això és el que els hi va passar als Sleaford Mods quan van trucar Aldous Harding. D'allà va sortir el nou single de Sleaford Mods.

La marca de la casa intacta. Els Sleaford Mods a punt de treure de The Mist of Planet X. Col·laborant. Amb el Disordering. Ets el cap de la ràdio inquieta. Ens agrada la gent minimalista. Que sempre té clar el que fa com Sleaford Mods.

0: cops a la pista. Miqui Puig als plats. Disco, disco music. Pista de fusta, Dance Club. Yo. Disco,
1: disco music. Com deia en aquell programa, guaita que fan ara, Monsieur Van Pret de Mix, Kimchi, el que és el mateix, el col·lectiu Slow to Dance, agafant clàssics del disco i posant-los a la pista, posant-los al dia.

marca de la casa. Too Slow to Disco, regalant aquest Do You Ever the Kimchi amb el remix de Montse Van Pat Deep Remix. Francesos que hem descobert a través de l'increïble xarxa que és Bandcamp. Jeroboam. Es diu Need Away. I encara que sembli que és una peça dels 70,

0: grup de cançó i de sensació. Es diuen Jeroboam, són francesos, graven per un segell holandès. I Nate Away és la cara B d'una peça que ja és codiciada per tots els amants de la música disco i tots a la pista. You make
1: me want. Pista de fusta. You make me cry. Dance Club. Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
0: I ja ho saps, Miqui Puig els plets et dirà allò de sigueu feliços, balleu. Aquí s'acaba l'edició d'avui amb els alemanys Final DJs i el seu Wall With Me. Que el ball sigui amb vosaltres i amb el vostre esperit.

de dilluns a dijous al mateix pel canal de sempre. Canal de sempre. Pista de fusta. Ara de dilluns a dijous al mateix pel canal de sempre. Canal de sempre.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Cristian Roldán. Donald Trump ha anunciat que després de derrotar l'Iran vol declarar l'estret d'Hormuz territori dels Estats Units. El president nord-americà assegura que Washington ja controla aquesta important ruta marítima i que cap vaixell hi passarà sense el seu permís.
2: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
1: Les declaracions arriben quan s'acosta el venciment dilluns del termini de 60 dies acordat per negociar el final de la guerra entre tots dos països. Trump també ha defensat mantenir el bloqueig de l'estret, mentre que l'Iran rebutja qualsevol control nord-americà i reclama la fi del bloqueig i un alto al foc. L'estret d'Hormuz, recordem, entre l'Iran i Oman, és una de les principals vies mundials per al transport de petroli i gas. Repassem ara altres notícies en format breu. Davant la crida d'una nova entrada massiva a Ceuta per aquest dissabte, el Marroc i Espanya blinden la frontera amb un gran desplegament policial i militar. Els dos països no volen que repeteixi l'episodi de fa 15 dies quan van entrar més de 70.000 persones de manera irregular. Madrid ja ha amenaçat amb retornar tothom que arribi. I la decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear extremenya d'Almaraz obre un nou escenari pels reactors d'Escó i Vandellós, que s'havien de tancar abans del 2035. Els alcaldes d'aquests municipis catalans diuen que els motius per ajornar el desmantellament d'Almaraz també serveixen per les dues centrals del país. Els ecologistes critiquen que l'anunci s'hagi fet en plenes vacances. I un terratrèmol de magnitud 5 ha sacsejat aquesta matinada la localitat de Lendín, a Granada. La Junta d'Andalusia ha activat la fase d'emergència en situació operativa 1 pel sisme, que ha provocat més de 80 trucades als serveis d'emergències i diversos danys materials, com ara despreniments i caigudes d'elements de façanes i teulades. En les últimes hores també s'han registrat 4 terratrèmols més, amb magnituds d'entre 2 i 4, a municipis dels voltants. I a Colòmbia, l'últim balanç del terratrèmol que va sacsejar ja al país dilluns eleva 288 el nombre de morts, mentre que els desapareguts són ara poc més de 200. L'ajuda humanitària continua sent necessària a les zones més afectades, però fer-la arribar és una de les principals dificultats que es troben sobre el terreny.

0: La cultura catalana s'instal·la aquest cap de setmana a Estocolm per celebrar-hi l'Aplec de Difolk, la principal mostra de projecció exterior de la cultura popular i tradicional catalana. Hi participen uns 1.200 integrants de 42 entitats de cultura popular. Des de fa gairebé 4 dècades, la Difolk contribueix a difondre el patrimoni cultural català més enllà de les seves fronteres. L'Aplec Internacional és el seu projecte més emblemàtic i des de la seva primera edició, celebrada a Amsterdam l'any 1988, ha recorregut nombroses ciutats europees amb l'objectiu de donar a conèixer la diversitat de les tradicions del país i fomentar l'intercanvi cultural. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, destaca la importància del programa que es presenta enguany a Estocolm.
1: Genera trobades i intercanvis amb altres societats, amb altres cultures del món. Aquest any l'oportunitat a més és especialment extraordinària perquè, com sabeu, l'Aplec s'integra al Kulturfestival, un dels grans festivals urbans d'Europa.
0: El programa inclou un espectacle inaugural, 11 grups de gegants, 5 de sardanes, diverses colles castelleres, 4 de bastoners i 3 agrupacions musicals, entre d'altres. Esports. El jugador blaugrana Frenkie de Jong s'ha queixat sobre notícies falses, assegura que afecten la seva imatge. Per exemple, notícies sobre la lesió que va patir, sobre la relació que té amb el tècnic blaugrana Hansi Flick i també sobre el fet de suposadament haver-se negat a jugar un partit contra l'Atlètic de Madrid la darrera temporada. D'altra banda, el Barça viatja aquest dissabte a la tarda a Suïssa per jugar diumenge un amistós contra el Basilea i l'Espanyol ha anunciat la cessió de Vanja Dršić, el defensa central de 27 anys i internacional amb Eslovènia, ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg rus. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández, el migcampista de Malgrat de Mar, que arriba cedit fins a final de temporada provinent de l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita. I aquest dissabte comença la Lliga de Primera Divisió de Futbol. A 8:15 del vespre serà el primer partit l'Alavés-Getafe. I a l'Europeu d'Atletisme a Birmingham aquest divendres s'han disputat les primeres 4 proves de l'heptatló. La catalana Ana Maria Vicente és 8a a la general.
2: Fins aquí les notícies.
3: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
4: Sigui
3: bon
4: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
3: Denuncien l'accés de burocràcia...
5: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
6: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
5: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
3: I a casa nostra tornen a sortir el carrer.
5: I de la resta del món.
3: Pendents de la cimera internacional...
5: Faci el temps que faci.
7: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
5: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
8: A 1861, un ric propietari...
9: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3Cat. Això és...
5: En Guàrdia, cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
9: Una hora d'història que us captivarà.

Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Benvinguts i benvingudes a un programa especial avui que dedicarem a la música dels Doors. I és que això que acabeu de sentir ara mateix, aquest Hello, I Love You, doncs encara que costi de creure, és una novetat discogràfica. És una cosa que s'acaba de publicar en aquest 2026, una mena d'EP, una mena de disc que inclou 7 cançons, totes elles ja conegudes. Tampoc no serveix massa ni per celebrar cap efemèride, perquè originalment aquesta cançó es va publicar l'any 1968, en aquell àlbum dels Doors que es deia Waiting for the Sun, i la veritat és que no sé ben bé quin és el perquè d'aquesta publicació. He estat buscant una mica arguments, no us penseu que us estic dient perquè no ho sé i em quedo tan ample, sinó que ho he estat buscant, però és que no he trobat una resposta a la meva pregunta, ni a través de la IA, no l'he trobada. Però sigui com sigui, doncs hi ha novetat dels Doors i a mi em donava peu a fer avui un recorregut per alguns dels seus millors àlbums i escoltar alguna de les seves millors cançons. Evidentment ens quedarem amb la primera època dels Doors. Però ja que hem posat aquesta cançó del Hello, I Love You, doncs aquesta cançó va ser motiu de polèmica, com si fos això un programa esportiu d'aquells nocturns. Polèmica perquè, entre altres coses, els Kings van acusar els Doors de plagi. Doncs senzillament perquè hi havia una cançó dels Kings, aquest All Day and All of the Night, que la guitarra feia la mateixa frase que la veu del senyor Jim Morrison. Escolteu-la.

Doncs la veritat és que s'hi assemblava, i força, el que era la guitarra amb els cors del Hello, I Love You dels Doors. De fet, s'ha de dir que aquesta polèmica va quedar de la part o va guanyar els Kings, els denunciants, que finalment el jutge li va donar la raó de que sí que era un plagi. Evidentment, Jim Morrison sempre diria que no, però vaja, aquestes coses, doncs al final les decideix un jutge que no sé si és la persona més adequada a l'hora de diferenciar qüestions musicals. Però vaja, així és la justícia, així són les coses. De fet, hi ha unes quantes versions del Hello, I Love You, més enllà del All Day and the All of the Night dels Kings. Una d'elles la van fer els Eurythmics, i així sonaven, de la mà d'Annie Lennox i Dave Stewart.

Doncs així sonava. La versió no la va denunciar ningú, evidentment, perquè era una versió de l'original Hello, I Love You, original, entre cometes, que havien fet els Doors. L'any 1986, no, us he dit any 1986, any 1968. He girat els números com si fos dislèxic. Però ara algú s'estarà preguntant, bueno, no, en especial dels Doors, ja portem aquí els Kings, Eurythmics, a partir d'ara, tot Doors. I un copet al micro. Tot Doors, des d'ara i fins al final. I començant, doncs, per on s'ha de començar, pel primer àlbum, per aquell que es deia senzillament The Doors i que de manera màgica ja va deixar dues cançons per la història. En 1967, els Doors debutaven amb un àlbum que portava coses com aquesta.

Doncs així debutaven, ni més ni menys, que l'any 1967, els Doors, amb cançons com aquest, Break On Through o To The Other Side. La veritat és que quan un ja debuta d'aquesta manera, avui llegia una teoria que deia el primer àlbum sempre aixeca moltes expectatives i després el problema és seguir-ho mantenint. Hi ha gent que els primers àlbums doncs, han passat absolutament desapercebuts i a partir del cinquè o del sisè han començat a cridar l'atenció del públic. Però el cas dels Doors, evidentment, que si amb cançons com aquestes sorties l'any 1967, doncs ja podies anar tranquil per la vida. Però és que no es quedaven només aquí, amb el Breakthrough to the Other Side, sinó que també en aquell mateix àlbum hi havia un Light My Fire.

Tremendo. Lime Light Fire, què us he de dir jo? Cançó que va estar al número 1 durant molt de temps. Després va refer aquest número 1 una versió que va fer del propi Lime Light Fire al José Feliciano. Tranquils, que no us la posaré. Però va ser una d'aquelles cançons que marca, diguem que un abans i un després en el món del rock psicodèlic. La cançó, de fet, és del Robbie Krieger, que és el guitarrista dels Doors, banda formada per Jim Morrison, no cal ni dir-ho, per el John Densmore a la bateria i Ray Manzarek. És aquest senyor que aquí es deixava anar amb l'orgue Hammond durant estona i estona i estona en aquest Light My Fire, una cançó, segons diu el propi Ray Manzarek, que estava inspirat en Bach, però en fi, sigui com sigui, un tema d'aquells que ha passat a la història. Any 1967 van debutar i el mateix 1987 publicaven els Doors un altre àlbum també excepcional que es diu Strange Days.

Doncs evidentment que vaig cap als hits, eh? Això és una cosa indiscutible. No aniré a buscar aquelles cançons ocultes que van enregistrar amb una cara B. No, si estem fent repàs de la discografia, hem d'anar a buscar doncs, el bo i millor de cada un d'aquests àlbums. People Are Strange, d'aquest segon àlbum dels Doors, però enregistrat en el mateix 1967, i disc en el que Jim Morrison comença a fer de compositor. Fins ara, aquí hi ha una cançó de Jim Morrison, les altres doncs composades per la resta de la banda. Ho dic perquè Jim Morrison sempre ha sigut una mica com la punta de l'iceberg dels Doors, el cap visible, l'esbojarrat, el que es va suïcidar molt jove, el que pitos i flautes, però que al darrere hi havia uns artistes i uns músics com l'alçada d'un campanar, vaja. I arribem al 68, que és de fet aquell àlbum que dona peu avui al programa especial que fem dels Doors. Ja ho hem dit, que en aquest àlbum que es va publicar el 88, que es deia Waiting for the Sun, hi havia el Hello, I Love You, que hem agafat com a punt de partida. Però ara us destaco una altra de les cançons que a mi m'agrada i molt d'aquest disc, que es diu Love Street.

si haguéssim de situar els Doors, evidentment ho hauríem de fer a la ciutat de Los Angeles. Jim Morrison va viure durant molt de temps, abans de que arribés tota la onada que va desembarcar allà a Laurel Canyon. Laurel Canyon, famosíssim barri d'un d'aquells turons que hi ha als afores de la ciutat de Los Angeles, per on hi va passar Déu i sa mare. Els originals eren Jim Morrison, Frank Zappa, l'escapista, el Houdini, i després ja van arribar Mamas and the Papas, van arribar els Byrds, va arribar el Neil Young, Crosby, Stills and Nash, Jackson Brown, Carole King, i seria un no parar amb els Eagles, i un no parar. Però dels primers que vivien per allà, i de fet dels que no es relacionaven amb tota la comunitat de Laurel Canyon, eren Jim Morrison i, evidentment, evidentíssimament, Frank Zappa. Anem amb més àlbums dels Doors. 69 ja com una mena de recopilació, però saltem al 69 amb un gran àlbum, enorme disc, que es diu The Soft Parade. En aquest disc hi ha moltes cançons bones, jo m'he quedat amb aquest Touch Me.

Doncs en aquella època algú va catalogar cançons com aquest Touch Me de comercials, per allò que sonaven, és veritat, una mica amb els arranjaments aquests metàl·lics del que podria ser, per exemple, un Elvis Presley a Las Vegas. Aquesta cançó la podria haver cantat Elvis sense cap mena de dubte. No crec que la cantés, però no tinc presència de que ho fes. Va? Algú em dirà, sí, va fer una versió, doncs no ho sé. Però que els arranjaments amb els metalls doncs podien anar perfectament això en un escenari d'aquells més rimbombants de la ciutat de Las Vegas. Això passava a l'any 1969. Hem de dir que aquí, a aquestes alçades, Jim Morrison ja li fotia la garrafa, però d'una manera tremenda, o sigui que era d'aquells personatges impresentables en quant a que no es presentava als estudis de gravació quan s'estava treballant, i ja començava, en certa manera, també la conflictivitat, tot i que encara quedaven bons discos per tirar endavant. Un d'ells, per exemple, el que van publicar l'any 1970 i que es diu Morrison Hotel. D'aquí també n'hauria pogut extreure moltes. És un disc molt bluesero i m'he quedat amb aquest Roadhouse Blues.

És enorme, aquest Roadhouse Blues. Hi havia, diguéssim, que molta afició també al món del blues, sobretot Ray Manzarek, el teclista, era el que era més aficionat al món del blues. I arribem a l'any 1971. L'any 1971 és l'any en el que mor Jim Morrison. El Jim Morrison va morir concretament un dia, ara us ho busco perquè ho tenia per aquí, perquè jo de memòria no m'ho sé, jo aquestes coses he de buscar-les, però va morir, després us diré la data concreta, segur que algú ja se la sap, però el Jim Morrison, abans de morir, va deixar escrita bona part d'aquest disc amb el que, evidentment, acaba el que és la discografia oficial amb Jim Morrison al capdavant. Després vindrien dos àlbums més en els que la resta de la banda es anirien combinant una mica el paper de cantants. Però per mi, allà on acaba la carrera dels Doors és any 71 amb Elia Woman, que és l'any que coincideix també amb la mort de Jim Morrison.

Una altra bona demostració d'orga per part de Ray Manzarek en aquesta Riders on the Storm, 1971. Any que es publica Elia Woman, any que mor el senyor Jim Morrison, que havia decidit anar passant amb la seva parella. Aquella època es deia Pamela Courson, a la ciutat de París, per desconnectar una mica de tot plegat, i a partir d'aquí va desconnectar, però massa, suposadament. Ja que el dia 3 de juliol doncs es va trobar el cos del senyor Jim Morrison a la banyera del seu apartament a París, i a partir d'aquí el mite i totes les teories conspiranoiques al voltant de la seva mort, doncs n'hi ha per donar i per vendre. La primera, que està viu, suposadament en una illa al costat d'Elvis i algun més de Jimi Hendrix, segurament. La segona, que l'informe forense va ser un desastre, perquè deien que mesurava, que tenia 50 anys el cadàver i que mesurava 1,80 m o 1,90 m, i no coincidia res absolutament. Ja sabeu que ell forma part d'aquest club del 27, d'aquests cadàvers joves, doncs des de Jimi Hendrix, Bon Scott, ara els estic dient de memòria, però Janis Joplin, d'aquí també hi trobaríem, evidentment, a gent com la Amy Winehouse, com el Kurt Cobain, i llarguíssim, etc. I a partir d'aquí, sí, com sigui, feu cas de la teoria que us vingui de gust, però el que sí que és cert i és verídic és que hi ha una làpida amb el seu nom al cementiri de Père Lachaise, això és a París, i a més, doncs, és un d'aquells llocs hipervisitats, evidentment, que segurament més d'un de vosaltres hi haureu estat. Jo em quedo amb una altra de les cançons d'aquest Elia Woman, i és la cançó que li donava títol a aquest disc de 1971.

I nosaltres acabarem, i no hi havia una millor manera d'acabar, amb una cançó que justament va publicar en el seu primer àlbum. No sé si era premonitòria, però Dian estava inclosa dins del primer disc que van publicar els dos. I Dian, al final, tot i que són 11 minuts, no ens hi acabarà sencera, és la millor manera de posar punt i final avui també aquest Delicatessen i a la setmana de programa. Nois, noies, que tingueu molt bona Setmana Santa. Aprofiteu cada un dels minuts que teniu per fer tot el que us dongui la gana. Gràcies per ser-hi, com sempre, per fer-nos costat i sigueu molt exigents de la bona música, ni que sigui tombats a la Bartola, com estareu aquests dies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Cristian Roldán. Comencem parlant de dos sismes que s'han produït aquesta matinada. D'una banda, un terratrèmol de magnitud 5 que ha sacsejat a bona part de la localitat de Lendín, a la Granada. La Junta d'Andalusia ha activat la fase d'emergència en situació operativa 1 pel sisme, que ha provocat més de 80 trucades i avisos i diversos danys materials, com ara despreniments i caigudes d'elements de façades i teulades. En les últimes hores també s'han registrat 4 terratrèmols més, amb magnituds d'entre 2 i 4, a municipis dels voltants. Aquest moviment s'ha sentit a gairebé tota Andalusia i també a un altre país, però a Indonèsia, almenys 2 morts per un terratrèmol de magnitud 7.7. El sisme s'ha produït de matinada a la costa del país asiàtic, a uns 35 quilòmetres de profunditat, i ha activat una alerta preventiva per tsunami que s'ha aixecat minuts més tard. El moviment ha anat seguit almenys 3 rèpliques i també ha provocat danys materials i evacuacions. Repassem ara altres notícies en format més breu. Espanya i el Marroc reforcen la seguretat de la frontera de Ceuta davant la convocatòria d'una nova entrada massiva de migrants prevista per avui. L'objectiu és evitar que es repeteixi la situació de fa 2 setmanes, quan més de 70.000 persones van accedir a la ciutat de forma irregular. El govern espanyol ha anunciat que retornarà totes les persones que travessin la frontera. Mentrestant, Catalunya manté activat els avisos per pluges intenses i per risc d'incendi. L'alerta Inuncat preveu aiguats sobretot avui a la tarda a la Catalunya Central, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Tot i això, hi ha un centenar de municipis del país, de 17 comarques, que es troben en risc molt alt d'incendi. De fet, a Barcelona, la Guàrdia Urbana ha detingut una persona acusada de provocar el foc de Collserola, que ja està estabilitzat. D'altra banda, les obres de pavimentació de la Ronda de Dalt de Barcelona obliguen a tallar 2 dels 3 carrils en sentit Llobregat entre les sortides 13 i 14. Aquestes restriccions de mobilitat es mantindran fins diumenge a mitjanit i l'àrea metropolitana recomana circular per vies alternatives. Els treballs busquen reduir sobretot el soroll dels vehicles. I aquest cap de setmana se celebren festes majors a molts municipis del país. Per exemple, a Barcelona, la de Gràcia ha començat aquest divendres amb el pregó del periodista Vicenç Sant Clemente, que ha carregat contra el capitalisme especulatiu i també la gentrificació, i ha volgut reivindicar el paper del teixit veïnal i associatiu del barri de Gràcia. L'aeroport del Prat afronta aquest dissabte un dels caps de setmana amb més operacions de l'any. Hi ha previstes més d'un miler de vols programats per avui i també un miler més per demà. L'activitat es complica sobretot per la vaga indefinida dels treballadors de terra de l'empresa Ground Force. Alguns passatgers, de fet, encara esperen recuperar l'equipatge. És el cas d'aquest matrimoni aficionat a l'astronomia que van venir a Catalunya per veure l'eclipsi.
2: Vam venir de vacances i totes les nostres coses són a les maletes, fins i tot el material per fer fotos de l'eclipsi solar. He hagut de comprar els aparells i no crec que la companyia Condor m'ho reemborsi.
1: També hi ha altres passatgers que ni tan sols han pogut començar les seves vacances per culpa d'aquestes cancel·lacions. De fet, aquest divendres se'n van anul·lar una vintena de vols i més de la meitat dels serveis van sortir amb retard. Esports. El jugador blaugrana Frenkie de Jong es queixa sobre notícies falses. Assegura que afecten la seva imatge, sobre la lesió que pateix, sobre la relació que té amb el tècnic blaugrana Hansi Flick i sobre el fet de suposadament haver-se negat a jugar un partit contra l'Atlètic de Madrid la temporada passada. D'altra banda, el Barça viatja aquest dissabte a la tarda a Suïssa per jugar diumenge un amistós contra el Basilea, i l'Espanyol ha anunciat la cessió de Vanja Dršić, el defensa central de 27 anys i internacional amb Eslovènia, que ha jugat les 2 últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg rus. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández, el migcampista de Malgrat de Mar, que arriba cedit fins a finals de temporada provinent de l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita. De fet, ja s'ha disputat el primer partit de la temporada de la segona divisió amb una victòria per la mínima de la Real Societat B davant el Castelló. Aquest dissabte també comença la Lliga de Primera Divisió. A 2:15 del vespre tindrà lloc el primer partit partit que el jugaran l'Alavés davant el Getafe. I a l'europeu de natació a París, el sitgetà Luca Huck, juntament amb l'equip espanyol, ha acabat en quarta posició a la final del relleu mix dels 4% metres lliures.
0: Fins aquí les notícies. Aquest cap de setmana torna la Lliga i torna el Tot Gira.
3: Diumenge, dues estrenes. La de l'Espanyol i la del Girona.
0: A les 7 de la tarda, Espanyol-Llevant i Girona-Leganés.
3: Comença l'operació Ascens a Girona.
0: Tot plegat mentre el Barça continua amb la pretemporada. Basilea-Barça amb la narració de Joan Fitó. Aquest diumenge torna la Lliga. Torna el Tot Gira. De 4 de la tarda a 10 de la nit amb Oriol Rodríguez.
3: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
4: Quina diferència hi ha entre trap i swag?
5: Si no ho cal.
6: És que quedem unes preguntes a vegades.
7: Ell t'ho explica, ell t'ho explica.
4: A veure, Xuriguera.
6: Ah, i el swap, i el... I el rap, a més, el... llavors hi ha el crack.
4: O sigui, el trap sí que el tenim més o menys identificat. El swag, no sé.
7: Una cosa molt rara, no sé. Yeah. Jo tampoc t'ho sabria explicar.
3: La Renaixença, amb en Paio i companyia. De dilluns a diumenge a les 12 del migdia.

0: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
1: En el capítol anterior...
2: El 27 d'abril del 2013, mentre el poble del Monte celebra la Sabatina, una festa en honor a la Verge del Rocío, un home de 39 anys i la seva filla de 8 són assassinats a ganivetades a casa seva. Per la gran quantitat de ferides que presenten les víctimes, la Guàrdia Civil creu que es tracta d'un crim passional. Al principi, investiguen la mare de la nena, que s'havia separat de l'home assassinat només 20 dies abans del crim, i el seu amant. Però tots dos presenten una coartada. Després de mesos treballant en el cas i d'haver descartat moltes pistes, la policia no sap per on continuar investigant, fins que els veïns perden la por i decideixen parlar.
3: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. L'ADN que la policia científica va trobar al lloc dels fets és de les víctimes i de la Marianela, la mare, que va ser la primera sospitosa. També hi havia unes petjades que no saben de qui són, però res més. Al Monte, un poble que venere la Mare de Déu del Rocío, la ciència política està perduda. Però un canvi d'actitud dels veïns que havien callat durant mesos permetrà als investigadors fer un important pas endavant. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
2: Crims. Per què matem?
4: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
2: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
3: Molts veïns del Monte, un poble de 24.000 habitants de la província de Huelva, passen l'estiu al Rocío o a Matalascañas, dos nuclis que formen part del mateix terme municipal, però que estan a 15 i 30 quilòmetres respectivament. El centre del poble, en canvi, es queda pràcticament desert. L'any 2013, mentre gairebé tothom estava a la platja o al camp, dues famílies sacsejades per la tragèdia no van tenir ganes de moure's de casa. Els familiars de Miguel Ángel i María Domínguez, assassinats el 27 d'abril d'aquell any, es van quedar al Monte mentre esperaven respostes. Les que els havia de proporcionar la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, la UCO. Durant mesos, els investigadors no van tenir cap pista per assenyalar un sospitós del doble crim. En un primer moment es van plantejar si el pare havia matat la nena i després s'havia suïcidat. Però quan van veure que l'home havia rebut 50 ganivetades i que tenia una ferida en forma d'X a l'esquena, ho van descartar i van pensar de seguida en un crim passional. Per això, també van investigar la mare de la nena, la Marianela, i el seu amant, el Francisco Javier, l'home pel qual havia deixat el Miguel Ángel només 20 dies abans del crim. Però per aquí tampoc no van trobar res. Els investigadors també es van trobar que la gent que podia saber alguna cosa, una família equatoriana que vivia just al costat de les víctimes, no volia col·laborar. Però a principis de setembre del 2013, 5 mesos després del doble crim, les coses van començar a canviar. Escoltem el capità de la Guàrdia Civil que va dirigir la investigació.
5: Se inició una línea de investigación, estuvimos trabajando y se tomaron una serie de declaraciones hasta que finalmente se abrieron pues tenían miedo, represalias, que le echaran del país, no quieren meterse en follones judiciales, etcétera. Finalmente ya nos contaron pues lo que habían vivido, que era lógico que hubieran escuchado qué es lo que había sucedido ahí, y nos marcaron fehacientemente las horas en las que sucedieron los hechos.
3: La primera que explique el que va sentir la nit del 27 d'abril és una noia que es diu Daisy.
5: ¿Qué es lo que sacamos de esas declaraciones de mayor interés? Pues sacamos que la hija del matrimonio que vivía en esa casa, Daisy, se encontraba realizando una comunicación telefónica entre las 21:47 y las 21:52 horas con su novio Francisco. ¿Qué es lo que nos dice Daisy? Nos dice, cuando termino de hablar con mi novio, es cuando se produce, a partir de que yo cuelgo esa llamada, no sabe precisar, es imposible que precise el segundo ni el minuto, pero dice que después de colgar esa llamada es cuando escucha los gritos, ¿qué haces aquí, fuera de aquí?, etcétera. Después de que cuelga esa llamada. ¿Qué otro registro técnico tenemos de ella? Tenemos una conversación de WhatsApp. Esa conversación es a las 22:03.
3: En aquesta conversa de WhatsApp, la Daisy li diu al seu xicot que ha sentit una baralla a la casa del costat. També que li sembla sentir una nena cridant i un soroll com de cops molt forts contra la paret. Tot i això, en aquell moment no ho va explicar a ningú més, ni va avisar la policia. El seu germà, Freddy Vinicio, encara aporta més detalls als investigadors.
5: Esta persona nos informa que se encontraba justo en la parte de arriba, que esa vivienda tenía arriba otra estancia, se encontraba hablando por teléfono con una amiga que se llama Cristina. ¿Qué nos manifiesta Freddy Vinicio? Nos dice, mientras mantengo la comunicación con mi novia, se han producido todos los hechos. Estamos hablando de lo mismo. Discusión entre dos hombres. Este caso, Freddy Vinicio, incluso nos dice, hombre, mi opinión, yo creo, porque yo trabajo aquí con mucha gente, gente de Almonte, gente de extranjeros, tal, yo creo que eran españoles, incluso me atrevería a decir que eran almonteños. Bueno, nosotros en ese momento ni nos va ni nos viene. Lo que él dice, pues oye, bienvenido sea, ya está. ¿Y qué nos dice? Dice, bueno, se produce esa discusión, esos golpes, escucho luego incluso cómo se colocan cosas, igual fuera de aquí, me tienes harto, ese tipo de frases. No sabe colocar en qué frase fue primero, si fuera de aquí, si me tienes harto, etc. Y luego lo que marca es que cuando él finaliza la llamada con Cristina, con su amiga, ya se ha acabado la reyerta.
3: Per què van esperar 5 mesos aquests veïns equatorians a parlar? De seguida ho sabrem. La declaració dels dos germans, del Freddy i la Daisy, permet als investigadors establir quan es produeix l'atac i quan dura la baralla. Per cert, fixeu-vos també que una de les coses que diu el noi és que li va semblar que l'agressor també era del Monte.
5: ¿Qué horas, qué minutos tenemos? Tenemos 17 minutos de conversación telefónica. Por lo tanto, desde las 21:44 hasta las 22:02. ¿Qué tiempo tenemos los investigadores que hemos analizado todos los datos que nos van informando de todos lados, de criminalística, de lecio, de toxicología, etcétera? Toda esa recopilación de datos, si lo metemos junto con las manifestaciones de los vecinos, que son el entorno físico, los que han escuchado la pelea, se puede concretar que la pelea ha sido producida entre las 21:52 y las 22:02.
3: Més precisió impossible. Aquests 10 minuts seran molt importants a partir d'ara. Estem parlant del temps que passa entre que els veïns senten el primer soroll estrany i el moment en què la casa de la família assassinada es queda en silenci. Per tant, qualsevol persona que tingui una coartada sòlida per aquest interval, que va de les 21:52 a les 22:02 del 27 d'abril de 2013, podrà ser descartada com a autora dels fets. Quan aconsegueixen aquesta informació, els investigadors tornen a la casella de sortida per analitzar l'entorn més proper a les víctimes. La Guàrdia Civil investiga com era la relació entre l'home assassinat, el Miguel Ángel, i l'amant de la seva dona, el Francisco Javier, el Fran. Però també entre la Marianela, la dona de la víctima, i la nòvia del Francisco Javier, que es diu Raquel. Per aconseguir informació, s'entrevisten amb els companys de feina de tots quatre, que treballaven al mateix supermercat, un Mercadona. Què diuen els companys, Lídia Orriols?
6: Els treballadors del supermercat destaquen que el Miguel Ángel era un home molt pacífic i que tenia una relació cordial amb el Francisco Javier. Segons expliquen a la Guàrdia Civil, quan es veien, els dos homes se saludaven amb normalitat, tot i que intentaven no coincidir en els torns. Però quan la Marianela va abandonar el domicili familiar 20 dies abans del crim, la relació es va tensar i van intentar no veure's en cap moment.
3: Però si els companys de feina dels investigats no destaquen cap enfrontament entre el Miguel Ángel i el Francisco Javier, sí que ho fan en referència a la Marianela i la Raquel.
6: Segons expliquen alguns treballadors a la Guàrdia Civil, les dues dones es portaven molt malament i s'havien arribat a insultar a la feina. La Marianela deia que la Raquel li volia fer la vida impossible perquè estava amb el seu ex, el Francisco Javier.
3: Però els investigadors no troben cap indici que situï la Raquel al lloc dels crims. Ni a la Raquel ni ningú altre proper a les víctimes. Tot i que han aconseguit establir l'hora dels crims, 5 mesos després continuen sense sospitós. Una altra vegada, un testimoni permetrà descobrir coses importants per a la investigació. Una nit de mitjans de setembre, un home a qui li diuen El Magro truca als investigadors per dir-los que ha recordat un detall del dia dels crims que els podria interessar. Aquest home té un taller de planxa i pintura al Monte, però també és conegut perquè cria i ven cavalls. Detalls a tenir present per entendre la importància del seu testimoni.
6: A la mà de la Marianela, el Francisco Javier, tots li diuen Fran. El carrer Fèria és al costat del Mercadona i és on hi ha una sortida secundària del supermercat, no la porta principal. El Poti és un altre amic i recordeu que estem en el cap de setmana que celebren el que en diuen la Sabatina, un altre homenatge a la Verge, i molta gent va amb cavalls amunt i avall.
3: Això és el que va declarar El Magro 5 mesos després del crim.
7: Aún era de día, pero no puedo precisar la hora. El Poti y yo íbamos a caballo y cuando bajamos por la calle Feria, cerca del Chaparral, nos encontramos a Fran en el interior de su vehículo, un Volkswagen Golf de color azul aparcado en dicha calle. Fue él quien nos saludó. Recuerdo perfectamente que sucedió el día que asesinaron a Miguel Ángel y a la niña, porque vendió una yegua.
3: Aquesta trobada podria semblar una anècdota, però no ho és, perquè en declaracions davant de la Guàrdia Civil, el Fran, el Francisco Javier, l'amant de la Marianela, sempre havia manifestat que no va sortir del Mercadona la tarda del dissabte 27 d'abril. El Magro també assegura que va veure Francisco Javier conduint el seu cotxe particular i no la furgoneta de l'empresa. Per això, la Guàrdia Civil creu que no podia estar repartint la compra a algun client com feia habitualment. Ara bé, de moment, els investigadors només tenen la paraula d'una persona contra la d'una altra. Per tant, intentaran corroborar la història amb dades tècniques, com van fer amb la família equatoriana, és a dir, registres dels repetidors telefònics. Més coses. En el capítol anterior havíem explicat que es va fer una segona inspecció ocular a l'escena del crim perquè els experts de l'equip central d'inspeccions oculars de la Guàrdia Civil, l'ECIO, els semblava molt estrany que l'assassí no hagués deixat cap rastre, tenint en compte la violència dels atacs. En aquella inspecció, entre altres coses, es van requisar 3 tovalloles netes que hi havia als 2 lavabos de la casa, pensant que potser l'autor les podria haver utilitzat per netejar-se i aixugar després de rentar la sang de les víctimes. A finals de setembre, els investigadors de la UCO reben els resultats de les anàlisis i el que llegeixen a l'informe del laboratori els cau com un gerro d'aigua freda. De nou, no es troba cap resta genètica que no pertanyi a les víctimes o a la mare, la Marianela. I creuen confirmada la seva tesi que l'autor dels assassinats va preparar molt bé el crim i que va accedir al domicili de l'Avinguda de los Reyes tapat de cap a peus. Els investigadors estan tan perduts que sol·liciten que un altre organisme faci noves proves en les mateixes tovalloles.
8: En su insistencia para que las toallas requisadas en la escena del crimen se sometieran a nuevos análisis por parte de otro organismo público competente, los mandos de la UCO encontraron a una aliada trascendental, Virginia Sesma, la jueza instructora. A su señoría también le resultaba insólito que no hubieran hallado en el lugar de los hechos ni huellas ni un perfil genético que pudiese corresponder a al agresor. En consecuencia, emitió sendos mandamientos, fechados el 24 y 25 de octubre del 2013, por los que ordenaba el envío de las evidencias recogidas en las inspecciones oculares al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid, con el fin de que se practique una nueva pericia por si fuera factible la obtención, por sus especialistas y métodos, de un perfil genético distinto de los hallados hasta el momento y que pudiera pertenecer al posible autor de los hechos.
3: A més de les tres tovalloles netes, la UCO envia a l'Institut Nacional de Toxicologia una tovallola i una estora de bany tacades de sang. També els fan arribar una esponja, un mocador de paper i dos ganivets. El que es va trobar a l'habitació de la nena, i es va especular que l'havia fet servir per defensar-se, i un de tallar pernil que hi havia en un calaix de la cuina. Cap dels dos estris tenia restes visibles, però tot i així se'n demanen anàlisis per si l'assassí els hagués netejat. Recordeu que a l'escena del crim no es va trobar l'arma homicida, que els forenses van assegurar que es tractava d'un ganivet d'uns 15 centímetres amb la fulla llisa. Encara hauran de passar uns mesos fins que els investigadors puguin tenir els resultats d'aquesta tercera analítica. De moment, tornem a la línia d'investigació reoberta al voltant del Francisco Javier Medina, Fran, l'amant de la mare, arran de la declaració del Magro.
6: El Magro declara més vegades davant de la Guàrdia Civil i sempre manté la mateixa versió. Està segur que va veure Francisco Javier Medina quan ell diu que estava treballant. Explica que se'l va trobar quan anava de camí a un solar de la seva propietat on havia quedat per vendre's un cavall. El mateix Francisco Javier reconeix que sí, que va veure el Magro i el poti a cavall, però situa l'escena després de les 10 de la nit, quan va sortir de la feina. El Magro, en canvi, diu que encara era de dia, però que no recorda exactament l'hora. Per resoldre la contradicció, els investigadors tornen a recórrer als registres tècnics.
5: Pudimos verificar que la hora aproximada en la que Manuel Ángel Magro, junto con un amigo suyo, Manuel Ángel Poti, vieron a Medina fue entre las 21.01, digo 21.01 porque tenemos una cámara en la que sitúa, es la última imagen de Medina en el Mercadona. El último momento que tenemos constancia que estuvo en el Mercadona fue a las 21.01, saliendo por la línea de cajas.
3: Els investigadors creuen que la trobada entre el Francisco Javier i els dos homes a cavall va ser entre les 21.01 i les 21.29. El perquè, com heu sentit, és que l'última imatge de l'amant de la Marianela al Mercadona és a les 21.01. Després de revisar totes les comunicacions entre els involucrats en la venda del cavall, comproven que hi ha una trucada a les 21.29 hores i que la fa l'home que feia d'intermediari entre el Magro i el comprador. El motiu d'aquesta trucada és que el client, a qui li diuen Capea, feia tard i l'intermediari volia saber quan trigaria a arribar. En aquell moment, doncs, el Magro ja havia arribat al solar i, per tant, els investigadors suposen que ja s'havia trobat amb el Francisco Javier.
5: Por lo tanto, tenemos una cámara y una llamada telefónica. Tenemos que reconstruir qué ha pasado entre medios.
3: Els investigadors calculen quan es trigui a cavall entre el lloc on es van creuar el Francisco Javier, el Magro i el Poti i el solar on s'havien de trobar amb el Capea. Veuen que són com a màxim 15 o 20 minuts. Per tant, amb els registres tècnics que tenen, els agents creuen que els tres homes es van creuar cap a les 21.10 o les 21.15 del dissabte 27 d'abril. Aquesta és la primera esquerda en la versió de Francisco Javier Medina, que passa a ser sospitós del doble crim. Des del principi, els investigadors l'havien mirat de ben a prop perquè el perfil d'un amant gelós i possessiu podia concordar amb el mòbil passional, però fins ara no tenien res que desmuntés la seva coartada. El següent pas de la UCO es torna a entrevistar als treballadors del supermercat.
8: Las entrevistas dejaron claro que no existían controles ni registros de salida del supermercado. El método se repetía de modo rutinario. El gerente abría la puerta del almacén y los empleados iban saliendo. Tanto los encargados como los trabajadores coincidieron en aludir a la falta de control que caracterizaba el final de la jornada laboral. El propio sospechoso, al ser interrogado sobre el momento y las personas con las que salió aquel día, manifestó que no podía decir con exactitud a qué hora abandonó su puesto, aunque creía que fue pasadas las 10 de la noche y que lo hizo solo.
3: En una de les visites a la Guàrdia Civil, la Marianela assegura que el Francisco Javier va sortir com ella passades les 10 de la nit, però sense dirigir-se la paraula, perquè a la feina no volien que se'ls veiés junts. Això vol dir que la seva versió coincideix. I si el seu amant va sortir del supermercat a les 10, no podia haver comès els assassinats que es van produir entre les 21:52 i les 22:02. Tot i això, els encarregats de la investigació no trauran els ulls del damunt del Fran. Avancem. Ara, fins a principis del 2014. Després de mesos esperant, arriben els resultats de les proves que es van demanar a l'Institut Nacional de Toxicologia.
9: Ellos se encuentran un ADN que no es de ninguno de los habitantes de la casa. Entonces, ¿cómo es el proceso? Le piden a la jueza que se recoja muestras entre todo el entorno y entre todas las personas que pudieron entrar en la casa. No solo para ver si correspondía con el de algunas de las muestras que solicitaron, sino también para descartar que no fuera pues de alguien que fue a arreglar la tele o de algún amigo. Entonces se envían muestras de 17 varones, entre ellos los padres de tanto de Miguel Ángel como de Marianela, muestras de Aníbal, hermano de la víctima, de sus compañeros del equipo de fútbol y de algunas personas del supermercado.
3: Entre els treballadors del supermercat, a qui es demana una mostra, hi ha la darrera persona que va veure el Miguel Ángel en vida, Francis Castañeda, i també l'amant de la Marianela, Francisco Javier Medina. Mentre esperen els resultats, els investigadors intenten aclarir si alguna persona no relacionada amb el crim podria ser l'origen de l'ADN desconegut. Primer, interroguen la dona que netejava el pis de les víctimes, però la senyora els diu que no s'encarregava de rentar les tovalloles, que ni tan sols les tocava. Sense respostes per aquesta banda, els investigadors tornen a interrogar la Marianela l'11 de febrer. Així descriu la compareixença al seu llibre la Rocío Castrillo.
10: La compungida madre llegó en un estado similar al de citaciones anteriores. Muy delgada, con el rostro pálido, vestida con ropa deportiva, en tonos oscuros y el cabello recogido en una coleta. Sentado frente a ella, el sargento miraba sus dedos repiquetear sobre la mesa. Le mostraron diversas fotografías de las toallas en cuestión y las observó con gesto sorprendido, como si no pudiese entender el interés que suscitaban unas toallas limpias. Se emocionó al reconocer la de baño con la que secaba a su niña. Declaró de modo convincente que antes de marcharse de la vivienda, el 8 de abril de 2013, echó en la lavadora toda la ropa de la casa, sábanas de los dos dormitorios, toallas de ambos baños e incluso fundas de los sillones, y que dejó toda la ropa del hogar colocada y limpia.
3: Poc més d'un any després del doble crim, el 8 de maig del 2014, hi ha un fet transcendental per a la investigació. Arriben els resultats de les anàlisis de l'Institut Nacional de Toxicologia.
5: En breves momentos pues ya nos informaron que había dado positivo con uno de los ADNs que le habíamos enviado. ADNs que toxicología lo que informó es que era un ADN repetitivo, o sea, un ADN que no es algo casual, que ha aparecido ahí en un sitio puntual, sino que es un ADN repetitivo en varias estancias de la casa, varios objetos diferentes. Por lo tanto, que era un ADN, a su criterio, muy, muy, muy interesante, muy tener en cuenta.
3: ¿De qui és aquest ADN? Doncs d'una persona de qui la Guàrdia Civil havia sospitat des del principi. De l'home que, després de la mort de Miguel Ángel, havia intentat ocupar el seu lloc a la vida de la Marianela. D'algú que, efectivament, tenia accent del monte. L'ADN és del Fran, del Francisco Javier Medina. Per als investigadors, la descoberta d'aquesta resta genètica a l'escena del crim suposa un pas molt important, però tot i això, creuen que no és una prova que el Francisco Javier cometés els assassinats. Abans, cal demostrar que va deixar l'ADN durant l'execució del crim i no de forma casual.
9: Quan hi ha toxicologia dice a la Guardia Civil que el ADN encontrado era el de este individuo, el del amante de Marianela, pues el esfuerzo de la Guardia Civil consiste en situarlo en la escena del crimen. Claro, empiezan a recabar otra vez testimonios de todos los trabajadores
3: Un testimoni important és el del responsable del supermercat, que es diu Antonio.
5: Cuando hablamos con Antonio Castro nos informó que no recuerda haber visto salir de Mercadona a esa hora a Medina y que sí que recuerda haberle llamado posteriormente por teléfono, ya que tenían que hacer un intercambio de llaves.
11: Sí.
5: La persona que tiene la llave por la mañana, que es Castañeda, tenía que entregar la llave a Medina, porque el domingo tenía que abrir con la llave Medina. Entonces nos dijo Antonio Castro que como no le vio salir, pues que tuvo que llamarle posteriormente. Le llamó por teléfono posteriormente, que no recuerdo la hora, pero fue en torno a las 22:20 o 22:30, que efectivamente habló con él y que le dijo eso, oye, recuerda que tienes que venir a recoger la llave.
3: Els investigadors pensen que aquesta és una altra escarda en la coartada del Francisco Javier, però el gerent del supermercat no pot confirmar si l'amant de la Marianela podria tenir una còpia de les claus per sortir del magatzem sense ser vist. Aquest era un rumor que corria pel supermercat, però no s'arriba a confirmar. Mentrestant, la jutgessa d'instrucció demana un informe a l'Institut de Toxicologia per saber si l'ADN del Francisco Javier, que es va trobar a l'escena del crim, es podria haver transferit per contacte indirecte. És a dir, que per les relacions sexuals amb la Marianela, ella hagués deixat restes de l'ADN del seu amant en les tovalloles de casa de les víctimes. La resposta de l'organisme públic arriba el 23 de juny.
12: Los análisis genéticos permiten determinar en la mayoría de los casos la identificación de restos celulares depositados sobre una muestra y no así establecer la forma ni la fecha en que dichos restos fueron depositados. No obstante, la valoración de nuestros descubrimientos, obtenidos de forma repetitiva y reproducible, indica que los restos celulares detectados no proceden de una transferencia puntual o de un hallazgo casual. La posibilidad de que las muestras hayan sido lavadas con posterioridad a dicha transferencia parece poco probable, debido a que como resultado de nuestros análisis obtenemos perfiles genéticos repetitivos y reproducibles.
3: Aquesta resposta confirma la sospita dels investigadors. Segons les declaracions que havia fet el Francisco Javier i la Marianela, ell no havia accedit al domicili de les víctimes des de molt temps abans dels crims, quan les famílies encara eren amigues. Per tant, els investigadors creuen que la transmissió de l'ADN repetitiu devia ser del moment de la comissió dels assassinats. A això s'hi afegeix el que els expliquen molts dels treballadors del supermercat, que no recorden haver-lo vist sortir la nit dels assassinats i que no hi havia un control d'entrada i sortida, de manera que el Francisco Javier podria haver marxat sense ser vist. Abans de continuar, però, recapitulem.
6: A l'inici de la investigació per l'assassinat de Miguel Ángel i María Domínguez, la Guàrdia Civil va investigar la possible implicació de la Marianela, dona i mare de les víctimes, i de la seva parella sentimental. Sobretot, van mirar amb lupa el Francisco Javier, l'amant, perquè la seva figura els encaixava amb la naturalesa passional del crim. Però no van trobar cap testimoni que els situés a ell ni a la Marianela fora del supermercat on treballaven. Posteriorment, però, la línia d'investigació es va reobrir perquè dos homes del Monte van explicar que es van trobar amb el Francisco Javier fora del supermercat i conduint el seu cotxe particular. Segons van deduir els investigadors, aquesta trobada hauria sigut entre les 21:10 i les 21:15, quan el sospitós assegurava que era al Mercadona. Finalment, després de dues anàlisis del laboratori de la policia, en què no es va trobar res, l'Institut Nacional de Toxicologia va detectar ADN desconegut a les tovalloles recollides a l'escena del crim. Més endavant, l'organisme va confirmar que l'ADN coincidia amb el de Francisco Javier Medina. Com que era repartidor del Mercadona, els investigadors creien que podria haver sortit del supermercat en horari laboral sense aixecar sospites. A més, alguns treballadors, inclòs l'encarregat, van declarar que no el van veure marxar quan es va acabar el seu torn.
3: Amb tots aquests indicis i convençuts que no hi ha res que contradigui la possible implicació del Francisco Javier, tres agents de la Guàrdia Civil el detenen el 24 de juny del 2014 a la 1:00 PM, quan surt de la feina. Ha passat un any i dos mesos des del crim. Encara amb l'uniforme verd del supermercat, el Francisco Javier és traslladat a la comandància de la Guàrdia Civil de la ciutat de Huelva, a 50 quilòmetres del Monte. En el trajecte no diu ni una paraula, però després pateix un atac d'ansietat i els metges han d'administrar-li tranquil·litzants. Qui no es quede callada quan se n'assabenta, en canvi, és la Marianela, que aquell dia plujós de finals de juny ha d'anar a la comandància de la Palma del Condal. Colorado, seu del partit judicial a la qual pertany Almonte.
9: Ella no se lo puede creer. Esta se vuelve loca, vamos, no puede asumir que el hombre que ella amaba, el hombro en el que se había apoyado para llorar por su hija, era la persona que la había matado. No lo puede asumir. Es una, para ella es una traición tan grande que no, es que no se lo cree, de hecho. Y empieza a gritarle a la Guardia Civil, a pedirle que lo dejen en libertad. Ella no se lo cree.
11: Me volví loca, di puñetazos en la mesa y lloré y grité. Formé un escándalo tremendo en un estado que no deseo a nadie. Lo que me contaban me sonaba chino, ni siquiera sabía lo que era el ADN. Lo único que pude decirles fue que estaban equivocados, que Fran no era el asesino. Ellos seguían insistiendo en esa historia del ADN, y lo peor es que lo decían completamente convencidos. Yo no podía creerlo y repetía que eso pudo dejarlo cualquiera de las veces que había estado en nuestra casa. ¿Hace 3 años? Imposible, me contestaban y negaban con la cabeza. Me puse de rodillas y les pedí que lo dejaran libre, que él no había matado a mi María y a Miguel. Me ayudaron a levantarme y me pidieron que me calmara. Nunca olvidaré las palabras del teniente. Marianela, estamos convencidos de que Francisco Javier es el asesino de su marido y de su hija, al 100%. Mientras antes se haga la idea, más fácil será para todos.
3: Quan aconsegueixen que es calmi una mica, els agents de la UCO demanen a la Marianela que faci una reconstrucció dels dies anteriors al crim. Entre altres coses, volen que els expliqui com va netejar les tovalloles on va aparèixer l'ADN del seu amant abans de marxar definitivament de casa del Miguel Ángel. També li pregunten quantes vegades va mantenir relacions sexuals amb el Francisco Javier al domicili de l'Avinguda de los Reyes. Ella respon que va netejar les tovalloles amb lleixiu i amb una temperatura elevada. I respecte a les trobades, que van ser 4, però totes 3 anys abans del 2013. Al llarg de l'interrogatori, la Marianela es va posar més nerviosa.
11: Les dije que Fran, aunque no salió a mi lado, se iba en el mismo grupo que yo cuando terminamos de trabajar ese maldito sábado. Que subimos cada uno a nuestro coche y nos llamamos por teléfono para concretar lo que íbamos a hacer esa noche. Sin embargo, no sé lo que pasó en realidad. No lo he podido visualizar nunca de modo claro. El trauma que sufrí tras la pérdida de mi niña me afectó a la memoria, me quitó la capacidad de recordar con nitidez.
3: Ja veureu com els problemes de memòria de la Marianela tindran un efecte rellevant en el cas.
2: Crims. Amb Carles Porta.
3: Igual que va passar quan es van descobrir els cadàvers, la notícia de la detenció del Francisco Javier s'escampa per Almonte molt ràpidament. La gent del poble no es pot creure que un noi de família bona i devot de la Mare de Déu pugui haver comès el crim que ha trastocat les seues vides durant tants mesos. L'endemà de la detenció, el 25 de juny, desenes de veïns contemplen des del balcó com es corcolla en la casa del detingut. La policia també registra un solar del Francisco Javier. I d'un lloc i de l'altre requisen, entre altres coses, telèfons mòbils, targetes SIM, la roba del detingut, i també hi troben un element que serà clau. Ho explica el capità de la Guàrdia Civil.
5: Pues en el domicilio de los padres se localizó justo en el vestíbulo de su habitación unas zapatillas que coinciden en marca y número con la impronta de sangre que dejó unas zapatillas en la escena del crimen. No son las mismas zapatillas, son las zapatillas de la misma marca y número. El acusado, bueno, manifestó que eran suyas, que se las había dado su hermano y tal. Y lo más interesante en principio fue eso.
3: Els agents també accedeixen amb el Francisco Javier al Mercadona on treballa i inspeccionen la seva taquilla personal. Hi troben uns guants i els requisen per enviar-los al laboratori. Però no aconsegueixen localitzar un davantal que l'home suposadament guardava de l'època en què va estar a la secció de peixateria del supermercat. Aquesta peça impermeable que cobreix el tronc i les cames interessa especialment als investigadors perquè creuen que la podria haver utilitzat per no tacar-se quan presumptament va cometre els assassinats. En principi, la Guàrdia Civil no troba res en els escorcolls que sembli una prova clara contra el detingut. Dos dies després, el Francisco Javier passa a disposició judicial. Durant tota la tarda i la nit del divendres 27 de juny, la titular del jutjat d'instrucció número 1 de la Palma del Condado sospesa els indicis a favor i en contra del sospitós.
6: D'una banda, la jutgessa pensa que l'única prova objectiva contra el Francisco Javier és que el seu ADN va aparèixer en tres tovalloles netes a l'escena del crim i que no hi ha certesa científica sobre com es podria haver transmès. De l'altra, que aquesta prova va acompanyada d'una sèrie d'indicis i testimonis que desmunten la seva coartada. A més, que és l'únic que podria tenir un motiu per acabar amb la vida del Miguel Ángel, perquè la seva amant no volia tallar del tot la relació amb el seu marit.
3: Finalment, cap a les 5 de la matinada de divendres a dissabte, la jutgessa decreta presó provisional i sense fiança contra Francisco Javier Medina per dos presumptes delictes d'assassinat. I si la notícia de la seva detenció havia provocat malestar entre molts veïns del Monte, quan se sap que l'home ha entrat a la presó, s'engega una campanya per defensar la seva innocència. A les xarxes socials, els defensors del xaval, com anomenen el Francisco Javier, publiquen diàriament missatges negant les acusacions de la Guàrdia Civil i molt sovint parlant malament de la Marianela. De la mare i dona de les víctimes arriben a dir que és la culpable de les morts per haver estat infidel al Miguel Ángel. I de l'equip de la UCO comenten que han agafat un cap de turc per cobrir l'expedient. Després de la detenció, la Marianela se'n va a viure amb la seva germana Espartinas, un poble a 50 quilòmetres del Monte i a tocar de Sevilla.
9: Bueno, está en tratamiento.

0: la calle, y cuando le preguntaba, pero ¿cómo subisteis las escaleras? ¿Tú ibas delante, él iba detrás? ¿Cómo lo hiciste y quién iba? Ella no se acordaba de nada, ella solo decía, yo salí con él porque era mi amor, y si yo no hubiera salido con él, pues me habría acordado, pero yo salí con él.
1: A finals del 2014, els advocats de l'acusació, que representen per separat la família del Miguel Ángel, la víctima, i la Marianela, comencen a actuar en el cas i demanen la intervenció d'un perit, un exguàrdia civil que es diu Juan José Ellín.
0: El perito Ellín és el perito que hace la reconstrucción de los hechos. Es perito de la acusación particular, pero sus informes los asumen tanto el fiscal como la jueza de instrucción. Es un hombre de una gran experiencia, que ha examinado más de 300 escenarios del crimen durante su etapa en la Policía Judicial de la Guardia Civil.
1: Els informes d'aquest pèrit són importants perquè la jutgessa assumeix en les interlocutòries algunes de les seues conclusions. Ellín va analitzar les petjades que es van trobar al domicili de les famílies i es va fixar que no hi havia la marca del taló. Segons l'expert, era impossible que amb la baralla que hi va haver l'agressor anés de puntetes. Per tant, va pensar que potser és que duia unes sabatilles que li anaven grans. Segons l'equip de la Guàrdia Civil, que havia analitzat l'escena, les petjades eren d'unes sabatilles d'una talla entre el 44 i el 45, i el Francisco Javier tenia un 42. Però en el registre del seu domicili se'n van trobar unes de més grans i va admetre que eren seues.
2: El pèrit de l'acusació, en un segon informe, arriba a la conclusió que l'autor va tornar a l'escena del crim hores després dels assassinats i que va fer el llit del Miguel Ángel. Ho dedueix perquè primer, en una habitació en què hi havia tot de coses mogudes per la baralla, el cobrellit estava perfectament estirat. I segon, perquè en la part interior de la roba es va trobar sang, però no hi havia cap petjada en direcció al llit.
1: La defensa del Francisco Javier també va contractar pèrits, concretament un catedràtic de Medicina Legal i Forense de la Universitat de Granada, expert en genètica, i un professor, company seu. Aquests experts consideren que a les tovalloles de casa de les víctimes es va trobar una quantitat massa gran d'ADN de l'acusat com perquè només s'hi hagués rentat la nit dels assassinats. Segons creuen, la transmissió de l'ADN es va produir per un contacte intens per les relacions de Francisco Javier amb la Marianela. Avancem ara fins al setembre de l'any 2017, 4 anys i 4 mesos després del doble crim del Monte. A l'Audiència Provincial de Huelva comença el judici per l'assassinat de Miguel Ángel Domínguez, de 39 anys, i de la seva filla Maria, de 8. Francisco Javier Medina, amant de l'esposa de Miguel Ángel, és l'únic acusat.
3: Y el día 27 de abril de 2013 accedió usted a la vivienda Avenida de los Reyes de Almonte número 3. El día 27 de abril. ¿Y mató usted a Miguel Ángel Domínguez Olmedo?
4: Por supuesto que no.
3: ¿Para quitar los lastres que le obstaculizaron una relación con Marianela?
4: No.
3: ¿Sabe que ha aparecido ADN suyo en varias toallas de la vivienda, en tres toallas?
4: Sí.
3: Usted lleva varios años sin acceder, ¿verdad?
4: No, 3 años sin acceder.
3: ¿Usted se explica cómo ha podido...?
4: Esa misma pregunta me la hizo su compañera fiscal en La Palma del Condado, y le digo lo mismo. Que es inexplicable. Yo no... Primero, porque hace unos 3 años que yo no entro en esa casa, para nada. Y segundo, yo de ADN, por supuesto que es que no entiendo nada, ni sé nada.
1: Francisco Javier assegura que el 27 d'abril del 2013 va marxar del Mercadona on treballava com tothom a les 10 de la nit. De fet, nega que es pugui sortir sense que ningú se n'assabenti, com havien declarat alguns dels seus companys. Repeteix que ell no va cometre el crim i diu que no és una persona gelosa ni controladora. Escoltem-lo en resposta a preguntes de l'advocada de la Marianela.
5: ¿Es cierto que usted le impuso a Marianela de nuevo, ya en las Navidades del 2012, le impuso de nuevo a Marianela que dejara a su marido?
4: No, he dicho que nunca le he dicho, jamás en la vida le he dicho que dejara a su marido.
5: ¿Es cierto que usted en las Navidades del 2012 prohibió a Marianela que su marido pudiera ir a cenar a casa de sus padres en Navidad?
4: ¿A casa de sus padres en Navidad? Nunca.
5: Según usted, la relación con Marianela era idílica, ¿no? Se llevaban bien, no había ningún problema.
4: No, le he dicho que era de ida y venida. Yo no he dicho nunca que no llevábamos bien. Había veces que estábamos bien y otras veces

Temps. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Nil Montilla. Muntatge musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Cristian Roldán. Espanya i el Marroc reforcen la seguretat de la frontera de Ceuta davant la convocatòria d'una nova entrada massiva de migrants prevista per avui. L'objectiu és evitar que repeteixi la situació de fa dues setmanes, quan més de 70.000 persones van accedir a la ciutat de forma irregular. El govern espanyol ha anunciat que retornarà totes les persones que travessin la frontera. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
2: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada masiva no puede volver a producirse. Estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
1: Tot i que a la xarxa circulen missatges que animen a repetir l'episodi del 30 de juliol, assegurant que avui la frontera estarà oberta, els experts apunten que la crida ha perdut força respecte a fa 15 dies. De la seva banda, Itàlia manté suspès l'espai Schengen amb Espanya i, com a resposta, l'Estat també fa controls aleatoris a prop de 3.500 passatgers arribats d'Itàlia durant l'última setmana. Repassem ara altres informacions en format breu. Un terratrèmol de magnitud 5 ha sacsejat aquesta matinada a l'àrea de Granada. La Junta d'Andalusia ha activat la fase d'emergència en situació operativa 1 després de més de 200 avisos i diversos danys materials a diferents municipis. El sisme s'ha sentit a bona part d'Andalusia. I també un altre terratrèmol que ha provocat almenys 2 morts a Indonèsia. De fet, un sisme de magnitud 7.7. Aquest terratrèmol s'ha produït de matinada a la costa del país asiàtic a uns 35 quilòmetres de profunditat i ha activat una alerta preventiva per tsunami que s'ha aixecat minuts més tard. El moviment ha anat seguit d'almenys 3 rèpliques i també ha provocat danys materials i evacuacions. I a casa nostra, a Catalunya, es mantenen activats els avisos per pluges intenses i pel risc d'incendis per avui. L'alerta Inuncat preveu aiguats sobretot a la tarda, a la Catalunya central, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Tot i això, hi ha un centenar de municipis de 17 comarques del país en risc molt alt d'incendi. A Barcelona, la Guàrdia Urbana ha detingut una persona pel foc de Collserola que es va produir ahir, que ja està estabilitzat. I la decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central d'Almaraz obre un nou escenari per a les centrals d'Ascó i Vandellós, que s'havien de tancar abans del 2035. Els alcaldes de les dues localitats catalanes consideren que els arguments aplicats al Maraz també es poden aplicar a les centrals del país. Els ecologistes, en canvi, critiquen la decisió i asseguren que és una llàstima que s'hagi anunciat en ple mes d'agost. Almenys 64 presos polítics han quedat en llibertat aquest divendres a Veneçuela, segons l'ONG Foro Penal. El govern veneçolà, però, eleva la xifra a 131. Entre les persones alliberades hi ha Ermilendris Benítez, empresonada per la seva suposada vinculació amb un intent d'atemptat contra Nicolás Maduro el 2018. Les sortides de la presó arriben 2 dies després de la primera ronda de negociacions entre el chavisme i un sector de l'oposició liderat per Dinora Figuera. El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha qualificat aquestes alliberacions de pas crucial i assegura que més de 1.000 veneçolans han sortit de la presó des del mes de gener. L'oposició i les ONGs del país reclamen, però, l'alliberament de tots els presos polítics. De fet, Foro Penal adverteix, a més, que alguns dels alliberats no han recuperat la seva llibertat plena i hauran de presentar-se periòdicament davant del jutjat. Esports. El jugador blaugrana Frenkie de Jong s'ha queixat sobre notícies falses que afecten la seva imatge, assegura. De fet, són notícies referents a la lesió que pateix, també sobre la relació que té amb el tècnic blaugrana Hansi Flick i sobre el fet de suposadament haver-se negat a jugar un partit contra l'Atlètic de Madrid la temporada passada. D'altra banda, el Barça viatja aquest dissabte a la tarda a Suïssa per jugar diumenge un amistós contra el Basilea. I l'Espanyol ha anunciat la cessió de Vanja Dorsic, el defensa central de 27 anys i internacional amb Eslovènia, que ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg rus. I a la segona divisió, també en futbol, el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández. El migcampista de Malgrat de Mar arriba cedit fins a final de temporada provinent de l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita. Precisament en aquesta competició s'ha disputat el primer partit de la temporada. Ha estat una victòria per la mínima de la Real Societat B davant el Castelló. I aquest dissabte també comença la primera jornada de la primera divisió espanyola. A 8:15 del vespre, el partit que dona el tret de sortida és l'Alavés Getafe. I a l'europeu de natació, a París, el sitgetà Luca Huck, juntament amb l'equip espanyol, han acabat en quarta posició a la final de relleu mix dels 4 per 100 metres lliures.
0: Fins aquí les notícies.
3: A l'estiu hi ha més cultura popular que mai.
0: Els matins dels caps de setmana a Catalunya Ràdio seguim tota l'actualitat de la cultura popular i tradicional.
3: Repassem les festes del país i també seguim de prop les novetats de la música d'arrel.
0: Mans, els dissabtes i els diumenges de 6 a 7 del matí amb Quim Rutllant.
3: Som el Mans, som a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.
4: Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
5: Seria vida i miracles amb el vinil.
4: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'app i web de Catalunya Ràdio.
0: I també disponible a la plataforma 3Cat.
4: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo. Qui ve avui?
0: Avui dos savis per conèixer, però que interpreten a dues titelles molt conegudes, Xuriguera. Avui parlem amb dues persones que han marcat generacions i generacions de canalla catalana.
1: Què dius ara? En Son Goku i en Krilin.
0: Què dius, boig? Què dius? Què
1: no?
0: No, home, no, ens visiten la Mercè Framis i en Ferran Albiol, els titellaires d'en Mic i en Tomàtic.
1: Hòstia, dos mites, eh? Vols dir que han coincidit mai junts?
0: Avui es trobaran a la Renaixença, en Mic i en Tomàtic, història de la tele.
1: Mira, un Ondas no sé si el guanyarem, però la Creu de Sant Jordi jo penso que ja tarden, eh?
0: Sí, senyor, mira, llavors farà meu del gos, que a mi no m'agrada gens, i la Mercè ens parlarà sobre una feina poc coneguda, però importantíssima, la dels claquetistes de projectes audiovisuals.
1: Claquetistes? Els que fan de la claqueta?
0: Sí, senyor.
1: Però serveix per alguna cosa, allò d'aquell trasto la claqueta, és per fer-se el xulo i
0: no, què dius? Avui dedicarem el capítol a la claqueta.
1: La claqueta. Sí, mira, la Renaixença, el capítol 44, preso, acció.
0: Calla, que arriba el jefe.
2: Déu vos guard.
3: He vist el barri.

0: La Renaixença.
1: Per entendre com s'inventa la claqueta, cal entendre primer per què serveix.
2: Sí, senyor, sí, senyor. Cultura.
1: Sí, senyor. La claqueta té dos elements. La pissarra, que és on s'apunta la informació de quina escena s'està gravant, el número de presa, la data, el títol de la pel·lícula. I hi ha un segon element, que és el pal de fusta que es fa picar i fa el clec que li dona precisament el nom de claqueta.
2: No? Sí, senyor. Cultura.
1: Molt bé. Aquest clec originalment servia perquè després es pogués sincronitzar fàcilment el so que es gravava independentment de la imatge. Amb el soroll sec i contundent de la claqueta podies fer quadrar una cosa amb l'altra. Va, aneu seguint.
3: Sí, però això ho sap tothom, Pec.
1: Home, bueno, aquí perquè més o menys tots hem fet cinema, sí, però hi ha gent que hi ha gent que no sap això. Hòstia, s'ha d'explicar.
4: Vols dir que tots hem fet cinema?
1: Tots. Jo crec que un 90% tots dels que som aquí, no? Tu, Mercè, segur que has fet cinema.
2: Home, Mercè,
4: ben poquet,
2: sí.
4: Ben poquet.
1: Però una mica sí.
2: Home, sí.
1: Jo n'he fet, jo faig fer una pel·lícula, jo.
4: Ah, doncs mira.
1: Sí.
3: Quina?
1: No m'ho facis dir.
3: Va.
4: Espera que m'apunto, que la busco.
1: Es deia Mil coses a fer abans de morir. Sí, crec que sí. Mil coses que faria per tu. Ah, em recordo ni el títol jo.
5: Feies de psicòleg.
4: No anem bé, no anem
1: bé. Feia de...
5: Jo vaig venir a veure.
1: Veus, veus? Feia de psicòleg i... Bueno, és igual, anem a lo que anàvem. La claqueta, eh? La va inventar...
2: Un català.
1: No, no, no.
2: Què dius, un català?
3: Un català no, això havia de ser un americà de Hollywood.
1: No, senyor, ni un ni l'altre. Un australià.
3: Collons d'australians, eh?
1: Francis William Thring. Era un empresari australià del món de l'espectacle i el cinema. Més tard, el seu fill es farà més famós que ell. El fill, que es deia com el pare, es va fer actor i és el paio que fa de Ponç Pilat a Ben-Hur, tu.
3: Iam, com ho dius tot això, paio? Com ho dius?
1: Doncs que el pare del tio que fa de Ponç Pilat a Ben-Hur,
3: sí,
1: és l'inventor de la claqueta.
3: Ai, coi.
1: Si mai esteu allà al sofà estirgassats per Setmana Santa,
3: sempre,
1: que dius, hòstia, he hagut d'anar a portar la mona amb la meva fillola,
3: sí,
1: encara no sé què hi faig aquí, perquè no sé per què em van fer padrí d'aquesta nena,
3: sí,
1: i esteu mirant la pel·lícula de Setmana Santa,
3: sí, sí,
1: doncs amb el cunyat li pots dir, guaita, veus aquest? Aquest, el seu pare, va inventar la claqueta.
3: Hòstia, és molt bona aquesta dada, eh? M'agrada molt, eh?
1: És un dato com un altre. Realment, l'home va agafar dos pals de fusta i els feia picar davant la càmera abans de cada presa. Era així de rudimentari. Tothom atribueix l'invent de la claqueta a aquest empresari australià, però realment, qui inventa la claqueta, com la coneixem avui, és un tal Leon M. Leon, que hi ha molt poca informació del personatge. Però imagineu-vos, eh? Inicis del cinema sonor, Hollywood, no? Arriba l'australià amb l'invent dels dos pals per, sí, fer de claqueta.
2: Sí,
1: eh?
3: Sí, bueno,
1: allà.
3: Ja, això també ho has d'explicar molt bé, eh, quan arribes allà.
1: Sí.
3: Vull dir, tu vas a una gravació i dius, hola, bon dia, sóc australià i porto dos bastons.
1: Sí.
3: Saps?
1: Vull dir, ara picaré
3: i comencem a gravar i la gent, aquest tio no està bé.
1: No, la primera vegada és de mal explicar.
2: Aquest australià és boig.
1: Fins llavors necessitava un tio que ensenyava la pissarra amb la informació i un altre que feia picar els dos pals. Aquí és on apareix Leon M. Leon, que era un tècnic de so, i és qui decideix ajuntar les dues coses i inventa la claqueta, com la coneixem.
3: Ah, vale.
1: Però com que aquest home només era un tècnic de so, la gent sempre atribueix l'invent a l'empresari australià.
2: Ah, yeah.
1: Però, com que aquí fem ràdio i no la podríem fer sense els nostres tècnics de so, reivindiquem el senyor Leon M. Leon com a l'inventor real de
3: quin
1: la
3: detall,
1: claqueta.
3: Quin detall!
4: Sí, senyor!
2: Llavors el pare aquell d'en Ben-Hur, allò re, eh?
1: Allò re, oblidou.
2: Allò re.
1: Oblidou.
3: Farsant, allò un farsant.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Atenció a la dada que ve ara, que això és grossa. El rècord Guinness, sí, del nombre més gran de persones fent sonar una claqueta tots al mateix temps, sí, el té Valladolid.
1: Què dius?
0: Què et sembla?
2: Quina merda de rècord Guinness és?
0: A veure, quina merda de rècord són tots en general, els rècord Guinness.
3: Bueno, home, no, si em dius el tio que salta més amunt,
0: sí,
3: del,
0: bueno,
3: món.
0: Sí, això sí, vale, això sí, però la gran majoria, el 90%, sí, també, déu-n'hi-do. Un dia a Valladolid, no em pregunteu per què, van repartir 2.400 claquetes entre la gent i les van fer sonar tots alhora. Us preguntareu per què?
3: Per què?
4: Per què?
3: Perquè,
4: sí,
3: perquè Valladolid, que jo sàpiga, no és el Hollywood espanyol.
0: No, oh, no, no, no, no, però és una afició que no té res a veure amb el cinema. La cosa és que a Valladolid els agrada molt aconseguir rècords Guinness.
3: És bé que no tenen res més, eh? No tenen res
2: sort
3: més.
0: Doncs en tenen una vintena, eh?
3: De rècords Guinness?
0: Sí, us ho juro.
3: Tipo què?
0: Entre les quals, mira, tipo rècord Guinness de nombre més gran, és que és molt fort, de persones pelant plàtans simultàniament.
3: Pelant plàtans?
0: Sí, per exemple.
2: Això a Valladolid.
3: A Valladolid,
0: sí. Sí, ells es treuen amb aquestes cosetes. No sé,
2: i el seu vot val igual que el nostre, eh?
3: Sí, sí, sí, sí.
0: En tenim un altre.
3: A Catalunya no voten, els de Valladolid. Yeah. Quan tu tries el president, el Salvador Illa, sí, per exemple, els de Valladolid no hi han tingut res a veure.
2: Bueno, doncs sembla ratos.
0: En tenim un altre.
3: Sí.
0: Nombre més gran de persones amb ulleres de sol, per exemple.
2: Valladolid,
0: I un que us agradarà molt, que jo segur que, bueno, us encantarà, que és nombre més gran de persones fent onejar una bandera espanyola.
2: Vinga, gente.
0: Què us sembla?
4: España.
2: Vinga, gente.
0: I no va ser el 2017, va ser anterior, això.
3: Ai, Déu.
0: Sí, va ser l'any 2010, coincidint amb la victòria de la selecció espanyola al Mundial.
3: Hola.
0: Un total de 32.000 persones.
3: Oh, mira,
0: molt maco.
3: Mira.
0: Molt maco.
3: En fi, canviem de tema. Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
5: Haig de dir savis per conèixer, perquè són titellaires i viuen amagats darrere de vestits i teles negres perquè ningú els pugui veure. Però són les mans i la veu d'algun dels titelles que han marcat la infància de la canalla catalana durant generacions i generacions, com per exemple en Mic i en Tomàtic.
3: Avui ens fa molta il·lusió que s'asseguin a l'escó de la Renaixença Mercè Framis i Ferran Albiol. Bravo.

0: Ferran, com esteu? Com va?
1: Molt bé.
0: Bé. La mar de bé. Primera pregunta que sempre fem en aquest programa. Què heu esmorzat? Què heu menjat per esmorzar?
1: Ostres, si t'ho dic.
0: Què?
1: He esmorzat llet de cibada, sí, amb cibada, amb nous, amb panses i una mica de canyella.
0: Panses a dins la llet?
1: De cibada.
2: Cibada.
1: Llet de cibada.
2: Però... la llet de vaca.
3: Però com si... un muesli, però... de la vida.
1: Això mateix. Això
0: però
1: mateix.
0: Segueix sent tirar panses dins del líquid, no?
3: Necessiteu una mica de món.
0: Ja. Aviam, en Ferran, em penso que has esmorzat alguna altra cosa.
4: Jo no esmorzo res.
0: No?
4: Però quan esmorzo, acostumo a menjar callos. O
5: ara, ara. I tires panses, els callos no.
4: No, mare de Déu, això sí que no.
0: Mercè, Ferran, sou la veu i les mans d'en Tomàtic, d'en Mic, d'en 5 segons, també. Sou conscients de que heu marcat la infància de generacions i generacions de catalans i de catalanes? Això, com es viu, això?
4: Home, no, de viure es viu bé. Vull dir, de fet molta canalla. Vull dir, bueno, canalla. La canalla que va començar quan nosaltres començàvem, ara ja en tenen 40.
0: Sí, sóc jo. Jo sóc
1: el Tomàtic, eh?
0: El Tomàtic, ah, bueno, sí. Vale. Sí. Els del Mic són més joves.
6: Sí, però jo sóc Mic.
4: Tampoc gaire més,
1: eh? Qui és Mic?
6: Jo sóc Mic.
4: Doncs sí, sí, no, es porta bé, sobretot perquè molta gent t'abraça quan sap qui ets. Home, ui, llavors t'abracen.
0: Home, heu marcat diverses generacions. Jo és que en aquest càsting el meu mite, que és en Tomàtic, i en Mic, que és el de les meves filles, diguéssim.
1: Clar, el que fa és despertar molta tendresa. Uh-huh. La gent de la teva edat, quan dic que sóc el Mic, fan, ai, el Mic.
0: Però en principi no us reconeixen pel carrer, això és...
1: Home, pel carrer no. Jo en el teatre sí, que a vegades la veu la reconeixen.
0: Ah,
1: quan
0: sí?
1: Faig els meus espectacles, a vegades estic actuant, i jo que treballo amb ombres i no se'n veu, de tant en tant sento un crit al fons que diu...
0: És en Mic!
1: El Mic! Oh!
0: Perquè tots dos sou titellaires. No sé si és una feina que sempre havíeu volgut fer, o porteu... és vocacional des de petits?
4: Bé, a mi em ve de família, bàsicament.
0: Sí?
4: Perquè ja fa... Fèiem un grup que es deia Titelles Bavi amb uns pares i ma germana. També el meu avi havia sigut mag, havia sigut... bé, moltes coses.
0: Família d'artistes.
4: Sí, d'artistes. I mira, jo vaig anar evolucionant una mica fins a arribar a fer el Tomàtic, diguem-ne.
0: Com arriba aquest encàrrec? És un encàrrec o t'hi trobes?
4: Perquè nosaltres érem, bueno, bons manipulant titelles i tal. Sí. Era un grup i llavors... A TV3 van començar un programa, es deia Fes Flash, però això parlo de fa molts anys.
0: Sí, sí, sí.
4: I allà vam manipular uns titelles i a partir de començar TV3 això de Fes Flash, doncs després van venir altres programes, i altres, el 5 i Acció, o diversos programes, fins a arribar, bueno, al Super 3 amb el Tomàtic. Però abans anàvem sempre, bueno, de poble en poble. Mm-hmm. Allò, molts anys, allò, fent bolos aquí i fent bolos allà.
0: I en el cas del Tomàtic, qui decideix que sigui exactament un tomàquet en forma com de telèfon? Com surt aquesta idea?
4: Això em sembla que abans va sortir d'una idea del Xavi Romero, del Lluís Arcarazo i del Ricard Mateu, em sembla, quan feien... Llavors el disseny és del Martí Ribas,
0: sí,
4: i llavors el vam fer amb làtex, i llavors el manipulava i li feia la veu.
0: Sí, sí, sí, sí. I feies allò tan mític de, bueno, contestar preguntes que enviaven als súpers,
4: sí,
0: preguntes demanant-te, volem veure... Podem sentir una? Anem a escoltar una pregunta al Tomàtic.
7: Hola, Tomàtic. Em dic Eloi Masó Hernández i sóc el súper 357.278 i voldria saber quina és la calculadora més grossa del món. Adeu.
0: Clar.
8: Igual que tota aquesta gent, Eloi. Ara estan mirant a veure quina és la calculadora més potent de totes. Perquè quan es tracta de calculadores, el que importa no és que sigui gaire grossa, sinó molt ràpida. I el que ells no saben...
0: Aquests nens han anat creixent.
4: Sí.
0: Nens que normalment els hi posàveu imatges que no tenien res a veure amb el que preguntaven, eh? Deixa'm-ho dir-t'ho.
4: Sí, no, és veritat. Perquè en aquella època la documentació de TV3 tampoc era molt àmplia.
0: Teníem les imatges que teníem.
4: I llavors... doncs em posava unes altres, perquè les altres, evidentment, no es trobaven.
0: Sí, sí. O sigui, no era imaginació, era manca de recursos.
4: Sí, una mica sí. Ara em mataran. Bueno,
0: no passa res.
2: Ja ha prescrit.
0: Sí, sí, clar, sí. No sé si t'has imaginat mai, nosaltres hem fet l'exercici, aquests mateixos nens que t'enviaven preguntes fa tants anys, ara tenen la meva edat, 38, 39, 40 anys, hem fet el supòsit de veure quines preguntes farien ara, diguéssim.
5: Hola, Tomàtic, sóc en Jaume i la veritat és que no me'n recordo del meu número de súper. La meva pregunta és, a mi de petit em deien que podia ser el que volgués. Ara he descobert que fent el que vull no arribo a pagar el lloguer. Què puc fer? Gràcies, Tomàtic.
0: Què li contestaries ara?
4: Home, jo li contestaria...
8: Vaja, si no pots pagar el lloguer, què hem de fer? Doncs anar a viure a algun lloc d'ocupa. Què vols que et digui?
0: Sí que és veritat, no sé per què, el Tomàtic sempre l'he identificat com un punt punky, no? Era un personatge una mica...
4: Una mica canalla, diria.
0: Una mica gambarrot,
4: Sí, per això, això m'agrada.
0: Sí. En canvi, el Mic, no?, el testimoni que ha recollit del Tomàtic, el Mic és un personatge una mica més càndid, no?
2: És un aturat.
0: Home, no li dic...
3: Oh, que és preciós.
0: No li pots dir aturat aquí davant de la seva responsable.
2: Home, perdó.
1: Mira, la veritat és que el Mic es va treballar molt perquè es anés fent cada vegada més petit, més tendre, més dolç, més aturat, com dius tu, potser. Però quan vaig començar, clar, quan agafes un titella, doncs també anava una mica més gambarreta i tot això. Però com que era per nens molt petitons, tota la feina, i se'n va fer molta, tant per la veu com pels guions,
2: ja treballa aquí.
1: Es van simplificar molt, i llavors el que s'ha anat a buscar sempre és precisament això, és aquesta candidesa, aquesta cosa suau.
3: És que és ben bé la figura del clown, no?, una mica. I també el nas també l'acompanya, sí. I aquesta tendresa i aquest...
1: Sí. Sí, probablement no ho havia pensat, lo del clown, però és veritat que té aquest nas i aquesta part així tan innocent.
3: Tan naïf.
0: Sí. D'en Tomàtic no es va fer peluix, però d'en Mic sí que hi ha peluixos per tot arreu. No sé si et passa, Mercè, d'anar pel carrer i trobar-te canalla amb el peluix d'en Mic. Com ho vius, això? Què en penses quan els veus?
1: Home, la veritat, sempre em fa moltes ganes de posar-me a fer la veu quan els veig pel carrer. Però penso que s'espantaran.
2: Home, i tant.
1: Exacte. Però tinc una anècdota molt graciosa. Alguna vegada en algun teatre... Sí. Ja, mira, em va passar més a més a Torelló, en un teatre que a l'acabar l'actuació va venir una nena...
0: Servianum.
1: Exacte. I va venir amb el seu Mic, i ja que l'havien portat, me'l vaig posar a la falda i vaig fer la veu del Mic amb el seu Mic.
0: Ostres.
1: Doncs quan va marxar aquella nena amb el Mic, semblava que portava la mateixa Mare de Déu. O sigui, el duia aquí, se'l anava mirant com no poguent creure que havia pres vida.
0: No el renteu mai més, aquest ninot, no el toqueu, el deixarem allà.
2: Quina emoció.
0: Clar, per una canada...
3: Què vols dir, que no n'hi ha totes les cases d'amics? A tot arreu.
1: N'hi ha molts. I també una vegada que també estava en una botiga i n'hi havia molts Mics a l'aparador. Hi havia un pare amb una nena amb un cotxet i se'ls anaven mirant. I jo estava allà i pensava, hosti, si ara faig la veu del Mic, es quedaran tots dos a quadros, perquè a més era un poble, era Montblanc, vull dir, estava, bueno, Montblanc, si dic poble, però vull dir que era allò... lloc sense massa trànsit de gent, diguem-ne, i em vaig contenir, no ho vaig fer, però sí, moltes vegades dóna ganes de fer-ho.
2: Clar, clar.
0: Corregiu-me si m'equivoco, però tinc entès que tu, Ferran, actualment ets la veu d'en 5 segons.
4: Sí, també, la veu dels 5 segons.
0: Per tant, per la gent com nosaltres, que els melancòlics del Tomàtic, Tomàtic no ha mort del tot, s'ha convertit en 5 segons,
4: sí.
0: No?
4: S'ha transformat una mica, però som bastant diferents l'un de l'altre, ja t'ho dic.
0: Els hi queden anys de vida, en Mic i en 5 segons? Com els veieu?
4: Hòstia, no ens ho preguntis a nosaltres, això. Saps?
0: A qui ho hem de preguntar?
4: Doncs a la Tele3, a veure si... Sí.
0: El 3CAT. Sí. Ah. Els hi preguntarem. Home, no poden morir ara mateix en Mic i en 5 segons, no? No els veig gaire convençuts.
2: Bueno,
0: no.
1: Nosaltres no sabem, clar, nosaltres no ho sabem. No. Ens agradaria que no. El que sí que rebem és que la gent encara el tenen molt present.
2: Clar.
1: Tant nens com adults els agrada molt, els hi fa il·lusió quan veuen el titella, però no se sap, jo no ho sé.
0: A mi em faria molta il·lusió una cosa, i és que es trobessin per primera vegada, a part de les veus dels personatges, els dos personatges, que entrin, si us plau, en Tomàtic i en Mic. Si us plau, fort aplaudiment per ells. És un moment que he somiat, llavors, mira, és una cosa personal meva, em sap greu si hi ha gent que no li faci il·lusió, a mi me'n fa molta tenir-los aquí presents. En Mic no és el de veritat?
6: No, jo no sóc el Mic, eh? Que consti, jo sóc un nino.
0: És el peluix. El Tomàtic sí que és el real, eh, Ferran?
4: Sí, sí, aquest sí.
6: Sí, aquest sí, sóc el de debò.
0: Us hem escrit un text. Mira, el guió. Teniu un petit diàleg. No sé si podeu reproduir el diàleg. La primera vegada, és la primera vegada que parlen en Tomàtic i en Mic?
4: Els dos, sí.
0: És història de la televisió.
9: Història de Catalunya.
0: Us heu a gravar. És història de Catalunya. Per davant de la Moreneta xerren per primera vegada en Tomàtic i en Mic. Quan vulgueu.
1: Molt bé.
6: Hola, Tomàquet.
10: Perdona, ninot, em dic Tomàtic.
6: I jo no sóc un ninot, em dic Mic.
0: No us emprenyeu, que seria molt lleig que en una primera trobada es barallessin en Mic i en Tomàtic, no les generacions de catalans que...
10: Tranquil, Peyu. Escolta, Mic, quan et paguen a tu per distreure la canalla de Catalunya? Perquè a mi, en aquella època, em pagaven una misèria.
6: No ho sé, Tomàtic. És que els números me'ls porten 5 segons.
4: No m'estranya, llavors.
0: Jo no us vull trencar la il·lusió, però diria que no cobrava el cap dels dos, ni un ni l'altre. En fi, podeu enviar un missatge a tota la canalla de Catalunya, alguna cosa que animi una mica el país que està en hores baixes, sisplau?
6: I tant, Peyu!
10: Vinga. Catalans, catalanes, som en Tomàtic
6: i en Mic. I us volem dir que...
10: Malgrat entrebancs i situacions grises, sempre, sempre...
6: Sempre, sempre...
10: Ens tindreu al costat dels petits de casa.
6: I en català.
10: Visca Catalunya! Vinga!
0: De veritat, que si en Mic arriba a cridar lliure després, em desmaio.
11: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: En aquest programa tenim el costum de fer una petita prova als convidats de nivell de català. Us dic una paraula i tres definicions. La paraula d'avui és fabriquer. A, fabriquer. Es diu de qui contrau febres amb assiduïtat.
12: Torno a tenir el nano malalt. M'ha sortit ben fabriquer, pobrot.
0: B, fabriquer. Propi del treballador que recolza qualsevol decisió de l'empresa.
13: L'Esteve és un pilota. Tot el dia llepant el cul de l'encarregat. És un collons de fabriquer.
0: O, C, fabriquer. Eclesiàstic que té al seu càrrec les obres de construcció o de conservació d'una església.
3: M'ha dit el fabriquer de la Sagrada Família que no estarà acabada fins al 2086.
0: Complex, eh?
4: Sí, però això no és francès, no? Fabriquer.
0: No, és català, al principi. A, B o C?
4: Tu què diries, nena?
1: Nen, jo diria C.
0: La C, el fabriquer,
4: doncs
0: l'eclesiàstic. Correcte! Sí! Comarques de Catalunya. Si ho podeu fer amb les veus dels personatges, em faria encara més il·lusió. És de nord a sud, les que toquen el Mediterrani, començant per l'Alt Empordà,
4: sí,
0: i anar baixant. La primera és Alt Empordà. La següent.
4: Aquesta és l'única que em sabia.
0: Home, la després de l'Alt Empordà és...
1: Baix Empordà. Sí.
0: Baix Empordà.
8: Hòstia, no ho sé.
6: La Selva.
0: Molt bé!
8: Sí, la Selva.
0: La Selva. Després de la Selva...
8: Maresme,
0: molt bé.
4: Olé.
0: De moment sou els que heu arribat més lluny en aquesta prova, eh? Després del Maresme...
8: Barcelonès.
0: Molt bé.
1: Molt bé.
0: Barcelonès. Hi ha més Catalunya, eh? Més avall de Barcelona.
4: Sí, estic pensant.
1: Costa Daurada?
0: No. Comarca, eh?
1: Comarca. Garraf?
0: No!
1: Baix Llobregat.
0: que us heu saltat al Baix Llobregat.
14: Baix Llobregat.
0: Mercè, Ferran, molta sort en la vostra trajectòria. Vosaltres sou titellaires de professió.
2: Sí.
0: No sé si... On us podem veure, a banda del mic que el tenim penjat al 3CAT, amb els vostres espectacles? Us podrem veure amb algun show, algun lloc?
1: Sí, bé, el mic el podeu veure en teatre.
0: Mira.
1: Fem uns quants bolos, perquè estarà una altra vegada. L'any passat ja va estar per Nadal a Barcelona.
0: Doncs per Nadal. Per Nadal,
1: per
0: podrem
1: Nadal
0: anar...
1: alçat.
0: Per Nadal al Sant Andreu Teatre de Barcelona,
1: sí, senyor,
0: podrem veure,
1: sí,
0: el mic.
1: Sí.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
4: El Tomàtic també el poden veure en un bar,
0: sí?
4: Que es diu Lolala.
0: Ah, sí?
4: Al barri del Clot.
0: Què dius ara?
4: A la plaça del Mercat del Clot. Estàs posat allà perquè el pugui veure tothom.
0: Ah, doncs mira, si teniu nostàlgia del Tomàtic, passeu pel bar del Clot.
4: Lolala.
0: Us trobareu el Tomàtic allà exposat.
4: Això mateix.
0: No es pot menjar, eh?
10: No, és per menjar, no.
0: Fort aplaudiment pel Tomàtic i el mic, la Mercè i el Ferran.
11: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Comparteix espai amb els nostres parroquians habituals.
12: Avui no parlàvem de la claqueta.
13: Encara de rato que no parlem de la claqueta.
0: Un moment, nois, un moment. Ara hi anem. Mercè Martínez, parlem de la feina de claquetista, avui.
3: Parlem de la feina de claquetista, claquetera, no sé.
0: No sé com
3: has dit. Vaig anar a parlar directament amb una persona que s'encarrega de fer funcionar la claqueta, que és la Lídia Vilauslada.
0: Lídia.
3: La Lídia. La Lídia ha treballat amb molts actors, moltes actrius, molt, molt, molt, molt tops.
0: Sí.
3: Escoltem-la ella mateixa dient... Quina és l'actriu més famosa?
0: La més famosa.
3: Sí.
0: Aviam.
3: Que no era jo.
15: L'Scarlett Johansson.
3: Oh! Com us heu quedat?
0: L'Scarlett Johansson.
13: Bueno, quasi res, saps?
3: Escolta.
0: Us agrada l'Scarlett Johansson?
13: Molt, sí, molt.
0: Una pel·lícula...
3: Hasta a mi m'agrada l'Scarlett Johansson.
13: Memories d'Àfrica.
3: Tens com una obsessió amb Àfrica, has vist?
13: Quan surt l'Scarlett Johansson allà a mi...
0: Aquesta noia és catalana, la Lídia?
3: La Lídia Vilauslada és ben catalana, és ben d'aquí, sí, sí. I escolteu què ens diu de l'Scarlett Johansson. Aviam. Com és l'Scarlett de prop?
0: A veure.
15: Una persona molt petita, que semblava molt tímida. Després es posava davant de càmera i aquesta timidesa s'esfumava.
0: Carai.
3: Sí.
13: Petita. Però molt petita, què vol dir?
3: Que és poqueta cosa, que és petitona, sí, que és molt tímida, es veu que estava sempre molt concentrada, es veu que és molt, molt, molt professional.
0: I llavors, quan la graven, fa el canvi, eh?
3: I després creix. Aquesta cosa que passa
12: uns
13: amb tu, eh?
3: Exacte.
0: Tu creixes.
3: Estava pensant justament en tu.
0: Tu fas el procés a l'inversa. Tu creixes i llavors et gravem, diguéssim. Sí.
3: Doncs l'Scarlett era molt bona persona, però es veu que n'hi ha que no ho són tant. D'aquests tan tops.
0: Home,
3: n'hi ha que són uns torracollons.
0: Ah, sí?
13: I de no tan tops també, Mercè, sí. De no tan tops també.
3: I de no tan tops també, sí,
12: Me'n
3: va dir uns quants, ja, però me'ls va dir fora de micro.
0: Però digues una
3: perquè, artista. No, és que ens vam trobar en un bar i les coses que es diuen en un bar es queden al bar.
13: Però un nom igualment...
3: Però com que es pot dir el pecat, però no el pecador,
0: sí.
3: Us dic que va fer un molt, molt top.
0: Un actor.
3: Va despatxar el foquista. El foquista és la persona que s'encarrega de fer foco tota l'estona.
0: Sí, que la imatge quedi nítida, enfocada.
3: Doncs, no sé, és un actor que no estava gaire enfocat i la va agafar amb el foquista i el va fer despatxar.
13: Hòstia, Marlon Brando era aquest.
0: Però era català o no?
3: No era català.
0: Ja m'ho semblava d'això d'un català, no pot ser.
3: No. Oh, i tant, que pot ser, també pot ser. No, també pot ser.
13: Català,
3: no us feu dir noms.
0: Has de ser una mica idiota per fer despatxar el foquista que, sí, com a actor, quasi no intervé, diguéssim, no t'ha fet per res la seva feina.
3: No, la veritat és que no. Doncs imagineu-vos quin poder tenen alguns actors, no? Vull dir que més val caure'ls en gràcia que altra cosa.
0: Mm-hmm.
3: En fi, la cosa és que no es diu claquetista, perquè jo li vaig dir, com et dius, claquetista,
0: quin
3: claquetera...
0: Quin és l'ofici?
3: L'ofici és ajudant de càmera. Mireu què fa un ajudant de càmera.
15: Tenir enllestida la càmera passa per tenir una òptica adequada, tenir bateria perquè no s'apagui la càmera al mig de la presa.
0: Important.
15: I targeta suficient per rodar aquesta presa també. I a més, altres funcions com seria marcar actors i actrius i fer la claqueta.
3: Sabeu què vol dir marcar actors i actrius?
0: No.
12: Posar-los una ratlla... El vas allà amb una brotxa i el...
0: El marques.
3: No, ni amb allò de les vaques, que tant t'agradaria fer la vaca, no, tampoc. No. El que fan es posen una marca a terra, que normalment és com una T,
0: sí.
3: I és on han d'anar els peus.
0: T'has de posar aquí.
3: Sí, el que passa que és molt difícil, això de les marques. Jo encara no l'he trobat perquè quedes una mica guenyo, vull dir, perquè vas cap al lloc i has de mirar la marca i és molt estrany.
0: T'has de fer una escena de mirar els ulls amb algú que t'estàs enamorant. I has de mirar a terra, aviam on fiques els peus.
3: Exacte. Hi ha prou feina, tens, no entrebancar-te.
0: La mateixa persona que fa allò de la claqueta?
3: És el que et fa la marca. Per tant, ella està molt a prop dels actors i actrius famosos.
13: A vegades els arrasquen així amb el pampassa, l'ha rascat amb un actor molt famós.
3: Exacte.
13: Una que jo conec, així amb en Robert Redford.
0: Ah, sí.
3: Però sabeu què passa? Que ens tenen molt a prop, però el que passa és que no ens parlen.
0: Qui?
3: Tota aquesta gent de l'equip.
0: Què vols dir?
3: És molt fort, perquè tenen com la consigna de no parlar amb els actors i ni tan sols, segons aquí, de ni mirar-los als ulls.
0: L'equip tècnic no pot parlar amb els actors?
3: No.
13: Aquí la Renaixença
0: aquí parla tothom amb tothom.
3: Aquí
0: som nosaltres que no podem parlar amb els tècnics.
3: És veritat, perquè de vegades es tanquen amb un quartet i dius, què cony hi foten allà?
13: Per dinar ells tenen sols,
0: Sí, volen dinar sols.
13: Els tècnics tenen sols, no hi entres allà.
3: Són molt estranys, els tècnics són molt estranys.
0: Els molesteu que estan concentrats.
3: Doncs amb un rodatge no, és justament el contrari. Ser ajudant de càmera, us pensàveu que fos tan atrapat?
13: Jo el que veig és que el càmera no fot res.
0: Exacte.
13: Ho fa tot l'ajudant, eh?
0: Sí.
3: Doncs és molta feina i es veu que passen molts nervis.
16: Sempre la primera claqueta que faig el primer dia del rodatge estic molt nerviosa. Tremolo mogollón i és com...
3: És que jo li vaig dir, tu te'n dones compte que ets la persona que surts més en les gravacions? O sigui, després en el muntatge final, evidentment, no es ve la igual que fa la claqueta, però és la persona que surt més, fins i tot més, que els protagonistes.
0: Hi ha gent que té més gràcia i hi ha gent que té menys gràcia fent la claqueta.
13: També.
0: Jo, a vegades, me n'han fet alguna davant dels ulls que dius, noi, estàs de sort que estic bé del cor, perquè una mica més i quedo aquí terra esterracat del susto que m'has fotut.
3: Després li vaig preguntar de quin era el futur, com es veia ella, si sempre faria la claqueta o tenia...
0: Vol ser alguna cosa més a part d'ajudant de càmera.
3: I em va dir que el normal és passar de fer la claqueta, de ser ajudant de càmera, després passes a foquista, després passes a fer d'operador de càmera...
0: I president de la Generalitat.
3: Exacte. I em va dir que no, que el que a ella li agradaria és saltar-se al foquista i anar directament...
16: En realitat, operar càmera sí que m'agradaria.
0: Fer de càmera.
16: És una posició molt llaminera per tothom, la d'operar càmera.
3: Sí, el que passa que és una feina que es veu que tothom la vol fer. I,
13: ah, sí?
3: Sí, i és una feina bastant masculinitzada.
0: Ah, sí?
3: Anat deient. Cada vegada n'hi ha més, gràcies.
13: Amiga,
3: però...
13: ja sé per on te vas.
0: Més
3: i molt ràpid us explico.
0: Sí.
3: Realment, la claqueta és l'objecte més preuat. Si us hi fixeu, si seguiu a Instagram actors, actrius, tothom es fa la foto amb la claqueta.
0: És com una, com una peça de museu, no?
3: És com la peça...
13: Allò t'explica què estàs fent.
3: Exacte.
13: Està molt ben vist, això.
16: Normalment producció posa les claquetes perquè després es regalen. Li regalen el dire de foto, el dire, o una actriu, un actor...
0: Jo de lo que he fet no me l'han regalat mai, la claqueta.
3: No?
0: Aquí solem aprofitar-la d'un projecte per l'altre. No la regalem mai.
13: Jo que em paguin la factura ja estic content.
0: Mercè Martínez, moltes gràcies.
3: A tu.
0: Gràcies.

0: Estava intentant identificar quina peça musical devia ser, però desconec en absolut, Arnau.
1: Això és l'assassinat del duc de Guise, del compositor francès Camille Saint-Saëns, de l'any 1908. I diràs, per què dimonis estàs posant aquesta peça, Arnau?
0: Per què?
1: Doncs resulta que aquesta obra que estem sentint de fons és la primera banda sonora de la història composta expressament per una pel·lícula. Durant els anys de cine mut, els músics tocaven una mica allò que els venia de gust mentre es projectaven els films, però gràcies a aquesta composició va canviar la història. Va ser la primera vegada que un músic escrivia una obra pensada per acompanyar unes imatges en moviment concretes i s'inventava així el concepte de banda sonora original.
0: Doncs mira, escoltem la primera banda sonora original de la història, no? Camille Saint-Saëns, i tornem...
2: 500.
1: No, aquest és el compositor.
3: Això és el que va cobrar.
0: Camille Saint-Saëns és el compositor de l'obra. Saint-Saëns.
2: Saint-Saëns.
0: Vinga, va, i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.
4: Bravo!

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la nevada de 1887.

0: gos que es diu Sugus.
1: Sí.
0: No ens han especificat per quin motiu té aquest nom,
2: bueno,
0: però el que sí que sabem és la seva raça.
1: Tu et diu Carlos i ningú t'ha preguntat per què et dius Carlos.
2: Sí.
1: Doncs aquest es diu Sugus.
2: Sugus.
1: Ja està.
0: En Sugus és un gos ratoner andalús. Mireu-lo.
3: Un gos ratoner andalús?
0: Mira.
1: Erzugu.
2: Són molt espavilats, eh?
1: Erzugu.
2: Jo he vist un gos com aquest encarar-se amb un senglar i fer-lo fora, el senglar.
0: Sí?
2: El senglar espantat, eh? I no aixeca un pam de terra, aquest gos, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Heu de saber que aquesta raça, originàriament, eren autòctons d'Andalusia i eren molt, molt útils per caçar les rates dels cellers.
2: Clar.
0: La Martina, de Sant Joan d'Espí, ens explica que en Sugus li agrada dormir, menjar, les carícies...
1: Sí, normal.
0: Lo normal.
1: D'un gos i d'un...
4: Hasta d'una persona.
2: Hasta d'una girafa.
3: És el cop que em sento més gos.
0: Un dia, sortint a passejar, en Sugus es va escapar i va entrar a l'ascensor del bloc.
1: Vaja.
0: I aquí es complica una mica la cosa.
1: Ai, ai, ai. No ho expliquis, no ho expliquis.
0: Sí, va, us ho explico. La porta de l'ascensor es va tancar...
3: Hòstia.
0: Ai, ai. I la corretja va quedar enganxada... amb el quisso dins.
1: Què dius, què dius?
0: L'ascensor va baixar... Sí.
2: El matarem abans...
0: Encara no ha començat la història, de passejar-lo.
2: El matarem abans de passejar-lo.
0: I en Sugus es va quedar penjat.
1: Hòstia de Déu.
0: Us imagineu, no?, com és això?
3: Sí, sí, sí.
0: Perfectament. Per sort, la corretja... Mireu fins on es va estirar, que es va trencar.
3: Oh, que bé.
0: Quan la porta de l'ascensor es va obrir, en Sugus estava en un racó perfectament, però ben acollonit.
1: Home, home, bravo.
0: Ja l'hem salvat, de moment està salvat.
3: Aquí hauria de ser fins aquí la renaixença.
1: Ja està.
3: Ja està. Ja està. Ja està. Fet,
1: La conclusió és que compreu corretges senzilles.
0: Sí.
1: Baratetes,
0: que es trenquin
1: ràpid.
5: No us preocupeu, perquè anem a un context històric en què les maleïdes portes dels ascensors encara no existeixen.
1: Menys mal, menys mal.
5: Ens situem a l'any 1325 al nord de la península itàlica. És una època convulsa de constants aliances i traïcions entre les ciutats-estats que dominen els diversos territoris. Avui ens centrem en el conflicte entre la ciutat de Bolonya i la ciutat de Mòdena, una guerra fugaç amb un nom ben curiós.
1: Avui passegem el gos per la Guerra de la Galleda.
3: Aquest tema.
4: Aquestes músiques, Memòries d'Àfrica, sap, això?
2: És que només has vist aquesta
1: música. Només has vist Memòries d'Àfrica.
4: I Pretty Woman.
1: doncs de les dues sí, sembla més Memòries d'Àfrica. Sí. El passeig d'avui comença de manera idíl·lica, passejant per les vinyes al voltant de la ciutat de Mòdena.
2: És maco, això.
1: Això és preciós,
2: no
1: eh? Una zona ben bonica.
2: Aquest programa m'agrada a mi.
1: Som al novembre de 1325.
2: Fa dies d'això.
1: Tot i que fa sol, ens hem d'abrigar perquè el nord d'Itàlia refreda de valent. En Sugus passeja tranquil·lament aliè a les tensions polítiques.
4: Millor.
1: Tal com ha dit l'Arnau, avui el context històric és important.
2: Sí.
1: Aquí hi ha dos bàndols clars. Per una banda, els de la ciutat de Mòdena. Els de Mòdena, a part de fer vinagre, també són partidaris de ser governats per l'emperador. Aneu seguint, eh? Els de Mòdena
4: sí, sí, sí, sí.
1: Volen l'emperador.
2: Emperador i vinagre.
4: Apunto, fes una mica...

0: Hem de fer cas al que diu l'emperador.
1: Ara m'agrades, collons.
0: Me cago en tot, hasta.
2: Mòdena és una ciutat petita, basada en l'activitat rural i una població camperola de mentalitat més aviat tancada. Ells encara creuen en el feudalisme, a fer cas al noble de torn i a retre vassallatge a l'emperador.
3: Exacte. La petita noblesa rural som l'esperit de Mòdena. El papa no pot estar per sobre nostre.
1: Oh, senyor noble, no l'havia vist. Què fa vostè en aquest humil local?
3: He vingut per assegurar-me que esteu al costat de l'emperador i no pas amb el papa.
0: Segui.
1: I com està la seva senyora, com està?
3: No, gràcies, ja marxo, que aquí fot molta pudor.
1: Però què diu, pudor? Escolti, que ho tenim tot net com una patena, Fins i tot, miri aquest gos que tenim aquí, Ens caça les rates del celler. Es diu Sugus, Després en fem estufat.
2: Pot sorprendre que en una població tan rural i tradicional com Mòdena es rebutgi el mandat del papa, però els habitants de Mòdena tenen un lema.
4: El papa ha de cuidar les ànimes, no ficar-se en política.
1: Ara aquí tenis fe.
4: L'Eglésia.
2: Els habitants de Mòdena ho tenen clar. Malgrat ser cristians, la seva autoritat és l'emperador de l'imperi romano-germànic. Això vol dir que els de Mòdena donen suport a l'emperador Lluís IV de Baviera.
0: Aquí has dit que donem suport, no?
2: A Lluís IV de Baviera.
1: Però pensava que era un emperador de casa.
0: Un italià
1: d'aquí, de pura cepa de la terra, cony!
2: L'emperador és de Baviera, ja em sap greu. Ara, també té un avantatge. L'emperador es governarà des de lluny.
0: Collons, a un alemany li hem de fotre cas, nosaltres?
2: Però penseu que si et governen des de lluny pot ser una mica la teva, també, saps?
1: Això també és veritat.
2: Els de Mòdena saben que l'emperador els donarà màniga ampla per autogovernar-se.
0: Ja t'entenc. Això ja m'agrada.
1: També m'agrada. Visca, emperador! Visca!
0: Visca!
5: Vinagre!
0: Visca!
2: Com podeu veure, l'ambient està caldejat. Agafem en Sugus i sortim del local, que entre l'olor de vinagre i la pudor de suat, el pobre està ben marejat. Respirem una mica d'aire, tot passejant pel bosc. Al cap d'una estona ens plantem fins a les muralles de Bolonya. És hora d'entrar a la ciutat a veure què s'hi cou. Ara som a l'altra banda.
6: Sí.
1: Aquells de Bolonya, de veritat, és que són una colla de salvatges. Diuen que l'emperador és la seva autoritat. A veure, qui li cap al cap, això?
6: Quines baixanades, eh? Això són baixanades, això que diuen.
1: Sí.
6: Cremaran tots a l'infern, eh? A Bolonya hem de respectar la paraula del Sant Pare.
1: Ara t'escolto, cordons, sí. Ara.
6: Clar, guapi.
1: Sí.
2: Guapi.
1: Clar que sí.
4: Has dit guapi?
2: Ja he dit guapi.
6: Va sortir.
2: Bolonya és una ciutat més gran i més moderna. Té una universitat de prestigi. De fet, és la més antiga d'Europa.
4: És la Universitat de Bolonya.
2: Sí, senyor. Sí, ho acabo de dir jo,
4: Tu només has dit que tenia una universitat. Jo he dit el nom de la universitat.
0: Hòstia, tenir un cervell així ens va molt bé.
2: Sort en tenim. Els seus habitants són comerciants i burgesos adinerats. El feudalisme ha quedat enrere. Ells volen estar al costat del Sant Pare.
7: Exacte, germans. La ciutat de Bolonya ha de donar suport als estats pontificis.
1: Ai, senyor bisbe! Sóc que no l'havia vist, Què fa vostè en aquest humil local?
7: He vingut per assegurar-me que esteu al costat del Sant Pare i no pas amb l'emperador estranger.
1: Segui. Com està la seva senyora?
2: Què és un bisbe?
1: Com està el senyor? El senyor omnipresente.
2: Com està la canalla?
7: Una copeta de vi sí que la podria fer. Avui no tinc gaires compromisos.
1: Molt bé. Brindem.
0: Un brindis super.
1: Per la sang de Crist!
0: Visca!
4: És ben boig, aquesta divertida.
2: Vols dir que s'ha brindat mai per la sang de Crist, amb aquesta alegria? Per la sang de Crist! Hòstia, si ho fessin així a missa...
1: Hi hauria més gent.
0: Encantada.
2: La població de Bolonya, encara que sigui moderna i oberta, volen tenir el suport del Sant Pare. El papa els pot donar carta blanca per governar-se ells mateixos a canvi de suport polític i econòmic. A més, la universitat depèn de la protecció papal. Els agrada que la seva autoritat els vingui de Roma. Finalment, els de Mòdena i Bolonya passaran de les paraules als fets. Les tropes dels dos exèrcits surten de les ciutats per trobar-se a mig camí, a un descampat al costat d'un rierol anomenat Zappolino.
4: Un espetac d'hòsties.
5: Es veu venir.
2: Agafem en Sugus i ens situem a una distància prudencial. Zappolino està situada en una vall i nosaltres hem trobat un turó per veure-ho tot sense córrer perill. De moment, ni rastre d'ascensors. No patiu per en Sugus, que pot estar tranquil. En aquest punt de la història...

0: història. No sabem si us cauen millor els de Mòdena, que són els rurals i que estan a favor de l'emperador, o els de Bolonya, urbanites i a favor del papa. A mi no m'ho pregunteu perquè... perquè jo sí que ho tinc clar. En Sucos té clar que els de Bolonya fan més bona olor.
1: Doncs mira, el gossot ja pot anar a la merda, saps què vull dir?
2: Home, només perquè els de Mòdena fem una mica d'odor de vinagre, ja ens tracteu de salvatges, eh?
0: Ah, bueno, al vostre local hi havia rates, eh? Fins i tot el vostre noble us ho ha dit, que hi havia rates. Atenció als dos exèrcits. Bolonya ha desplegat 30.000 soldats. En canvi, Mòdena només té 7.000 efectius.
2: 30.000 contra 7.000? Jo, escolteu, no sé comptar gaire, però podria dir que els de Bolonya en rebentaran, eh?
0: Bueno, heu de saber que l'exèrcit de Bolonya és un exèrcit novell. La gran majoria de soldats no han entrat mai en combat.
2: Oh, collons.
0: A més, Bolonya també té mercenaris entre les seves files. I els mercenaris, quan ho veuen una mica complicat, tendeixen a fotre el camp corrent, eh?
1: I tant, que quina merda, mercenaris.
0: La infanteria de Mòdena envesteix primer. La cavalleria dels bolonyesos queda en una mala posició. Els bolonyesos tenen un exèrcit molt nombrós i això provoca que tingui poca mobilitat.
3: Ah, mira.
0: Els de Mòdena, contra tot pronòstic, guanyen la batalla.
2: Què dius?
3: Què dius?
2: Visca Mòdena!
0: Hòstia, el combat només ha durat 2 hores.
2: 2 hores.
0: Vinga. Els modanesos van tan sobrats que persegueixen els soldats enemics fins a les portes de Bolonya. Que ara què, la universitat? Ara, de què te sirve la universitat, listo? Un cop allà, un soldat de Mòdena els planta un paper a la porta principal proclamant la victòria.
4: Els has plantat el paper a la porta.
2: I tant, i tant. Els hem paperat tota l'entrada. Espero no haver-ho posat al revés, eh? Ja sabeu que senyor meu, que jo de llegir no en tinc ni idea, eh?
0: Els derrotats habitants de Bolonya, que es creuen superiors intel·lectualment, només els queda insultar els seus rivals des de dalt de la muralla.
3: A veure, de veritat, ets un tanoca! Que aquest paper que has plantat està al revés.
5: Això.
3: És que, a veure, ho hauries... Hauries de passar per la nostra universitat,
5: això,
3: eh?
5: Això mateix, clar que sí, tia. Els de Mòdena sou uns pudents i uns capquadrats.
3: Llegeixo una mica.
2: Noies, heu vist com corrien els vostres soldats? Quina pallissa que us hem fotut!
0: L'espectacle és bastant patètic. En Sugus s'ho mira sorprès. Totes les guerres són un desastre, però és que aquesta en concret ha sigut molt penosa. Una guerra d'un dia, sí, amb una sola batalla que ha durat 2 hores.
2: Bueno, tampoc no ens treguis mèrit ara, eh?
0: Bueno, no, però com a guerra...
2: Sí, bueno, però ens hem fotut d'hòsties, eh?
0: Justeta. De fet, 2.000 soldats han perdut la vida durant el combat de Zapolín.
2: O sigui, 2.000, són molts, eh?
0: Són 1.000 per hora.
2: Collons.
0: Has d'anar a 1.000 per hora.
3: Però
0: a 1.000
3: morts
0: per hora. 1.000 morts per hora són molts, eh?
3: Potser van menjar algú que no se'ls va posar bé.
0: Oi? No sé. La veritat és que els de Mòdena no s'esperaven arribar tan lluny. Han arribat fins les portes de Bolonya, però intentar conquistar la ciutat és impensable. És hora de marxar cap a casa amb el cap ben alt.
6: Me cago en... Vols dir que no podem conquistar la ciutat? Ara ja hi som, eh? Jo em veig valent, eh?
0: Tota la ciutat. Amb l'adrenalina del moment, els de Mòdena volen humiliar encara més els seus rivals. A l'exterior de la muralla, a prop d'on ens situem a Mansugus, hi ha un pou. És un dels pous d'on la gent de Bolonya treu l'aigua del poble.
3: Ai, que s'hi cagaran a dins, eh? Ai, colla de porcs!
0: Doncs hauria sigut una bona humiliació, però no van així. Els soldats de Mòdena van cap al pou i, atenció, eh? Roben la galleda.
3: Què diu?
0: És gros, això, eh? És una salvatjada, eh?
2: Però quina tonteria és aquesta.
0: Mira, noi, és una simple galleda de fusta per treure aigua, però els de Mòdena ho troben molt divertit. El que estem dient, us prometo que és totalment verídic. Va anar així, més o menys.
6: Creu! Els hem robat la galleda! Us hem robat la galleda del pou! Imbècils! Que tinc la galleda!
2: Bravo!
6: I sols!
2: Que Mòdena!
6: Salvatge! La galleda, maca!
3: Salvatge!
0: És com si vas a Madrid i t'emportes l'osso aquell del Madroño.
2: Això ho podríem
3: fer. És petit, és molt petit.
0: Això sí que ho podríem fer.
6: I anar marxant d'allà. Madrileño!
0: Ens hem robat l'osso! Que seguirem pagant hisenda, però bueno, us hem quedat amb
3: l'osso.
0: Aquella malifeta més pròpia de nens petits es converteix en l'esdeveniment més famós del dia, més que la batalla en si. Els de Mòdena faran servir la galleda de fusta com a símbol de la seva victòria.
4: Germans d'armes, quedem-nos la galleda de fusta dels nostres rivals. Serà el nostre estandard. Portem-la cap a Mòdena.
0: Tant és així que la guerra que acabem de viure passa a dir-se la guerra de la galleda. Els de Mòdena marxen exhibint la galleda del Pou com un trofeu de guerra. A nosaltres ens toca acompanyar-los per veure com acaba tot plegat. Només hi ha un petit problema. En Sugus ha desaparegut, tu.
3: Com?
0: No el trobem enlloc.
1: Aquell gossot que corria per aquí?
0: Sí.
1: Segur que l'han robat els de Bologna, com que nosaltres tenim la seva galleda.
3: Ah. Tu què dius? Que nosaltres no hem robat res, que segur que us l'heu menjat vosaltres, eh?
2: Ja
3: perquè els de Mòdena, us mengeu els gossos, els de Mòdena.
1: Què dius?
6: Eat the dogs and eat the cats.
2: Sí.
3: El hot dog el vau inventar a Mòdena.
0: Ningú troba en Sugus per enlloc. L'últim cop que l'hem vist era al costat del Pou d'on han robat la galleda.
2: S'ha quedat a dins.
0: Ai. És llavors quan sentim uns udols molt dèbils. A falta d'ascensors, en Sugus, sense saber ben bé com, s'ha fotut a dins del Pou.
2: Veus?
0: És que no pots despistar ni un moment, eh?
2: No.
0: Per sort, els amables soldats de Mòdena ens poden deixar la galleda per treure'l.
1: Sí, fins ara érem pudents, eh? Però ara som els amables soldats.
0: Bueno,
1: ja.
0: En Sugus està xop i ben acollonit, però no s'ha fet mal. Ara sí, podem reprendre la tornada cap a Mòdena. Un cop a la ciutat, es penja la galleda a dins de l'església. Avui dia, a Mòdena, encara es pot visitar una rèplica de la galleda de fusta que recorda aquella gran victòria de l'any 1325.
3: I el Sugus és viu?
0: En Sugus...
3: Ha caigut en un altre pou?
0: O... En Sugus, tot i ser un mal destre... I caure tot arreu on hi ha un forat.
3: Papello.
0: Sigui un ascensor, sigui un pou.
3: Per favor, quin
0: en Sugus és...
6: Viu!

0: Tornem després d'aquest apassionant passeig per les vinyes que hi ha entre Mòdena i Bolonya. Hem presenciat una de les guerres més estranyes de l'edat mitjana, la Guerra de la Galleda. Tot i el conflicte bèl·lic i els 2.000 morts al camp de batalla, en Sugus torna a casa d'una sola peça. Això sí, amb pudor de gos moll, perquè ha caigut a dins del pou de Bolonya. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
1: I amb el vostre esprit.

Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, us informa aquesta hora Marta Sánchez. La nit ha estat tranquil·la a la frontera de Ceuta després que tant Espanya com el Marroc hagin reforçat la seguretat davant la convocatòria d'una nova entrada massiva de migrants prevista per avui. Tots dos governs volen evitar que es repeteixi la situació d'ara fa 15 dies, quan més de 70.000 persones van accedir a la ciutat de forma irregular. El govern espanyol anuncia que retornarà totes les persones que travessin la frontera. Escoltem Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
2: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada masiva no puede volver a producirse. Estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
1: Tot i que a la xarxa circulen missatges que animen a repetir l'episodi del 30 de juliol, assegurant que avui la frontera estarà oberta, els experts apunten que la crida ha perdut força respecte a la de fa dues setmanes. Un terratrèmol de magnitud 5 ha sacsejat aquesta matinada a la localitat de l'Endín, a Granada. La Junta d'Andalusia ha activat la fase d'emergència en situació operativa 1. És un sisme que ha provocat més de 200 trucades als serveis d'emergències i diversos danys materials, com ara esquerdes, despreniments d'elements de façanes, murs i teulades. De moment, no hi ha constància de danys personals. El moviment s'ha sentit a gairebé tot Andalusia, amb prop de 200 avisos rebuts des de municipis de Granada, Almeria, Màlaga, Jaén i Còrdoba. Els bombers i la policia inspeccionen les zones afectades, on també hi treballen un grup d'arquitectes voluntaris que avalua els possibles danys als edificis. I a Indonèsia, un terratrèmol de magnitud 7,7 ha fet almenys dos morts. El sisme s'ha produït de matinada a la costa del país asiàtic a uns 35 quilòmetres de profunditat i ha activat una alerta preventiva per tsunami que s'ha aixecat minuts més tard. El moviment ha anat seguit d'almenys tres rèpliques i també ha provocat danys materials i evacuacions. Les autoritats australianes, un dels països més propers, han descartat cap amenaça de tsunami per al continent, les illes i els territoris australians. Activada l'alerta del Pla Inuncat per les fortes pluges previstes per avui, sobretot de cara a la tarda. Es preveu que es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora, especialment a la Catalunya central, al Camp de Tarragona i també a les Terres de l'Ebre. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i afectaran les comarques de Ponent, Penedès, l'Alt Pirineu i l'Aran i també l'interior de Girona. Això mentre baixa lleugerament avui el risc d'incendi, hi ha un centenar de municipis de 17 comarques a nivell 3 sobre 4 de perill. Pel que fa al foc de Collserola, que es va declarar ahir la tarda, està ja controlat, ha cremat una desena d'hectàrees i hi ha una persona detinguda sospitosa d'haver-lo provocat. I us expliquem també que Renfe ha engegat un pla de xoc per modernitzar estacions entre aquest any i l'any que ve. S'anomena A Punt i servirà per renovar sobretot els vestíbuls de les estacions de Vilanova, Sitges, Sabadell Sud, Fabra i Puig i Sant Celoni. Es destina una mitjana de 300.000 euros a cada actuació, que el que busca és revertir el desgast de les infraestructures i obtenir resultats perceptibles a curt termini. Està previst que les obres s'acabin al febrer de l'any que ve. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
3: L'estació finalment és la porta d'entrada al sistema de Rodalies i, per tant, la seva mirada, la seva confortabilitat i el bon accés parla també del sistema que l'usuari es trobarà després.

0: cultura catalana s'instal·la aquest cap de setmana a Estocolm per celebrar-hi l'Aplec de Difolk, la principal mostra de projecció exterior de la cultura popular i tradicional del nostre país. Hi participen uns 1.200 integrants de 42 entitats de cultura popular. Des de fa gairebé 4 dècades, la Difolk contribueix a difondre el patrimoni cultural català més enllà de les seves fronteres. L'Aplec és el seu projecte més emblemàtic i des de la primera edició, celebrada a Amsterdam l'any 1988, ha recorregut nombroses ciutats europees amb l'objectiu de donar a conèixer la diversitat de les tradicions catalanes i fomentar també l'intercanvi cultural. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, destaca la importància del programa que es presenta aquest any a Estocolm.
1: Genera trobades i intercanvis amb altres societats, amb altres cultures del món. Aquest any l'oportunitat a més és especialment extraordinària perquè, com sabeu, l'Aplec s'integra al Kultur Festival, un dels grans festivals urbans d'Europa.
0: El programa inclou un espectacle inaugural, 11 grups de gegants, 5 sardanes, diverses colles castelleres, 4 de bastoners i 3 agrupacions musicals, entre d'altres. En esports, el jugador blaugrana Frenkie de Jong s'ha queixat sobre notícies falses que afecten la seva imatge, sobre la lesió, sobre la relació amb el tècnic i sobre el fet de suposadament haver-se negat a jugar un partit contra l'Atlètic de Madrid. D'altra banda, el Barça viatja avui a la tarda a Suïssa per jugar demà un amistós contra el Basilea. L'Espanyol, de la seva banda, anuncia la cessió de Banja Drusic, el defensa central de 27 anys i internacional amb Eslovènia, ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg. I avui comença la Lliga de Primera Divisió, 7:45 del vespre a l'Alavés Getafe. A l'Europeu de Natació a París, el sitgetà Luca Huck, juntament amb l'equip espanyol, ha acabat en quarta posició la final del relleu mix dels 4 per 100 metres lliures.
2: Fins aquí les notícies.
3: Les tasques d'extinció van bé.
2: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat. Registres
4: a Catalunya. A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
2: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
4: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
2: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
4: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
5: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gilpret sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
6: Un mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que diuen els catalans.
5: Tornen els draps bruts.
7: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
5: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
4: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
5: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
4: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
8: Ets tu.
2: Més mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.
9: Bon dia, bona hora. Arrenca una nova edició del Mans de Catalunya Ràdio, tota l'arrel a la Ràdio Nacional. Aquest cap de setmana posem la mirada cap al sud del país. Ens acostarem als tradicionaris de les Terres de l'Ebre, una de les cites imprescindibles de la música d'arrel d'aquest estiu. També descobrirem les novetats de la plaça del Sol, convertida durant les festes de Gràcia amb la plaça del Folk. Parlarem de les danses, que escalfa motors per convertir les Preses en l'epicentre de la dansa d'arrel internacional, no només a casa nostra, aquesta setmana que entrem. Passarem per Peramola, a l'Alt Urgell, on el proper cap de setmana s'hi celebrarà una tarda bastonera dins els actes de la Festa Major, i recuperarem una de les notes discogràfiques de la temporada, els Trèvol, una proposta emergent de la nova escena folk al nostre país. Amb la producció de Dolors Genola i qui us parla, Quim Rotllant, a la direcció i a la locució, comencem el Mans.
2: El batec de la cultura popular i l'associacionisme. Ets el Mans, amb Quim Rotllant, a Catalunya Ràdio.
9: Som-hi, doncs, que és dissabte. I començarem amb una sardana de Lluís Alcalà, que interpreta la principal de Cassà, Joves Triomfants.

Amb la principal de Cassà acabem d'escoltar Joves Triomfants, peça de Lluís Alcalà. Precisament la principal de Cassà. Avui la trobareu a les 12 a la Festa Major de Belllloc a Santa Cristina d'Aro, al Baix Empordà. Escolta.

0: En només 3 anys han passat de guanyar els sons de la Mediterrània a convertir-se en una de les veus personals de l'escenari folk català. Ara presenten Folk d'Extraràdio, un disc que neix als barris, on es barregen les llengües, els accents, les cultures, allà on les tradicions es transformen i continuen vives. Un treball que reivindica la perifèria com a espai creatiu i que combina la música popular dels Països Catalans amb influències i sonoritats que formen part de la realitat dels nostres carrers. Avui en aquest Icant Mans ens acompanyen la Laia Gluck, la Leoni Martet, en Bernat Garcés, en Martí Fleta. Benvinguts a Icant Mans, bon dia.
1: Bon dia.
0: És com si haguéssiu tingut la vida d'un grup durant 10 anys, però concentrada en 3. Perquè, és clar, a veure, us presentem... comencem amb una diada del Graller, amb la intenció de fer festa. Us presenteu als sons perquè dius, ja aquí som. El 24 no ompliu un estadi, però feu un disc que es diu Qui omple l'estadi, no és un Graller. La Gran Trevolada, l'any 25, que a més era la cluenda del Tradicionarius, i ara el Folk d'Extraràdio. Jo crec que després d'aquesta introducció, gràcies per haver vingut, ens veiem en el proper disc, no?
2: Bueno,
0: Déu, ens has pintat molt bé, aquí. Sí. Qui valora el tema? No, m'imagino que amb aquella primera entrevista que recordo que us vaig fer a Manresa, que estàveu supernerviosos tots quatre...
2: Això ho estic encara,
0: eh? Home, no. Perdona.
2: Tots estem nerviosos.
0: Una de les grans diferències és que ja no esteu tan nerviosos i que la Leoni parla un català de llarg. Sí o no?
2: Bueno. Sí. Em costa la R. No. R.
0: Sí. Tot és treballar-ho. No, ara ja parlant de debò. Clar, és bastant meteòric el que heu fet, és una feinada. No us ho haguéssiu imaginat, però ha sigut tot molt natural. No heu anat a buscar res.
2: Aquests 3 anys han estat molt intensos, i és el que dius. Quan vam començar no hi havia cap mena d'intenció més que la de fer aquell concert a Vilafranca amb els nostres col·legues fent versions de grups que escoltàvem, i de cop, bé, és que ha estat tot superorgànic i supernatural, ha anat agafant aquesta forma. Vam passar de fer aquell disc amb en Pau Vinyoles, que era com bé molt petit perquè feia pocs mesos que tocàvem i tampoc teníem gaire material, però el vam haver de fer gràcies al concurs Sons. A la Gran Trevolada, això que deies, que ens vam envalentonar i vam dir, va, pues fem un disc en directe, que bueno, era delicat fer això, però vam dir, va. I fins avui el Folk d'Extraràdio, que per nosaltres és, bueno, claríssimament una evolució i una mostra de tot el que hem anat treballant com formiguetes aquests 3 anys.
0: Haver fet molts concerts, perquè clar, hem obviat que també, més a més enllà d'aquestes coses, heu fet un munt de concerts arreu del país. També ha fet que la formació Bernat es vagi assentant musicalment i hàgiu trobat les vostres complicitats. Més enllà de que ja us coneixeu amb els primers vols i tot plegat, heu anat teixint aquesta manera de ser dalt de l'escenari.
3: Bueno, jo sento, potser amb aquest últim disc no tant, però sempre ha sigut com la sensació de que Trèvol és més un grup de directe, no com que teníem, no sé, com ens envalentonàvem molt quan pujàvem a l'escenari i després ens portes a un estudi i ens fèiem una mica caca a sobre. Però bueno, amb aquest últim disc, com a mínim, jo crec que estem trobant una mica el nostre espai també dins del pues, un producte ja més preparat i tot això. I crec que està molt bé, saps? Com que després d'un primer disc que era plasmar les coses que tocàvem en directe, un, que és plasmar-ho més encara perquè és un directe, doncs aquest tercer disc és portar ja a un camp més de la producció més creativa, i per part nostra i per part del Pau Vidal, que és el que ens ha produït el disc, que és com el cinquè integrant de Trèvol durant aquest últim any o aquests mesos.
4: O sigui, és això que deies, que han passat 3 anys només, però han estat 3 anys que són, jo crec que 3 anys molt clau a la vida de qualsevol jove, que bueno, són, clar. Bueno, en el cas meu i de la Laia, dels 18-19 als 21-22, i el Bernat i el Leoni una mica més, que són una mica més grans, però que són...
0: Grandíssims.
2: Tampoc tant, eh?
4: No? Dos anys més
3: grans. Jo em jubilo l'any que ve.
4: Però vull dir que són anys de molt aprenentatge, i al final jo crec que s'ha notat molt entre el primer disc, que érem molt inexperts, ara també som inexperts, però doncs amb 2 anys més de recorregut, que és molt poc, 2 anys, però bueno, i que jo crec que és això, que és una etapa de creixement personal i vital gegant, i una etapa amb molts aprenentatges. Al final vam començar que ells 3 estaven a primer de superior, jo no, perquè no estic fent el superior, però vull dir que, bueno, que són 3 anys on s'han après molt, s'ha après molt, i que per això jo crec que també ha canviat molt la nostra manera d'entendre la música dins de l'estudi. Potser en el món dels directes, com que ja sí que havíem tocat, tot i ser joves, doncs havíem tocat bastant, doncs ja ho teníem més per la mà, però en el món de l'estudi doncs era una cosa supernova per nosaltres.

0: Leoni, amb aquest The Fox Esterradi, en quin moment us plantegeu? Volem parlar d'això?
1: Crec que no s'ha plantejat a cap moment. O sigui, és una cosa que ha sortit bastant sol. O sigui, tenim molt clar que volem reivindicar cosa i que volem parlar de les coses. No volem ser un grup per fer músic i ja està. O sigui, òbviament que volem fer músic, però també... O sigui, tenim la sort de poder fer concerts a dalt d'un escenari i crec que és guai com tenir aquest poder, entre cometes, de fer l'altaveu de les coses que pensem i de proposar un discurs sobre les coses que són importants per a nosaltres. Mm-hmm. Doncs no s'ha plantejat mai, és una cosa que surt.
0: Conceptes que ens lliguen, per exemple, a les reivindicacions socials, ja ho presentàveu en algun dels avançaments, no? Com per exemple les dobles turistes, però alhora també aquest imaginari del que és l'Exterràdio de Barcelona, que això també implica mestissatge amb altres cultures que estan aquí i que formen part del nostre paisatge.
1: Sí, sí, totalment. O sigui, aquest disc sí que vam fer la reflexió de que volíem reivindicar la perifèria com a espai de creació, com a espai de barreja i com a espai de resistència cultural, perquè, bé, primer perquè al fer música folk i fer música tradicional des de petites ens hem trobat que en aquesta perifèria, en aquest extraradi, a vegades costa una mica poder dir que fas música folk des d'aquesta banda, no? Perquè és el que sempre diem, te'n vas una mica més al sud o una mica més amunt cap al nord i tot està més normalitzat. Però sempre ens hem trobat que, ostres, que vens al Baix Llobregat, que vens a l'Hospitalet, vens de Sant Adrià, què has de fer? Què has de tocar la gralla, saps? Què has de fer música folk? I poder reivindicar aquesta perifèria com aquest espai ho veiem molt important i també és el que sempre diem de, en un moment en què hi ha un auge d'aquests discursos de l'extrema dreta on cada cop, vull dir, estem vivint un moment mundial on superbèl·lic, amb moltíssimes guerres, en un context realment catastròfic, i quedar-nos sense tenir cap mena de discurs creiem que no era la solució, i és que vivim en uns llocs on hi conviuen moltes cultures, moltes històries, moltes llengües, moltes melodies, molts ritmes que venen de molts llocs, i de fet la portada del disc hi apareix una antena parabòlica que volíem que fos com una mica l'element simbòlic d'aquesta nova era de trèvol, d'aquesta antena que connecta amb altres parts del món molt llunyanes però alhora properes i que estan al costat i que conviuen amb nosaltres.
0: Amb la rítmica, amb la manera d'entendre evidentment la sonoritat del grup, s'entén la cultura popular i tradicional del nostre país, les músiques d'arrel del nostre país, com a lloc d'acollida a tots aquests a totes aquestes cultures.
2: Al final, sí, pensant com amb aquesta barreja, aquesta fusió d'estils, trèvol al final es fonamenta amb els gustos musicals de cadascú de nosaltres, que després tenim punts en comú i coincidim amb alguns d'aquests gustos i en estudis i en segons quines coses, però el més important és que cadascú aporta una mica el seu granet de sorra, no? Precisament, doncs, a dia d'avui és com molt fàcil tenir accés a música d'absolutament qualsevol lloc, i més tenint en compte que la música que està ara de moda, doncs, té influències, per exemple, afroamericanes, llatinoamericanes, o sigui, és pràcticament impossible no estar exposat com a segons quines coses. Ho integrem, igual que al cap i a la fi ho integra tothom, doncs, fent un tema que sigui cúmbia, un tema que sigui reggae, un tema que sigui... Però perquè al final no ens hi estem tampoc esforçant d'una manera acadèmica, és simplement, pues, música que nosaltres escoltem i, hòstia, tant de bo algun dia gravar un disco i tocar aquesta música, pues mira, ara que tenim l'oportunitat, pues per què no fer-ho? Sí, sí.

0: estava pensant, de fet, no he estat gens atent al que deia, perquè estava pensant.
1: Molt bé.
0: Però, però és una reflexió que estava fent ara in situ, que moltes vegades quan torno a bolo, ara, o sigui, no sé per què últimament no tornem tan tard, però hi havia èpoques que tornàvem molt tard. Arribava a casa com a les dues i m'havia posat a descarregar la bateria. Era un bolo, jo tenia molta sort. I clar, al costat de casa, per exemple, tinc un bar de llatins i són que, doncs, hi ha bachata, vallenato. A l'altre costat de casa hi ha un kebab. Jo és com que hi ha un munt d'influències i al final són moltes músiques que vas escoltant i també jo crec que volíem transmetre una mica això, que dels llocs on venim doncs s'escolta música de tot tipus, de tot arreu, i que és superguai, és música que nosaltres també gaudim escoltant i tocant.
2: Entrem en alguns dels temes, aquest Foc Nesta Ràdio que ha acabat de sortir el dia 22, va sortir. Leonín, hi ha una de les peces que hi ha una copla ampliada que és espectacular. Oh, a mi és el que sí. Més em va sorprendre, i de fet li vaig comentar a la Laia que la trobo espectacular, aquesta gran eina. T'hi has sentit com a pis a l'aigua, com a músic de copla, o no?
3: Well, és que, de fet, es pot dir que no va ser idea nostra de posar una copla.
2: Estupendo.
3: No, va ser idea del nostre productor, Pau Vidal, de posar una copla.

0: nosaltres l'havíem fet com molt a capella, molt, molt tranquil, i en Pau Vidal va dir, és que no, això no es pot quedar així, ha d'haver-hi una cobla. Llavors va trucar un amic nostre, que és el Quirze Egea, com un dia abans, en plan, ei, volem posar una cobla a la Granaïna, vols fer un arranjament? I en Quirze, vale. I llavors, en un dia va fer com l'arranjament per tots els nostres amics de la cobla, i vam posar una cobla a la Granaïna, i a part dels instruments de la cobla, hi ha dolçaines
1: també.
0: Sí, que han tocat el Sergi Gispert. I doncs sí, ara d'un cop la Granaïna ha fet un... I ara d'un cop és molt èpic i ens agrada molt.
1: Sí, sí, no, és com un gran himne, a més, és segurament la cançó més reivindicativa, antifeixisme total. M'agrada molt el moment d'agafar-ho a la motosserra i declararem la guerra. I... La lletra de qui és, per cert?
2: Aquesta cançó la vam descobrir amb el cor tradicional, amb l'Arturo Gaya, que vam fer l'any passat a l'ESMUC, o sigui, també li vam demanar permís a ell, sí, de sí. Podem fer aquesta cançó que ens vas ensenyar, i ens va dir sí, és tradicional del País Valencià. I la primera estrofa sí que és tradicional, la vam agafar de la cançó tradicional, però la segona és nostra, vam dir, venga. La segona part sí que la agafem la motosserra, sí que és tradicional, però l'altra sí que la vam fer nosaltres, i si vols, com el que parlàvem abans de l'Arturo.
0: Clar, que l'Arturo Gay per nosaltres és un referent de la música tradicional, que va ser en aquesta setmana de cor tradicional un moment tan emocionant, i tots vam sortir d'allà amb el pèl de gallina, va ser com... Uh-huh. I poder compartir aquesta setmana amb l'Arturo Gaya i ensenyar-nos aquesta música, que va ser per mi, el record que tinc d'aquest cor tradicional és aquesta Granaïna, i explicant-nos anècdotes, explicant-nos coses de la manera de cantar, de tot això, va ser com, és que l'hem de posar la Granaïna sí o sí.
1: Totes tenen les seves coses. Una de les més sorprenents és amb l'Opardal, que algú ha hagut de fer classes de llengües. No?
2: Tema, quina llengua? Quina llengua? No, sí, molt bé.
1: Com bé?
2: Però és que hi ha gent que ens pregunta...
1: Què és?
2: Clar, perquè...
3: Força gent, de fet. Sí, sí. M'han preguntat algun col·lega de mons pares. Per cert, en aquell tema, en què canteu? Què és allò?
1: És inventat.
2: T'imagines?
1: És l'Opardal, que és un dels temes segurament més clàssics o més de la nostra cultura popular i tradicional. Cada cop i volta te se'n va a l'altra banda de la Mediterrània amb una naturalitat espectacular.

0: tot això és agafant aquest discurs de, bé, de poder reivindicar... Sí, de poder rebaixar-nos l'ego com a occidentals i de reivindicar la música que hi ha més enllà, a l'altra banda del Mediterrani, que personalment ens apassiona, no només per la gent que la fa, que és gent molt valenta, que... O sigui, jo personalment vaig anar al Kurdistan a tocar fa 2 anys i em va sorprendre moltíssim la manera de ser allà de la gent i també la música que fan, i llavors va ser com, uau, és que jo vull traslladar això als meus companys, i a partir d'aquí hem anat construint tot aquesta sonoritat d'aquest disc, no?, que va una mica més enllà i de que volem això de reivindicar aquest ego occidental i que ja molt més enllà de la música que escoltem aquí. I res, i aquesta, el que em deies de la lletra, que m'he anat una mica... És curt, és una lletra, és una cançó tradicional del Kurdistan que parla una mica de la seva lluita d'allà, que també ens la podem aplicar aquí, que parla dels lleons que baixen a lluitar a la plaça contra aquests... éssers ferotges que estan destrossant la terra, i vam creure com que fusionava molt bé amb la melodia que ens va portar la Leonie des de la Catalunya Nord de l'Opertal.
1: I una més una clocada cap a l'electrònica, en aquest cas.
0: Sí, això també és...
1: Esteu apuntant línies o no? O sigui, el quart disc que serà d'aquí 15 dies se'n va cap aquí?
2: No.
3: De fet, quan
2: parlem amb el Pau...
1: El nostre
2: productor... No, exacte. Ell que realment n'entén una mica més, és com... No fa falta que poseu-lo de l'electrònica. És com que el dia d'avui tothom ho fa, ja està, clar, ja s'entén. El que passa és que després tothom et pregunta això, saps? Com, veig que heu investigat més amb l'electrònica, i és com, sí, ens ho hem inventat nosaltres.
1: Sí, és la primera vegada que es posa...
2: Exacte, anem a posar una gralla.
1: Home, no. Molt bé, molt bé. Escolta'm, Bernat, us heu tornat una mica trinqueros. Aquí...

0: Jo diré que per aquesta cançó la meva referència principal, i ara semblarà aquí una tirada de canya cap a aquesta casa, és el Polònia. Són els musicals del Polònia, que és algo que porto veient a la tele des de que sóc petit i que és una cosa que és fantàstica, agafar una melodia qualsevol, que al final és una melodia bastant xorra, i aprofitar per dir, pues, a veure quantes borrades sóc capaç de dir en 4 minuts, saps? Pues vinga, som-hi. I cal dir que és un tema que porta bastant de temps com cuinant-se. No és un concepte que m'agradi molt, això de cuinant-se, però el vam començar a fer arran d'una residència artística amb unes beques de l'ESGAE i el Tradicionarios, i ens va sortir un dia la tornada. I jo em vaig inventar una estrofa, que era una merda. Llavors...
1: Què dius?
0: No, aquella era horrorosa, llavors va ser com, vale, ara no ha sortit, deixem-ho un temps i ja tornarem a intentar-ho, i diguem que a la segona pues sí que va sortir el que és ara, que com a mínim jo estic molt més content de la primera que vaig escriure. Però sí que hi ha varia gent que ha dit com que recorda una mica a la Trinca. Té un què?
2: És l'estètica del clip, que és jugant a...
0: Sí, això és veritat.
1: Bueno, això
0: sense
1: potser grans, no cal parlar-hi.
2: No, molt bé. Clar, el vas doblar, també és un pal a reivindicar al final del nostre imaginari. Ho és el Vals Jota o ho són temes supertradicionals, Martí, com els caulets?

0: També diria que en aquest disc hi ha molts temes que, bueno, molt, tres o quatre que ja fèiem abans i els tocàvem abans, per exemple, els caulets, el passo pels turistes, el Benjota de la perifèria. Però a l'hora de fer el disc i triar els temes que ficàvem, les que teníem, i de compondre els nous temes, és això, volíem fer aquesta mena de folk d'extra ràdio que encara ara no sabem ben bé el que és, però tampoc volíem fer una cosa... No per fer wild folk, clar, no volíem perdre els pals. I sobretot creiem que són pals que són poc coneguts. O sigui, ara mateix... de gent que faci folk mainstream, és que jo, aquests pals no se senten a les cançons aquestes, ni el Pas Doble, ni el Valjota. Si una jota ja no se sent, i el Valjota encara menys. I creiem important, doncs, fer una mica de pedagogia, per així dir-ho, bueno, amb aquest tema.
1: Recursos per explotar, no? O
0: sigui, exacte.
1: Qui decideix que farà un tema amb el ritme del reggaeton o amb ritme de, jo què sé, alegries, saps? Pues, un Pas Doble és... Una cosa més que té moltes sortides sobre, perquè, no sé, és divertidot.
2: És que saps què ens passa també, Quim? Que tenim com tots aquests, la sensació i el que hem anat reflexionant aquests mesos, que tenim com tan integrats, crec, o sigui, portem des de petits mamant tant això i ho tenim com tan integrat que és com si ho trobem, o sigui, com si ho trobéssim com obvi, en plan, bueno, clar que hem de fer un Pas Doble o un Valjota, o saps? Vull dir, com... Com si fos obvi i haguéssim d'anar més enllà, perquè això, pues, ja està, no? Vull dir, ja ho hem fet els nostres referents, ja ho hem escoltat. Exacte. Molt, però realment, després t'hi trobes i no, i sembla com exòtic. Però clar, perquè són, vull dir, potser som una mica a vegades, o sigui, una mica nínxol, però sí, és això, és el que té el Martí ara, és, o sigui, m'he quedat com igual de tu, de, bueno, pues sí, no? Pues és obvi sí, que fem aquests gèneres perquè és el gènere que hem estat escoltant sempre, no?
3: Però... Que els ha tingut sempre a l'abast. Sí. Leoni, teniu tendència a acabar els discos d'una manera una mica...

0: Què us passa?
1: No, és que ens agrada
0: Prendem
1: molt.
0: A l'amor, a l'amistat.
1: No t'agrada aquí?
0: M'agrada molt.
2: Ai. És com les colònies d'estiu, que t'ho passes bé, però després, ai, no vull tornar a casa.
0: Ja, però s'ha de tornar.
1: No, però és que...
0: Excepte, a veure, dins del directe sí que vau acabar amb el Mega Quimet aquella dalt de tot, perquè és que teníeu 150 persones al l'escenari del CAT, però ara no...
1: No, però és que ens agrada molt reivindicar i fer una caga d'emparats i no sé què, però és que ens estimem molt i ja està, és que a vegades surt així, bueno, hem de fer una cançó una mica per dir que ens estimem molt i que estimem tota la gent i tothom, i surt sort i ja està, perquè està bé també no molt. Fer un disc molt reivindicatiu tota l'estona, està bé un moment, xup.
0: No cal estar enfadat sempre, eh?
1: No cal.
2: No es pot estar sempre enfadat. No, és dolent per malalt. La salut estar sempre enfadat.
0: Ni amb la pancarta a la mà sempre.
3: I que també és reivindicar.
1: Això, joder, que és tan bé. No, digues.
3: No, digues.
0: Home, pot ser una mica contracultural, és reivindicar...
3: L'amor.
1: Bueno, i l'amor des de l'amistat. Sí. Perquè sí que he sentit moltes cançons d'amor romàntic, però reivindicar des de l'amistat i des de... Hòstia, tio, estem fent música amb els meus millors amics, ens ho estem passant teta dalt de l'escenari, hem fet un disc amb els nostres millors amics, que són uns musicassos de la rehòstia, i ho hem fet tots des de l'amor i des de mirar-nos i dient, joder, que guai poder treballar del que ens omple, que no tothom té aquesta sort.
0: No, és evident. I a més heu comptat amb un munt d'amistats. No repassarem tota la llista, però sí que hi ha un munt de col·laboracions, fins i tot heu creat el cor dels Trèvol, que això també és bonic. Són la gent dels Trèvol, amb aquest folk d'extra ràdio que acaba de sortir al mercat. Martí Fleta, Bernat Garcés, Leoni Martet, Laia Olu, complaer sempre tenir-vos aquí.

0: partir d'avui, la plaça del Sol de Barcelona, el barcelonès, es converteix en la plaça del Folk, un dels espais amb més personalitat de la Festa Major de Gràcia. Del 15 al 21 d'agost, el CAT hi programa concerts, ball folk, glosa, tallers, activitats familiars i moltíssima música d'arrel, amb noms que van des de Germà Negre fins a Escamot o la Cosina. Descobrim les novetats d'aquesta 22a edició de la plaça del Sol amb la directora del CAT Tradicionarios, l'Andrea Moliner. Bon dia, Andrea.
1: Bon dia, Quim.
2: Comença avui mateix dissabte la plaça del Sol, la plaça del Folk.
1: Doncs sí, exacte, la plaça del Folk, com ja aquesta serà la 22a edició, i serem a la plaça del Sol de Gràcia, però la plaça, el nom de la plaça així com a programació és la plaça del Folk.
2: L'aposta sempre és que les festes de Gràcia tinguin aquest punt de trobada de la música d'arrel.
1: Exacte, ja fa, mira, des del 2005 que el districte ens va fer aquesta proposta, ho vam entomar, i aleshores, doncs bé, sempre intentem que hi hagi una programació diversa, inclusiva, accessible, participativa i per a tots els públics.
2: Parlem de la programació d'enguany. Qui podrem veure a la plaça?
1: Doncs mira, nosaltres durant el dia intentem que hi hagi una mica de programació diversa, matins, tardes i concerts a la nit i de més. Aleshores, com a matinals, per tots els públics, podrem veure els Every Night amb el seu projecte Bon Vent, per públic més familiar, els Filomena i Jaume Barri, com així com a música pels més petits. Però també tindrem dues sessions matinals amb la Susanna Nebó, que ens explicarà contes, i en aquest cas hi haurà un intèrpret en llengua de signes, per tant, l'accessibilitat en aquest sentit entrarà per aquí.
2: I pel que fa a les nits, que potser és el més potent?
1: Exacte, les nits tindrem...
2: Que no m'he gravat a mi. Pel que fa a les nits, que potser és el reclam més gros?
1: Doncs mira, tindrem molts grups, molts concerts i molta programació amb la Cosina, Germà Negre, Sol, Pepet i Marieta, que fan la gira de comiat, els de Rumbant, que ens portaran la punt de rumba, Escamot i Trèvol, que nosaltres li hem dit la nit del folk perifèric, perquè ells us ho expliquen així, el clàssic Ball de Gralles per tancar la plaça del folk amb Escamot quatre vents, i després una DJ, la Sumeia, amb aquest punt d'interculturalitat i de músiques del nord d'Àfrica barrejades amb músiques d'aquí. I per últim, així de música, tindrem els Coré, que és el Premi Enna Jove del concurs Desconnectes Lluïsos de Gràcia. Això com a música. Després tindrem una part de ball folk, que també li donem bastant de pes, i tindrem una nit específica de ball folk amb Hidra i la Coixinera, i després a la nit tranquil·la comptarem amb la Liv Halum, que ens farà un ball solo. Ella sola tocant i la gent ballant, com abans a les places dels pobles, que bé, un únic músic, i això perquè com que és la nit tranquil·la hem de baixar una mica les revolucions. I aleshores ja per rematar-ho tindrem les tardes participatives, el taller de danses europees amb Hilària Podín, un taller de música i dansa gallega amb les Enamora de Pandereteires i un taller de rumba catalana amb els de Rumbant. La programació acaba de definir-se del tot amb el combat de glosa, que ja fa 9 edicions que l'incorporem a la programació, el combat de glosa de la Vila de Gràcia. Els apunts de percussió amb Kabum i un grup convidat, que aquest any serà la Diabòlica de Gràcia, que faran com els entreactes dels canvis d'escenari. Tot plegat del 15 al 21 d'agost a plaça del Sol a les festes de Gràcia.
2: Una bona aposta que m'imagino que a més no ha de ser fàcil amb la quantitat de grups, de propostes diferents, divergents i interessantíssimes que estan sortint. Tenir el privilegi de programar a Gràcia, però alhora la responsabilitat de triar, això...
1: això és complicat, la veritat. És un repte per tots, perquè a més és un espai... És agost, que dius, ostres, a l'agost, però és un espai que et permet donar a conèixer el teu projecte a moltíssima gent, perquè és un espai obert, és un espai amb festes de... una festa major molt potent, aleshores, doncs, clar, és com un reclam molt bo. Però és la nostra feina i així ho fem, vull dir que no n'hi ha més. Intentem sempre anar donant una mica a tothom, i és veritat que potser busquem una mica més el format més festiu, no? Vull dir que un concert molt tranquil no ens encaixa més.
2: En tot cas, és una de les apostes dintre les festes de Gràcia que feu des del CAT a la plaça del Folk, que canvia de nom aquests dies, i que, vaja, que convidem a tothom a seguir en directe. Moltes gràcies, que vagi molt bé.
1: A tu, moltes gràcies.

0: A Roquetes, al Baix Ebre, canviant de qüestió, divendres i dissabte que ve, 21 i 22 d'agost, s'hi torna a celebrar el Tradicionarius a les Terres de l'Ebre, una extensió del Festival Barceloní. D'alguna manera, que any rere any porta algunes de les propostes més interessants de la música d'arrel al sud del país. Ens dona tots els detalls un dels impulsors d'aquesta cita, l'Arturo Gaya. Bon dia, Arturo.
1: Hola, bon dia, Quim.
0: Són ganes de celebrar l'agost també amb música d'arrel, aquest Tradicionarius de les Terres de l'Ebre, amb 33 edicions, no? Hi ha al darrere?
1: Sí, sí, són ganes. Bé, és una manera d'acabar l'estiu i també és una data que saps que costa, no? Però quedar-te en una data que sigui ja una cita, que la gent ja la posi a l'agenda, i jo crec que en 33 anys hem aconseguit que molta gent de més amunt i més avall de les Terres de l'Ebre pues sàpiguen que a Roquetes hi ha una cita en la música d'arrel, perquè bueno, és un compromís que tant nosaltres des de l'organització artística com l'Ajuntament de Roquetes pues, han entès que és un fet molt important. Pues aquí estem i la gent respon i comença a acabar-se la calor.
0: I toca venir-ho...
1: Tothom sap que Roquetes és un punt de trobada de la música, no només de Catalunya, València, Aragó, Mallorca, el que en diem països catalans, sinó també d'arreu de l'Estat, perquè moltes vegades pues, s'han portat artistes que molt, molt reconeguts, no? L'any passat vam tenir el Carlos Núñez, per allà ha passat tothom, ha passat el Kepa Junquera, ha passat gent al Liceu Parra.
0: Sí, sí, l'aposta que feu, sens dubte, és de qualitat i ho demostren els grups que venen enguany, que déu-n'hi-do, Silvestres, Pitxorines, l'Orquestina Trama i la proposta que presentàveu, el disc que heu presentat aquest any amb els Quicos, el Jota per Coble. Per si algú no coneix els grups que venen enguany, tot i que en aquest programa els hem punxat tots perquè formen part d'aquest estar sistema de la música d'arrel al nostre país.

0: concert el divendres a la nit, el divendres 21 a la nit, sinó que, a més, a la tarda ja farem un taller de cant que també dirigirà la Euragaia, un taller de polifonia, que penso que són ocasions que no es poden perdre a la gent que li agrada cantar.
1: Sens dubte. Les pitxorines que arriben des de les illes, des de Mallorca, amb una proposta molt fresca.

0: Sí, les Pitxorines és un... Sempre les Illes Balears, sempre, periòdicament, estan presents als tradicionaris de les Terres de l'Ebre, i enguany és a través de les Pitxorines, que és un grup musical de vuit noies alotes, que viuen a Mallorca, eh? Que han estat nominades als Premis Alícia i bé, venen a presentar el seu treball, i penso que serà un dels atractius del dissabte. Dissabte la gent que ve al tradicionari ja sap que fem sempre un tastet, una prèvia el divendres, i dissabte, que és un gran concert que comença a quarts de nou i s'acaba de matinada, i les Pitxorines seran les primeres en obrir la nit.
1: El tret de sortida. Orquestina Drama, per fer ballar a tothom qui ho vulgui, amb el seu punt de vista de la música del Pirineu. Ja veieu que anem anant d'un costat a l'altre als Països Catalans. I aquest Jota per Cobla amb els Quicos, amb la Reus Jove, amb en Caselles al davant de la Cobla, que vaja, que també presentava, com dèiem, en aquest mateix programa. De fet, ho va presentar fa unes quantes setmanes. Un programa realment molt atractiu, Artur, això s'ha de dir.
0: Sí, jo crec que sí. Bueno, això sou vosaltres qui ho heu de dir, ho ha de dir el públic, no? Perquè, clar, és el que esperem. És el que, per a nosaltres, sempre que fem, que confeccionem un programa, intentem que sigui molt atractiu, i que, a més, val a dir-ho, perquè és una de les coses que s'han demostrat durant aquests 33 anys Roquetes, és que s'ha creat un públic. De vegades, pues, hi ha concerts on venen 1.500 persones a escoltar-los, i són un públic molt, a més, que transcendeix moltes vegades del públic del seguidor de la música folk, sinó que és una gent que a poc a poc s'ha anat cultivant, ha anat coneixent propostes, i és molt bonic, no?, veure aquella pista pleníssima de gent que ve confiada a veure què li proposem, no? És que és molt bonic. Quan... És la resposta que et dona la gent.
1: Quan el públic ve sense conèixer, confiant, sí, en que allò que va viure l'any passat té moltes ganes de tornar a viure, realment llavors ja és un èxit, com és en aquest cas, aquesta 33a edició del Tradicionarius a les Terres de l'Ebre, a Roquetes, al Baix Ebre. Artur, gràcies per atendre la trucada del programa, que vagi molt bé aquest proper divendres i dissabte amb aquesta nova edició del festival.
0: Moltes gràcies, Quim.

0: Dies de festes des del Jota per Cobla són els Quicos, la Reus Jove i Marcel Caselles. Els trobareu el proper cap de setmana, 21 i 22 d'agost, al Tradicionarios de l'Ebre.
1: Catalunya Ràdio.
0: Sou al Mansó Catalunya Ràdio, una activitat que us van destacar de cara al proper cap de setmana a Peramola, a l'Alt Urgell. Dissabte que ve hi ha una tarda bastonera que s'embarca dins de la Festa Major, que començarà

0: precisament aquesta setmana que entrem. Una festa major que es va renovant mica en mica en mica. Hem parlat amb l'Eloi Ballabó, del grup de bastons de Pere Mola, i a més company d'aquesta casa, que ens parlarà de les activitats i així com d'aquesta tarda bastonera que organitzen els bastoners de Pere Mola.
1: Cada any es fa en un lloc diferent de Ponent, on hi hagi també una colla bastonera. És tarda bastonera, que ja la vam fer fa el 2023, que va ser quan vam celebrar també els 60 anys de la colla bastonera, que enguany tornem a celebrar la tarda bastonera, on vindran diverses colles de Ponent. Aquella mateixa tarda serà sobretot això, voltant pels carrers de Premola i acabant a la plaça, on farem on estrenarem aquest ball del mil·lenari. El vam crear juntament nosaltres, els bastoners de Premola, amb l'ajuda de l'Adrià, que havia sigut president de la coordinadora de ball de bastons i ara està amb l'Ara i Sempre. Va pujar una tarda, ens va portar diverses cançons per triar que no s'han utilitzat en cap ball. Nosaltres vam fer votacions, vam escollir la que més s'esqueia, que vam creure que s'esqueia, que en aquest moment es diu La Romana, no sé si l'acabarem batejant, però també pot encaixar bé com que celebrem el mil·lenari de Pere Mola, d'acord que fa mil anys els romans ja no hi eren, però és la que vam trobar més escaient, i aleshores després, aquella tarda, vam anar fent proves, ell ens ajudava a poder triar segons la música quin tipus de ball podia encaixar-hi millor, i després també a partir de balls que ja tenim que formen part d'altres cançons, també vam fer un poti-poti, i d'aquí em va sortir el ball, que estrenarem això aquest dissabte 22 d'agost del 2026. El divendres, el dia anterior, s'haurà fet per primera vegada un seguici de festa major, que encara no s'ha fet mai. La colla bastonera, els geganters, una miqueta de representació de tots els grups folclòrics de Premola. Uh-huh. I diumenge també al migdia, després de la missa, com cada any, també els bastoners també farem alguna miqueta de ball juntament amb els geganters.
0: I també dins de l'àmbit de l'actualitat, aquest dilluns comença una nova edició de Les Dansa, el Festival de la Dansa d'Arrel Tradicional de les Preses, a la Garrotxa. Començarà dilluns, s'allargarà fins al diumenge dia 23 i tornarà a convertir aquest municipi en un gran escenari on la dansa tradicional dialoga amb la creació, el patrimoni i el paisatge. Una setmana amb estrenes, amb espectacles, amb formació i amb artistes de tot tipus i, a més, amb la celebració dels 50 anys del Cercle Cultural Marboleny. En parlem amb la directora de Les Dansa, la Núria Feixas. Bon dia, Núria.
2: Bon dia.
0: Una edició que ve molt marcada per l'aniversari de l'entitat organitzadora, no? Aquests 50 anys de la Marboleny.
2: Correcte, sí. Aquest any en celebrem 50 i, per tant, a Les Dansa també volem com posar en valor tota aquesta trajectòria i passaran coses a l'entorn d'aquests 50 anys. Farem des d'una petita taula rodona mirant tota aquesta trajectòria o posant en valor aquesta trajectòria. Estem treballant també un espectacle, Allò que som, que es presentarà el dilluns, el primer dia de festival el dediquem a Marboleny. I aquest any afegim una de les nits de dansa més, en aquest cas amb un grup que ens ha acompanyat tota la vida en els nostres viatges, les nostres participacions a altres festivals, com són Margolets, i per tant farem una nit amb ells. També tindrem, que ja l'inaugurem des del mes de juliol, però l'exposició dedicada a l'entitat, en què aquella setmana, evidentment, també es podrà visitar.
0: Seran un dels eixos de Les Dansa d'enguany, que recordem, 44a edició se celebrarà concretament del 17 al 23 d'agost. Núria, Les Dansa sempre s'ha caracteritzat per una aposta internacional. Quins països podrem veure aquest any?
2: Doncs aquest any tindrem dos companyies de Sud-amèrica, tindrem Cuba i Perú, tindrem una companyia d'Indonèsia, una de Sèrbia i una de Sud-àfrica. I amb ells farem, des d'aquestes nits participatives, aquestes nits és dansa, la part més exhibitiva, les danses del món, i, com no, aquesta mirada també, o aquesta participació a la natura amb la festa al parc, que ja és com un clàssic del festival en què convidem el públic a conèixer el parc de Pedra Tosca i també conèixer com de més a prop les danses i la música d'aquestes cultures que ens visiten d'arreu del món.
0: Perquè fa les propostes escèniques, sabem que també hi haurà una participació basca, un lloc on passen moltes coses al voltant de la dansa d'arrel.
2: Exacte, aquest any fem aquesta mirada a Euskal Herria. Per una banda, tindrem una companyia que hem dansat a l'aldea, que la podrem veure a la nit, la podrem veure també a danses del món, però amb ells farem com una cosa més concreta, que serà parlar sobre el carnaval basc. Per tant, farem una petita mostra de diferents danses que es viuen als carnavals al País Basc, perquè cada poble té com les seves característiques i la celebra de la seva manera. Llavors ens fixarem molt amb el carnaval basc. I després també tenim una altra companyia, Vilaca, que veurem el seu espectacle d'Irau.
0: Com no cal esperar l'estrena o preestrena del Premi Delfí Colomer, una brida d'Esther Gundin que aconseguia la 7a edició del Premi.
2: Exacte, sí. A les danses veurem l'estrena d'aquesta peça que està treballant l'Esther amb tot el seu equip, que de fet prèviament ara el juliol es veurà el Figueres es mou i el Dansano, i a partir d'aquí l'estrena a les danses i comença tot el recorregut per a tots els partners del Premi.
0: Una de les coses també molt destacades és Les Danset. Què oferiu aquest any en aquest Les Danset?
2: Aquest any tenim això, el que dius, no? Les tres línies de formació, des dels més petits, per infants de 4 fins a 12 anys, els joves de 12 fins a 18 i l'adult a partir de 18 anys. I aquí podran treballar els joves i els petits més amb les companyies internacionals, fent aquesta mirada a les cultures que ens visiten, però també els petits treballaran amb en Cesc Franquesa tota una part de més de moviment, de puntejos de casa nostra, no?, de la dansa de casa nostra, i amb els adults treballarem, i també amb els joves, treballarem amb noms com la Teresa Agustí o l'Edu Roca. Amb la companyia Vilà, que també treballaran, farem tallers de percussions corporal per treballar més tota la part de ritme i tot això, i com no, amb els adults i els joves també, doncs hi haurà un petit taller dedicat a Marboleny als 50 anys d'aquesta trajectòria.
0: Doncs són molts dels elements que formaran aquesta 44a edició de Les Dansa. Recordar la Garrotxa a les Preses del 17 al 23 d'agost. Núria, gràcies per tenir la trucada del programa, que vagi molt bé. I en parlem més endavant per acabar de lligar-ho tot plegat.
2: Gràcies.
0: I com que són gairebé les 7, aquí que ho deixarem. Nosaltres esperem haver-vos fet companyia aquest matí del 15 d'agost, aquest festiu disfressat de dissabte. Per cert, felicitats a totes les Maries i derivats d'aquest nom. Gràcies per fer-nos companyia una setmana més. Nosaltres hi tornarem, com sempre, demà mateix amb el Mans, per continuar recorrent el territori en tota l'arrel a la Ràdio Nacional. I hem estat amb la Dolors Joanola i en Quim Rotllant fent el programa un dia més. Ens acomiadarem amb Escamot. Si els voleu veure en directe, dimecres que ve, dia 19, seran a la plaça dels Folk, en aquest cas, a la Festa Major de Gràcia de Barcelona. Que tingueu una bona diada de la Mare de Déu d'agost, un molt bon dissabte. Fins demà mateix.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 7.
2: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. Aquesta nit ha estat tranquil·la a la frontera de Ceuta després que tant Espanya com el Marroc hagin reforçat la seguretat davant del risc d'una nova arribada massiva de migrants avui a Ceuta i a Melilla. Rabat ha mostrat el seu compromís per evitar que es repeteixi l'episodi de fa 15 dies, quan van entrar a Ceuta més de 70.000 persones. Des de Madrid, el govern espanyol ha elevat el to i ha amenaçat de repatriar tothom que entri. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
3: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada masiva no puede volver a producirse. Estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
2: Tot i que a la xarxa circulen missatges que animen a repetir l'episodi del 30 de juliol assegurant que avui la frontera estarà oberta, els experts apunten que la crida ha perdut força respecte a la de fa dues setmanes. Més notícies que repassem amb la Maite Curto. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal d'ahir a la tarda a la serra de Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir.
4: El foc, que ja està estabilitzat, ha acabat cremant una desena d'hectàrees entre matolls i arbres. Els bombers han treballat durant aquesta nit per remullar la zona i controlar els punts calents en drons. En parla el cap de bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer.
5: Farem volar el dron, veurem si hi ha punts calents, rematarem tots aquests punts calents del mig i el donarem per estirar quan abans millor. L'important és que l'incendi no va més, s'ha aturat, el tenim perimetrat amb mànegues i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar-lo a l'extensió.
2: Donald Trump ha anunciat que, després de derrotar l'Iran, vol declarar l'estret d'Hormuz territori dels Estats Units.
4: El president nord-americà assegura que Washington ja controla aquesta important ruta marítima i que cap vaixell hi passarà sense el seu permís.
6: Molt aviat declararé l'estret d'Hormuz un territori dels Estats Units.
4: Un periodista de Wall Street Journal, citant fonts de la Casa Blanca, assegura que el president dels Estats Units feia broma amb aquestes declaracions. Malgrat tot, les autoritats iranianes hi han reaccionat i el viceministre d'Afers Exteriors ja ha dit que l'estret d'Hormuz és i serà sempre iranià.
2: Les obres de pavimentació de la Ronda de Dalt de Barcelona obliguen a tallar dos dels tres carrils que hi ha en sentit Llobregat entre les sortides 13 i 14.
4: Les restriccions es mantindran fins diumenge a mitjanit, de manera que només quedarà un carril obert. L'àrea metropolitana de Barcelona recomana circular per vies alternatives. Els treballs permetran renovar 14.000 metres quadrats de paviment sonoreductor per reduir el soroll dels pneumàtics.

0: La tradició popular catalana s'instal·la aquest cap de setmana a Estocolm en el marc de l'aplec de Difolk, la principal mostra de projecció exterior de la cultura popular catalana. Hi participen uns 1.200 integrants de 42 entitats de cultura popular. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, destaca la importància del programa que es presenta enguany a Estocolm.
1: Genera trobades i intercanvis amb altres societats, amb altres cultures del món. Aquest any l'oportunitat a més és especialment extraordinària perquè, com sabeu, l'aplec s'integra al Kulturfest un dels grans festivals urbans d'Europa.
0: El programa inclou un espectacle inaugural, 11 grups de gegants, 5 de sardanes, també diverses colles castelleres, bastoners i agrupacions musicals, entre d'altres. En esports, el jugador blaugrana Frankie de Jong s'ha queixat sobre notícies falses que afecten la seva imatge, sobre la lesió, sobre la relació amb el tècnic i sobre el fet de, suposadament, haver-se negat a jugar un partit contra l'Atlètic de Madrid.
2: D'altra banda, el Barça viatja aquest dissabte a la tarda a Suïssa per jugar diumenge un amistós contra el Basilea.
0: L'Espanyol ha anunciat la cessió de Banja Drusic, el defensa central de 27 anys internacional amb Eslovènia. Ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg rus.
2: A la segona divisió, el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández. El migcampista de Malgrat de Mar arriba cedit fins a final de temporada, provinent de l'Al Ittihad de l'Aràbia Saudita.
0: Aquest dissabte comença la Lliga de Primera Divisió, 7:45 del vespre, a l'Alavés Getafe.
2: A l'Europeu de Natació de París, el sitgetà Luca Huck, juntament amb l'equip espanyol, ha acabat en quarta posició la final del relleu mix dels 4% metres lliures.
0: I a l'Europeu d'Atletisme a Birmingham, ahir es van disputar les primeres 4 proves de l'heptatló. La catalana Maria Vicente és 8a a la general.
3: Fins aquí les notícies.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya.

0: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
1: Hola a tothom, molt bon dia. Aquest cap de setmana tots els melòmans estem de celebració.
2: Ho estem. Emocionats i tot.
1: I tant, sí, perquè estem commemorant el 150 aniversari de l'estrena de la tetralogia de l'Anell del Nibelung de Richard Wagner.
2: I per ser més precisos, hem de dir que va ser el 16 d'agost del 1876, quan es va representar de manera íntegra tot aquest meravellós cicle, ja que les quatre òperes que l'integren les va estar treballant Wagner al llarg de més de 25 anys de la seva vida. Per tant, podríem dir que L'Or del Rin, que és la primera, La Valquíria, Siegfried i El capvespre dels déus van ser, sense cap mena de dubte, el projecte vital de Richard Wagner.
1: Clar, i com que són quatre òperes que ens fascinen, doncs aquest cap de setmana, a més estem d'aniversari, hem pensat que podríem fer una aproximació a les dues primeres avui i demà les dues darreres.
2: Em sembla fantàstic. Per tant, si voleu conèixer la història de nans, déus, gegants i mortals que integren aquest cicle de l'Anell del Nibelung, no marxeu, que ens hi posem ara mateix.

0: Rheingold, o l'Or del Rhin, de Richard Wagner, és la primera òpera del cicle de Ring des Nibelungen, l'anell de Nibelung, i té la funció de pròleg. És a dir, tot aquí està pensat, eh? Mm-hmm. Per tant, el seu pròleg conté, en essència, tots els conflictes i idees que s'aniran desenvolupant de manera molt més detallada al llarg de la tetralogia.
1: Sí, l'obra estrenada l'any 1869 està concebuda com un flux musical continu, sense divisions en actes. Aquesta continuïtat respon a la idea wagneriana de drama musical en què la música no s'atura mai i es posa sempre al servei de l'acció i del significat. Des del primer moment, doncs, Wagner planteja una reflexió profunda sobre el poder, la seva naturalesa i el seu preu, la renúncia a l'amor.
0: Sabent això, anem a fixar-nos en com comença.

0: Per fi hem començat.
1: Exacte, estem al preludi de l'Hora del Rin.
2: Ja era hora, sí. Nosaltres també ens ho hem pregat,
1: Hem sigut molt wagnerians, hem fet un preludi llarguíssim.
2: Exacte. La música de l'Hora del Rin s'inicia, doncs, amb aquest preludi tan característic, que és aquest, jo no diria com una mena de baix obstinat, perquè és una nota que s'aguanta, és un acord sostingut que es va desenvolupant, però és un acord. Això és un acord, sol. Va creixent lentament i, sobretot, clar, va evocant aquest moviment de les aigües del Rin. L'altre dia et deia que aquest tiro-ri-ro-ri-ra-ro-ra-ri-ro, amb una miqueta més ràpid, no sé per què em transporta al Moldava, que és un altre riu.
1: És un altre riu, el Moldau. Sí. Aquest tema que era el Pedro Taralejava, reteniu-lo, perquè més tard, en aquest mateix capítol, en parlarem, Perquè té molta importància en aquesta tetralogia. Aquesta obertura, a més, no és només descriptiva, sinó que també té una gran càrrega simbòlica, no? Representa l'origen del món, per tant, un estat de puresa natural anterior a qualsevol corrupció. Per tant, us podeu imaginar que la corrupció està a punt d'arribar.
2: Sí, però fixa't, el fet de que no canviï l'acord...
1: Tot està bé.
2: No hi ha, clar, no hi ha corrupció. Hi ha, què hi ha? Estabilitat.
1: Clar, hi ha puresa i estabilitat.
2: Fixa't, amb Tristany i Isolda comencem amb inestabilitat. I aquí no, és... Ostres, sí, és una part. Tota l'estona, estable,
1: des de,
2: puresa.
1: Des de l'arquitectura musical és un preludi molt simple.
2: Absolutament.
1: Però funciona molt bé, sí. Està molt ben pensat.
2: Exacte. En tot cas, Albert, si hi ha una cosa que també fa anys que et demano, i suposo que els oients també, és... D'acord, la música, meravellosa, fantàstica, magnífica... Però potser que parlem una mica de l'argument. Estem parlant d'òpera o estem parlant només de música?
1: És un tot, no? Al final,
2: és una obra d'art total,
1: clar.
2: Doncs escolta'm, anem a fixar-nos una mica en l'argument.

0: Hem escoltat molt poca música d'aquesta escena, que és al principi de l'Hora del Rin, precisament, però fixeu-vos ja la grandesa de Wagner aquí. No sabem qui són encara, us ho avanço una miqueta, eh? Escoltem el personatge d'Alberich, que és un nan dolent. De fet, és el que inicia aquest cataclisme d'aquesta corrupció. I Voglinde, que és una filla del Rin, per tant, un personatge noble. La música i la manera de cantar d'ell ja és mig deformada, com és ell que ens hem d'imaginar, recargolat, dolent, malvat. En canvi, ell és noble. I la música...
1: Mira.
0: Fixa't. Mira. Expressa aquesta noblesa. I això només començar l'òpera. És a dir, com a espectador encara no sap res de l'argument, ni de qui és qui, pràcticament.
1: Però et col·loca, no?
0: Però ja, exacte, va situant de manera inconscient qui és qui. Pel que fa a la història de l'or del Rin, doncs comença precisament en aquest entorn natural. Les filles del Rin custodien un or màgic que només pot ser convertit en poder absolut. Tema important, ja que coneixem la filosofia de Wagner, es pot convertir aquest or en poder absolut si qui el posseix, l'or, renuncia a l'amor.
1: Exacte. Sí, sí, aquesta és una premissa important, eh? El poder com a renúncia d'un ideal de romanticisme, com és l'amor.
0: Clar, renunciar a l'amor vol dir anar a la part fosca de la humanitat, no? Anar a la maldat. Uh-huh. El Alberich, que ha estat rebutjat per les velles ondines, podríem dir que els ha tirat la canya i aquestes l'han dit que és lleig i que és repugnant, etc. Doncs decideix fer aquest sacrifici, es castra, renunciant a l'amor, i aleshores roba l'or, forjant-ne un anell que li atorga el poder absolut. Així neix el conflicte, aquest conflicte, que s'allargarà fins al final de la tetralogia, al capvespre dels déus.
1: Imagina't si dona de si.
0: I fixeu-vos, clar, d'un conflicte petit, mireu com està el món, no? D'un petit conflicte pot esdevenir un problema mundial, no?
1: Doncs,
0: és una mica la mateixa idea.
1: Sí, una mica de l'efecte papallona, no?
0: Sí.
1: És així. Doncs clar, precisament, ara que ja coneixem doncs, a les ondines i al nan Alberich, doncs fixem-nos en els déus.

0: Fixeu-vos en aquesta música, quina noblesa, i aquí estan apareixent temes que després temes musicals, leitmotiv, que després us acabarem desenvolupant. Però aquesta noblesa ens parla dels déus, no? Tenim el conflicte d'una banda d'Alberic, que ha robat l'or, ha renunciat a l'amor, per tant, a partir d'aquí assumeix el poder absolut gràcies a l'or que ha pogut robar i a l'anell que ha forjat. Doncs bé, paral·lelament, en el món dels déus, Votan, que podem dir és el rei dels déus, ha fet construir el Valhalla, que és el símbol del seu poder, no? Però ha promès als gegants, que són els encarregats de construir-lo, que simbolitzen la força bruta, pagar-los amb una recompensa, però una recompensa que ell sap que no pot assumir. No té, diguéssim, l'or suficient per pagar als gegants. Per tant, ja tenim l'ambició desmesurada dels déus.
1: Clar, amb l'ajuda de Loge, un personatge astut i ambigu, Votan baixa al Nibelheim, que és el món subterrani d'Alberich, i, clar, aconsegueix robar-li l'anell mitjançant un engany. Creu que així podrà pagar als gegants la construcció del Valhalla.
0: Clar, perquè els gegants han segrestat una deessa que els permet l'eterna joventut als déus, ells estan espantats per això i volen aconseguir sigui com sigui l'or suficient com per pagar als gegants. Això es produeix en un moment, en la baixada al Nibelheim que comentava ara el Pedro, en una de les escenes més impactants, perquè aquesta visita... clar, ens hem d'imaginar els nans que estan forjant metall, no? Estan forjant l'or, han agafat una quantitat d'or molt gran del Rin i l'estan forjant. Com és el soroll de forjar? Metàl·lic, dur... Doncs aquí Wagner exigeix, ara no recordo el nombre exacte d'encluses, però em sembla que és una vintena d'encluses, per poder desenvolupar aquest soroll. I fixeu-vos com passem del món dels déus al món dels nans que estan forjant l'or.

0: Com es pot escoltar, la música es torna més dura, més rítmica i gairebé mecànica, reflectint el treball forçat dels nivelungs amb el soroll precisament de les encluses. Que te clinc, que te clinc, que te clinc, que te clinc, que te clinc.
1: Això és l'antimúsica, no? Una enclusa allà colpejada a l'escenari.
0: Sí, tot i que Wagner no deixa de ser músic. I els hi escriu tant, tacatant, tacatant, tacatant.
1: Però fixeu-vos que musicalment hi ha hagut com un canvi radical a nivell musical, no? I això, clar, aquesta música funciona a més com una transició del món dels déus als nans, a nivell argumental, d'acord? Això està bé. Però clar, Wagner va més enllà. També concep aquesta música per poder fer el moviment escènic i canviar els decorats.
0: Clar.
1: Perquè el context és un molt diferent.
0: Clar, però llavors, ara, què està passant a nivell argumental?
1: Clar, quan els déus arriben al Nibelheim, es troben Alberich, que està absolutament boig, no?, pel poder que li dona aquest anell, i es transforma en diferents animals per demostrar la seva força infinita. Però finalment, l'enganyen i es transforma en ratolí, i així el poden acabar capturant. Ara bé, i això és molt important, abans de perdre l'anell per part dels déus, pronuncia una maledicció condemnant qualsevol persona que posseixi l'anell serà desgraciada.
0: Doncs sí, i aquesta maledicció es manifesta immediatament. Quan voten lliure l'anell als gegants com a pagament, un d'ells mata l'altre per quedar-se'l. De fet, és el primer efecte visible d'un poder que porta inevitablement a la destrucció.

0: L'òpera, l'Hort del Rin, acabarà amb l'entrada dels déus al Valhalla, amb una música que és majestuosa, on apareix el tema precisament del Valhalla. Ara bé, aquesta aparent victòria dels déus és ambigua, perquè de fons i sota darrere aquest triomf s'amaga la llavor de la caiguda futura, no? Perquè ells han participat en el desequilibri, el trencament de l'equilibri natural de la natura. Per tant, també escoltarem les filles del Rin lamentant, d'una banda, la pèrdua de l'or i recordant l'equilibri natural trencat. Així acaba, podríem dir, l'Hort del Rin.
1: Clar, abans, al principi, has dit, Albert, que això era el pròleg, no?
0: Sí.
1: I que el pròleg estava tot com molt concentrat de temes que s'acabarien desenvolupant a la resta, no? Per tant, si portem tota la setmana passada parlant de leitmotivs i de temes, no? Se suposa que amb aquest Hort del Rin surten moltíssims leitmotivs,
0: molts.
1: Que fins i tot alguns sortiran a l'última de les òperes de la tetralogia.
0: De fet, el més important, ja l'hem escoltat, aquest leitmotiv, l'hem escoltat en la versió orquestral, que és el tema del Rin o tema de la natura. Quan es parla de la natura o del Rin, que és un tema molt present en la tetralogia, no hem d'oblidar que Wagner és un autor del romanticisme i la natura és molt important en el romanticisme, és un dels temes principals, que és el trencament d'aquest equilibri, és la puresa de la natura. És un tema que ja, com dèiem, apareix en el preludi de l'Hort del Rin i escoltarem a la darrera escena del Capvespre dels Déus.
1: Exacte, que era un preludi que abans dèiem que tenia només un acord. No? És un acord que està amb mi molt. Jo ara m'he posat al piano. Soc molt agosarat d'intentar explicar al piano leitmotivs de Wagner,
0: clar,
1: però bueno...
0: Intervé tota una orquestra el leitmotiv de Wagner.
1: Sí, però, clar, imagina't...
0: Ja ho tenim aquí.
1: Sí, sí, fixa't, és que... Jo, si només faig, podríem dir, l'acord de mi bemoll major, sí, i començo fent això, clar, aquí ja tinc una base.
0: Sí, sí, és aquella base que està amb la profunditat del riu Rin.
1: Puc tocar moltes coses que, si jo no canvio la base, en el fons tinc estabilitat. Jo puc fer això.
0: Que tens una base harmònica que t'acompanya, és un coixí important, clar. I amb molt de caràcter, a més.
1: De caràcter, sí. I puc créixer.
0: Clar.
1: Sí. I clar, la gràcia de Wagner no és només l'harmonia, els temes musicals, sinó l'orquestra.
0: Clar.
1: I clar, si jo en un principi tinc una base així, però de sobte les cordes agudes...
0: Boníssim, això.
1: I vas creixent aquí dalt, per després continuen sortint algunes per aquí dalt... Sí, tens el tema principal, que és aquest, el tema, sobretot el tema del Rin.
0: És important que el reteniu, aquest tema, perquè al llarg de la setmana l'escoltarem més vegades.
1: Fixa't que ell passa per algunes notes que són... Aquest fa... Per exemple, no és una nota de l'acord de mi bemoll, sí? És una nota de pas, sí? I quan fa aquest fa... En realitat, això... Sona molt alemany, si t'hi fixes,
0: I també fa pensar que aquesta aparent senzillesa també li permet a Wagner fer una cosa que és molt important per entendre el que són els leitmotivs, és que, com que són estructures més aviat senzilles, els pot alterar sense massa dificultat, no?
1: Exacte. Sí, sí. Clar, el tenir aquest arpegi, jo el puc fer molt lent, amb aquesta base. Ho puc fer una miqueta més ràpid.
0: I tant. Clar.
1: Que és una mica el que et dèiem, que a mi em recorda el Moldava, no?
0: Sí.
1: Etcètera. Llavors, clar...
0: Retenim aquest primer tema, que és el tema del Rin o de la natura, no?
1: Exacte, sí.
0: Que així sona en piano, que si amb el piano ens permet el Pedro, doncs, d'alguna manera, despullar-lo més, però en orquestra sona així.

0: És agafar el Pedro, clar, amb el color que té una orquestra, evidentment,
1: exacte,
0: no? Que dèiem, el Pedro sempre és el blanc i negre. I...
1: Fixa't que ell utilitza molt les trompes, per exemple, per aguantar l'acord, i en canvi les cordes van surant per
0: van
1: allà,
0: fent,
1: no?
0: Donar aquest moviment propi del riu, les onades. Sí, de fet, aquest tema apareixerà al llarg de la tetralogia cada cop que es faci referència al riu Rin o a la natura. Però, és clar, Wagner es permetrà la llicència d'alterar-lo com cregui necessari, exacte, per adaptar-lo al context de cada escena. Pot sonar més intens, més lleuger, pot sonar només un fragment del tema, no té per què sonar sencer, vull dir, juga molt a tot plegat.
1: Clar, i pensa una cosa, un element tan important com l'anell...
0: Clar, el cicle, no?, de l'anell del Nibelung.
1: L'anell ha de tenir la seva pròpia música.
0: I la té.
1: Sí, que no és un personatge, saps?
0: No, però
1: té, actua com a tal.
0: Té més pes que un personatge,
1: exacte,
0: no?
1: Sí, sí. Exacte. Llavors, clar, fixa't, abans comentaves, Albert, que l'anell, en el fons, és un símbol de corrupció.
0: És la corrupció. No? Fixa't, la natura, la puresa la teníem ara, no? Ara anem a la corrupció de l'anell.
1: Tu com faries? Com, o sigui, a tu la corrupció et porta cap a un arpegi ascendent o descendent?
0: Descendent.
1: Descendent,
0: descendent,
1: no?
0: Fixa't.
1: I a tu...
0: I més cap... aviat fosc.
1: Exacte.
0: Clar.
1: Per tant, major o menor?
0: Menor.
1: Menor o encara més menor, que seria disminuït?
0: Doncs et així disminuït. Tal com ho vens, disminuït, clar.
1: No, perquè fixa't, ell fa... el tema de l'anell sona així, fixeu-vos. Sí?
0: Mm-hmm.
1: Això, que a orelles del segle XXI dius, ah, mira que bonic, no?
0: Sí.
1: Fixa't. Ell utilitza aquest arpegi, sí, que és un arpegi de setena disminuïda. És un arpegi més petit, o sigui, és una distància, un interval aquest, més petit que el menor.
0: Clar.
1: Sí?
0: Sí? Amb aquesta baixada tan...
1: I precisament això té molt a veure amb, el mode locri antic. Quan parlàvem dels modis antics, el mode lidi, etc. El mode locri és aquest, fixa't. Sí?
0: És molt similar, sí, va cap aquí. Sí,
1: fixa't,
0: sí.
1: Va cap aquí. I era,
0: és un punt més brillant, però, el tema de l'anell, perquè al final també vol jugar això, no? La brillantor de l'or.
1: Però saps per què és més brillant? Perquè ho fa amb terceres.
0: Està ben trobat, perquè l'or brilla.
1: Clar,
0: i també la seducció del poder, el poder, i la corrupció al final és temptadora.
1: Exacte. Però, fixa't, en comptes de fer això... En comptes de fer... Que és començo pujant i acabo baixant... Mm-hmm. No, comença baixant. Sí? Mm-hmm. O sigui, comença baixant, se'n va cap a aquest principal i torna... Al principi.
0: Aquest és el tema de l'anell.
1: Sí, el tema de l'anell, bàsicament, cada vegada que surt això...
0: Ara vull demanar una cosa. Abans, però, l'escoltem, el tema de l'anell, amb l'orquestra.
1: Vinga.
0: Amb l'orquestra, aportant el color orquestral, sona així. Aquest pes, la corrupció... Val. Wagner, el que fa amb aquests temes musicals és els integra de forma molt fluida en el discurs musical de la tetralogia. Podries desenvolupar una melodia i incorporar el tema de l'anell per entendre com Wagner utilitza aquests temes musicals?
1: Cada vegada em demanes coses més rares. O sigui, que faci una melodia...
0: I que aquí al mig aparegui de sobte el tema de l'anell integrat en aquí. És, sí. Evidentment, no és una melodia que el Pedro ara extregui de la partitura de Wagner, sinó que tu te la inventes ara, aquesta melodia, i és com si de cop i volta la teva música volgués parlar de l'anell del Nibelung, no? De la corrupció que implica el poder de l'anell.
1: Sí, podríem començar amb una melodia, per exemple, que no ens fes sospitar que algú és corrupte, no?
0: Que és molt humà, això, no?

0: I de sobte apareix la corrupció.
1: És això?
0: De sobte, o sigui, estàvem contents, però de sobte...
1: La música ens diu alguna cosa. Ens diu alguna cosa.
0: Sí, sí. De fet, aquest tema de l'anell, que a més ho fa amb fagots, ho fa amb,
1: clar,
0: amb una instrumentació. Pensa que els instruments de doble canya, quan, moltes vegades, quan hem parlat de temes de mort, no?, i temes així, l'oboè, no?, el corn anglès, tenen aquest tema, aquesta sonoritat de l'inframont, en el fons, no? I aquí estem anant. No?
1: El pot tornar a escoltar, Pau, el tracuit, que és aquest el tema de l'anell.
0: És de foscor. Sí, sí, és un tema pesant, obsessiu. És que és el símbol del poder corrupte.
1: Exacte. Tenim la puresa de la natura, la corrupció de l'anell i un altre tema que us volem destacar. Evidentment, no us podem destacar tots, eh?
0: No. Perquè
1: no acabaríem mai. Però n'hem triat tres d'emblemàtics que, a més a més...
0: Són els tres que em sé.
1: Doncs et queden dies per endavant, eh? Et
0: queden dies, sí, per endavant. Sí, estic estudiant.
1: El proper tema que volem destacar, mm-hmm, és precisament el tema del Valhalla, aquest, clar, palau dels déus, que és el que crea aquest conflicte, que no poden pagar els gegants i han de robar-li l'or al nan Alberic.
0: Clar, que no pot ser d'una altra manera que un tema amb tonalitat major.
1: Clar. No? I amb certa noblesa, no?
0: Exacte, clar, exacte. Llavors, pensa que la noblesa i la tonalitat major i els acords, no?
1: A més, un detall important. El Valhalla està allà dalt, diguéssim.
0: Exacte.
1: Allà dalt.
0: Sí, sí. Fixa't, ell fa això.
1: I tant.
0: Sí? Has vist que ell... És pràcticament tot un mateix acord. Ah, una cosa molt important. Ell utilitza només els tres graus fonamentals de l'escala. És a dir, això és el primer... Quart, primer, cinquè i primer. Primer, quart, cinquè, primer, quart, cinquè. Per tant, estabilitat, per tant, llum, uh-huh, per tant, clar, o sigui, la significació aquesta de una part molt simbòlica, molt interessant dels déus, no?
1: Clar.
0: I llavors, clar, fins i tot utilitza un compàs ternari. Atenció, que els compassos ternari tenien molt a veure també amb Pare, Fill i Espírit Sant.
1: Ah, okay.
0: Pare, Fill i Espírit Sant. Per tant, estem parlant de divinitats.
1: Clar. No?
0: I ell fa un, dos, tres. Un, dos, tres.
1: Que gran.
0: T'ho fixes?
1: Sí.
0: No hi ha... I això és el Valhalla.
1: I sona així.

0: Aquest és el tema del Valhalla, el Palau dels Déus, que dona aquesta noblesa, no? Aquesta noblesa total i absoluta.
1: Sí, a veure, és obvi que no tenim temps per analitzar tots els leitmotivs, però fixeu-vos en aquests, doncs us podeu fer una idea.
0: Anem, doncs, a fer una primera audició, i ja que acabem d'endinsar-nos en l'Or del Rin, la primera de les quatre òperes que integren la tetralogia de l'Anell del Nibelung, us proposem escoltar ni més ni menys que la majestuosa entrada dels déus al seu palau, al Valhalla.
1: Escoltarem a George London com el déu Wotan, que el dirigeix un altre déu musical, sí. Sergei Orzolti, amb la Filarmònica de Viena.

0: Catalunya Ràdio.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
3: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
2: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
3: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
4: Amb la col·laboració de la denominació d'origen Catalunya.
5: S'apagaren tantes veus.
6: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
7: Una de les 10 candidates és...
8: Quan el cel es torna negre.
7: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
8: Els veïns desemparats.
7: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
6: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Des de l'òrbita de Catalunya Música, Xavier Solà torna a Catalunya Ràdio aquest estiu.
9: Ei, torno i torno a l'estil James. Torno per viatjar amb tot el flow musical. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
7: Un viatge musical pels clàssics amb la participació dels oients i amb Xavier Solà.
10: Sí, sí. M'encanto, m'encanta.
9: Una tria musical de categoria.
11: Fixa't com sona, edició clàssics.
7: Tot allò que les plataformes no et poden donar.
9: Oh! Fixa't com sona.
7: Dissabtes de 9 a 10 del vespre,
9: sí?
7: Fixa't com sona, edició clàssics.
2: Un programa de Catalunya Música, ara a Catalunya Ràdio.

150 anys s'estrenava de manera íntegra la composició més ambiciosa de Wagner i una de les més ambicioses de la història, la tetralogia de l'Anell del Nibelung de Richard Wagner. Ara a Catalunya Ràdio la pots descobrir.

0: I ara la música, la Valquíria comença exactament amb aquesta música que estem escoltant ara mateix, eh? Uh-huh. Aquesta música, Pedro, ja ens dona molta informació. Estem en una tempesta...
1: Molta tensió.
0: Molta tensió.
1: A mi això ja... O sigui, si en comptes de veure l'òpera veiéssim el que estan fent els violins, per exemple, que estan fent un trèmolo amb l'art, això...
0: Ja estens. Doncs és el que ens vol traslladar. És una situació de perill la que estem a punt d'explicar-vos, perquè anem a centrar-nos ja d'entrada en l'argument de la Valquíria, perquè, com dèiem, tal com podem percebre en aquest preludi musical, s'obre enmig d'una tempesta. Uh-huh. Hi ha algun personatge que està enmig d'una tempesta buscant alguna cosa. Apareix Sigmund, que està esgotat i se sent que està perseguit. Per tant, percebem aquest perill que ell viu. I arriba en una cabana. Una cabana a la qual ell pica la porta buscant refugi. I allà és acollit Sigmund per Siglinda, que viu Siglinda amb el seu marit Hunding.
1: Aneu apuntant, perquè això és pitjor que Joc de Trons. O sigui, aneu apuntant, que això... Avui sí que comencen curves. O sigui, a veure, m'has dit Sigmund, Siglinda i Hunding.
0: Però Hunding.
1: Qui són tots aquests personatges, Albert?
0: Bona pregunta. Ara hi entrarem, eh? Mm. Des del primer moment, quan Sigmund i Siglinda es veuen per primer cop, tot i que ells no saben que no és el primer cop que es veuen, però ells perceben com si fos el primer cop que es veuen, de cop i volta neix una atracció intensa i inexplicable, que ells no tampoc entenen que sentin aquest magnetisme l'un per l'altre.
1: Sí.
0: I quan Hunding torna, recordem, el marit de Siglinda, descobreix que Sigmund no és una persona qualsevol, és el seu enemic.
1: Ostres.
0: I el desafia a un duel l'endemà, tenint aquest acte de cavallerositat, li diu, avui dono aixopluc, però demà ens hem de batre en un duel a espasa els dos.
1: Fixa't, per tant, Sigmund i Hunding s'havien enfrontat amb el passat, no? Diguéssim, perquè, clar, si ell sap que és el seu enemic, vol dir que hi havia hagut alguna cosa abans,
0: exacte,
1: no? I, clar, ara es troben enmig d'una tempesta, però, clar, mentre Sigmund és acollit a casa de Hunding, com tu dius, amb un acte de generositat, en el fons.
0: És aquesta visió cavalleresca de la vida, no?
1: Abans de...
0: Demà et mataré, però avui
1: et
0: dono sopar i aixopluc. Exacte.
1: Que moris ben fart.
0: I no oblidem un detall que no és menor, que Siglinda, la dona de Hunding, s'enamora de Sigmund.
1: Ah, aquesta atracció que deies abans.
0: Exacte.
1: Ja. Aquí veig una mica Besendonk, no?
0: I ell d'ella també, eh?
1: Ah, ell d'ella també.
0: I ella també, clar. Doncs bé, durant la nit, Siglinda explica a Sigmund que el dia del seu casament, un misteriós desconegut va clavar una espasa en un arbre destinada només a qui fos capaç d'extreure-la.
1: Ui, aquí se me'n va ja cap a la taula rodona
0: sí,
1: i
0: una mica, els cavallers.
1: A veure, què està passant aquí? Però, un desconegut. I qui és aquest desconegut?
0: Ells no ho saben. Nosaltres, com a públic, sí que ho sabem. Es voten.
1: Nosaltres ho sabem?
0: Ara sí.
1: I com ho sabem?
0: Per les referències també dels Leitmotiv.
1: Ah, amigo.
0: Que ens donen informació.
1: És molt important, això, eh?
0: Clar.
1: És molt important, perquè, clar. Si no, hi hauria d'haver algú explicant-nos això. Però amb la música s'explica tot.
0: Doncs es voten, disfressat de caminant. És un motiu diferent. El que tampoc saben ells, ara per ara, és que Votan és el pare de Sigmund i Siglinda.
1: No.
0: Sí, senyor.
1: No.
0: Sí.
1: Però un moment.
0: Els va tenir amb una mortal.
1: Sí, però m'acabes de dir que s'atreuen.
0: I són germans. Et diré més, són germans bessons.
1: Perdona. Mira, com puja la música. Però escolta'm, a veure, un moment. O sigui, parem rotatives. O sigui, s'atreuen perquè es veuen amb un mirall, en el fons, perquè es deuen semblar tant, si són bessons.
0: Sí, bé, són bessons.
1: Ostres,
0: en tot cas,
1: que fort.
0: Voten és el
1: però
0: pare.
1: Ells no ho saben, no?
0: No.
1: Vale.
0: Encara llavors, no ho saben.
1: D'acord,
0: encara
1: però saben. Escolta'm, i tornant al rei Artur, tornant a l'espasa, vull dir, clar, llavors... Suposo que si li diu a Sigmund que hi ha una espasa no sé què, Sigmund és el que la podrà extreure,
0: exacte,
1: no?
0: La podrà treure sense cap mena de problema.

0: estem escoltant ara mateix de fons és Sigmund, interpretat per James King, en el moment en què recorda, quan Siglinda li diu que en aquell arbre hi ha una espasa com desconegut, va clavat, etc, recorda que el seu pare li va prometre que trobaria una espasa quan ell necessités una espasa per defensar-se. I lliga cap, diu, ostres, aquesta espasa me la deu haver deixat el meu pare.
1: I l'endemà s'havia de defensar.
0: Clar, llavors té l'arma per poder-se defensar, no?
1: Clar.
0: I quan veu l'espasa, doncs Sigmund va cap allà, primer intenta extreure-la, i va haver una mica d'èpica, me costa, però al final l'acaba extraient. L'espasa és important, es diu Notung.
1: Notung.
0: És molt important que retinguem això de l'espasa perquè tindrà rellevància en el futur de la tetralogia, va, amb les òperes que vindran.
1: Notung, eh?
0: Notung, una espasa que va deixar el seu pare, que en realitat, com dèiem, és Votan, tot i que ells en aquell moment encara no ho saben. De fet, com dèiem, són fills de Votan i una mortal que va néixer, que va morir, perdó, que està mortal, en néixer Sigmund i Siglinda, aquests germans bessons. Va morir d'una part. A més, en aquest moment, els dos desconeixen això, que són germans bessons. Però en lloc de separar-se, senten un magnetisme que el seu amor s'intensifica i decideixen marxar junts.
1: D'acord. Per tant, tenim uns germans bessons, Sigmund i Siglinda, que s'enamoren quan es veuen, però clar, ella... està, o sigui, és fort perquè ara anava a dir... O sigui, però ella està casada. O sigui, no és que siguis germans i això sigui un problema, no. El problema és que està casada.
0: A més, està casada. Sí, ja.
1: Està casada amb Hunding, no?
0: Sí.
1: Però, clar, Sigmund té aquesta espasa, no? La famosa Notung.
0: Exacte. Tenim uns germans, s'enamoren, ella està casada amb Hunding, i ell, Sigmund, té l'espasa Notung. I això ens porta fins al segon acte.

0: Situats al segon acte de la Valquíria, si el primer acte els protagonistes eren mortals, perquè al ser fills d'una mortal, ells són mortals, el segon acte d'aquesta òpera de Wagner, posem el focus ara en els déus immortals, no? I en concret voten el rei dels déus, no?, que vol protegir Sigmund, el seu fill Sigmund, perquè representa... O sigui, per què el té aquest fill? Perquè intenta que sigui un heroi lliure que pugui actuar sense estar sotmès als pactes divins. Pugui tenir certa llibertat d'actuació. Però Frigga, que és la deessa del matrimoni, i la dona de Wotan...
1: Detall important.
0: Detall important. Li diu, no, tu no pots protegir, en aquest cas, a Sigmund, perquè va contra, diguéssim, les normes que tu, Wotan, has creat.
1: I, bàsicament, no és fill seu. De Frigga. De fet, ell argumenta que Sigmund ha trencat totes les normes. És adúlter, és incestuós, clar, volem fugir amb la seva germana Siglinda, que està casada amb Hundik, a més, clar, no? Clar. Per tant, clar, Wotan, en el fons, està atrapat per les seves pròpies lleis, els juraments, i clar, doncs es veu obligat a cedir.
0: Clar, aquí tenim la dualitat, no?, de la responsabilitat del poder.
1: Exacte.
0: I la mort del pare. Són dues coses contradictòries, perquè el pare vol protegir el seu fill, però si vol ostentar el poder ha de ser coherent amb les normes que ell ha establert.
1: Clar, el que passa és que, a més, ens trobem amb un déu totpoderós que ha de canviar d'opinió. No?
0: Clar, clar.
1: Que té una part de sentiments mortals, no?
0: Exacte,
1: de
0: però clar, al final, però, acaba obeint a Frigga dient, clar, tens raó, s'ha d'imposar el poder per damunt, clar, de l'amor. Recordem la filosofia de Wagner, no?
1: Exacte.
0: El poder no pot assolir-se renunciant a l'amor. I en aquest cas ell decideix

0: que escoltem és a Hans Hotta interpretant el personatge de Wotan, però fixeu-vos, Wotan és el rei dels déus, el déu que més mana, més poder té, i fixeu-vos quina declamació escoltem ara mateix. Està enfonsat a la misèria, hem d'haver de prendre aquesta decisió de dir-li a Brunilda que permeti la mort del, de Sigmund.
1: Però si us heu perdut, perquè clar, com que no estem a la tele, no podem fer un gràfic, però si ara penséssim una mica en l'arbre genealògic, no? Tenim a Wotan a dalt de tot, a dalt de tot, i a sota tenim Brunilda, que és immortal, i al costat de Brunilde, però que són mortals, no? Tendríem a Sigmund i Siglinda.
0: Això mateix.
1: Doncs, per no perdre el fil, el que dèiem, no? Wotan li diu a Brunilde que permeti la mort de Sigmund quan justament aquest lluiti contra Hunding.
0: Contra Hunding, exacte. Però quan Brunilde troba Sigmund, ella va amb aquesta idea, però quan troba Sigmund, es commou en descobrir la noblesa de Sigmund i què fa? Decideix ajudar-lo. Detall també decisiu en la tetralogia.
1: Si desobeeix el seu pare.
0: Exacte. No obeeix a Wotan. Però en el moment del combat, quan sembla, gràcies al suport de Brunilda, que Sigmund pot guanyar, Wotan intervé. Què fa? Trenca l'espasa Notung. L'espasa que ell mateix li havia deixat al seu fill, és Wotan qui li trenca. I clar, això provoca que Sigmund mori en mans de Hunding. Tenim un personatge ja mort, importantíssim.
1: Sí, sí, sí. I clar, això ens porta doncs, fins al tercer acte i, evidentment, un dels moments més cèlebres de tota la tetralogia.

0: Sí, perdona, no hi ha res més peliculero...
1: Home, i tant.
0: ...que aquest tema.
1: Sí, sí.
0: O sigui, Wagner, un avançat al seu temps, absolutament.
1: Absolutament. Absolutament. Absolutament. Apocalipsis Now, Francis Ford Coppola.
0: Sí, però...
1: Com podria ser, sí.
0: Com podria ser qualsevol altre, no? En tot cas, clar, l'acte tercer... s'obre amb la famosa cavalcada de les Valquíries, una escena espectacular en què justament recullen els herois morts precisament amb la idea de crear un gran exèrcit.

0: Sí. Exactament. Cavalcada de les Valquíries de l'òpera La Valquíria.
1: Exacte.
0: Que a vegades hi ha aquesta confusió, no?
1: No, exacte.
0: L'òpera és La Valquíria, sí, en singular, perquè La Valquíria, sí, és Brunilda.
1: Exacte. I la, o sigui, l'òpera Valquíria... no són les Valquíries.
0: No, no, no. És La Valquíria, en singular, que és Brunilda. Mm. Brunilda arriba amb Sieglinde, després d'aquest moment de la cavalcada, apareix Brunilda amb Sieglinde, que està fugint de la ira de Wotan, perquè no oblidem que Sieglinde ha desobeït Wotan en voler defensar a Sigmund, cosa que al final Wotan ha hagut d'intervenir, causant la mort finalment de Sigmund en mans de Hunding. Doncs bé, Brunilda arriba, com dèiem, amb Sieglinde, fugint de la ira de Wotan. Les altres valquíries, però, tenen por d'ajudar-les per por de desobeir també el seu pare Wotan.
1: Clar, perquè totes les valquíries són filles de Wotan.
0: Totes són filles de Wotan, sí. Mm-hmm. Wotan... Bueno. Finalment...
1: bueno, és com el Zeus, no?
0: Exacte.
1: Tots aquests Zeus,
0: exacte,
1: mitològics que tots són fills seus.
0: Seria l'equivalència nòrdica.
1: Exacte.
0: Total, que finalment Brunilda decideix salvar Sieglinde, també contradint les idees de Wotan, i aquesta, Sieglinde, li explica que està embarassada de Sigmund.
1: Mm.
0: I que al seu ventre hi està creixent, atenció, Siegfried.
1: Ep.
0: Siegfried,
1: molt important.
0: Nom molt important.
1: Molt
0: de fet,
1: important.
0: Quan diu aquest nom, de cop i volta apareix el tema musical de Siegfried, en escena. I qui és Siegfried? El futur heroi. Un futur heroi. Aleshores, li dona els fragments de l'espasa Notung, Brunilda a Sieglinde, i li diu Brunilda que se'n vagi al bosc a protegir-se, s'amagui allà, i que ella procurarà que vulgui salvar-li la vida. I aquí es produeix un moment preciós, que és l'agraïment de Sieglinde, que ho fa a través d'un tema musical, no hi entrem molt en el detall, però és un tema musical que és la redempció per amor, que també apareix de manera reiterada. I veureu com realment és un motiu que il·lumina de cop i volta una situació tan tràgica com la mort de Sigmund, l'embaràs amb el pare absent, fugint perquè Wotan no les mati, etc. Doncs ella, de cop i volta, veu l'esperança de la vida, no només la vida pròpia, sinó la vida del que té el seu ventre, clar, i li vol agrair amb una música tan bonica com aquesta.

0: escoltar un moment, aquest petit fragment musical amb aquesta melodia tan bonica, és el tema, com dèiem, de la redempció per amor i l'agraïment de Siglinda cap a Brunilda.
1: Per tant,
0: sí.
1: Jo és que vaig fent una mica de resumets petits perquè és molt fàcil perdre's.
0: És no? fàcil perdre's, sí.
1: A més, amb tants noms tan fàcils de dir...
0: Hem de reconèixer, els bagnanens que ens esteu escoltant, us adonareu que ens deixem detalls de l'argument.
1: Home, tant.
0: Expressament, eh?
1: Clar.
0: Expressament.
1: Clar, clar.
0: Anem al diguéssim, al fil principal de l'argument.
1: Clar, però fixa't. Has dit Sigmund, Siglinde i Siegfried. O sigui, al final és
0: una mica... És una mica cacofònic tot plegat,
1: clar,
0: sí.
1: Clar, no, i difícil de retenir, eh? En tot cas, hem arribat al punt en què Sigmund està mort. Recordem, Sigmund, el fill de Wotan, el fill sí. mortal.
0: I germà de Siglinda.
1: Exacte. I l'espasa està trencada, el Notum, no?
0: Notum, sí.
1: Però, clar, Brunilda doncs, ha protegit Siglinda, i que precisament està embarassada de Sigmund, i tindrà un fill, que serà el gran heroi, que és Siegfried, i que ara fora d'antena anem una cosa interessant. I és que un any abans...
0: Sí, el 69.
1: De l'estrena...
0: 1869.
1: Va néixer el fill de Wagner...
0: Que es diu Siegfried.
1: Exacte.
0: Es diu Siegfried.
1: Vull dir, més megaloman impossible, no?
0: Impossible, impossible. Sí, sí, sí. Fill de Wagner i de Cosima Liszt.
1: Sí, sí.
0: O sigui, la genètica de Siegfried...
1: Per això.
0: Wagner-Liszt, diguéssim, déu-n'hi-do.
1: Sí, sí.
0: El tema de l'heroi Siegfried dins de l'òpera, passarà la propera jornada, que precisament es titula Siegfried. Ara el que hem de saber és que quan arriba Wotan, castiga Brunilda per la seva desobediència. Aquesta desobediència no serà gratuïta. La temptació inicial és matar-la, però és la seva filla favorita. Llavors té una decisió una mica més condescendent. La condemna, primer, a perdre la seva divinitat. Passa a ser mortal. Ja no és immortal, ara és mortal. I també la condemna a dormir fins que un heroi la desperti. Un heroi que no tingui el sentiment de por la desperti.
1: Fixa't tu, eh? Quantes...
0: Però aquest heroi ha de ser mortal, eh?
1: Quanta mitologia barrejada amb tantes coses, no? Vull dir, això és la Bella Dorment, per exemple,
0: sí.
1: O la Blancaneus,
0: sí, sí,
1: per exemple,
0: sí,
1: aquests
0: sí.
1: contes nòrdics sí, també, en
0: sí,
1: el fons,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: Vull dir que està tot barrejat. Per tant, Wotan està castigant la seva filla Brunilde, però que segurament no la tornarà a veure
0: clar,
1: mai més.
0: Ell la tanca no? al damunt d'una roca.
1: O sigui, ell pensa que no hi haurà cap heroi que la
0: clar,
1: desperti.
0: Perquè no només la desperta i no només hi ha d'haver un heroi, li fica un anell de foc al seu voltant.
1: Imagina't.
0: Llavors l'heroi ha de ser prou valent com per creuar aquest anell de foc, trobar-se amb Brunilda i enamorar-se d'ella. És com molt remot, no?, pensar que hi haurà algú que estarà disposat a fer això, clar. És com molt remot. Clar, per això, en això que deies tu, Pedro, no? El pare, Wotan, sí. Li diu a la seva filla, la castiga d'aquesta manera, i considera que probablement no la tornarà a veure mai més. Per tant, és un comiat, acomiadar-te d'un fill.
1: I un autocàstig, en el fons.
0: Clar.
1: No?
0: No, és que els que sou pares, no? Penseu el que ha significat acomiadar-te conscientment del teu fill. Per això arribem a un dels moments més emocionants d'aquesta obra, no? Quan Wotan mostra el seu amor de pare.
1: O sigui, ja no és Déu, aquí.
0: Aquí veiem la humanitat d'un Déu, no? D'una persona, al final. Decideix, doncs, envoltar-la, com dèiem, amb un cercle de foc, perquè només un heroi valent, que renuncia a la por, pugui arribar fins ella. Aquesta escena és un gran moment, ja que mostra la contradicció d'aquest Déu poderós, però també l'humanitat d'un pare. Mm. És la contradicció, aquesta dualitat que ens presenta Wagner amb el personatge de Wotan.
1: Clar, i en un dels moments més destacats de l'òpera és quan, precisament, la música combina una gran intensitat dramàtica amb una emoció superprofunda, no? Mostrant un Déu que, per primera vegada, es mostra, doncs podríem dir, plenament humà. No?
0: Exacte.
1: Recte final del programa d'avui. Com sempre, acabarem amb una miqueta de música i per això doncs, hem triat el magnífic comiat de Wotan de la Valquíria de Wagner.
0: És una bestiesa.
1: Espectacular.
0: I tant. De fet, ho vinculareu amb els temes musicals que us hem explicat, etcètera. I és que Wotan, decebut amb la seva filla Brunilda, decideix adormir-la fins que un heroi que no conegui la por, és molt important aquest detall, la desperti del seu son. I per petició de la filla, per tal de protegir-la, li demana que el déu Loge, que li faci un cercle de foc, que precisament només pot traspassar un heroi sense por.
1: Nosaltres escoltarem aquesta meravellosa escena interpretada per Hans Hotta com a Wotan, dirigit per Gerusalti, amb la Filarmònica de Viena. Marxem, però ens veiem demà, eh?
0: Sí, senyor.
1: Demà a Catalunya Ràdio.
0: Recte final de la tetralogia wagneriana.
1: Exacte. Pau Blas, el control tècnic i el muntatge, i Olga Cardús, a la producció. Moltes gràcies i fins demà.
0: Adéu.
1: Adéu.
2: Si t'ha interessat aquest capítol, en trobaràs molts més a l'app de 3Cat o a catradio.cat. I la temporada que ve, nous capítols dels Homes Clàssics a Catalunya Música.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som Trescat.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 8. Màxima alerta. Ceuta davant el risc d'una nova entrada massiva prevista per avui. Espanya i el Marroc han reforçat la frontera amb fortes mesures de seguretat i de moment a aquesta hora la situació és tranquil·la. Sobre el terreny, centenars de persones continuen malvivint pels carrers de Ceuta. Avui fa 5 anys que els talibans van tornar al poder a l'Afganistan. Tot i que el nou règim es va presentar com a més obert, el país viu una repressió gairebé total, sobretot les dones. La UNESCO calcula que en aquest temps 2,5 milions de nenes han quedat excloses de l'educació secundària. Avui es manté el nivell 3/4 de risc d'incendi a 17 comarques del sud de Catalunya, la Catalunya Central i el Penedès. Una persona, mentrestant, detinguda i una desena d'hectàrees cremades. És el balanç de l'incendi forestal que es va declarar ahir a la tarda a Collserola, al terme municipal de Barcelona. Un terratrèmol de magnitud 7,7 ha provocat la mort d'almenys 5 persones i ha aixecat un tsunami a Indonèsia. El sisme també ha provocat l'ensorrament de diversos edificis. Mentrestant, ja puja a gairebé 290 la xifra de víctimes mortals del terratrèmol de dilluns a Colòmbia, on encara hi ha 200 persones desaparegudes. Un 15% dels turistes estrangers que visiten Espanya i pateixen una onada de calor diuen que no hi tornaran. Segons un informe de CaixaBank, l'arc mediterrani seria un dels més perjudicials si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci a aquests episodis climàtics. Els pròxims 4 cursos, les escoles concertades tindran 3,300 mestres i professors nous. D'aquesta manera, es revisa una plantilla estancada des de fa 30 anys. El periodista Vicent Sanclemente carrega contra la gentrificació i el model turístic de Barcelona en el pregó de la Festa Major de Gràcia. Aquest any, 23 carrers competeixen en el concurs dels més ben engalanats.
1: Esports.
2: El Barça viatja aquesta tarda cap a Suïssa per jugar demà contra el Basilea. L'últim amistós abans del GAM per no hi serà Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge del PSG, ni Pedri, que encara no s'ha entrenat. Mentrestant, Frenkie de Jong es defensa i carrega contra l'entorn blaugrana per diverses informacions sobre la seva lesió i la seva relació amb Hansi Flick. I l'Espanyol incorpora el central Vania Drusovicic, cedit pel Zenit de Sant Petersburg rus. El central de 27 anys és internacional amb Eslovènia. Nova jornada al Campionat d'Europa d'Atletisme a Birmingham. Aquest matí, els catalans Pol Magrat, Raquel González i Laura Monge disputen la mitja marató en marxa. I tragèdia a la Volta de Portugal de ciclisme. El corredor britànic de 19 anys ha mort aquest divendres en un accident atropellat en plena cursa quan faltaven 20 quilòmetres per acabar la 8a etapa. Tot i la ràpida intervenció dels serveis mèdics, no han pogut fer res per salvar-li la vida.
0: I el temps, matí amb força núvols al sud i a l'oest de Catalunya, fins i tot amb algun primer ruixat. A la tarda les tempestes podran ser fortes en qualsevol punt de l'interior i a última hora també podrien arribar a la Costa Daurada.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions. A aquesta hora us informa Eva Compte Martí.
1: Catalunya Ràdio i 3CAT Info en emissió conjunta.
0: I ens atem marxant cap a Ceuta. Tranquil·litat de moment a la frontera hispano-marroquina. Els dos països s'han blindat davant de les incitacions virals a tornar a entrar a Espanya massivament, com va passar fa 2 setmanes. Sobre el terreny, la situació de les persones que hi van entrar aleshores i encara hi són, continua sent de precarietat absoluta. Anem a Ceuta i tenim un enviat especial, Àlex Giral Robert.
3: En l'anterior onada migratòria a aquesta hora i durant la matinada a la frontera de Ceuta ja l'havien intentat travessar centenars de persones i els agents fronterers començaven van estar desbordats. En canvi, tot apunta que els pronòstics s'estan complint i, de moment, no hi ha cap indici que la situació s'estigui repetint. Els mitjans locals, tant de la ciutat autònoma com de la banda marroquina, així com les mateixes xarxes socials per on s'ha convocat l'assalt massiu, continuen parlant de les fortes mesures de seguretat a un cantó i altre de la frontera i no recullen per ara que cap grup les hagi pogut esquivar. I és que, a més de tanques i concertines, Rabat ha desplegat aquest cop al voltant de 6,000 efectius policials i militars, amb la implicació marroquina i el reforç extraordinari extraordinari al cantó espanyol, amb més de 1.500 agents i 2.000 membres de l'exèrcit. La Moncloa considera la situació de risc real, però no d'amenaça. Una etiqueta també aplicable a Melilla, on una barrera flotant ja actua d'extensió de la frontera per mar. En paral·lel, els serveis d'estrangeria continuen identificant menors no acompanyats pels carrers de Ceuta. L'últim recompte va situar la xifra als 1.900, tot i l'avís de les ONGs que com a mínim n'hi ha el doble. I d'adults també en consten milers encara, sobretot subsaharians que es neguen a fer mitja volta per iniciativa pròpia, com ja han anat fent centenars d'immigrants en veure de primera mà la misèria absoluta en contrast amb el futur que els auguraven les crides a les xarxes.
0: Avui fa 5 anys del retorn dels talibans a l'Afganistan. Amb l'entrada a Kabul, els fonamentalistes van acabar amb 2 dècades d'ocupació nord-americana i de l'OTAN després dels atemptats de l'11S. Les noves autoritats van tornar a establir un règim de repressió i sense drets per a les dones, però amb més poder que mai i amb el suport d'aliats internacionals molt influents. L'anunci de retirada de tropes del president dels Estats Units, Joe Biden, i del secretari general de l'OTAN, combinat amb un avenç dels talibans a diferents ciutats del país, van provocar la fugida del president Ashraf Ghani avui fa 5 anys. Algunes imatges icòniques d'aquells dies van fer la volta al món, com la dels afganesos perseguint i enfilant-se els avions militars nord-americans que ja corrien per la pista. Occident havia fracassat després de 2 dècades intentant consolidar un govern afí. Mònica Bernabé, periodista del diari Ara, va ser 8 anys corresponsal al país.
4: Van posar en el poder a tota una sèrie de senyors de la guerra que havien contribuït a arrasar el país. Això va fer que les institucions afganeses en cap moment tinguessin la legitimitat davant de la població, ni que la població es cregués a les institucions afganeses. Era impossible que un estat es pogués mantenir amb aquesta gent al poder.
0: El nou règim es va presentar com a més obert, però la repressió va tornar sobretot per a les dones. A partir dels 12 anys, les nenes ja no tenen accés a l'educació. La UNESCO calcula que gairebé 2,5 milions de nenes han estat excloses de la secundària durant aquests 5 anys. Jodha Jaberian, responsable de programes d'educació d'emergència de la UNESCO.
5: L'accés és només una part de la crisi. Quan analitzem amb més detall la situació de l'educació a l'Afganistan, també veiem que més del 90% dels infants afganesos de 10 anys no són capaços de llegir i comprendre un paràgraf senzill.
0: El règim actual és més fort que mai, disposa de l'armament que van deixar els Estats Units i l'OTAN. Malgrat tenir un reconeixement internacional escàs, compta amb els influents Qatar i la Xina com aliats i no hi ha contestació interna. Per això, la perspectiva dels afganesos a llarg termini és adaptar-se a la situació. I de l'àmbit internacional, també us expliquem que Donald Trump ha anunciat que després de derrotar l'Iran vol declarar l'estret d'Hormuz territori dels Estats Units. El president nord-americà assegura que Washington ja controla aquesta important ruta marítima i que cap vaixell hi passarà sense el seu permís.
6: Molt aviat declararé l'estret d'Hormuz un territori dels Estats Units.
0: Un periodista de Wall Street Journal, citant fonts de la Casa Blanca, assegura que el president nord-americà feia broma amb aquestes declaracions. Malgrat tot, les autoritats iranianes hi han reaccionat i el viceministre d'Afers Exteriors ja ha dit que l'estret d'Hormuz és i serà sempre iranià. Les declaracions de Trump arriben quan s'acosta el venciment dilluns del termini de 60 dies acordat per negociar el final de la guerra entre els dos països. A casa nostra, després de l'ensurt d'ahir pel foc de Collserola, Barcelona, avui el risc d'incendi baixa lleugerament, però encara hi ha un centenar de municipis de 17 comarques a nivell 3 sobre 4 de perill d'incendi. Preocupen especialment el sud de Catalunya, la Catalunya Central i el Penedès. El foc de Barcelona s'ha saldat de moment amb una persona detinguda i una desena d'hectàrees cremades a Collserola, a Barcelona, per l'incendi forestal que es va declarar ahir a la tarda a la muntanya de Sant Pere Màrtir. Aquesta nit els bombers han continuat remullant la zona i controlant els punts calents amb drons. Sebastià Massagués, al cap de Bombers de Barcelona.
7: Farem volar un dron, veurem si hi ha punts calents, rematarem tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. L'important és que l'incendi no va més, s'ha aturat, el tenim perimetrat amb mànegues i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar-lo per extingir.
0: El foc, que ja s'ha estabilitzat, va obligar a confinar durant unes hores els veïns del barri de Can Caralleu, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. I tot i que es manté el risc d'incendi a diversos punts del país, ara ho dèiem, Protecció Civil ha activat també l'alerta del Pla Inuncat per la pluja intensa que pot caure sobretot avui a la tarda. S'esperen quantitats de més de 40 litres per metre quadrat que podrien caure en només mitja hora. Aquestes precipitacions afectarien sobretot la Catalunya central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. També hi pot haver tempestes a les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i l'Aran i també l'interior de Girona. I mentrestant, a l'estat espanyol, les autoritats són optimistes pel que fa a l'incendi de niebla a Huelva. Es manté un front actiu, però si les condicions meteorològiques són favorables, segons el president d'Andalusia, Juanma Moreno, aquest foc sense precedents a la comunitat podria estar arribant al principi de la seva fi.
8: És un incendio terriblemente complejo, ¿no? Terriblemente peligroso. No tiene, digamos, un precedente claro en su comportamiento en Andalucía. Nunca un fuego fue tan agresivo y durante tantos días.
0: D'altra banda, ingressat a la presó de Zuera, a Saragossa, de manera provisional i sense fiança, el suposat autor de l'incendi forestal de les Penyes de Riglos. Aquest foc, que continua actiu, ha cremat més d'11.000 hectàrees i ha obligat a evacuar un miler de persones. I almenys 5 persones han mort en un terratrèmol de magnitud 7,7 registrat al sud d'Indonèsia aquesta matinada, que també ha provocat la caiguda de diversos edificis. El moviment sísmic s'ha produït a uns 35 quilòmetres de profunditat i ha obligat a activar una alerta preventiva per un tsunami que s'ha detectat uns minuts després del terratrèmol. Després del sisme també s'han registrat 3 rèpliques de menys intensitat, però que també han provocat danys materials i l'evacuació d'algunes poblacions. I a Colòmbia, el balanç de víctimes del terratrèmol de dilluns continua augmentant. Tant, el nombre de morts puja a 288 i el de persones desaparegudes s'ha reduït i ara se'n comptabilitzen 200. L'ajuda humanitària continua sent necessària a les zones més afectades, però fer-la arribar és una de les dificultats que hi ha sobre el terreny. Enviat especial a Pereira, a Colòmbia, Joan Biosca.
9: Colòmbia ja projecta la reconstrucció de les zones devastades pel terratrèmol i va sumant aportacions milionàries de diversos països i també organismes internacionals. L'empresariat del país sud-americà ha recaptat 65 milions de dòlars per ja destinar-los a recuperar carreteres i infraestructures danyades pel sisme de dilluns i també per ajudar els damnificats. El president Abelardo de la Espriella, que assumia el càrrec fa 8 dies, recorria la ciutat de Pereira, juntament amb Cali, la més afectada en danys, damnificats, ferits, morts i desapareguts, i assegurava que la situació que ha vist sobre el terreny és apocalíptica.
10: Yo sé que la situación es apocalíptica. Recorrer el centro de Pereira... Pero los colombianos estamos acostumbrados a crecernos en medio de la adversidad. Vamos a hacer todo lo que haya que hacer desde el gobierno nacional para reconstruir a nuestro país.
9: Les tasques per trobar persones vives i els cossos dels morts continuen en paral·lel, però amb menys possibilitats de trobar supervivents. Els miracles, com se'ls coneix en aquestes catàstrofes naturals.
0: I a Granada, terratrèmol de magnitud 5 aquesta matinada al municipi d'Alendín, però que s'ha percebut a gairebé tota Andalusia. Un sisme que no ha provocat víctimes, però que ha obligat la Junta a activar la fase d'emergència en situació operativa 1. S'han registrat més de 200 trucades als serveis d'emergències i hi ha hagut diversos danys materials, bàsicament esquerdes en edificis i despreniments en façanes, murs o teulades. Bombers i agents de policia estan revisant la zona afectada amb arquitectes voluntaris per valorar els danys i determinar si poden ser perillosos. Més coses, ho destacàvem a les 8. Un 15% dels turistes estrangers que pateixen una onada de calor a Espanya diuen que no hi tornaran. Un informe del Servei d'Estudis de CaixaBank conclou que el creixement econòmic del país en pot sortir perjudicat si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci. Roger Santaló.
11: Segons l'estudi, els indrets més turístics del país, com l'Arc Mediterrani, poden acabar més perjudicats si les onades de calor van a més. Malgrat que la gran majoria de turistes repetiria el viatge al país, canviaria la seva destinació. Ho assegura un dels investigadors de l'informe, David César Hetman.
12: Sorprenentment, aquest ajust no es fa de manera molt radical. Els turistes no canvien la destinació general, però sí que dins de la mateixa regió general, com per exemple l'arc mediterrani o l'interior del país, busquen o setmanes més fresques o llocs més frescos.
11: Les agències de viatges també detecten una tendència a buscar regions més temperades per les vacances. El vicepresident de la patronal ACABE, Jordi Vinyoles, diu que el turista està canviant de costums.
13: Sí que és evident que aquest canvi climàtic està accelerant una desestacionalització i cada vegada es va viatjant més en diferents èpoques de l'any que no eren tan temporada alta, com per exemple poden ser mesos de maig, juny o d'octubre i novembre, i no creix tant el turisme en mesos de juliol i d'agost.
11: El turisme representa el 13% del producte interior brut espanyol i és un dels seus motors econòmics.
0: I cap de setmana de Festa Major al barri de Gràcia de Barcelona amb 23 carrers en el concurs dels més ben guarnits. El periodista Vicenç Sant Clemente, pregoner d'aquest any, ha fet un al·legat en contra de la gentrificació i el model turístic de Barcelona.
14: Us heu fixat que l'hospital que tenen trauma i oftalmologia, la gent que ha de pujar a peu agafant-se una barana, doncs mireu una mica més amunt. Un cop acaba el complex hospitalari, es veuen unes magnífiques escales mecàniques pels turistes perquè els sigui més fàcil arribar-se al Parc Güell. És aquest el model de ciutat que volem?
0: Durant la lectura del pregó, part del públic ha cridat en contra de l'Ajuntament i del PSC. Mentrestant, als carrers de Gràcia es reivindica la Festa Major per la seva contribució a fer veïnatge, la participació i la integració d'alguns forans que també col·laboren en la decoració.
1: El temps.
0: Amb l'Eloi Cordomí.
15: Comencem el dia amb temperatures altes. Avui hem tingut mínimes de 24-28 graus en molts trams de la costa. Hi ha hagut llocs de l'interior que tampoc han baixat dels 20 graus. I és que l'ambient continua sent càlid i xafogós. A més, tenim una massa de núvols que està arribant pel sud i que fins i tot està deixant petites precipitacions, alguns ruixats a les Terres de l'Ebre, sud del Camp de Tarragona, sud del Pla Lleida. En pròximes hores aquests núvols aniran arribant a més comarques de la meitat oest de Catalunya. Sembla que a la tarda tindrem més tempestes, més inestabilitat, tempestes que poden afectar en qualsevol punt de l'interior. Poden ser fortes, fins i tot acompanyades de calamarsa o de vents forts. Precaucions en aquest sentit. No descartem que de cara al vespre alguna d'aquestes tempestes fortes pugui arribar també a la Costa Daurada o al sud de la costa central. Tot plegat amb unes temperatures que avui tendeixen a recular una miqueta, en general baixaran de 2 a 4 graus respecte a les que vam tenir ahir, o fins i tot poden baixar més al Pirineu. Demà es notarà una lleugera refrescada, demà diumenge, en general amb més estones de sol, sobretot durant el matí. A la tarda, novament, hi haurà algunes tempestes, no tan fortes, però encara en podríem tenir sobretot Pirineu, Prepirineu, comarques del nord-est.
1: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Ho avançàvem a les 8. Les escoles concertades incorporaran 3.300 mestres i professors als propers 4 cursos. Aquest augment de la plantilla és fruit de l'acord de 390 milions d'euros a què van arribar aquest curs el govern i les patronals del sector i que inclou la revisió de les plantilles després de 30 anys. Un acord que se suma al signat també aquest estiu, que preveu anar equiparant les condicions laborals dels docents dels centres concertats amb els dels centres públics i que està dotat amb 118 milions d'euros, Sara Canyeté.
16: Els nous efectius s'aniran incorporant progressivament durant els pròxims anys, començaran al setembre amb 900 mestres més de primària, un reforç que per a Meritxell Ruiz, secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, els permetrà atendre millor la diversitat que actualment trobem a les aules.
17: Això es concretarà al primer curs en un docent més per cada grup, és a dir, uns 900 docents en primària en aquest primer any, i després segueix la infantil, la secundària, i per últim i també important és aquells centres de alta complexitat, que també tinguin més recursos perquè també necessiten, doncs, per la tipologia d'alumnat que tenen, doncs, més atenció docent.
16: A banda d'ampliar la plantilla, l'acord també comporta un augment de la subvenció per pagar les despeses de funcionament dels centres i dels recursos que reben per escolaritzar alumnat vulnerable, les conegudes com a motxilles econòmiques, que pujaran fins als 1.180 euros per alumne. Són uns 200 euros més que la quantitat que perceben actualment.
0: Més coses. L'any 2025 hi van haver actives 53 negociacions de pau al món, la xifra més alta dels últims anys, segons un estudi de l'Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona, que també alerta de l'auge dels conflictes armats, Clàudia Serra.
18: El 2025 es van registrar 40 guerres al món, la xifra més alta de l'última dècada, segons dades de la mateixa institució. La majoria són a l'Àfrica, l'Àsia Pacífic i l'Orient Mitjà. La bona notícia és que en més de la meitat d'aquests conflictes hi havia en marxa converses de pau, tot i que l'estudi recalca que cada vegada és més difícil tancar grans acords. Jordi Urgell n'és un dels autors.
19: Si comparem la dècada actual amb la dècada posterior o els temps posteriors al final de la Guerra Freda, no?, als anys 90, doncs aquesta, diguéssim, el número de conflictes, és a dir, el número d'acords de pau que estem veient en els darrers anys ha decrescut claríssimament. Per tant, estem veient que hi ha un número significatiu de negociacions de pau, però costa molt que aquestes iniciatives, aquests processos de diàleg, aquestes negociacions de pau, cristal·litzin.
18: La gran majoria, un 90% d'aquestes negociacions, compten amb l'acompanyament d'actors externs que ajuden en tasques de mediació. Poden ser governs de tercers països, organitzacions intergovernamentals o religioses o agents de la societat civil. Entre ells hi ha l'Organització de les Nacions Unides, l'ONU, que l'any passat va intervenir en gairebé la meitat dels processos que analitza l'estudi.
19: En un context, no, en el qual hi ha un cert qüestionament o crítica, confrontació oberta, no, al multilateralisme, al dret internacional, a les organitzacions internacionals, doncs crec que això és bona notícia i crec que és important. I la tasca que fan aquestes Nacions Unides i altres organitzacions internacionals és molt perfectible.
18: L'estudi també ha analitzat el paper de les dones i el col·lectiu LGTBIQ+, i conclou que són parts encara massa invisibilitzades a l'hora de poder defensar els seus drets en aquests processos de negociació de pau.
0: I ara cultura. La Seu d'Urgell viu avui l'última representació de la temporada del Retaule de Sant Armengol. La recreació de la vida d'aquest bisbe d'Urgell al segle XI s'ha convertit en tota una tradició a la ciutat. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalater.
20: El Retaule de Sant Armengol és un dels actes culturals més importants de la Seu i un dels senyals d'identitat de la ciutat. Xavier Piguillem és el director artístic del Retaule.
21: És un espectacle de gran format que explica, com es diu habitualment, la vida i miracles del bisbe Sant Armengol de la Seu, tot el que va fer durant tota la seva vida, tant des del punt de vista religiós com des del punt de vista de treballar pel comtat i per la gent fent coses d'obra civil i d'ensenyament. I la veritat és que és una tradició molt maca i que gràcies a la il·lusió de la gent es pugui anar mantenint i el públic estigui cada vegada frisós per venir a veure-la.
20: És una tradició viva perquè 69 anys després de la primera representació, cada any incorpora novetats.
21: Tenim un parell d'escenes noves, hem reforçat projeccions, hem reforçat músiques i algunes escenes que ja eren antigues també les hem reforçat amb més actors i actrius. Per tant, té una altra cara diferent i, clar, comparat amb el que era antigament, s'ha teatralitzat molt més i llavors és un tipus d'espectacle molt diferent.
20: Hi participen un centenar de persones de la Seu i els voltants, entre tècnics i actors. Per molts, com el Xavier, la Urgell o la Lourdes, s'ha convertit en més que una tradició.
22: És totalment una família, els papers són doblats, o sigui, hi ha altra gent que fa de bisbe, també, d'altres personatges, i per tant, bueno, es va repartint tot. Es fa comunitat.
23: És molt maco perquè pot explicar com era abans la vida i està molt bé, ens ho passem molt bé.
24: És un orgull, tu. Fa molts anys que estem aquí i aquest entorn, la gent, els voluntaris, tot, doncs és molt bonic. I ho hem de conservar, és una cosa que s'ha de conservar.
20: El Retaule ja prepara una edició molt especial per l'any que ve, quan es compliran 70 anys de la primera representació. Una de les novetats serà un auca sobre la vida del sant i la seva importància per la Seu per poder apropar-la a les escoles.
0: I ara canvi de registre.
25: Aleshores, avui, com sempre, que plou, que no plou i que estem allà a veure si toquem o no toquem aquesta cançó dedicada a la pluja. Ha plogut des de llavors per tot. És veritat que vaig prometre't que aniria...
0: La Ludi Bank, nom propi de la nit al Festival Summerfest de la Cerdanya. La pluja d'abans del concert no va impedir l'actuació d'una de les bandes de casa nostra més consolidades del panorama musical del moment. La Ludi Bank va presentar Pel barri es comenta, el seu cinquè disc, un treball madur que explora sons populars sense perdre l'essència ni la identitat del grup. Una actuació que va deixar molt satisfet els assistents.
26: S'ha mort l'home, perquè la lletra em recorda coses i és una lletra com molt...
27: S'ha mort l'home més vell del poble, s'ha mort.
28: Aquest grup és genial, no he passat fantàstic, superbé. Molt bon rotllo.
29: Són un grup supernatural i contagien bon rotllo a tothom que ve aquí.
0: Les lletres de la Ludi Bank s'endinsen en les relacions humanes, la vida urbana i els conflictes generacionals. Demà actuen els madrilenys Lala Love You, un dels fenòmens del pop-rock espanyol que ha revolucionat l'escena amb el seu so punk-pop i l'impacte de les plataformes digitals.
1: Esports.
0: Roger Nau, bon dia.
2: Bon dia. El Barça viatja aquesta tarda cap a Suïssa per jugar demà contra el Basilea. L'últim amistós abans del GAM per al partit es disputarà a Sant Jacob Park a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. No hi serà Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge amb el PSG, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat. Abans de marxar, aquest matí l'equip farà un últim entrenament a la ciutat esportiva Joan Gamper. I tot plegat, mentre Frenkie de Jong ha carregat contra el rumor sobre la seva lesió al genoll. En una entrevista als mitjans del club ha assegurat que la lesió ha estat fruit de la mala sort. De Jong ha volgut desmentir algunes notícies, segons ell, falses.
3: Que yo he negado a jugar contra el Atlético Madrid el año pasado en Champions, que es falso. Es falso, que no es verdad. Luego ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. Se puede preguntar al míster todo eso, que es absolutamente falsa. Que mi relación con el club es mala, que es falso también. Porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy buena, diria.
2: El neerlandès, recordem-ho, va trencar el lligament lateral intern del genoll dret durant el Mundial i des de fa un mes està seguint un tractament conservador per recuperar-se. De Jong insisteix que els metges de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que la lesió no podia anar més i que, per tant, podia forçar. I mentrestant, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Vanja Đerkušić, el central de 27 anys i internacional amb Eslovènia, ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg. Arriba cedit fins a final de temporada amb opció de compra.
4: Tots sabem que l'Espanyol té una de les millors aficions i crec que seran el nostre 12è jugador aquest any. I ara la nostra feina és donar el màxim a cada entrenament, a cada partit, intentar fer els millors resultats i al final de la temporada ja veurem on som.
2: Đerkušić és la cinquena incorporació del conjunt blanc i blau, juntament amb Calatrava, Núñez, Harman i Moscardo. L'Espanyol, recordem, debuta demà a la Lliga, ho farà a casa contra el Llevant a les 7 de la tarda. La Lliga precisament comença avui amb els dos primers partits del campionat. A la vez, Getafe, 8:15 del vespre, i Sevilla-Rayo, a 10:15. A la primera jornada, recordem, encara no jugaran els seus partits el Barça, el Madrid, l'Atlètic de Madrid i el Betis, perquè alguns dels seus futbolistes van disputar les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà el Celta Osasuna pel mal estat de la gespa de Balaïdos a causa d'un fong. I mentrestant, a la segona divisió, el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández.
5: Hola, afició. Estic molt content d'estar aquí. Ens veiem aviat per Montilivi.
2: El migcampista de Malgrat de Mar, format a les categories inferiors del Girona i del Barça, arriba també cedit fins a final de temporada, provinent de l'Aràbia Saudita. El Girona debutarà a la Lliga demà diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7 i el Sabadell ho farà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón, també a les 7 de la tarda. Més coses. Aquest divendres s'ha disputat el primer partit de la temporada de la segona divisió, precisament amb el marcador de Reial Societat B0, Castelló 1. I encara en futbol aquest matí, avui, aquesta tarda, l'equip femení del Barça disputa un partit amistós. Un partit amistós. Anglaterra jugarà contra el Manchester City a les 5 de la tarda. També s'enfronten en un partit de preparació l'Espanyol femení i el Badalona Women, en aquest cas, a les 7. I el campionat d'Europa d'atletisme s'està disputant a Birmingham. Aquest matí es disputen diverses proves en presència catalana. D'aquí uns minuts, a 9:15, hora catalana, és a dir, d'aquí molt pocs minuts, Paul McGrath, Raquel González i Laura Monge disputen la mitja marató en marxa. Per altra banda, avui també es disputa la segona jornada de l'heptatló femení amb la presència de Maria Vicente. L'atleta de l'Hospitalet és vuitena a la general després de les primeres quatre proves. Vicente ahir va acabar en setena posició als 200 metres, va fer el 19è millor temps en pes, també la sisena millor marca en salt d'alçada i el millor temps als 100 metres tanques. Maria Vicente va parlar a Teledeporte.
6: La verdad que contenta, esta semana se había estado entrenando bastante mejor y aunque sí que siento que se me ha hecho un poco largo, he conseguido acabar en 23:70, que no está mal, y no sé, me voy bien, contenta, a dormir, a recargar pilas y mañana será más.
2: I a París, nova jornada dels europeus de natació. Aquest matí, a 9:45, el sitgetà Luca Huck nedarà la primera ronda dels 50 metres lliures. Més tard, Nil Cadavall disputarà la dels 200 estils i poc abans de les 11 començaran les sèries mixtes del 4x200 lliures. Ja estan convocats els catalans Ian Florencio, Ainhoa Campdepadal i Nayara Sobreviela. Ahir l'equip espanyol de natació amb Huck també va acabar en quarta posició la final del relleu mixt del 4x100 metres lliures. I acabem amb ciclisme i amb la la tragèdia a la Volta de Portugal, perquè el ciclista britànic Finlay Tarling, de només 19 anys, ha mort aquest divendres en un accident en plena cursa quan faltaven 20 quilòmetres per acabar la vuitena etapa. Tot i la ràpida intervenció dels serveis mèdics, no van poder fer res per salvar-li la vida. Les causes de l'accident no s'han fet oficials i l'organització ha detallat que facilitaran tota la informació quan les circumstàncies ho permetin. Tot i així, la cadena RTP, que feia la retransmissió, va dir que la mort es va produir per una col·lisió frontal amb un vehicle aliè a la carrera que circulava en sentit contrari.

0: Ara són 8:45, repassem les notícies més destacades a aquesta hora. El principal punt d'atenció informativa és ara a Ceuta, davant el risc d'una nova entrada massiva de persones convocada per avui a través de les xarxes socials. Els governs espanyol i marroquí han reforçat la frontera amb un fort desplegament policial i militar per evitar una situació com la de fa 15 dies, quan més de 70.000 persones van entrar de cop a la ciutat. I avui, 15 d'agost, fa 5 anys que els talibans van tornar al poder a l'Afganistan, tot i que el nou règim es va presentar com a més obert. El país viu una repressió gairebé total, sobretot les dones. La UNESCO calcula que en aquest temps 2,5 milions de nenes han quedat excloses de l'educació secundària. I a casa nostra es manté el nivell 3/4 de risc d'incendi a 17 comarques del sud de Catalunya, la Catalunya Central i el Penedès. Una persona detinguda i una desena d'hectàrees cremades. És el balanç de l'incendi forestal que es va declarar ahir a la tarda a Collserola, al terme municipal de Barcelona. A partir d'ara i fins a arribar a les 9, també us explicarem que les entitats que treballen amb persones sense sostre reclamen a les administracions accions més contundents per protegir-les de les altes temperatures. Demanen que es creïn refugis climàtics específics per a aquestes persones i lamenten que alguns recursos d'ajuda específica per a aquest col·lectiu tanquin per vacances. Detallarem també que l'any que ve el canal Segarra-Garrigues regarà més de 26.000 hectàrees. Serà gràcies a una inversió de 30 milions d'euros que permetrà portar aigua a més de 2.000 hectàrees noves des del pantà de l'Albagés. I repassarem alguns dels concerts d'avui. Luz Casal actua aquest vespre al Festival Cap Roig de Calella de Palafrugell. També el Baix Empordà, avui concerts de Mònica Naranjo i Tarta Relena al Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. I a Badalona, el duet Ginestà actua en el marc de la Festa Major d'aquest municipi del Barcelonès. I en esport, Roger, que destaquem...
1: Que el Barça viatja aquesta tarda a Suïssa per jugar demà contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. No hi serà Ferran Torres, que està pendent de tancar el seu fitxatge pel PSG. Mentrestant, Frenkie de Jong es defensa i carrega contra l'entorn per diverses informacions sobre la seva lesió i la seva relació amb Hansi Flick. I aquesta hora ja, molt pendents també dels europeus d'atletisme, els catalans Pol Magrath, Raquel González i Laura Monge disputen la mitja marató en marxa.
0: Tot això en un dissabte amb força núvols al sud i a l'oest de Catalunya, fins i tot amb algun primer ruixat. A la tarda les tempestes podran ser fortes en qualsevol punt de l'interior i última hora també podrien arribar a la Costa Daurada. I en primer lloc marxem cap a Ceuta. Tranquil·litat de moment a la frontera hispano-marroquina. Els dos països s'han blindat davant de les incitacions virals a tornar a entrar a Espanya massivament, com va passar fa dues setmanes. Sobre el terreny, la situació de les persones que hi van entrar aleshores i encara hi són, continua sent de precarietat absoluta. Tenim un enviat especial a Ceuta, és l'Àlex Giralt Robert.
2: En l'anterior onada migratòria aquesta hora i durant la matinada a la frontera de Ceuta ja l'havien intentat travessar centenars de persones i els agents fronterers començaven a estar desbordats. En canvi, tot apunta que els pronòstics s'estan complint i, de moment, no hi ha cap indici que la situació s'estigui repetint. Els mitjans locals, tant de la ciutat autònoma com de la banda marroquina, així com les mateixes xarxes socials per on s'ha convocat l'assalt massiu, continuen parlant de les fortes mesures de seguretat a un cantó i altre de la frontera i no recullen per ara que cap grup les hagi pogut esquivar. I és que, a més de tanques i concertines, Rabat ha desplegat aquest cop al voltant de 6.000 efectius policials i militars amb la implicació marroquina i el reforç extraordinari al cantó espanyol, amb més de 1.500 agents i 2.000 membres de l'exèrcit, la Moncloa considera la situació de risc real, però no d'amenaça. Una etiqueta també aplicable a Melilla, on una barrera flotant ja actua d'extensió de la frontera per mar. En paral·lel, els serveis d'estrangeria continuen identificant menors no acompanyats pels carrers de Ceuta. L'últim recompte va situar la xifra als 1.900, tot i l'avís de les ONGs que com a mínim n'hi ha el doble. I d'adults també en consten milers encara, sobretot subsaharians que es neguen a fer mitja volta per iniciativa pròpia, com ja han anat fent centenars d'immigrants en veure de primera mà la misèria absoluta en contrast amb el futur que els auguraven les crides a les xarxes.
0: I avui fa 5 anys del retorn dels talibans a l'Afganistan, amb l'entrada a Kabul, els fonamentalistes van acabar amb dues dècades d'ocupació nord-americana i de l'OTAN després dels atemptats de l'11S. Les noves autoritats van tornar a establir un règim de repressió i sense drets per a les dones, però amb més poder que mai i amb el suport d'aliats internacionals molt influents. Occident havia fracassat després de dues dècades, dèiem, intentant consolidar un govern a fi. Mònica Bernabé, periodista del diari Ara, va ser 8 anys corresponsal a l'Afganistan.
3: Van posar en el poder a tota una sèrie de senyors de la guerra que havien contribuït a arrasar el país. Això va fer que les institucions afganeses en cap moment tinguessin la legitimitat davant de la població ni que la població es cregués a les institucions afganeses. Era impossible que un estat es pogués mantenir amb aquesta gent al poder.
0: El nou règim es va presentar com a més obert, però la reparació va tornar sobretot per a les dones. A partir dels 12 anys, les nenes ja no tenen accés a l'educació i la UNESCO calcula que gairebé 2,5 milions de nenes han estat excloses de la secundària durant aquests 5 anys. I de l'àmbit internacional també us expliquem que l'exèrcit israelià ha matat avui com a mínim 7 persones al sud del Líban. Es tracta d'una de les accions més mortíferes des de finals de juny, segons fonts oficials libaneses. En aquest atac aeri contra una casa a les afores d'Ansar, que ha quedat destruïda, també han resultat ferides 3 persones més. L'Agència Nacional de Notícies Libanesa assegura que els atacs s'han intensificat des d'aquesta matinada, fins i tot contra zones que fins ara no havien sigut blanc dels atacs israelians. Els dos estats veïns van signar un acord el mes de juny amb mediació dels Estats Units que sobre el paper acabava amb les hostilitats mentre es negocia una pau estable al país àrab.
4: Catalunya Ràdio i 3Cat Info en emissió conjunta.
0: A casa nostra, després de l'ensurt d'ahir pel foc de Collserola, Barcelona, avui el risc d'incendi baixa lleugerament, però encara hi ha un centenar de municipis de 17 comarques a nivell 3 sobre 4 de perill d'incendi. Preocupen especialment el sud de Catalunya, la Catalunya central i el Penedès. El foc de Barcelona s'ha saldat de moment amb una persona detinguda i una desena d'hectàrees cremades per l'incendi forestal que es va declarar ahir a la tarda a la muntanya de Sant Pere Màrtir. El foc ja està estabilitzat i va obligar a confinar durant unes hores els veïns del barri de Can Caralleu, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. I ara ho dèiem, a 9:15, les entitats que treballen amb persones sense sostre reclamen a les administracions accions més contundents per protegir-les de les altes temperatures. Les successives onades de calor d'aquest estiu tenen un gran impacte en aquestes persones que sovint pateixen insolació, cremades i deshidratació i també un empitjorament generalitzat de la salut. A més, moltes vegades se les sanciona per rentar-se o dutxar-se en fonts públiques perquè les ordenances municipals, com la de Barcelona, ho prohibeixen. És per això que des de la Fundació Arrels reclamen que es creï una xarxa de refugis climàtics especialitzats per a aquestes persones. Ho explica aquesta emissora Sara Girón, responsable de l'equip de carrer de la Fundació Arrels.
5: Necessitem refugis climàtics adaptats per persones sense llar, que tenen unes característiques diferents i que necessiten professionals que els puguin atendre. No podem fer responsabilitat a la bibliotecària de la biblioteca de l'ESEPS, que pugui tenir les eines per poder donar servei a persones sense sostre dintre de la biblioteca, no? Per exemple.
0: Gairebé 2.000 persones dormen al carrer només a la ciutat de Barcelona i, tot i que no hi ha xifres oficials, en el conjunt del país en podrien ser més de 6.800, segons dades recollides per la Sindicatura de Greuges. En només una setmana, el centre obert de la Fundació Arrels ha atès 285 persones, el doble de les que va atendre l'última setmana del mes de juny, coincidint amb la primera onada de calor. Girón alerta de les greus conseqüències que les altes temperatures tenen en aquestes persones.
5: A les persones els hi costa molt més descansar, poder dormir. Veiem també afectacions de, ostres, cremades, insolacions. Hem hagut d'activar el 112 en diverses ocasions per cops de calor, per marejos.
0: Arrels també denuncia que els consells que es donen per fer front a la calor, com quedar-se a casa, baixar persianes o disposar de ventiladors, no serveixen de res per a les persones sense llar i que, a més, diuen, alguns recursos d'ajuda específica per a aquest col·lectiu tanquen per vacances i altres redueixen els horaris d'atenció. Sis minuts i arribarem a 9:15. Els Estats Units estan immersos en un ampli procés de primàries per escollir els candidats a les eleccions de mig mandat del novembre, crucials per mesurar el suport que té Donald Trump. Les primàries estan evidenciant la fractura ideològica interna que viu el Partit Demòcrata entre els moderats i els candidats d'esquerra antisistema, que van fent forat. Aquest debat intern pot determinar les seves opcions de guanyar les presidencials del 2028, Cèlia Sarnades.
6: Ens fixem en dos estats que sempre són clau en les eleccions als Estats Units, Michigan i Wisconsin, i també en diverses ciutats del país on candidates d'esquerra i activistes han arribat al poder.
7: What we showed is that the power of our many is greater than the power of their money. What we showed is that if you're willing to build a movement brick by brick, if you're willing to go...
6: Aquest és Abdul Al-Sayed, doctor en salut pública, guanyador de les primàries de Michigan, el segon estat amb més població àrab dels Estats Units. Al-Sayed es podria convertir al novembre en el primer senador musulmà de la història del país.
8: What we showed is that if you're... El que hem demostrat és que si vols construir un moviment pedra a pedra, si estàs disposat a viatjar pel teu estat i tenir converses en habitacions grans i petites i tenir-les en moments en què la gent no està ni tan sols parant atenció a les eleccions, sinó al preu de la benzina, dels aliments, de l'habitatge o de la sanitat, llavors pots construir un moviment que acabi derrotant a Goliat.
6: El principal lobby jueu AIPAC va invertir 30 milions de dòlars per afavorir la campanya de la contrincant del Sayed, que és una fervent defensora d'Israel. La campanya del candidat musulmà de pares egipcis va girar al voltant de la sanitat universal i els drets laborals. Molts l'han comparat amb l'actual alcalde de Nova York.
9: I don't think in any way this man is a mini Mamdani. I also think that what we're talking about is someone who has shone a light on the importance of public health and healthcare.
6: Zora Mamdani és també musulmà i també va guanyar les eleccions amb un discurs que els Estats Units es bateja com d'extrema esquerra. Fa poc va presentar la cadena de supermercats públics on els preus seran un 30% més baixos. Leila Nashawati, especialista en el món àrab i en comunicació i conflicte de la Universitat Carlos III, subratlla que Mamdani i el Sayed suposen un canvi de paradigma, tot i que no guanyen per la seva religió, assegura, sinó pel seu programa.
10: Doncs creo que es importante no subestimar la capacitat de la representació, del abrir camino y de ver que las cosas son posibles, entonces se pueden crear efectos en cadena, sobre todo porque es algo que mucha gente está deseando, que mucha gente en Estados Unidos ya ha visto lo que ocurre cuando se cede el poder a élites multimillonarias alejadas de los problemas de la gente, y que estos candidatos, sobre todo y por encima de todo, más allá de su confesión religiosa, son gente que está muy apegada, digamos, a los problemas cotidianos de las comunidades que representan.
6: Nashawati destaca com tots dos han aconseguit que els votin amplis sectors de la societat, inclosos votants jueus, i com han normalitzat alguns temes.
10: No creo que se pueda entender a un Abdul Al-Sayed diciendo cosas como me llamo Abdul y este es el mejor lugar para ser Abdul, o si no sabes pronunciar mi nombre, quita mi nombre de tu maldita boca, sin vergüenza, sin pudor, de forma muy combativa. Eso no sería posible sin el meses antes de Mamdani diciendo: soy musulmán, soy socialista, soy hijo de inmigrantes y no me avergüenzo de ninguna de las tres cosas.
6: En el cas de Wisconsin, un altre estat clau a les eleccions als Estats Units, parlem de Francesca Hong.
11: I'm Francesca Hong and I've got 30 seconds to tell you what I'll do as Wisconsin's next governor. Unlike the other candidates, I'm not bought by corporations, so I'll actually stop AI data centers. I'll repeal Act 10 and strengthen Wisconsin's unions, and I'll tax the rich to fully fund our public schools.
6: Era la favorita a les primàries d'aquesta setmana, governador de l'estat de Wisconsin, però tenia el Partit Demòcrata en contra i al final es va imposar el favorit de l'establishment, David Crowley. A Hong, que és d'origen asiàtic i afiliada als Socialistes Demòcrates d'Amèrica, li van passar factura tuits antics qualificant de colonial la festa d'Acció de Gràcies o criticant la policia. Però va perdre per només 3 dècimes i, per tant, el seu discurs, molt més radical que el que defensen els demòcrates en temes socials, de serveis públics, seguretat o immigració, havia calat entre molts votants. Hi ha altres dones amb un discurs clarament d'esquerres i no establishment que sí que estan arribant a llocs de poder en estats demòcrates. És el cas de Seattle, on Katie Wilson, activista i cofundadora d'un sindicat sobre transport públic, va arribar a l'alcaldia de la ciutat el gener d'aquest any. O l'afroamericana Janice Louise George, alcaldessa de la capital, Washington, D.C. Les dues han concentrat el seu programa en temes com l'habitatge i les guarderies accessibles.
0: I encara de la crònica internacional us expliquem que almenys 40 presos polítics han quedat en llibertat a Veneçuela, segons l'ONG Foro Penal. Entre els alliberats hi ha 6 dones, una d'elles Emirlendris Benítez, empresonada per la seva suposada vinculació amb un intent d'atemptat contra Nicolás Maduro el 2018. Aquesta sortida de presos arriba 2 dies després de la primera ronda de negociacions entre el chavisme i un sector de l'oposició, liderat per l'exdiputada Dinora Figuera, que s'havia compromès a treballar per aconseguir més alliberaments de presos polítics durant els pròxims dies. L'ONG Foro Penal assegura que el procés de posada en llibertat de presos polítics continua. I de seguida el temps. Abans, però, un apunt pel que fa a la mobilitat. Renfe ha engegat un pla de xoc per modernitzar estacions entre aquest any i l'any que ve. S'anomena Apunt i servirà per renovar sobretot els vestíbuls de les estacions de Vilanova, Sitges, Sabadell Sud, Fabra i Puig i Sant Celoni. Es destina una mitjana de 300.000 euros a cada estació, que busca revertir el desgast de les infraestructures i obtenir resultats perceptibles a curt termini. Està previst que les obres s'acabin al febrer de l'any que ve. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
12: L'estació finalment és la porta d'entrada al sistema de Rodalies i, per tant, la seva mirada, la seva confortabilitat i el bon accés parla també del sistema que l'usuari es trobarà després.
0: El temps. Amb l'Eloi Cordomí.
13: Hem tingut una nit càlida, xafuosa. Al matí les mínimes han oscil·lat entre els 24 i 28 graus a molts trams de la costa, més de 20 graus també a moltes zones de l'interior. I de fet ja comencem el dia amb una franja de núvols bastant compacta que està arribant pel sud del país i que està deixant petits ruixats ja a les terres

0: Concentrats al Pirineu i al nord-est de Catalunya i en principi no tan forts com els d'avui.
1: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
2: De la crònica política, avui destaquem que el curs polític que començarà al setembre estarà marcat per les eleccions municipals del maig de l'any que ve. Els socialistes catalans ja adverteixen que faran tot el que puguin per impedir que partits com Aliança Catalana o Vox condicionin els governs locals. El president del grup parlamentari del PSC, Ferran Pedret, reclama a Junts que facin el mateix que ells. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
3: Oferir una pàtina de respectabilitat institucional a les propostes i polítiques i discursos de l'extrema dreta és contraproduent i que la dreta tradicional ha pagat un alt preu per aprendre aquesta lliçó.
2: Segons Pedret, els socialistes podran fer més candidatures municipals que fa 4 anys, fins i tot, diu, a les zones del país on històricament han tingut més problemes per trobar alcaldables socialistes. I ho destacàvem a 2:15. El canal Segarra-Garrigues podrà regar l'any que ve més de 26.000 hectàrees. Una inversió de 30 milions d'euros permetrà dur l'aigua fins a més de 2.000 noves hectàrees, que podran passar de cultivar en secà a fer-ho en regadiu. Lleida, Pere Joan Álvarez.
4: El que ara s'estan fent són dues actuacions per portar aigua des del pantà de l'Albagés fins a finques agràries del Cocol, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella. Es construeix la infraestructura que pot portar l'aigua fins a un total de 3.000 hectàrees, però 900 encara no la rebran perquè els propietaris de les terres també han de fer una inversió i no tots s'hi han adherit. Xavier Gispert, el director general de Regadius i Espais Agraris, considera que l'arribada de l'aigua està canviant la comarca de les Garrigues.
5: Estem donant el tomb, estem fent que la gent se fixi al territori, que hi hagi molt més desenvolupament econòmic. Gràcies a aquestes inversions, a aquests regadius moderns.
4: Les obres que es fan ara estan ja pensades per mirar de reduir la factura elèctrica dels regants, que és un altre dels impediments per posar en marxa el regadiu. Sovint cal bombar l'aigua per arribar fins a les finques, però ara ja es dissenyen perquè calgui una impulsió mínima. A més, també es vol estalviar aigua. Sense comptar aquestes noves obres, que estaran acabades entre l'estiu i finals de l'any que ve, el canal té ara capacitat per regar 24.000 hectàrees. Tot i això, de moment se'n reguen 15.000. En la resta, els propietaris han pagat més de 3.000 euros per hectàrea per adherir-se al rec, però encara no han adequat l'interior de les finques, que implica una altra inversió molt important, d'uns 4.000 euros per hectàrea.
2: Fa un parell de mesos va morir l'arxiver i historiador Josep Maria Sans i Travé, una de les personalitats més rellevants del país. Va morir a casa seva, a Solivella, molt a prop del monestir de Santa Maria de Vallbona, on 325 anys enrere havia mort l'abadessa Maria de Llúria. Era també un 14 de juny, però de l'any 1701. Ens en parla Carmina Malagarriga amb Albert Jòdar al

0: Aquests últims anys, el monestir de Santa Maria de Vallbona s'ha convertit per als estudiosos de diferents disciplines en un espai d'interès, però encara dorm en el cenobi una quantitat ingent de documentació per investigar i divulgar. Un dels que va obrir les portes a la investigació de Vallbona va ser l'arxiver i historiador Josep Maria Sans i Travé.
1: És un monestir que ha estat molt poc estudiat, a diferència dels monestirs de Poblet i Santes Creus. A nivell contemporani hi ha hagut molt poca feina fins al senyor Sans Travé. O sigui, va recuperar una mica les ganes i el plaer d'estudiar Vallbona.
0: És la historiadora Marta Cusó, autora d'una tesi sobre el monestir femení cistercenc de Vallbona. Un dels episodis més assenyalats de final segle XVII va ser el litigi de Vallbona contra Poblet, el que es coneix com a plet de paternitat, en el qual Poblet s'autoproclamava fundador de Vallbona. El plet de paternitat va durar 7 anys.
1: Serà un plet molt llarg, un plet molt costós, que es jutjarà a Madrid, a Barcelona, a Cító. L'abat de Cító, evidentment, defensarà des del bon començament que Vallbona no depèn de Poblet, sinó que depèn de l'abat general. S'escriuran molts articles i al final el plet acabarà sent favorable, evidentment, a Vallbona, i els abats de Poblet hauran de girar cua i acceptar la derrota.
0: Maria de Llúria, que en aquell moment era vocera de Vallbona, és a dir, tresorera del monestir, va ser una de les monges que més es va implicar en la defensa de la independència de Poblet amb arguments contundents i enèrgics. Però qui era Maria de Llúria?
1: Una dama de noble i antic llinatge, descendent de Llúria, segons la carta de presentació que va fer ella. Va sobresortir pels càrrecs que havia exercit anteriorment a ser abadessa. Havia sigut sotspriora, havia sigut també vocera.
0: Maria de Llúria

0: es va encarregar durant gairebé 4 dècades de l'administració de Vallbona abans de ser elegida abadessa, només 2 mesos abans de la seva mort. Un dels seus llegats és el Directori Espiritual, un llibre de mística de gran valor utilitzat per la comunitat que s'inscriu en la línia de l'ascètica cistercenca. Maria de Llúria va morir el 14 de juny de 1701 i va deixar una vida al servei del monestir que Josep Maria Sans i Traver revelaria a través dels seus estudis. 325 anys justos separen les morts de l'un i de l'altre. Solivella, el poble de Sans i Traver, és a tocar de Santa Maria de Vallbona. Dos mons en un mateix paisatge de vinyes.
1: I el 15 d'agost, festiu, és un dels dies de l'any amb més celebracions festives arreu del país. L'agenda de concerts també està farcida. Repassem alguns dels més destacats. Si el Festival Cap Roig de Calella de Palafrugell, el Baix Empordà, acull aquest vespre el concert de Luz Casal. L'artista hi presenta la gira Me voy a permitir, un espectacle que fa de pont entre el passat i el futur i que confirma la seva condició de compositora intuïtiva i intèrpret excepcional. Luz Casal, que no és la primera vegada que actua a Cap Roig, també repassarà alguns temes destacats de la seva trajectòria, com Piensa en mi, No m'importa nada o Entre mis recuerdos. El concert és a 11:15 de la nit al Jardí Botànic de Cap Roig.
2: Ai, quina fam, ai, quina fam de pessetes que tinc. Ai, quina fam, ai, quina fam de pessetes que tinc. Ai, quina fam, ai, quina...
1: Sense moure'ns del Baix Empordà, avui també hi ha un parell de propostes que ens porten fins a Sant Feliu de Guíxols. Mònica Naranja i Tarta Relena, que sentim ara de fons, actuen al Festival de la Porta Ferrada. Tarta Relena actuen a les 8 del vespre al Teatre Auditori Narcís Masferrer. El duet format per Marta Torruella i Helena Ros, que aquest any celebra 10 anys de trajectòria, presenten És Pregunta, el seu treball més recent, que combina cant tradicional, polifonia i electrònica. L'actuació de Mònica Naranjo, precedida de Solea Morente, és a 11:15 de la nit al Guíxols Arena. Naranjo celebra 30 anys de carrera amb un espectacle basat en grans èxits com Desatame o Sobreviviré. I a Badalona, al barcelonès, hi actua Ginestar.

una de les cites destacades del panorama de la Festa Major. El duet format pels germans Júlia i Pau Serrasolses i presenten el seu cinquè àlbum, un treball que s'endinsa en les diverses capes de l'amor des d'una mirada més reflexiva i menys immediata. El concert és al Passeig de la Rambla de Badalona a 2:15 de la nit.

0: Trescat Info. Trescat Info. Esports.
1: Fins arriba a les 9 amb el Roger Nau, bon dia.
2: Bon dia, comencem amb esport en directe perquè des de 8:45 hora catalana es disputen a Birmingham les proves de marxa de l'europeu d'atletisme. Els catalans Paul McGrath en categoria masculina i Raquel González i Laura Monge en femenina disputen la prova de mitja marató. Per altra banda, avui també es disputa la segona jornada de l'heptatló femení en presència de Maria Vicente. L'atleta de l'Hospitalet és vuitena a la general després de les 4 primeres proves. Vicente ahir va acabar en 7a posició als 200 metres, va fer el 19è millor llançament de pes, la 6a millor marca en salt d'alçada i el millor temps als 100 metres tanques. Maria Vicente va parlar a Teledeporte.
3: La verdad que contenta, esta semana se había estado entrenando bastante mejor y aunque sí que siento que se me ha hecho un poco largo, bueno, he conseguido acabar en 23:70, que no está mal, y no sé, me voy bien, contenta, a dormir, a recargar pilas y mañana será más.
2: Vicente avui disputarà les 3 últimes proves de l'heptatló, el salt de longitud, el llançament de javelina i la cursa dels 800 metres. També aquest migdia, quan faltin 5 minuts per 2:45, començarà la primera ronda del 4% femení i masculí. Hi poden participar diversos atletes catalans, com Jael Segura-Bestué, Erika Maceras i Sara Gallego a la prova femenina, i Guillem Crespí, Oriol Sánchez i Bernat Herta a la masculina. I mentrestant, a París, nova jornada dels europeus, en aquest cas de natació. Aquest matí, a 9:45, el nadador de Sitges, Luca Hook, nadarà la primera ronda dels 50 metres lliures. Una hora més tard, Nil Cadavall disputarà la dels 200 estils i poc abans de les 11 començaran les sèries mixtes del 4x200 lliures. Hi estan convocats els catalans Ian Florencio, Ainhoa Camptabadal i Nayara Sobreviela. Ahir l'equip espanyol de natació, també amb Luca Hook, va acabar en quarta posició la final del relleu mix de 4x100 lliures. Van acabar la prova en cinquena posició, però França va ser desqualificada per sortir a nula. Nu Hook va quedar primer i va deixar l'equip en segona posició. D'altra banda, el nedador de Pineda de Mar, Isaac Fernández, va caure a les semifinals del 200 metres papallona. Va fer, de fet, el 9è millor temps i va quedar-se a només 11 mil·lèsimes de la classificació.
4: Bueno, pues la verdad que súper contento, porque por la mañana me ha costado bastante, pero he podido hacer un cambio de mentalidad y nada, quedarme súper cerca de la final, que bueno, que ya era un poco, creo que avaricia, ya que es mi primer europeo absoluto en larga. Así que nada, cogiendo muchísima experiencia para los siguientes años.
2: I en futbol, el Barça viatja aquesta tarda cap a Suïssa per jugar demà contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit es disputarà a Saint Jacob Park a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. Demà no hi serà ni Ferran Torres, que està pendent de tancar el seu fitxatge pel PSG, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat amb l'equip. Abans de marxar, aquest matí, el Barça farà un últim entrenament a la ciutat esportiva Joan Gamper. I tot plegat, mentre Frenkie de Jong carrega contra el rumor sobre la seva lesió al genoll. En una entrevista, els mitjans del Barça assegura que la lesió ha estat fruit de la mala sort. De Jong ha volgut desmentir també algunes notícies, segons ell, falses sobre la lesió o sobre la seva relació amb el tècnic Hansi Flick.
5: La gente pueden opinar. Entonces, si opinan Frenkie es mal jugador o Frenkie no sirve para el Barça o Frenkie ha jugado mal, bueno, puedo estar de acuerdo o no, yo creo que no, pero bueno, es otra cosa. Pero ahora están escribiendo tantas cosas que son falsas y estoy notando que hace daño a la imagen mío. Estoy notando que sí que afecta a cómo gente piensa de mí.
2: El jugador neerlandès, recordem-ho, va trencar-se el lligament lateral intern del genoll dret durant el Mundial i des de fa un mes està seguint un tractament conservador per recuperar-se. De Jong insisteix que els metges de la selecció neerlandesa li van assegurar que la lesió no podia anar més i que, per tant, podia forçar. I encara en futbol, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Vanja Darkušić. El central de 27 anys, internacional amb Eslovènia, ha jugat les últimes dues temporades al Zenit de Sant Petersburg. Arriba cedit fins a final de temporada amb opció de compra.
6: Orgullós de jugar per aquest fantàstic club amb una gran tradició. Tinc moltes ganes de conèixer els meus companys, començar a entrenar i diumenge ja tenim el primer partit.
2: Darkušić és la cinquena incorporació del conjunt blanc i blau juntament amb Calatrava, Núñez, Harman i Moscardo. L'Espanyol espanyol debuta demà a la Lliga, ho farà a casa contra el Llevant a les 7 de la tarda. La Lliga, precisament, comença avui amb els dos primers partits del campionat, a la Vesgetafe a 8:15 i Sevilla Ràdio a 10:15. I acabem amb ciclisme, perquè la tragèdia a la Volta de Portugal és forta. El ciclista britànic Finlay Tarling, de només 19 anys, ha mort aquest divendres en un accident en plena cursa, quan faltaven 20 quilòmetres per acabar la 8a etapa. Les causes de l'accident no s'han fet oficials, però tot i així, la cadena RTP, que retransmetia l'APO cursa, va dir que la mort es va produir per una col·lisió frontal amb un vehicle aliè a la cursa.
1: Són les 9. Benvinguts al suplement d'estiu.
7: A Catalunya Ràdio, el suplement d'estiu.

0: Marina Alaminos.
1: Dissabte 15 d'agost del 2026. Si fem cas de l'enyorat Pepe Rubianes i El Trabajo Dignifica, benvolguts aquells que sou tres vegades dignes. És dissabte, és festiu i és agost.

0: benvinguts els qui obriu el forn, perquè aquí davant hi tinc un cafè amb llet i un entrepà. Passeu, passeu, els qui desitjaríeu a pujar la persiana del comerç de tota la vida, on avui només toparem amb un tancat permanentment. Que és dissabte, que torna a la Lliga i el despatx d'un director esportiu treu fum perquè ha de tancar una plantilla i ja fa salat. No entén de festius el socorrista ni el metge que fa guàrdia, tampoc el bomber que ha estabilitzat l'incendi de Collserola, ni el músic que aquesta nit puja a l'escenari i, de fons, el cambrer que serveix ginebra sola. No sabem si treballar dignifica, però els del suplement no hem marxat gaire lluny perquè la pela és la pela i un 15 d'agost alguna cosa hem de fer. Però la pela és la pela
1: i alguna cosa hem de fer. El trabajar, ya saben ustedes, con todo lo que el trabajo conlleva, el trabajo dignifica al hombre, el trabajo te honra, el trabajo te realiza, el trabajo te pule, te abrillanta, te da esplendor. El trabajo es la hostia, el trabajo hasta te pone cachondo, mira yo. Hay que ver lo cachonda que va la gente a trabajar a las 6, 7 y 8 de la mañana.

0: tant, si treballeu com si no, agafeu llibreta i boli, piqueu carn de pollastre engreixat amb faves i cigrons remullats, poseu-lo a coure amb cigrons, ceba i espècies, gingebre i canyella, preneu aquest beure primer i beveu vi a continuació. No és un llibre de cuina, és la recepta del Kama Sutra català per afavorir el coit, perquè avui al suplement d'estiu ens endinsem al Museu Eròtic de Barcelona. Un dissabte en què també ens visitaran el doctor Antoni Trilla i l'Olga Pinart, amb un vincle que va més enllà de la medicina i de la relació professor-alumne. També amb l'astrolabi de la Rosa Rodon i Antoni Padilla posarem el rumb cap a Guatemala. I a les 11 baixarem al bar per treure els draps bruts de Georgina Rodríguez, influencer, i aquesta setmana casada amb Cristiano Ronaldo. Som al suplement i un festiu d'estiu mantenim intacte l'esperit de cap de setmana.
1: El suplement d'estiu. Marina Alaminos.

0: Treballa avui l'Eloi Cordomí. Molt bon dia, Eloi.
1: Hola, bon dia, Marina.
0: A veure, marxa o no marxa aquesta calor?
1: La calor va marxant, comença a marxar. Com a mínim afluixarà, podríem dir, més que no pas marxa, perquè, clar, és que ahir vam tenir temperatures de 40 i fins a 41 graus i 42 graus, les més altes al Canós i a Llimiana. Així que la calor d'ahir va ser extrema i avui tindrem molta calor, però un palet més moderada, sobretot perquè hi haurà tempestes. De fet, ja comencem el dia, aquest matí, amb alguns núvols al sud de Catalunya. Hi ha petits ruixats, fins i tot, que s'escapen a les Terres de l'Ebre, poden arribar ja cap al Camp de Tarragona, al sud del Pla de Lleida, i poden arribar en tots aquests núvols també durant el matí en altres sectors de la meitat oest del país. I llavors a la tarda s'esperen tempestes. De fet, tenim el pla Inuncat activat, avisos del Meteocat, d'intensitat de pluja, tempestes que poden aparèixer en qualsevol punt de l'interior. A més, poden ser fortes, amb alguna calamarsada, amb ventades fortes d'aquestes associades que a vegades van acompanyant les tempestes. I de cara al vespre, alguna d'aquestes tempestes també podria arribar a la costa, entre la costa central i la costa d'Aurada. Així que precaució. I llavors això farà que la temperatura reculi una miqueta. I demà diumenge, matí amb núvols, clarianes, una mica de tot, però més tranquil, i a la tarda novament tempestes no tan fortes com les d'avui, però bastant extenses encara, Pirineu, Prepirineu i sobretot també el nord-est.
0: Doncs la calor que tampoc acaba de fer festa, Eloi, gràcies, abraçada ben forta.
1: Vinga, doncs, que vagi bé. I una bona notícia és que la setmana que ve sí que pinta, que a finals de setmana recularà la temperatura.
0: Mira que bé, per aquí. Els titulars del dissabte. Avui el suplement d'estiu que mira cap a Ceuta davant el risc d'una nova entrada massiva de persones migrants prevista per avui. Ara mateix el que sabem, però, és que la nit ha estat tranquil·la a la frontera després que tant Espanya com el Marroc hagin reforçat la seguretat davant aquest risc, ho dèiem, d'una nova arribada tant a Ceuta com també a Melilla. Rabat ha mostrat el seu compromís per evitar que repeteixi l'episodi de fa 15 dies, quan van entrar a Ceuta, recordem-ho, més de 70.000 persones. I des de Madrid, el govern ha elevat el to i amenaça de repatriar tothom que entri. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
2: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada masiva no puede volver a producirse. Que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
0: Recordem que l'origen d'aquesta alerta són les xarxes socials, on des de fa dues setmanes han circulat missatges que animaven a repetir l'episodi del 30 de juliol. Els experts, però, asseguren que la crida ha anat perdent força des d'aleshores. D'aquí uns minuts connectarem amb l'Àlex Giral Robert, el nostre enviat especial a Ceuta, per saber l'última hora de la situació. I avui, 15 d'agost, fa 5 anys exactes del retorn dels talibans a l'Afganistan. Les noves autoritats van posar fi a dues dècades d'ocupació nord-americana i de l'OTAN després dels atemptats de l'11S i van tornar a establir un règim de terror sobre la població afganesa. Un règim que avui té més poder que mai i que compta amb el suport d'aliats internacionals molt influents, com Qatar i també la Xina. Tot i que en un primer moment el nou règim es va presentar com a més obert, els talibans han anat instaurant una forta repressió, especialment contra les dones. I una prova és que les nenes, a partir dels 12 anys, ja no tenen accés a l'educació. Joda Jabarian és responsable de programes d'educació de la UNESCO.
3: L'accés és només una part de la crisi. Quan analitzem amb més detall la situació de l'educació a l'Afganistan, també veiem que més del 90% dels infants afganesos de 10 anys no són capaços de llegir i comprendre un paràgraf senzill.
0: Ampliarem aquesta efemèride amb la Mònica Bernabé, periodista del diari Ara i una de les veus més autoritzades per parlar sobre el règim dels talibans a l'Afganistan. I la crònica internacional també està marcada, i de fet això ja fa temps que no és notícia, per Donald Trump. El president nord-americà ha anunciat que després de derrotar l'Iran vol declarar l'estret d'Hormuz territori dels Estats Units.
4: Molt aviat declararé l'estret d'Hormuz un territori dels Estats Units.
0: Ras i curt. Trump ha assegurat que Washington ja controla aquesta important ruta marítima i que cap vaixell hi passarà sense el seu permís. Les autoritats iranianes han reaccionat dient que l'estret és i també serà sempre iranià. En tot cas, les declaracions de Trump arriben quan s'acosta el venciment dilluns del termini de 60 dies acordat per negociar el final de la guerra entre els dos països. més coses, després de l'ensurt d'aquest divendres pel foc de Collserola a Barcelona, avui el risc d'incendi baixa lleugerament. Ara bé, encara hi ha un centenar de municipis de 17 comarques que estan al nivell 3 sobre 4 de perill d'incendi. Preocupen especialment el sud de Catalunya, la Catalunya central i també el Penedès. I pel que fa a aquest foc de Barcelona, ho dèiem, està estabilitzat i de moment ha deixat una persona detinguda, sospitosa d'haver-lo provocat, i una desena d'hectàrees cremades a Collserola. Sebastià Massagués, el cap de bombers de Barcelona.
5: Estarem volant un dron, veurem si hi ha punts calents, rematarem tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. L'important és que l'incendi no va més, s'ha aturat, el tenim perimetrat amb mànegues i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar-lo per extingir.
0: El foc, que ja està estabilitzat, va obligar a confinar durant unes hores els veïns del barri de Can Caralleu, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Aquest, que és un estiu marcat pels incendis, també pels terratrèmols. Després de la tragèdia humanitària que s'ha produït fa pocs dies a Colòmbia, avui ens hem llevat amb la notícia de dos nous terratrèmols. Un s'ha registrat al sud d'Indonèsia, ha estat de magnitud 7,7, ha deixat almenys 5 morts i ha aixecat un tsunami. I l'altre s'ha sacsejat al municipi de Lendín, a Granada. Afortunadament no ha provocat víctimes mortals, però s'han registrat més de 200 trucades als serveis d'emergències i s'han produït esquerdes en edificis i despreniments en façanes, murs o teulades. En el cas de Colòmbia, la xifra de víctimes mortals ja puja gairebé 290 i encara hi ha 200 persones desaparegudes. I aquest dissabte en Cultura.
6: Us heu fixat que a l'hospital que tenen trauma i oftalmologia, la gent que ha de pujar a peu.
0: Cap de setmana de festa major al barri de Gràcia de Barcelona, que ahir va donar el tret de sortida amb el pregó. Enguany, a càrrec del periodista Vicenç San Clemente, que va fer un al·legat en contra de la gentrificació i del model turístic. Si avui us acosteu a la festa major, més enllà de veure aquests carrers ben guarnits, també podreu moure l'esquelet al ritme de Uineta.
7: Policia de la moda, vostè no em pot arrestar. Es porta la pipa de re,
0: o també de Germà Negre.
8: I una bota de rom, i una altra d'aiguardent, i una bota de rom, i molta olor de gent.
0: En tot cas, les festes de Gràcia, que s'allargaran fins al dia 21 d'agost.

0: Esports. Roger Arnau, bon dia.
1: Bon dia.
0: El Barça que viatja aquesta tarda cap a Suïssa per jugar l'últim amistós abans del Gampard.
1: Sí, serà demà contra el Basilea, Sant Jacob Park, a 4:45 de la tarda. No hi serà ni Ferran Torres, que està pendent de tancar el seu fitxatge pel PSG, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat. De fet, en principi, no s'espera que jugui cap dels internacionals amb la selecció espanyola. Mentrestant, encara cuegen les paraules de Frenkie de Jong.
2: La gent poden opinar. Entonces, si opinen Frenkie és mal jugador, o Frenkie no sirve para el Barça, o Frenkie ha jugado mal. Bueno, puedo estar de acuerdo o no, yo creo que no, pero bueno, es otra cosa. Pero ahora están escribiendo tantas cosas que son falsas y estoy notando que hace daño a la imagen mío. Estoy notando que sí que afecta a cómo gente piensa de mí.
1: El neerlandès passa a l'atac i carrega contra l'entorn del Barça per diverses informacions, com sentim, segons ell, falses sobre la lesió i sobre la relació amb Hansi Flick. L'Espanyol, per altra banda, incorpora el central Vanja Darakušić, cedit pel Zenit de Sant Petersburg. El defensa de 27 anys és internacional amb Eslovènia. Els blanquiblaus, recordem, demà ja debuten a la Lliga, jugaran a casa a les 7 de la tarda contra el Llevant. I nova incorporació també al Girona.
3: Hola, afició. Estic molt content d'estar aquí. Ens veiem aviat per Montilivi.
1: És el migcampista de Malgrat de Mar, Unai Hernández, format a les categories inferiors del Girona i també del Barça. Arriba cedit també fins a final de temporada, provinent de l'Aràbia Saudita.
0: I avui, Roger, l'agenda poliesportiva, que també està carregadeta.
1: Sí, penúltima jornada del Campionat d'Europa d'Atletisme a Birmingham, Anglaterra, Paul McGrath, Raquel González i Laura Monge. Ara mateix estan disputant la mitja marató en marxa, mentre que Maria Vicente afronta aquest matí la segona jornada de l'heptatló femení. La de l'Hospitalet, de moment, és vuitena a la general. I a París, també, nova jornada, en aquest cas, dels europeus de natació. El sitgetà Luca Hook aquest matí nedarà la primera ronda dels 50 metres llisos, mentre que Nil Cadavall disputarà la dels 200 estils. I acabem amb una molt mala notícia, tragèdia a la Volta de Portugal. El ciclista britànic Finlay Tarling, de només 19 anys, va morir ahir en un accident en plena cursa, quan faltaven 20 quilòmetres per acabar la vuitena etapa. Les causes de l'accident no s'han fet oficials, tot i que la cadena RTP, que feia la transmissió de la competició, ha dit que la mort es va produir per una col·lisió frontal amb un vehicle aliè a la carrera que circulava en sentit contrari.
0: Ferrer, bon dia.
4: Bon dia.
0: Anem al quiosc. Avui la majoria dels diaris coincideixen en portada amb un tema, la central nuclear d'Almaràs.
4: Tant el Periódico com a la Vanguardia és el titular gros. El Periódico, la notícia és en clau catalana, diuen la pròrroga d'Almaràs obre la via a allargar la vida d'Escó i Vandellós, mentre que la Vanguardia titulen l'executiu prorroga fins al 2030 la vida útil de la nuclear d'Almaràs. I just a sobre, protagonisme pel futbol, la Lliga de Veritat, el Barça aspira a proclamar la seva hegemonia contra el Madrid de Mourinho 2. Els dos diaris també coincideixen a il·lustrar amb una fotografia que ocupa ben bé mitja plana el foc d'ahir a la tarda a Collserola. Amb el mateix titular en surt a Collserola. En canvi, a l'Ara, l'incendi de la muntanya barcelonina ocupa només una petita part inferior de la portada. Diuen un detingut per un incendi que dispara les alarmes a Collserola. I la major part de la portada és per una foto de la jove Manush, de 17 anys, una nena a qui els talibans han tancat les portes de l'escola i un reclam, no ens oblideu.
0: I a la premsa editada a Madrid, avui també es fixen en aquesta central nuclear d'Almaràs, tots els diaris, Marta, que coincideixen a posar-la en portada.
4: El País diu Sánchez allarga la vida de la nuclear d'Almaràs per la crisi energètica, mentre que la fotografia principal és pels incendis que encara ara assetgen Espanya. És una foto d'un bomber i una funcionària carregant una caixa de plàstic transparent que conté les restes òssies dels primers reis de l'Aragó i a sota el titular els incendis no donen treva. Al costat, un recordatori per la crisi migratòria a Ceuta, diuen, Espanya redobla el desplegament policial a Ceuta davant la por d'un salt massiu. Un enfocament similar trobem a El Mundo, on la central nuclear d'Almaràs també és protagonista, llegeixo, el govern rectifica la seva doctrina energètica i allarga la vida d'Almaràs. I al costat, fotografia d'uns gendarmes marroquins a la frontera i el titular 20 vegades més seguretat en la fase 2 de l'estratègia de Rabat. I a l'ABC, encara en clau nuclear, diuen Almaràs resisteix i trenca el pla antinuclear de Sánchez. I la meitat inferior de la portada és per una família afganesa assentada a Valladolid i diuen torna a començar a 8.000 quilòmetres de l'Afganistan talibà.
0: I fullegem també la premsa internacional.

0: Els Estats Units, portada per a Donald Trump, això sí, en claus molt diferents al New York Times i al Washington Post.
1: Al New York Times es fixen en els problemes de subministrament que ha tingut el portaavions de la Marina USS Abraham Lincoln i asseguren que estan relacionats amb els atacs a la base nord-americana a Bahrain a principi de la guerra. També remarquen que Trump ha rebutjat els informes sobre les pèssimes condicions a bord del portaavions. En canvi, al Washington Post es fixen en el president dels Estats Units en clau electoral. Llegeixo: Trump desconcerta els suburbis de Nova York remarcant un dilema pel seu partit. Això de cara a les eleccions de mig mandat. I Europa també es fixen en Trump. Le Monde diu que Trump provoca una reacció de Teheran declarant la seva intenció de proclamar l'estret d'Hormuz, territori nord-americà després de la guerra, tot plegat sota un tema propi. En el rànquing de Xangai 2026, França manté la seva posició mentre que la Xina progressa. I el Der Spiegel alemany diu: en Trump creu que el desplegament a l'Abraham Lincoln no ha durat prou.
0: Albert Pustils, bon dia.
2: Bon dia.
0: I el mercat de fitxatges blaugrana que torna a ser portat, en aquest cas, als diaris esportius de casa nostra.
2: A l'Esport llegim Rodri pel Gampard. El jugador s'ha reincorporat a la feina amb el City, però el Barça confia que el seu fitxatge sigui qüestió de dies. I a Mundo Deportivo, a tope, perquè apareixen en portada Rodri i també l'altre gran nom de l'estiu, Julián Álvarez, i el diari assegura que el Barça manté l'aposta pels dos futbolistes.
0: I a Madrid, que es fan ressò d'unes declaracions d'Mbappé sobre Mourinho.
2: Mou sap com guanyar. És la declaració de l'estrella francesa feta titular al Marca, que assegura que Mbappé està encantat amb l'arribada del tècnic portuguès i que confia aconseguir títols aquesta temporada. I a l'AS, aprofitant que avui comença la competició domèstica, titulen la Lliga dels Campions, fent referència al Mundial conquerit per la selecció espanyola fa uns dies, i en portada surten Lamine Yamal, Oyarzabal, Baena, Cucurella i Nico Williams. Pam, pam, pam, pam.
0: I avui no llegireu a cap portada de diari que un de cada tres joves espanyols combina la feina amb els estudis.
2: Se'n fa ressò a El Periódico, on expliquen que cada vegada hi ha més joves que treballen i estudien, els anomenats Sisi, en contraposició als Nini, una xifra que ha canviat després de la pandèmia, i és que abans un de cada quatre estudiants combinava estudis i feina, mentre que ara són un 33%. Això segons una enquesta de població activa, una tendència a l'alça que s'explica per les necessitats econòmiques d'una joventut precària i la creixent consciència que la formació és necessària per progressar professionalment.
3: Des d'ara i fins a les 12, el suplement d'estiu amb Marina Alaminos.
0: I a les 9:19...

0: Traiem la llengua amb la lingüista de Catalunya Ràdio, amb l'Olga Clapés. Bon dia, Olga.
1: Hola, Marina. Estiu, mar, sal... Sal, del llatí sal salis. I la sal té un paper primordial des de l'antiguitat. La sal, com a conservant sense el qual els aliments es podrien, havia arribat a ser tan valuosa que es feia servir com a moneda de pagament. Ens hem d'imaginar blocs de sal com si fossin lingots d'or? Doncs ben bé podria ser. D'aquí la paraula salari, que era l'assignació que es donava als soldats romans per comprar sal. La superstició que no et caigui la sal ja devia venir d'aleshores, perquè si feies un pagament i la sal anava per terra, ja em diràs tu quin negoci. De sal també venen salaó, salinitat, salnitre, salmorra, salabrós, que sembla que pot ser un encreuament entre salat i saborós, la salsa, l'ensalada, el salami o la salsitxa, del llatí farta salsicia, embotits salats. Si algú ximplet diem que no té ni sal ni oli, o que sembla que és un ou sense sal. I a nosaltres, que som molt salades, no ens agrada fer salat. Fins aviat!
2: El suplement d'estiu. Marina Alaminos.

Això que sona és el suplement d'estiu de Catalunya Ràdio del dissabte 15 d'agost del 2026, un mateix 15 d'agost, però en aquest cas de 1986, a les festes majors de Catalunya, es cantava a ple pulmó el hit que acabaven de publicar Quimi Portet i Manolo García, El último de la fila, que convidaven a la insurrección.

0: I qui també taralejava insurrecció a les estones lliures era el llavors president de la Generalitat, Jordi Pujol, que aquell mateix 15 d'agost de 1986 va tornar a Catalunya després d'una setmana de viatge institucional a l'Argentina. I així se'n feia ressò TV3.
1: Després de l'estada de 7 dies a l'Argentina, el president de la Generalitat, Jordi Pujol, ha arribat aquest migdia a l'aeroport del Prat de Barcelona, acompanyat de la seva esposa, Marta Ferrusola, del conseller de Cultura, Joaquim Ferrer, i de Lluís Prenafeta. A la sala de premsa de l'aeroport, Jordi Pujol ha qualificat
0: el viatge. En roda de premsa aquell mateix dia, Jordi Pujol va destacar molt satisfet amb el viatge la bona sintonia amb el president de l'Argentina d'aquell moment, Raúl Alfonsín. Els del suplement ens hi estarem fins les 12. Us parlem des de la Diagonal 614, però vosaltres ens podeu escoltar des de Rosario, des d'una classe de tango o des d'una manifestació contra la proliferació de locals d'empanades argentines convocada sota el lema Jaque Mate.
2: El suplement d'estiu amb Marina Alaminos.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: A Lidl seguim batent el rècord de l'estalvi amb les millors ofertes. Aquest supercap de setmana emporta't un quilo de burger meat mixta de porc i boví a 5,95. T'estalvies un 23%. Lidl, val la pena.
6: Oh, capità, el meu capità.
7: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
8: Ja no sé què em passa.
7: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
9: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
7: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
10: Això sona brillant.
7: Nit d'Òscars. Els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT. I aquesta nit, el pianista.
11: L'hauria d'haver fugit.
10: Lluitarem. Ja ho veuràs.
12: Bon dia. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
13: 35.702. 35702 de la sèrie 109.
12: Pots consultar la resta dels números premiats a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Compra-la ara. 11. Ben jugat.
14: Les tasques d'extinció van bé.
15: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat. Registres
16: a Catalunya. A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
15: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
16: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
15: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
16: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor. El suplement d'estiu amb Marina Alaminos.
0: Són les 9:25 del matí.

0: I això és un suplement d'estiu que avui mira cap a Ceuta davant aquest risc d'una nova entrada massiva de persones migrants prevista per avui. Espanya i el Marroc, ho hem anat explicant, han reforçat la frontera amb fortes mesures de seguretat. De moment, a aquesta hora, la situació és tranquil·la, tot i que cal recordar que sobre el terreny centenars de persones continuen malvivint pels carrers de Ceuta. Allà hi tenim l'Àlex Giral Robert, des de la frontera de Ceuta a la platja del Tarajal. Àlex, què tal? Molt bon dia.
1: Marina, què tal? Bon dia.
0: Quina és la situació a aquesta hora? Quina és la fotografia? Fins ara explicàvem aquesta tranquil·litat. Com ha evolucionat? Com evoluciona el matí?
1: Sí, doncs jo et diria que la tònica ve a ser una mica aquesta, eh? La de tranquil·litat, aquella expressió que tant diem els periodistes, de calma tensa, perquè és veritat que aquí on estic jo situat, davant de la platja del Tarajal, que és la que queda més a prop de la frontera amb el Marroc, hi ha més aviat poca presència policial, almenys d'agents uniformats, perquè ens entenguem, sí que és cert que és un constant anar i venir doncs, de cotxes, tant de la Policia Nacional com de la Guàrdia Civil, també terços de l'exèrcit espanyol, perquè com us hem anat explicant al llarg de la setmana, aquí ara mateix hi ha activats uns 2.000 membres de l'exèrcit espanyol i 1.600 agents entre Policia Nacional i Guàrdia Civil. Ara, però, el que veig és una parella de guàrdies civils que estan fent aquí guàrdia a la frontera, i al mar també un parell d'embarcacions que vigilen tot el que seria el perímetre de la barrera flotant instal·lada en aquest punt. Periodistes també en compto una trentena en el punt on ens trobem, i aquí el que diu la gent i el que insisteix la gent és que encara no s'ha pogut recuperar la normalitat als carrers, que viuen amb certa por. Hem parlat una estona, per exemple, amb la directora del Faro de Ceuta, que és el mitjà de referència d'aquí de la ciutat autònoma. Ens explicava que si veiem pocs efectius de policia és perquè sembla que estan ara mateix sobretot desplegats pel que seria la tanca terrestre, que són uns 8 quilòmetres de sud a nord d'aquesta ciutat autònoma.
0: És aquesta crida que s'ha fet a xarxes socials que m'han anat a explicar, però recordem que fa 15 dies l'episodi, la situació era que aquestes 70.000 persones van entrar a Ceuta. Moltes d'aquestes, ho anem explicant, continuen malvivint pels carrers. Aquesta entrada que també es difumina d'aquesta manera amb aquesta crisi humanitària. No sé, tu que fa poques hores que has arribat a Ceuta, què és el que has vist? Què ens pots explicar?
1: Mira, jo el que puc explicar, efectivament, he arribat fa poqueta estona al que seria el port de Ceuta, i el trajecte que va del port de Ceuta fins aquí a la frontera del Tarajal, pràcticament no he vist gent als carrers, però perquè ens expliquen que estan, sobretot a aquesta hora, estan entreamagats sota els cotxes i tal, per poder dormir tranquil·lament, i que estan ubicats també en altres punts. Per exemple, ens expliquen, i és una imatge que hem anat veient bastant aquests dies per les xarxes, que a la platja del Trampolín, que està bastant lluny d'on som ara mateix, hi hauria un assentament de cap a un centenar de barraques on hi hauria concentrats uns 1.500, sobretot subsaharians, que estan allà vivint com bonament poden. Però la imatge és ara mateix aquesta. Evidentment, quan ens movem, us traslladarem el que anem veient. Les xifres oficials, el Ministeri de l'Interior parlava que encara deuen quedar uns 5.000 migrants per aquí. És ben bé que el govern de Ceuta pràcticament duplica aquesta xifra, per tant també està servida la guerra de xifres, com és habitual en aquests casos.
0: Doncs és la imatge a aquesta hora, tranquil·litat a Ceuta davant aquesta alerta per una possible entrada massiva, la imatge que ens trasllada l'Àlex Giral Robert des de la frontera de Ceuta a la platja del Tarajal. Gràcies, Àlex, abraçada forta, i qualsevol novetat, l'antena és teva.
1: Perfecte, gràcies a vosaltres, fins ara.
0: Falta un minut i seran 2:15 de 10 del matí.

0: Avui un suplement que mira cap a Ceuta, també cap a l'Afganistan, perquè avui, 15 d'agost, fa 5 anys exactes, per tant, any 2021, que els talibans van recuperar el poder i el règim dels talibans, lluny de perdre força a l'Afganistan, doncs sembla que cada vegada té més i més poder i ha instaurat el terror com l'eina més efectiva per reprimir la població afganesa i especialment, això és important, les dones, que són, com és habitual, la cara més crua de la repressió del règim. Per prendre el pols a la situació a l'Afganistan, quan són 2:15 del matí, podem saludar una de les periodistes que millor coneix el país i que més acaba de tornar de Kabul, la seva capital. És la Mònica Bernabé, periodista del diari Ara. Què tal, Mònica? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: I et llegíem aquests dies fent aquest retrat al diari Ara de l'Afganistan, de Kabul, una ciutat que t'has trobat i que expliques que poc té a veure amb el Kabul de fa 5 anys, quan els talibans recuperen el poder.
1: Doncs sí, jo feia 3 anys que no viatjava a l'Afganistan i la veritat és que m'he portat una gran sorpresa, perquè des de fora tenim la imatge que el règim dels talibans és un règim improvisat, caòtic, no? I m'he trobat una ciutat on s'estan impulsant millores, entre cometes, no? Hi ha edificis en construcció per totes bandes, mai no s'havia construït tants edificis a Kabul com des del 2001, quan es va reconstruir la ciutat després d'anys de guerra. S'han obert noves avingudes, s'estan arreglant els carrers. Això és el que m'ha sobtat, no? Que els talibans pensem que són 4 salvatges que controlen el país amb les armes i resulta que tenen poder financer i de gestió que des del meu punt de vista és que des de fora algú els està ajudant i assessorant, doncs per mostrar que ells són capaços de mantenir-se en el poder, que és el que volen. No crec que vulguin millorar la situació de la població afganesa, perquè després et trobes que als hospitals públics la situació és un desastre, però sí el que pretenen és perpetuar-se el poder.
0: Per tant, Mònica, en quin punt diries que es troba el règim talibà 5 anys després d'arribar al poder, més enllà d'aquesta febre constructora, que també s'explica per tots aquests interessos, en part també geopolítics, que ara anirem desgranant, eh? En quin punt es troba el règim ara, diries?
1: Doncs jo crec que cada vegada té més força, perquè malgrat que els països occidentals hagin establert un bloqueig contra el règim, els talibans s'han buscat d'altres aliats. La Xina és un dels seus principals aliats. Una de les coses que també m'ha sorprès és que la Xina estava aixecant un barri sencer nou a Kabul. Qatar també està construint a la capital un complex residencial, no? Qatar, un país aliat d'Occident. O sigui, els talibans s'han buscat d'altres aliats, o Rússia, no? Que és l'únic país del món que ha reconegut el règim dels talibans com a govern legítim de l'Afganistan. A tot això afegit que quan els talibans van arribar al poder fa 5 anys es van fer amb totes les armes que pertanyien a la policia i a l'exèrcit afganès i que eren armes que els països occidentals havien facilitat, armament de fabricació nord-americana, moderns. Tot això ho tenen els talibans. Llavors, no són els talibans del primer règim, sinó són els talibans amb molt més poder i amb molt més armament, no? Que jo crec que realment, malgrat que des d'aquí vivim a esquena del que està passant allà, això ens acabarà afectant d'una manera o una altra.
0: I són 5 anys, ara ho deies, no és el mateix que el primer règim, que si no vaig errada també van ser 5 anys, per tant ara ja superem el temps que els talibans han estat al poder. No sé com t'expliques que aquesta vegada si hagin estat 5 anys i que res no fa pensar, si no em corregeixes, que la cosa hagi de canviar aviat.
1: Exactament, si fa 5 anys, el primer règim va durar 5 anys i ara fan 5 anys. Per això aquesta data avui és tan important, no? Perquè es pot dir que els talibans ja superen el seu propi rècord, entre cometes, no? La gran diferència és que durant el primer règim, en aquell moment, l'Afganistan estava en guerra, hi havia una facció que també era islàmica radical, no és que fossin monges de la caritat, ni molt menys, però hi havia un conflicte conflicte obert a l'Afganistan. Per tant, els talibans havien de lluitar contra aquesta facció rival. Però, a més, en aquell moment, l'Afganistan era un país totalment devastat per la guerra. Com a exemple, a Kabul, jo vaig viatjar l'any 2000 per primera vegada a l'Afganistan. Kabul era una ciutat totalment arrasada. En canvi, els talibans, quan van arribar al poder fa 5 anys, es van trobar en un país que, lògicament, tenia 1.000 mancances, però que era un país reconstruït i que més o menys funcionava i es van fer amb un munt d'armament, no? O sigui, els talibans actualment no tenen res a veure amb el règim anterior, tot i que la seva ideologia no ha canviat, com queda palès, com tracten a la població, especialment a les dones.
0: Aquí volia anar perquè parlàvem d'aquesta febre constructora, parlàvem de tots aquests suports internacionals, però al cap i a la fi, sobre el terreny, i com és habitual en aquests casos, la cara crua de la repressió normalment és especialment dura per les dones. Quina és la situació ara mateix de les dones afganeses, Mònica?
1: Doncs la situació, mira, precisament ONU Dones, no, l'organisme de les Nacions Unides dedicat a temes de dones, va publicar aquests dies un informe que deia que la meitat de les dones afganeses diuen que surten de casa dues vegades o menys al mes, doncs per la situació de por, no? Les dones se senten insegures quan surten al carrer, no? I a més ja ho veus, o sigui, a Kabul totes les dones van amb la cara tapada, normalment porten una mascareta, no porten el burca, però sí que porten una mascareta, i a més hi ha una anomenada policia de la moral talibà que va voltant pels carrers i que poden parar en qualsevol moment si consideren que no vas vestida com ells creuen que has d'anar, no? A més, en una societat en què actualment bàsicament hi ha homes allà on vagis, no? I no pots fer cap mena de gestió si ets dona, no? Això ha afegit, doncs, que les dones han estat expulsades, doncs, per exemple, a totes les institucions governamentals no treballa cap dona, o que les nenes a partir dels 12 anys no poden estudiar, no? Que això és l'únic país del món que passa això, no? Llavors, jo sé que Afganistan queda molt lluny i és molt difícil fer-se una idea, i que a més tenim potser una imatge distorsionada, no? De, bueno, som musulmans i ja se sap com són els musulmans, no? Aquesta imatge que tenim des d'aquí. A mi m'agradaria que la gent veiés la cara de les nenes afganeses. Precisament avui al diari Ara publiquem un reportatge especial on surten imatges d'aquestes nenes parlant a càmera, nenes que podien passar perfectament per catalanes, si parlessin català, vull dir físicament. Ho dic perquè de vegades és difícil aconseguir que la gent intenti empatitzar, connectar amb el que està passant allà, no? Em pregunto què passaria aquí si de cop i volta les nenes a partir dels 12 anys no poguessin anar a l'escola. No sé si la gent es fa una idea del que això suposaria.
0: I on a més fas un retrat molt interessant avui a l'Ara, que llegia aquest matí, de com funcionen les madrasses, aquestes escoles que d'alguna manera el règim dels talibans està aprofitant per adoctrinar les nenes afganeses i a més utilitzant un dret tan bàsic com és el dret a l'educació.
1: Doncs sí, les nenes són expulsades de les escoles a partir dels 12 anys, però el que estan fent els talibans, que això també fa molta por, és que han promogut l'apertura de milers de madrasses, o sigui, l'apertura de milers d'escoles islàmiques. Mai abans a l'Afganistan s'havien obert tantes escoles islàmiques. Quan els talibans van arribar al poder el 2021, es calcula que hi havia al país 5.000 madrasses. Actualment n'hi ha 23.000, no? I com bé deies, en aquestes madrasses poden anar els nens, però curiosament també permeten que vagin les dones. I a les madrasses el que intenten és rentar el cervell tant a nens com a nenes, no? A les nenes, bàsicament, el missatge que transmeten és que una bona musulmana, una bona dona, el que ha de fer és casar-se, tenir fills, obeir el marit i quedar-se a casa. Res més, no? Això és el que estan intentant inculcar en les noves generacions, no? Cosa que realment fa molta por, perquè estan intentant doncs això, posar la llavor perpetuar-se, per, diguem, transformar la societat afganesa per aconseguir una societat que els doni suport, que ara, lògicament, no el tenen, no? La gent té molta por dels talibans, això sí.
0: I reprenga el fil, Mònica, d'una reflexió que ens comparties, que és que encara que Occident visquem d'esquena tot allò que passa a l'Afganistan i aquesta realitat que d'alguna manera avui ens apropes, dius que és un règim tan extremadament fanàtic com aquest, que vulguem o no, que ens acabarà afectant. Com ens pot acabar afectant, Mònica?
1: Bé, l'Afganistan, el primer règim, que també semblava que estava molt lluny i que el que passava a l'Afganistan tampoc no ens havia d'influir de cap manera, va resultar que allà es va exiliar un terrorista anomenat Osama Bin Laden, que després és el que va idear els atemptats contra les Torres Bessones de Nova York, que va posar en risc, diguem, tots els països occidentals, perquè temíem que podia haver-hi atemptats a qualsevol banda, no? Jo crec que un règim fanàtic d'aquesta mena correm el risc que passi una cosa similar, no? O també que es normalitzin coses que no són normals, com per exemple que en l'actualitat, el passat mes de juny, la Unió Europea rebés els talibans a Brussel·les, cosa que em sembla vergonyós, i negociés amb ells com si fossin uns interlocutors vàlids i com si fos un govern normal i corrent, no? Quan és un govern que té a la meitat de la població tancada a casa, no? La senyora von der Leyen, la presidenta de la Comissió Europea, com a dona, realment em sorprèn que... Vol dir que no té ni idea del que està passant a l'Afganistan, això d'entrada. No té ni idea ni es pot imaginar el que està passant a l'Afganistan, no? Llavors jo crec que això, sense cap mena de dubte, pot tenir conseqüències.
0: I ara potser, i acabo amb això, és la pregunta del milió, i de resposta imagino que gens fàcil. Però creus, Mònica, que queden molts anys de règim talibà a l'Afganistan?
1: A mi no m'agrada fer mai futurologia sobre l'Afganistan, perquè l'Afganistan històricament ha demostrat que els canvis al país poden ser sobtats. Jo recordo durant el primer règim dels talibans que jo anava fent conferències, no? Explicant la situació de... molt motivada jo en aquell moment també, explicant la situació de les dones afganeses, i recordo que hi havia gent que em deia, però per què expliques tant si total això no canviarà mai, no? I de cop i volta, l'11 de setembre del 2001, el règim dels talibans doncs, va caure al cap de poques setmanes després dels atemptats contra les Torres Bessones. O sigui, els canvis a l'Afganistan històricament es produeixen de forma brusca. Ara bé, veient la situació actual, realment el règim dels talibans actuals fa molta por, perquè no sembla que hi hagi res que els pugui fer trontollar, no? I això realment ens ha de fer pensar, no? Fins a quin punt, com és possible, no? Que un país on durant 20 anys, que es diu ràpidament, vam estar invertint diners amb el desplegament de tropes, amb víctimes pròpies, no? Perquè a l'estat espanyol, molts militars espanyols van morir allà, que l'haguem deixat a la seva sort, no? I que ara ni tan sols estigui a l'agenda internacional, no? O sigui, és que ni tan sols ens preocupem, tant que parlem de les dones afganeses, de anem a buscar una alternativa, educació online, no? Existeixen alternatives d'educació online, però totes són alternatives privades, impulsades per associacions. No he vist jo que cap país, ni tan sols aquest petit detall, ho hagi impulsat, no? Jo crec que diu molt de nosaltres com a societats occidentals que diem que defensem tant els drets humans.
0: Doncs és el retrat de l'Afganistan el dia que fa 5 anys exactes que els talibans van tornar al poder. Ens el fa la Mònica Bernabé, periodista del diari Ara. Moltíssimes gràcies, Mònica. El llegim.
1: Gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
0: Petita pausa de publicitat i ara tornem al suplement d'estiu. Fins ara.

0: i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
2: Et veig una mica inquiet aquests dies.
3: Ara qui viu com solíem viure?
1: Perquè tot un món s'acaba.
3: La casa, el servei.
2: Quants en veus fora, doncs?
3: Uns quants.
2: Ai, senyor.
1: Downton Abbey, última temporada. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
4: Guàrdia, amb Enric Calpena.
5: A 1861, un ric propietari...
6: L'estiu no atura l'enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3Cat. Això és...
4: Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
6: Una hora d'història que us captivarà.
7: Linka, el teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
8: La 34a Schubertíada omple Vilabertran, Vilajuïga i Pals de música, emoció i bellesa del 13 al 30 d'agost. Comparteix la proximitat del Lied, l'energia de la música de cambra i l'encant d'uns espais únics. Amb artistes excepcionals i moments inoblidables, la Schubertíada torna a ser una cita destacada de l'estiu. Més informació a schubertíada.cat, recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Linkat.
9: Linkat.
8: Per recordar el 50è aniversari de les primeres jornades catalanes de la dona, l'exposició Feminismes Fílmics a la Filmoteca de Catalunya revisa la influència que el moviment feminista ha exercit en el cinema i la creació videogràfica catalana. La mostra s'articula en les 9 temàtiques que es van debatre en les jornades, com ara treball, barris, educació o sexualitat. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Linka, a Catalunya Ràdio.
4: El suplement. A l'estiu també tenim Esperit de Cap de Setmana, amb Marina Alaminos.
10: Passa un minut de 3:15 del matí.
11: Israel reactiva el front libanès, encara que sigui momentàniament.
12: La refineria de Yaroslava el processa uns 15 milions de tones de petroli.
13: Javier Milei en una de Silva mai no s'han agradat i les paraules cruixudes que tots dos s'han dedicat.
4: Connexió exterior.
10: Ara el suplement ens agrada obrir una finestra a l'exterior avui, però això ho farem una mica diferent. Coia Ballester, molt bon dia.

0: per viure. Crec que vivim en un dels millors llocs del món per ser-hi. És una zona on tenim pau social, on hi ha seguretat, hi ha bons serveis, em diràs millorable, sí, perquè jo ho explico molt, això, ara, aquí, que aquí tenim unes grans condicions de vida i diuen, es pot millorar, clar que es pot millorar, sempre es pot millorar, però també vaig descobrir ja, quan jo vaig marxar per mirar el Regne Unit, no, la cinquena economia del món, la gran potència, ho són en molts aspectes, però hi ha altres en què jo crec que a nosaltres ens falta una mica d'orgull i autoestima per saber veure que hi ha coses que les fem molt bé i no tot és millor fora.
1: Vaja, i a més aquesta setmana que t'ha tocat explicar una d'aquelles grans notícies i a tocar de casa.
0: Sí, exactament. Teníem l'eclipsi total a tota la zona de Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Ha estat un moment fascinant que també ha mostrat com ens podem unir per fer coses tots junts, que ho hem fet perquè tots vam mirar en un moment i vam poder disfrutar d'un espectacle de la natura i va ser molt interessant perquè a més passava just aquí, no? A la meva zona, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, teníem l'eclipsi total, tothom mobilitzat, molt interessant com a professional i també com a persona d'aquesta zona, no? I vivint al planeta, perquè és un espectacle que ens regala la natura, ha estat impressionant.
1: I parlem molt d'aquestes grans cobertures que tots us han marcat d'alguna manera. En el teu cas, penso, segur, la mort d'Elisabet II, la coronació de Carles III, també hem mirat una mica enrere la inauguració dels Jocs Olímpics del 92. No sé si l'eclipsi d'alguna manera ara és aviat encara per fer balanç, però es colen aquestes grans cobertures que recordaràs d'aquí molts anys quan pensis en allò que t'ha marcat professionalment.
0: Sí, jo crec que sí, perquè a més és una cosa que ens ve donada com a persones, com a humans, que ve de fora, i sí, és una gran cobertura, jo crec, perquè té tots els ingredients. Primer perquè l'espectacle és fascinant, és meravellós, ets corprenedor, et sobrepassa, no? Després perquè saps que no ho veuràs mai més. O sigui, tu pots desplaçar-te a un altre lloc del planeta, potser, però cobrint-ho periodísticament des d'aquí, nosaltres ja no en veurem cap més. Per tant, té tots els elements perquè sí, passi a ser una d'aquelles cobertures que recordaràs. És una cobertura amable en el sentit que és una notícia bonica d'explicar, malgrat que després hi pot haver altres problemes com de mobilitat, però el fet en si és una cosa agradable. Per exemple, si ho comparo amb l'última cobertura, els focs de la Vall d'Uixó, els focs o els incendis que puguem tenir aquí no són cobertures amables. Saps? És una cosa que és bonica d'explicar.
1: Doncs, mira, ja que avui d'alguna manera reivindicarem també Tarragona amb aquest eclipsi d'aquesta setmana, però també Tarragona més enllà de l'eclipsi de totes les mirades que li hem posat. Deixa'm afegir a la conversa un altre tarragoní il·lustre i estimadíssim d'aquest programa del suplement, en Joan Anton Català. Joan Anton, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, Marina. Bon dia, colla.
0: Bon dia.
1: Dos tarragonins il·lustres, us coneixeu o no?
0: A veure, que sóc de Reus, Compte.
2: Ui, ui, ui, ui.
1: Ai, ai, ai.
0: No, però si ens coneixem, sí.
2: Sí, és llegenda, això de Reus i Tarragona no és cert que hi hagi rivalitat. No sé d'on heu tret, això.
0: No, jo també ho crec. Es fa molta broma, però no, a mi m'interessen les dues ciutats per igual. Però sí, sóc de Reus, que consti.
1: Sí, però aquestes rivalitats, la gent que som d'un lloc que té rivalitat amb un altre, sempre ens ho prenem força a pit,
2: Sí, sí. De fet, clar, són dues grans ciutats molt, molt pròximes, que estan, no sé, a 15 quilòmetres de distància, i lògicament sempre hi ha hagut aquesta rivalitat, però és una rivalitat molt carinyosa, no?, perquè al final estem parlant d'una part del nostre país, del sud del nostre país, que això també ho havíem explicat molt sovint, tots aquells que hem nascut i hem viscut a Tarragona, Reus, a zona de Tarragona, Terres de l'Ebre, sempre hem mirat cap al nord, sempre hem dit, mira, totes les coses potents, no?, importants, sembla que només passin a la zona metropolitana de Barcelona o al nord. Doncs mira, no, ara resulta que hem tingut l'espectacle, el gran espectacle, justament al sud.
1: I, de fet,
0: jo penso...
1: Sí, endavant, colla, digues.
0: Només un apunt en això. Jo no crec en aquestes picabaralles, crec que només ens debiliten. Jo crec que si anem tots a una, com a Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, nosaltres tenim molt de potencial i que les dues ciutats, a més, es complementen en riquesa en tots els aspectes.
1: Joan Anton, un segon, que després també vull fer algun apunt més, però Joan Anton, han passat 4 dies just d'aquest eclipsi que ens va deixar tots fascinats. Suposo que has tingut temps ara ja de pair-ho una mica, per tant, no sé com portes la ressaca emocional i ara que tu pots mirar amb una mica més de distància, com estàs, Joan Anton?
2: Estic fatal. Estic molt malament. Sí, sí, perquè 4 dies no m'ho semblen. És a dir, em sembla com si això fos ahir. Encara sóc dins d'una una nebulosa d'emoció. Tinc gravadíssim la imatge d'aquell sol eclipsat allà a la banya del Trabucador amb el Roger Escapa, com a la llum de la corona solar feblíssima reflectia sobre el mar.

0: mar sobre l'aigua. No ho oblidaré mai. Jo ja havia vist un eclipsi total de sol el 2017 als Estats Units, però les condicions d'aquest, el nostre, són tan diferents, eren tan diferents amb el sol tan baix, que això tenia un risc molt gros, no?, de que hi hagués núvols i tots patim una mica, però ens va respectar la meteo i ens va donar unes imatges que jo no les esborraré mai de la meva ment, i ara estic com en plena baixada emocional de com l'adrenalina que durant mesos he tingut molt amunt explicant coses de l'eclipsi i va agafar la punta d'adrenalina doncs, durant la totalitat, i ara, clar, em baixa i necessito, em trobo com una mica buit des d'aquest punt de vista, haig de passar més dies per tornar a estar en una situació més de creuer.
1: Colla, tu havies vist mai un eclipsi o era el teu primer?
2: No, era el meu primer eclipsi total. A més, jo estava dalt d'una de la golondrina de Tarragona, perquè ens entenguem, del Tarragona Blau, que el Joan Anton coneixerà bé, de Lluís Palau. Érem gairebé a la sortida del port i va ser molt impressionant. Això que explicava el Joan Anton, tan ben explicat, que ell ho explica molt bé, sempre troba les paraules, al mig del mar, veient l'skyline de Tarragona, la costa, de sobte es fa fosc, aquella corona, el mar, el sol reflectit i com el reflexe del sol va desaparèixer, així que la lluna li imposa la seva presència al sol. Va ser molt espectacular. Jo no tinc una mica de baixada, és que el Joan Anton m'ho explica molt bé. Una mica la tinc, no tant com ell, entenc, perquè ell ha viscut intensament l'últim any d'una manera espectacular tot l'eclipsi, no? Però aquesta sensació d'emoció, jo encara la conservo, és com una alegria interna que tens, i després també noto molt la comunió de la gent. O sigui, tota aquesta gent que s'ho va mirar, tota gent que ens ho va mirar, encara que treballéssim, et queda una cosa espectacular que quan comparteixes encara et ve aquell somriure del moment, no? L'emoció, la gallina de piel que deia en Johan Cruyff, encara ho conservo.
1: És que en Joan Anton s'havia fet un tip de repetir-nos-ho, que serà un moment únic, que serà un moment especial, i la gent fins i tot es preguntava: ostres, a veure si no n'esteu fent un gramassa de l'eclipsi. Crec que tothom va deixar davant d'aquesta reflexió quan el van veure, i quan la gent com la Colla o com la resta que no n'havien presenciat mai cap, doncs ens vam poder treure les ulleres en el cas del total i vam veure allò i vam dir: ostres, Joan Anton, tenia raó.
0: Marina, no sé tu, explica-ho tu també. Vull dir, tu vas viure aquest eclipsi solar, espero que el vegessis molt bé.
1: Sí, totalment. Va ser espectacular, perquè per molt que n'haguem sentit a parlar i per molt, Joan Anton, que aquest últim any ens havies explicat, i una mica la teoria la teníem, però crec que la pràctica no hi havia manera de posar-hi paraules. Crec que és una cosa que s'ha de viure, vaja, com a mínim en el meu cas, no sabria com explicar-ho. La meva reflexió va ser: no m'estranya que això, quan fa segles i segles hi havia un eclipsi d'aquesta mena, pensessin d'alguna manera que s'acabava el món, que era alguna cosa que no podien entendre, perquè jo, que tenia tota la teoria ben apresa, tampoc no entenia què és el que estava veient.
0: No, a més, jo crec, i ho vull tornar a dir perquè li hem de donar valor en això, el fet que el sol anés molt baix, que torno a dir, això era un risc, van fer que aquest eclipsi fos especialment espectacular. Especialment espectacular. Perquè amb una mirada podíem integrar dins del nostre cervell al mateix temps el sol eclipsat més un paisatge, un skyline, el que fos, de natura, de mar, de ciutat, de persones. Cosa que no pots fer quan el sol va molt elevat. I això és el que ha donat aquestes imatges que romandran per sempre a la nostra ment, i aquest impacte emocional tan fort. I a més vàrem viure unes condicions d'il·luminació molt especials, espectaculars. No es va fer de nit, tal com esperàvem d'un eclipsi total de sol, que típicament es fa de nit, aquí no, i és perquè, i això és molt, molt bonic, molt espectacular, quan tu mires un eclipsi solar, quan el sol va molt elevat i el mires amunt, però si tu baixes la mirada i mires 360 graus al teu voltant, els horitzons estan il·luminats. És perquè a centenars de quilòmetres de distància allà no hi ha un eclipsi total, hi ha un parcial, de manera que t'arriba la llum dels horitzons. Però clar, tu estàs mirant a dalt, tu estàs mirant amb un sol eclipsat amunt, no ho notes, aquesta llum dels horitzons. Però aquí sí, com que el sol el teníem eclipsat a prop dels horitzons, ens arribava la llum de llocs on encara no era un eclipsi total, sinó que era parcial. I això va fer que no es fes de nit, però que donés unes llums que la gent que es dedica a la fotografia, els càmeres que, per exemple, nosaltres teníem allà a la banya del trabucador, van al·lucinar amb aquella llum, amb aquelles tonalitats de la llum. Jo crec que li hem de donar valor a que l'eclipsi que hem tingut no només és l'eclipsi català, sinó que és un eclipsi absolutament diferent a qualsevol altre.
1: És que, a més, la banya del trabucador, sí, és un espectacle de per si sola, ja. sí. Coi, endavant, digues, sí.
2: Sí, pensava que és com si l'haguéssim dibuixat, no? Com si ens haguéssim inventat expressament un escenari bonic, tot pintat. O sigui, és tan perfecte que fins i tot a mi... He parlat amb gent que era escèptica, que veien, bé, no serà per tant... I m'han dit, ostres, no m'ho pensava, em vaig emocionar molt. És que era ideal, era perfecte. I a més et fa sentir molt petitó, no et fa sentir la realitat del que som nosaltres, els humans, que som tan petits, tan poqueta cosa, et posa molt en la situació real del que som.
1: Coi, et vas quedar amb ganes de veure en un altre? Perquè això, quan es va acabar, també va passar, que molta gent deia, una altra vegada... Sí, vull més, no n'he tingut prou.
2: Sí, vaig pensar clarament. Entenc perquè hi ha gent que persegueix i caça eclipsis, també hi aniria, perquè sí. Però vaja, jo crec que és únic, com explicava el Joan Anton, que per nosaltres sempre serà aquest. Per molt que ara anéssim a veure una altra Granada, on sigui, jo crec que aquest sempre serà el nostre eclipsi, perquè és a la nostra zona.
1: Perquè, Joan Anton, sí que és veritat que a Tarragona no, però molt breument, que ens queden un parell de minutets, si ens hem quedat amb ganes de més, doncs ben aviat, si em deixes dir-ho així, tornarà a haver-hi una mica de tabarra amb un nou eclipsi, per
0: sí,
1: sort.
0: Sí, serà el 2 d'agost de l'any vinent, això és un eclipsi total de sol a la part sud d'Espanya, bàsicament Cádiz, Màlaga, també Nord d'Àfrica, Ceuta, Melilla. Això és un eclipsi que serà a mig matí i amb vora 5 minuts de foscor, dels més llargs de foscor, per tant, un espectacle. Sàpigues, Marina, que aquest eclipsi del 2 d'agost de l'any vinent se'n va cap a Egipte i passa per sobre dels temples de Luxor, però fa anys que no queda res allà a preus raonables i allà més d'un es farà, intentarà fer-se ric venent casetes de fusta que estan construint per gent que hi voldrà anar. Això és el 2 d'agost de l'any vinent, però després, atenció, perquè el 26 de gener del 28 en tornem a tenir un altre aquí a Catalunya, però no serà un total, és un anular, que és molt bonic, és que la Lluna en aquell moment és una mica més petitona i no té la mida suficient per ocultar el disc del Sol, però s'hi posa exactament a la línia del mig i genera un disc fosc envoltat per un anell de foc, que és el Sol. Això serà el 26 de gener del 28 a casa nostra.
1: Doncs ja hem pres nota, i a més, Joan Anton, que la Terra es plana, el suplement amb en Roger Escapa, ens en donareu tots els detalls i qui no s'ho vulgui perdre, ja sap. Joan Anton Català, Coia Ballester, moltíssimes gràcies a tots dos, que acabeu de passar un gran estiu i abraçada ben forta.
0: Igualment.
2: Igualment.
3: El suplement d'estiu.

0: Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: a Forn de Somnis, fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
1: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
2: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
3: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també hi pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, aparthotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
3: Aquest agost, la poesia torna a omplir la Seu d'Urgell. Arriba el 5è Pirineu Terra de Versos. 3 dies per celebrar la paraula, la música i la tradició oral. Dijous 27 d'agost, al refugi, So de Cop, amb el músic Arnau Obiols i el poeta i naturalista Martí Boada. Dues sessions, a les 7 i a un quart de 9 del vespre. Divendres 28, tarda de poesia per als més petits, amb un laboratori de poemes al Refugi Canalla. I a 8:15, al Refugi, una mostra de cant valencià d'estil amb Josep i Sánchez, Trini Carballo, Guillem Bell i Marc Xarau. I dissabte 29 d'agost, a les 6 de la tarda, la gran trobada poètica a la Sala Immaculada amb Cesc Freixas, Roser Maura, Anna Pantinat, Ria Dueñas i Blanca Llum Vidal. I l'actuació final de Glosa Càustica. Entrades a www.elrefugi.cat o a la llibreria físicament. Pirineu, terra de versos. 3 dies, una ciutat, moltes veus. La poesia també fa camí. Vine a trobar-la a la Seu d'Urgell.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín.

0: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de La Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: Activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
2: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
1: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
2: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
1: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
2: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
1: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
3: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
5: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
6: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
5: Ah, sí?
6: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
5: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
6: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com a enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973-36-0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: De la proximitat, el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
3: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de Gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que Simac Electrònica estrena el seu OLED. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, Simac t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de Simac Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-23-18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a Simac.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
5: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
6: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
7: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
6: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
7: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
6: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
7: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
6: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix en casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalurgell.cat.
0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
3: El teu bany està antiquat? Encara té

0: una tele o un equip de so, el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
2: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973 36 0092. També tens tota la informació al web parcolimpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

0: Això no li agafa. La relació. La relació.
1: Tot el dia m'està xinxant.
2: 107.2 FM. A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
3: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
5: Ei!
6: Ai, no t'havia vist.
5: Què et passa? Fas mala cara.
6: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
5: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
6: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
5: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
6: Què dius?
5: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
6: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2, de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696 901 469. 696 901 469. Ho deixaràs escapar?
7: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Cadí Tours. Aquest estiu amb Cadí Tours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
2: A les millors millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
8: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
2: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
8: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
2: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
8: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
2: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.

0: a Forn de Somnis, fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: dos, tres dies per celebrar la paraula, la música i la tradició oral. Dijous 27 d'agost, al refugi, So de Cop, amb el músic Arnau Obiols i el poeta i naturalista Martí Boada. Dues sessions, a les 7 i a un quart de 9 del vespre. Divendres 28, tarda de poesia per als més petits, amb un laboratori de poemes al refugi Canalla. I a dos quarts de 8, al refugi, una mostra de cant valencià d'estil, amb Josemi Sánchez, Trini Carballo, Guillem Bell i Marc Xarau. I dissabte 29 d'agost, a les 6 de la tarda, la gran trobada poètica a la Sala Immaculada, amb Cesc Freixas, Roser Maura, Anna Pantinat, Ria Dueñas i Blanca Llum Vidal, i l'actuació final de Glosa Càustica. Entrades a www.elrefugi.cat o a la llibreria físicament. Pirineu, terra de versos, tres dies, una ciutat, moltes veus. La poesia també fa camí. Vine a trobar-la a la Seu d'Urgell.
1: Ei!
2: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?

0: Els dos en la teua bici, fugim pels camins d'Horta, cridem al venir, sentim que la vida és nostra, com uns equilibristes, entre el drama i l'eufòria, entenem que ser uns altres ja és una victòria.
1: La vella alqueria és el nostre amagatoll, tocant a tota hòstia amb uns amplis que ens han deixat, intentem alliberar la ràbia amb tres acords, i amb quis de l'adrenalina que ens alimenta el cor.
2: I ara que torna a obrir-me el vetro a l'interior, i ens curem les ferides,

deshora aquesta nit. És el pare que porta el seu petit, l'estreny ben fort, la recera del vent i la guanta segual quan té calent. Per aquest amagues fill esporuguit, no el veus, pare, que mira fit a fi el rei dels verns amb corona i mantell? És la boira que es mou com un ocell. Vine, petit, va córrer, vine amb mi. Quins jocs bonics farem plegats aquí. Flors de colors a la riba fan

són les fulles que el vent fa xiular i n'arrenca aquest lament. No vols acompanyar-me, bon minyó? Més filles et tindran adoració. Elles que guien la dansa de nit et pressaran amb cançons fins al llit.

que jo veig ben clar són els vims que la lluna fa brillar. T'estimo, ta bellesa em té cor pres. Si no vols fer-me cas, vindré.

cavall tot estremit. Gemega entre els seus braços el petit. Amb grans treballs a la fi arriba a port entre els seus braços l'infant.

creuen en núvol. Sigui digitalitzat el vostre nom. Vingui a mi el vostre codi. Satisfeu la meva voluntat. Així a la Terra com al metavers. El meu like de cada dia.

0: Catalunya Ràdio.
1: No hi ha hagut a aquesta hora cap nova entrada massiva a Ceuta. El Marroc sí que ha frustrat un intent de desenes de persones que volien saltar a Espanya. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
1: Tot i les alarmes que avui, 15 d'agost, hi hauria una nova arribada de milers de persones a Ceuta, la situació continua tranquil·la. Ceuta, a l'Exgeral Robert, i la frontera entre Espanya i el Marroc està blindada per militars i policies a les dues bandes.
2: Sí, militarització sense precedents a la frontera hispano-marroquina davant l'amenaça d'una nova entrada massiva convocada a través de les xarxes. El dispositiu ha permès que la ciutat autònoma, de moment, respiri alleujada. Més preocupant és la situació dels milers d'immigrants que continuen vagant per Ceuta en condicions d'absolut de precarietat i amb crides d'ONGs i veïns a les institucions perquè hi posin remei d'una vegada per totes.
1: En surt aquesta matinada a Granada per un terratrèmol de magnitud 5. No ha provocat víctimes ni ferits, però les autoritats alerten que continuaran les rèpliques. Antonio Sanz és el conseller d'Emergències d'Andalusia.
3: Tanto de prevención como de respuesta ante posibles réplicas que pudieran producirse, que de hecho se han producido a las 6 de la mañana dos nuevas réplicas.
1: Avui fa 5 anys que els talibans van tornar al poder a l'Afganistan i des de llavors el país viu una repressió gairebé total, sobretot les dones. La UNESCO calcula que en aquest temps 2,5 milions de nenes han quedat excloses de l'educació secundària. Ho detallarem. També parlarem de la calor i de com espanta el turisme. Un 15% dels turistes estrangers que visiten Espanya i pateixen una onada de calor asseguren que no hi tornaran. Ho diu un informe que concreta que l'arc mediterrani és una de les zones on es dona més aquesta situació. I a l'altra cara de la moneda, xifres de rècord a les zones de muntanya. Al Pallars, per exemple, aquest any han augmentat un 20% les reserves d'activitats aquàtiques respecte a l'any passat. I encara sobre la calor, també recollirem la petició que fan les entitats que treballen amb persones sense sostre perquè les administracions les atenguin també durant les vacances, perquè és justament quan més pateixen les onades de calor.
4: A les persones els hi costa molt més descansar, poder dormir. Veiem també afectacions de nostres cremades, insolacions, hem hagut d'activar el 112 en diverses ocasions per cops de calor, per marejos.
1: És Sara Girón, responsable de l'equip de carrer de la Fundació Arrels. I la cultura ens portarà avui a Estocolm, la ciutat escollida enguany per fer-hi l'aplec de Difolk. Hi participen gairebé 1,200 persones d'entitats de cultura popular catalana. I quan faltin 5 minuts per 2:45, els esports, Roger Arnau, de què estem pendents avui?
5: Doncs sobretot ara mateix del Barça, que ha fet oficial ja el traspàs de Ferran Torres al PSG. El davanter signa fins al 2031 amb el club francès, que pagarà 50 milions aproximadament pel traspàs. El Barça s'ha entrenat al matí, a la tarda viatja cap a Suïssa per jugar demà contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. Tot plegat, el dia avui, que comença el campionat de Lliga amb els dos primers partits, a l'Alavés Getafe i Sevilla Rayo. L'Espanyol s'estrena demà a les 7 de la tarda contra el Llevant. I atenció, també la doble medalla catalana als europeus d'atletisme que es disputen a Birmingham, al Regne Unit. Totes dues a la disciplina de marxa. La primera d'or l'ha aconseguida el marxador de Gavà, Paul McGrath, a la mitja marató, i la segona de bronze se l'ha penjada la maresmenca Raquel González a la prova llarga, la marató. En marxa també a aquesta hora la segona jornada de l'heptatló a Maria Vicente, que de moment és vuitena a la general. També es disputen els europeus de natació a París i Nil Cadavall s'ha classificat per les semifinals dels 200 metres estils.
1: I ara trànsit, connexió amb l'equip viari, un matí complicat a la P7, situació a aquesta hora, Carmina Malagarriga, bon dia.
6: Bon dia, Eva, doncs molta tranquil·litat a aquesta hora, després d'un matí, com deies, amb molta mobilitat i incidències. Ara queden retencions només. A la C25 hi ha un carril tallat a Arbúcies en sentit Vic per l'avaria d'un vehicle, a la P2 a l'Espluga de Francolí cap a Montblanc, i també direm que es dona pas alternatiu a la G632 a Bellcaire d'Empordà per un accident. A més, a la B20, a l'Hospitalet de Llobregat en sentit sud, per les obres que s'hi fan justament a la Ronda de Dalt. Des d'ahir a les 10 del vespre fins demà diumenge a la mitjanit hi ha talls a les sortides 13 i 14 per obres de pavimentació. Al llarg del cap de setmana hi haurà dos dels tres carrils de circulació tallats. Uns talls que se sumen als que ja s'estan fent entre les sortides 5 i 6. I malauradament hem d'afegir que un viarant ha mort aquesta nit després de ser atropellat a la P7 Aigua Viva al Gironès. Un camió va atropellar el passatger davanter d'un turisme aturat a la via, que era fora del vehicle. L'home mort aquesta matinada tenia 73 anys i era veí de Massanes. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort aquest any a les carreteres.
1: I avui, pel que fa al temps, contrast. Per una banda, el risc d'incendi, que es manté al nivell 3 sobre 4 a 17 comarques del sud de Catalunya, Catalunya Central i Penedès, i per l'altra, activat l'INUNCAT per la previsió de tempestes aquesta tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Doncs sí, les tempestes en aquests moments ja estan creixent i a més ho fan amb moltes ganes. Hi ha tempestes al Pirineu, Prepirineu, també a molts llocs de la Catalunya Central. També tenim una franja de núvols que durant tot el matí s'ha mantingut persistent a les Terres de l'Ebre, comarques de Ponent. Ha fet baixar de cop les temperatures. Ara mateix a Ponent tenen valors 10 graus per sota els que hi havia ahir a la mateixa hora. I s'espera una tarda molt inestable. Amb totes aquestes tempestes que poden aparèixer en qualsevol punt de l'interior, poden ser fortes, amb calamarsades, amb ventades fortes fins i tot, i després, durant la tarda vespre, n'hi haurà algunes que també podrien arribar entre la Costa Daurada i el sud de la Costa Central. Llavors, demà s'espera un dia una mica més tranquil, com a mínim al matí, més clarianes, a la tarda els ruixats i tempestes als llocs habituals del Pirineu, Prepirineu i la zona del prelitoral, amb unes temperatures que tendeixen a recular lleugerament.
0: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
1: Són les 2:06. Matí tranquil a la frontera entre el Marroc i Ceuta, blindada per milers de policies després del perill que avui hi hagués una nova entrada massiva d'immigrants. A primera hora hi ha hagut un intent de creuar la frontera terrestre per la ciutat de Fenidec, que les autoritats marroquines han frustrat. Més enllà d'això, la realitat sobre el terreny continua sent la de centenars de joves que malviuen des de fa 15 dies a Ceuta, intentant evitar que els repatrin cap al Marroc. Anem cap a Ceuta i tenim un enviat especial. Àlex Giralt Robert, bon dia.
2: Bon dia, Eva. Sí, jornada de contrastos aquí a Ceuta. La boira espessa amb què s'ha aixecat el dia no ha amagat, com sí que ha passat altres vegades, immigrants que intentessin entrar a Espanya pel mar. I és que el blindatge de les fronteres d'aquells governs dels dos països porten avisant tota la setmana s'ha dut a la pràctica. A la banda marroquina, l'executiu ha informat que han aconseguit interceptar centenars de persones, sobretot subsaharianes, que pretenien accedir a Espanya per la zona muntanyosa que divideix els dos territoris. Segons agències que estan cobrint aquest cantó, els agents han fet ús de la força i de gasos lacrimògens. Que el país nord-africà aquest cop s'hi ha posat, també ens ho han confirmat taxistes marroquins amenaçats de penes de presó pel govern a la Uita si els enxampaven acostant a la frontera immigrants amb intenció de travessar-la. Doblegat ha donat pas a un matí de calma, tensa però calma, aquí al costat espanyol els més de 1.500 agents i 2.000 membres de l'exèrcit desplegats s'estan fent veure al llarg de tota la frontera, però sobretot els punts més sensibles. Un clar contrast amb el que va passar aquí mateix ara fa dues setmanes.
1: Àlex, i tu aquest matí has estat a Ceuta. Quin és l'ambient a la ciutat dues setmanes després de l'entrada de més de 70.000 persones?
2: Sí, hi ha imatges molt impactants, com per exemple a la platja del Trampolín. Allà milers d'immigrants, novament sobretot subsaharians, que són els més reticents a tornar al Marroc pel seu propi peu, han aixecat un campament de cabanyes a base de caixes de cartró, branques, sacs de plàstic. Els serveis socials ja han instal·lat unes dutxes perquè puguin mantenir unes condicions mínimes d'higiene, però tot i això la situació és de misèria màxima. Ho explicava en aquesta emissora Ramsés Mohamed Azoumik, que és educador social i activista de l'associació Elín de Ceuta.
8: Las personas que se encuentran en la playa del trampolín debajo del Ceti, que recordemos son personas que provienen de países donde hay contexto de guerra y violencia, pues siguen estando en la misma situación, con una comida al día y expuestos al sol y al frío de la intemperie. No está habiendo una respuesta humanitaria efectiva de cara a garantizar unas condiciones mínimas, no hay espacios para albergarles, no se les está dando mantas.
2: I no només a la platja del Trampolín, d'immigrants de l'entrada multitudinària de fa mig mes n'hi ha a molts punts de Ceuta, sobretot a zones muntanyoses i a platges, sempre a la recerca d'un ombra. Per això les associacions Pro Drets Humans i les veïnals s'han reunit avui amb el president de Ceuta i insisteixen que les administracions han de posar ja fil a l'agulla.
1: Gràcies, Àlex. I una de les principals preocupacions continuen sent els menors que s'apleguen pels carrers de Ceuta. No hi ha càlculs fiables de quants n'hi ha perquè els processos d'identificació són lents, però les ONGs calculen que en podrien ser fins a 4.000, Marta Sánchez.
9: Les entitats que treballen sobre el terreny lamenten la lentitud de resposta de les administracions amb aquests menors, que en alguns casos no superen els 10 anys. El director general de la Federació Suracoge, José Miguel Morales, ho contraposa al paper exemplar que han tingut molts veïns de Ceuta. N'ha parlat en una entrevista a 3Catinfo.
10: Nosotros queremos subrayar que, aunque ha habido incidentes, en general la reacción de la población de Ceuta ha sido bastante encomiable, sobre todo en aquellos barrios más humildes, como el Príncipe o Rosales, que ha habido una auténtico movimiento vecinal de entender que a la gente había que darle de comer, independientemente que fuesen volver a Marruecos o no.
9: Morales demana que els menors ja identificats siguin traslladats a la península i a partir d'aquí es valori la situació individual de cadascun per decidir si se'ls ha de retornar cap al Marroc.
1: I en clau política, el PP carrega contra la gestió que el govern espanyol està fent de Ceuta, acusa Pedro Sánchez de fer servir els seus ministres per tapar el fet que ell està de vacances i li exigeix un comandament únic. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, encara ha anat més enllà i ha vinculat sense dades la crisi humanitària amb el terrorisme.
11: Sobre Ceuta, decir que España mantiene desde hace 11 años el nivel 4 sobre 5 de alerta terrorista yihadista y el gobierno ha dejado que seamos invadidos por muchos terroristas que no quiere identificar. Por tanto, Sánchez no solo es un irresponsable, sino también es un traidor.
1: Cinc minuts i arribarem a un quart de tres. Les diverses rèpliques del terratrèmol que hi ha hagut aquesta matinada a Granada de magnitud 5 no han provocat, de moment, ni víctimes ni ferits d'habitants. Gelà.
5: Passaven 4 minuts de la una de la matinada quan s'ha registrat aquest moviment amb epicentre a l'Endín, a una profunditat de 2 quilòmetres i que ha durat uns 8 segons. Tot i que s'han registrat més de 200 trucades als serveis d'emergències, les conseqüències només són danys materials. El conseller d'Emergències d'Andalusia, Antonio Sanz, demana que la ciutadania que es protegeixi davant el risc de pròximes rèpliques.
3: De que hay cornisas que inicialmente no se han caído, puede que no se detecte que tenga incidencia, pero un mínimo movimiento que pudiera ser de 2 o de 3 en su magnitud puede provocar la caída sin que se hubiera podido detectar que tiene daño estructural.
1: A Indonèsia ja són gairebé una quarantena les víctimes mortals a conseqüència del terratrèmol de magnitud 7,7 que aquesta matinada ha afectat sobretot l'illa de Flores.
5: I que ha provocat també un tsunami. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha ofert al Copernicus, el programa d'observació de la Terra de la Unió Europea, per ajudar en les tasques de recerca.
1: I l'últim balanç del terratrèmol que va sacsejar Colòmbia dilluns eleva a 288 el nombre de morts.
5: Mentre que els desapareguts són ara poc més de 200, l'ajuda humanitària continua sent necessària a les zones més afectades.
1: I pel que fa a l'incendi que crema des de fa ja molts dies a Huelva, els serveis d'emergència aprofiten les últimes hores de condicions favorables per combatre el foc, que amb 38.000 hectàrees cremades és el més devastador d'Andalusia. De cara a la tarda es preveu que el vent torni a bufar i dificulti les tasques d'extinció.
5: Per primera vegada en 8 dies, aquesta nit les flames no han avançat i s'han donat les condicions favorables per consolidar el perímetre del foc, sobretot als flancs nord i est, segons el Consell d'Emergència d'Andalusia. Tot i això, Antonio Sanz no vol llançar les campanes al vol.
3: Que es la primera vez que el fuego no ha avanzado durante toda la noche y los trabajos se están concentrando en consolidar ya el perímetro y en asegurar todas las líneas de control. Eso significa una evolución favorable, pero como siempre y dadas las circunstancias de este incendio, nos verán siempre mantener la máxima prudencia.
5: Mentrestant, l'operatiu que està combatent el foc de les penyes de Riglos a Osca i que ja ha cremat 15.000 hectàrees ha aconseguit contenir les flames que es dirigien als nuclis urbans.
1: El 15 d'agost del 2026, avui fa 5 anys, els talibans van tornar al poder a l'Afganistan. La caiguda de Kabul i la fugida de l'aleshores president Ashraf Ghani va provocar un intent d'èxode de milers d'afganesos, centenars dels quals van poder veure enganxant-se als avions nord-americans mentre s'enlairaven en unes imatges que es van fer icòniques. El règim actual s'ha consolidat amb més força i més capacitat econòmica i amb socis internacionals amb gran capacitat d'influència, Nando Zenoguera.
12: La decisió de l'aleshores president nord-americà Joe Biden i de l'OTAN d'acabar amb l'ocupació de l'Afganistan després de 20 anys va anar acompanyada d'una ocupació progressiva de territori per part dels talibans. Les noves autoritats es van presentar al món com un règim més moderat, però aquesta obertura s'ha limitat a una certa modernització econòmica amb el suport d'influents aliats com la Xina i Qatar. La periodista de l'Ara i excorresponsal Mònica Bernabé ha visitat el país fa poc.
13: Els talibans actuals són molt més poderosos i no sembla que hi hagi res que pugui trontollar el seu règim, no? Actualment han demostrat que tenen capacitat financera i tenen capacitat de gestió. Per exemple, estan transformant Kabul, s'estan construint edificis per totes bandes, estan obrint noves avingudes, estan arreglant els carrers.
12: El règim actual ha mantingut la repressió contra les dones i ha prohibit l'educació a les nenes de més de 12 anys. En aquests 5 anys, un total de 2,5 milions n'han quedat excloses. La responsable d'Educació d'Emergències de la UNESCO, Hoda Jaberian, ha alertat de l'impacte d'això en tot el sistema educatiu.
14: És un cercle viciós complet. Evidentment, menys nenes poden estudiar, menys dones poden arribar a ser mestres i professionals. I el sistema educatiu, a poc, perd el capital humà que necessita per recuperar-se en algun moment i poder assumir el paper que s'espera que tingui.
1: I 9 persones han mort i 3 més han resultat ferides en un bombardeig israelià contra un habitatge situat als afores d'Ansar, al sud del Líban. Entre les víctimes mortals hi ha dones i nens i es tracta d'un dels episodis més mortífers des de finals de juny, Quim Codinàs.
15: L'Agència Nacional de Notícies libanesa alerta que els atacs s'han intensificat des d'aquesta matinada i que alguns bombardejos han arribat a zones que fins ara no havien estat objecte d'operacions militars. El primer ministre libanès, Nawaf Salam, ha denunciat textualment a través del seu compte oficial d'X que els 7 màrtirs de l'atac aeri israelià contra el poble d'Ansar no són infraestructura militar. D'altra banda, el president Aoun ha avisat que els darrers atacs israelians al Líban envien un missatge clar pel futur de les negociacions. En resposta, l'exèrcit israelià ha afirmat que els atacs al Líban són només una resposta a una violació de la treva per part de Hezbollah. L'escalada dels atacs arriba malgrat l'acord signat al juny pels dos estats veïns amb la mediació dels Estats Units. El pacte preveia reduir les hostilitats i una futura negociació de pau.
1: I a tot això, Donald Trump anuncia entre rialles que després de derrotar l'Iran, vol declarar l'estret d'Hormuz territori dels Estats Units, Miquel Àngel Violan.
16: El president nord-americà diu que Washington ja controla aquesta important ruta marítima i que cap vaixell hi passarà sense el seu permís. Sentim Trump.
17: Molt aviat declararé l'estret d'Hormuz un territori dels Estats Units.
16: Però un periodista del Wall Street Journal, citant fonts de la Casa Blanca, assegura que el president dels Estats Units feia broma amb aquestes declaracions. Malgrat això, les autoritats iranianes hi han reaccionat i el viceministre d'Afers Exteriors ja ha dit que l'estret d'Hormuz és i serà sempre iranià.
1: I avui fa justament un any que Donald Trump i Vladimir Putin es van reunir a la base militar d'Anchorage, a Alaska, una trobada històrica que havia de ser el primer pas per acabar la guerra d'Ucraïna. Ara bé, a mesura que han passat els mesos, no s'ha avançat pràcticament en res, alhora que ha crescut la desconfiança entre Rússia i els Estats Units. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
18: Bon dia. La cimera d'Alaska va acabar sense acords, però Putin va marxar-ne amb la sensació que Trump podia ajudar-lo a aconseguir els seus objectius a Ucraïna, és a dir, com a mínim obligar Zelensky a cedir-li tot el Donbass. I això, la diplomàcia russa ho va batejar com l'esperit d'Anchorage. Ara bé, amb el pas dels mesos i amb la guerra contra l'Iran pel mig, els Estats Units han deixat clar que això no passaria. Fa unes setmanes, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio va menystenir els resultats d'aquella cimera i el ministre d'Exterior rus Sergei Lavrov va culpar-ne Washington.
19: Les propostes van fracassar. No es pot arribar a un acord de pau si les dues parts no hi estan d'acord i els ucraïnesos no hi estan d'acord.
20: Pel que fa al fet que els acords d'Anchorage van fracassar, caldria entendre probablement qui va fracassar exactament.
18: Per això, segons explica Catalunya Ràdio, la politòloga russa Ina Yanikeyeva, s'han de buscar noves fórmules per acabar la guerra.
21: L'esperit d'Anchorage s'està evaporant i això és culpa de la part nord-americana. Però creiem, i Putin també ho ha dit, que si aquestes propostes ja no són vigents, aleshores parlem d'altres propostes per resoldre el conflicte, si realment hi esteu interessats.
18: Putin no confia que Trump li pugui ser útil per obtenir la victòria a Ucraïna, però s'esforça per mantenir-hi el diàleg perquè li convé. És un president nord-americà que no escala el conflicte, que s'ha desmarcat del bloc europeu i que li serveix com a interlocutor amb Occident.
0: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
22: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
23: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
22: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
23: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
24: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
1: Ho destacàvem a les dues. Un 15% dels turistes estrangers que pateixen una onada de calor a Espanya no hi tornaran. Un informe del Servei d'Estudis de CaixaBank conclou que el creixement econòmic del país en pot sortir perjudicat si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci, Maite Curtó.
2: Sí, segons l'estudi, els indrets més turístics del país, com l'arc mediterrani, poden acabar més perjudicats per aquests episodis. Ho assegura un dels investigadors de l'informe, David César Heyman.
4: Sorprenentment, aquest ajust no es fa de manera molt radical. Els turistes no canvien la destinació general, però sí que dins de la mateixa regió general, com per exemple l'arc mediterrani o l'interior del país, busquen o setmanes més fresques o llocs més frescos.
2: Les agències de viatges també detecten una tendència a buscar regions més temperades per les vacances. Jordi Vinyoles és el vicepresident de la patronal ACABE.
6: Sí que és evident que aquest canvi climàtic està accelerant una desestacionalització i cada vegada es va viatjant més en diferents èpoques de l'any que no eren tan temporada alta, com per exemple poden ser mesos de maig, juny o d'octubre i novembre, i no creix tant el turisme en mesos de juliol i d'agost.
1: Una tendència que s'evidencia en el turisme al Pirineu, perquè aquest cap de setmana és un dels de més activitat a les empreses d'esport d'aventura del Pallars Sobirà. Justament les altes temperatures i la intensa calor han fet que les reserves per als esports d'aigua hagin registrat un augment del 20% respecte a l'any passat. Anem a Sort, Marta Llubic.
7: El rafting segueix sent l'esport rei i l'activitat més demanada seguint el descens de barrancs i el piragüisme, tant en rius com en pantans. Florido Dosset, president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura del Pallars Sobirà.
8: Llacs, els barrancs i els rius tinguessin un augment de la demanda. Un augment de la demanda. Calculem més o menys aproximadament un 20% de les reserves per sobre el que hem tingut en l'entració de l'any passat.
7: Les previsions apunten a una temporada d'esports d'aventura de rècords si la climatologia continua acompanyant. Les empreses confien superar les 840.000 activitats contractades aquest any.
1: I encara sobre la calor, les entitats que treballen amb persones sense sostre reclamen a les administracions accions més contundents per protegir-les de les altes temperatures. Demanen que els plans d'atenció a aquest col·lectiu s'estenguin durant tot l'any i lamenten la falta de recursos que s'hi destinen.
2: Les temperatures extremes tenen un gran impacte en aquestes persones que sovint pateixen insolació, cremades o deshidratació i un empitjorament generalitzat de la seva salut. Des de la Fundació Rels reclamen que es creï una xarxa de refugis climàtics especialitzat. Ho explica 3CAT Info, Sara Girón, que és responsable de l'equip de carrer de la Fundació Rels.
25: Necessitem refugis climàtics adaptats per persones sense llar, que tenen unes característiques diferents i que necessiten professionals que els puguin atendre. No podem fer responsabilitat a la bibliotecària de la biblioteca de l'ESEPS, que pugui tenir les eines per poder donar servei a persones sense sostre dintre de la biblioteca, no?
2: I més enllà de les demandes de l'administració, també reclamen a la ciutadania un canvi de mirada cap a aquestes persones. Lara Brogni és la directora del centre d'acollida ASSIS.
26: Quan veuen persones en situació de sense llar que puguin necessitar aigua, beguda o alguna cosa, poder apropar-se i demanar, no? O també si es troben bé. En molts casos hi ha persones que reporten cremades greus perquè es queden dormides durant el dia, ja que per la nit no poden descansar.
1: I avui us volem parlar de la síndrome de Menia, una malaltia poc coneguda que es manifesta en recurrents crisi de vertigen que arriben sense avisar. Aquest és el testimoni del Roberto Calderón, pacient i president d'ASMES, l'associació d'afectats a nivell espanyol.
27: Aquesta imprevisibilitat dona por a sortir de casa sol, dona por a fer viatges, a organitzar la teva vida.
1: Es tracta d'una patologia crònica que va acompanyada de símptomes auditius i que deriva en una pèrdua de l'oïda irreversible, Laura Cugat.
28: La síndrome de Menier està causada per una acumulació indeguda de l'endolimfa a la part interna de l'orella, un líquid que s'encarrega de transmetre les vibracions sonores i moure els receptors de l'equilibri. Els pacients sovint pateixen incomprensió i aïllament i reclamen que es tinguin molt més en compte les seqüeles a l'hora de reconèixer un grau de discapacitat. L'objectiu del tractament és controlar les crisis de vertigen i, de retruc, la pèrdua d'audició. Francesc Larrosa és el cap del servei d'otorrinolaringologia de l'Hospital Clínic.
29: Si tenim un pacient que té dos crisis de vertigen a l'any, tenim un pacient, considerem, ben controlat.
28: Un control que passa per una dieta baixa en sal i tractaments farmacològics i quirúrgics en funció del cas.
1: I la cultura popular catalana arriba aquest cap de setmana a Estocolm amb una nova edició de l'Aplec Internacional de Difolk. La cita reuneix prop de 1.200 participants de 42 entitats catalanes que portaran a la capital sueca una mostra de les tradicions i expressions més representatives del país.
3: L'Aplec Internacional és el principal projecte de Difolk per donar projecció a la cultura popular catalana arreu del món. Aquest any la cita cultural coincideix amb el Kulturfestivalen, el festival de cultura a l'aire lliure més gran d'Estocolm. Segons Ivan Besores, president de Difolk, un dels motius que fa especial l'Aplec és l'intercanvi cultural que es fa entre els dos països participants.
5: Des de Difolk ho defensem com la millor tarja de presentació de qui és Catalunya al món, la cultura catalana, com s'està exportant doncs, per arreu, i pensem que a través de la cultura doncs, es pot ensenyar com és la societat, doncs, la societat civil de casa nostra.
1: 5 minuts i arribarem a 2:45. Els esports, Roger Nau, bona tarda.
9: Bona tarda. Ja és oficial. Ferran Torres ja és jugador del Paris Saint-Germain. El Barça ha fet oficial el traspàs aquest matí amb un comunicat on ha expressat el seu agraïment a Ferran per la seva dedicació al llarg de les 5 temporades que ha defensat la samarreta blaugrana. Li ha desitjat molta sort en aquesta nova etapa a la seva carrera professional. El PSG, recordem-ho, pagarà prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031 amb l'equip que dirigeix Luis Enrique. Ferran, de fet, aquest matí ja s'ha entrenat a París a les ordres del tècnic asturià. El Barça, sense Ferran, s'ha entrenat a la ciutat esportiva blaugrana i aquesta tarda viatja cap a Suïssa per jugar demà al camp del Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit es disputarà a 4:45 de la tarda i el podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio. El Barça continua la seva preparació, però avui ja comença la Lliga de Primera amb els dos primers partits del campionat, l'Alavés Getafe i el Sevilla Rayo. La primera jornada comença, això sí, sense la participació de diversos clubs, entre ells Barça, Madrid, Atlètic i Betis, perquè alguns dels seus futbolistes van disputar les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà, recordem-ho, el Celta Osasuna, ajornat pel mal estat de la gespa de Balaïdos. Sí que debuta aquest cap de setmana l'Espanyol, ho farà demà a casa contra el Llevant a les 7 de la tarda. L'equip blanquiblau, per cert, ho farà després d'anunciar el fitxatge de Vanja Darkušić. El central de 27 anys és internacional amb Eslovènia. Ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg i arriba cedit fins a final de temporada. L'Espanyol, això sí, té una opció de compra.
10: Orgullós de jugar per aquest fantàstic club amb una gran tradició. Tinc moltes ganes de conèixer els meus companys, començar a entrenar i diumenge ja tenim el primer partit.
9: Darkušić és la cinquena incorporació del club blanquiblau després de Calatrava, Núñez, Hartman i Moscardo. Aquest cap de setmana també comença la Lliga de Segona Divisió. El primer equip català a debutar serà el Girona. Ho farà demà a Montilivi contra el Leganés a les 7. El tècnic Quique Álvarez té molt clar el que vol.
11: Jo crec que l'important aquest any és competir. I competir no és només jugar. Això és el que els estic intentant ficar al cap. Que està molt bé, que quan tenim la pilota, però tens la pilota per fer alguna cosa, per fer mal, i sense pilota has de ser bo també. I si no ets bo sense pilota, no és competir.
9: Porto Ounahi i Unai Hernández, que tot just ahir va arribar cedit des de l'Aràbia Saudita, són els únics descartats per jugar demà. El Sabadell, per part seva, jugarà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón, també a les 7 de la tarda. De fet, ahir ja es va disputar el primer partit de segona, el Real Societat B, 0, Castelló, 0. I atenció, perquè hi ha doble medalla catalana als europeus d'atletisme que es disputen a Birmingham, al Regne Unit, totes dues a la disciplina de marxa. La primera d'or l'ha aconseguida Paul McGrath a la mitja marató. El marxador d'acabar ha fet un temps d'una hora 23 minuts i 23 segons. Després de la prova, ho ha valorat així el portal Carrer Lliure.
12: Sí, bueno, problemes físics als últims 5 quilòmetres, però sabia que tenia una distància considerable i que tenia això, 20-15 segons, i sabia que em trobava bé, em trobava no, amb força, però tenia l'inscripció una miqueta durit, però bueno. Important que s'ha guanyat i estic superfeliç.
9: Amb aquest títol europeu, McGrath aconsegueix el seu millor resultat fins ara després de la plata continental de fa 2 anys a Roma i de la medalla de bronze en el Mundial de Tòquio l'any passat. La segona medalla catalana d'aquest matí se l'ha penjada Raquel González. Ha estat de bronze a la marató, també de marxa.
13: Sí, molt contenta, molt agraïda, molt feliç. Els meus 5ers europeus, segona medalla, que no és fàcil arribar i menys mantenir-se, així que molt contenta, sí.
9: González suma una nova medalla després de de la plata aconseguida a Múnich el 2022. La també catalana Laura Monge ha acabat onzena. Per altra banda, està en marxa la segona jornada de l'heptatló femení amb la presència de Maria Vicente i les tres últimes proves de la competició. Vicente ja ha completat el salt de longitud, ara es disputa el llançament de javelina i al vespre correrà els 800 metres llisos. Vicente, de moment, és vuitena a la general. Per altra banda, a París, nova jornada als europeus de natació. Nil Cadavall s'ha classificat per les semifinals dels 200 estils. Es disputarà aquesta tarda, ha aconseguit l'onzè millor temps.
0: Doncs supercontent, superbé. La veritat és que els últims dies m'havia costat una mica més la competició, però avui ja he pogut estar quasi a la millor marca i supercontent d'haver-me classificat a la semifinal.
9: Bones notícies de Nil Cadavall. Menys sort ha tingut el sitgetà Luca Hook, que no ha pogut passar a les semifinals dels 50 metres lliures. Per tant, bona sort per Cadavall, menys sort per Luca Hook.
14: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
14: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
15: Continuï tot recte 30 minuts i en la segona rotonda giri a l'esquerra i incorporis a l'autopista AP7.
16: Hola, sóc l'Anna Ponsí. En el capítol d'avui ens endinsarem en l'operació Colmena. Seguirem la pista a un grup de traficants que introdueix haixix a Catalunya des del nord d'Àfrica per després distribuir-lo cap a la resta d'Europa. Però ho fan amb una embarcació menys habitual del que solem veure a les notícies i en un lloc una mica diferent. Ho anirem descobrint. Avui viatjarem amb els agents de vigilància duanera cap a l'Alt Empordà.
17: AP7, la narcopista. Anna Ponsí.
15: En un quilòmetre agafi la sortida 7 de la P7 en direcció a Girona. En 15 minuts haurà arribat al seu destí el servei de vigilància duanera de l'Agència Tributària.
16: En aquesta història coneixerem qui és el Servei de Vigilància Duanera i qui en forma part. És un organisme de l'Agència Tributària, és poc conegut, està format per agents que actuen com policies, van armats, poden punxar telèfons amb ordre judicial i lluiten, sobretot, contra el contraban, el blanqueig de capitals o delictes contra la hisenda pública, per exemple. Perquè ens en fem una idea, serien com els que van posar Al Capone a la presó. Carlos Gavilanes és el cap del Servei de Vigilància Duanera a tot Catalunya.
18: No tenemos prácticamente uniformidad, no tenemos coches logotipados. Evidentemente es un colectivo muy pequeño de funcionarios. Hablamos de 2.000 funcionarios para toda España.
16: A finals del 2022, concretament al mes de desembre, els agents de duanes a les comarques de Girona reben una confidència que així d'entrada els sembla força coherent. Antonio La Justicia és el veterà cap de vigilància duanera en aquesta demarcació.
19: A nosotros nos llegan habitualmente muchas informaciones de servicios extranjeros, de confidentes. Nos llegan unas informaciones de una organización que estaría por medio de veleros introduciendo hachís en grandes cantidades en Santa Margarita. Nos dan un nombre de un barco.
16: El responsable de la Fiscalia Antidroga de Barcelona, Gerardo Cabero, és conscient que una bona informació moltes vegades comporta un risc massa alt per un confident i que no sempre se li pot donar protecció.
20: No le puede prometer seguridad porque cuando el traidor se descubra que lo ha sido, la banda a la que haya derrotado, a la que haya delatado, le buscará y no podremos darle garantías y protegerlo.
19: Tenemos fondos reservados destinados al pago de confidentes. Nos llegan también informaciones de informadores, no son propiamente confidentes, sino informadores que nos cuentan, pues hemos visto esto, hemos visto aquello. A partir de ahí seleccionamos, empezamos a investigar las que creemos que nos pueden llevar a buen puerto.
16: La informació que els ha arribat fa bona pinta. Els han dit que un veler desembarcarà la droga a la Costa Brava.
21: Y que había que intentar localizar el barco en la zona de Santa Margarita.
16: En Rubén és un dels agents de duanes a Girona. És un dels més joves, ve de Galícia, i el 2022 feia només un any que estava al grup.
15: Continuï circulant per la C-260. Mantinguis en el carril dret i en 600 metres incorporis a l'avinguda de Santa Margarida de Roses.
21: Casas con amarre propio, entrada directo desde el mar, tiene una geografía concreta y mucha privacidad, es un poco lo que llama la atención.
19: Allí en Santa Margarita puede entrar cualquier barco, va a un amarre particular, no tiene que registrarse, no hay control. Hay cientos, miles de embarcaciones, es decir, es un mundo aparte.
16: La Marina de Santa Margarita té 15 quilòmetres de canals navegables i més de 1.500 amarraments privats. Tot això, recordem que estem a l'hivern, una època on per la zona no hi ha gaire moviment. El 9 de desembre, la gent Rubén arriba a Roses i comença a passejar pels canals buscant un veler que pugui coincidir amb el nom i amb les característiques que els ha donat el confident. La veritat és com buscar una agulla en un paller.
21: Vi un velero de tipo ketch, que es de dos mástiles y unos más o menos 16-17 metros de eslora.
16: Després de mirar i remirar pels amarraments de la Marina Residencial, en Rubén ha trobat un veler que s'assembla molt al vaixell que ha descrit el confident. Però té un problema. Està massa lluny i no pot arribar a veure bé el nom de l'embarcació. Tot i això, està força convençut que ho ha encertat i amb la unitat decideixen muntar vigilàncies.
21: Primero es identificar el barco y la zona donde está. A partir de ahí, pues, ver la gente que lo frecuenta. Intentar saber cómo lo hacían, cuándo lo hacían, cuál era la frecuencia de los posibles transportes, cuál sería el vehículo en el que lo transportaban, la gente que podría descargar, dónde. También determinar el papel que tiene cada uno dentro, si tiene más o menos peso. Y eso es lo que se consiguió a base de echar horas y mucho tiempo por allí, pues conseguir más o menos saber quién podría ser el patrón, quién podría ser el marinero, quién podría ser los encargados de las descargas, todo eso.
16: Ja és 2 de gener. Fa 3 dies que el veler ha abandonat el seu amarrament habitual i ha marxat navegant mar endins. La Paula fa poc més de 2 mesos que és a la unitat, també és de les més joves, i és una de les encarregades de fer aquestes vigilàncies. Intenta imaginar quan tornarà a entrar aquest vaixell per la bocana de Santa Margarida i mentre passen les hores s'entreté pelant fruita.
2: Como más o menos estimábamos los días que podían pasar fuera, eran 3-4 días, pues a los 3-4 días de haber detectado que ya no estaba, más o menos estimábamos que podía llegar el barco esa mañana. El muelle de Santa Margarita es el típico muelle, pues un paseo largo, con un faro pequeñito al final y todo lleno de piedras. Pues yo estuve 5 horas sentadas en las piedras esperando llegar al barco para intentar identificar a los tripulantes y ver si se apreciaba algo de carga desde fuera o algo raro que pudiera indicar que el barco venía cargado. Uno de los puntos de nuestro trabajo es que cuando por la mañana llegamos muchas veces no sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces muchas veces no vas preparado para lo que te toca. Hay que intentar ir preparado para todo, pero no siempre se consigue. Pues yo ese día creo que llevaba, no sé, a lo mejor llevaría un libro, llevaría mucha comida, muchas mandarinas. Pues durante esa mañana me dediqué a comerme mandarinas, leer allí en el muelle y hacer fotos también, porque las vistas son muy bonitas desde allí. Y también para intentar pasar un poco desapercibida.
16: Després d'estar moltes hores esperant i intentant dissimular, el veler li passa finalment pel davant.
2: Yo vi el barco, pero dije, madre mía, me van a ver. Entonces me preguntó mi jefe,
4: ¿pone el nombre del barco?
2: El barco coincide con las características y los colores que mis compañeros habían identificado en un primer momento. Era igual, o sea, era la misma pintura, el mismo casco, las mismas velas, pero el nombre del barco era diferente.
16: Els investigadors esperen un vaixell amb el nom d'Abella Reina pintat en un lateral. La gent de duanes en veu arribar un, però resulta que porta un nom diferent. De tota manera, es refien del seu instint i no el perden de vista.
2: Al final resulta que es que le habían cambiado el nombre. Yo estaba leyendo otra cosa, pero era porque lo habían cambiado.
16: Els traficants han canviat el nom que porta escrit el veler en un dels laterals per no aixecar sospites si algú els està vigilant, com és el cas. Però aquesta no serà l'única estratègia de distracció que faran servir els responsables de l'organització.
2: Nosotros teníamos detectado un amarre. Y entonces fue un poco sorpresa cuando el barco vimos que no tomaba esa dirección por los canales, que iba para otro diferente. Entonces las prisas para intentar ver dónde iba, porque en esa zona se dificulta mucho ver exactamente a qué casa va.
16: El veler s'atura a l'amarrador d'una casa particular.
21: Ahí detectamos lo que sería la posible vivienda. pero no vemos ningún tipo de descarga. Vemos gente, pero no vemos nada. El velero lleva por la zona de abajo una línea de flotación, que sería la marca por donde navega encima del mar. Claro, la línea de flotación tampoco nos llamó excesivamente la atención y no teníamos más información.
18: Aquí la parte complicada es saber el momento en el que hay que actuar. Bueno, pues hay que hacer seguimiento, hay que hacer vigilantes, hay que ver.
16: Decideixen avortar l'operatiu perquè, tot i que estan segurs que porta droga, no es poden arriscar i llançar el cas per la borda. Fins al moment han identificat a diverses persones i han trobat la casa on creuen que es faran els desembarcaments.
19: Tenemos un esquema general de lo que es la organización, de cómo funciona más de lo que es, y tenemos pruebas o indicios que consideramos suficientes para iniciar ya una investigación judicial con ya con más medidas autorizadas.
16: El cap de duanes a Girona, Antonio La Justicia, parla amb el seu superior a Catalunya i el que fa el seu equip és redactar un informe i l'entreguen al jutjat de Figueres, que té les competències sobre la zona on sospiten que hi haurà aquest desembarcament.
18: Como cualquier cuerpo policial, evidentemente, para llevar a cabo nuestro cometido, podemos pedir determinadas medidas que van contra la intimidad de la persona. Podemos pedir intervenciones telefónicas, usar balizas o dispositivos de seguimiento electrónico, etc.
19: Pedimos intervenciones telefónicas, sistemas de geolocalización...
16: El jutge els dona les mesures que els agents havien demanat. Ara tenen el veler balisat i podran saber concretament les rutes que fa.
19: Lo que descubrimos es que están utilizando veleros que salen, que a los 3-4 días vuelven. Van hacia Baleares, salen hacia el sur de Ibiza, entonces vuelven, se aproxima una furgoneta, una matrícula de otro país que posiblemente creo que era falsificada, y un dispositivo de seguridad tremendo en torno a esa furgoneta y esa casa. Varios coches que daban vueltas a la zona, personas vigilando que no hubiera nadie vigilando. Intentaban detectar cualquier dispositivo policial. Ya tenemos un control bastante concreto de qué es lo que está pasando y qué es lo que están haciendo.
16: El veler està amarrat en una casa privada del canal de Santa Margarida i un cop al mes, aproximadament, va cap al mig del mar Mediterrani, seguint unes coordenades que el porten a prop del sud d'Ibissa. Els agents el controlen a través de la balissa que li han pogut col·locar amb l'ordre judicial. I suposen que allà, enmig del Mediterrani, carrega la droga i torna cap al canal per desembarcar-la i carregar-la en furgonetes.
19: La droga suele venir del norte de África. Pueden salir abiertamente desde África. No hay islas, no hay nada. Desde Ibiza bajan. El control, aunque hay control, no es tan exhaustivo como un control más cercano a costa, a la península, y es mar abierto, son aguas internacionales.
16: La llanxa espera a mar obert que el veler s'hi acosti. Les dues embarcacions s'abarloen per traspassar la droga.
19: Abarrodar significa que las dos embarcaciones se juntan, se ponen estribor y contrababor, en fin, se ponen un lado contra otro, ¿no? Paran motores, paran máquinas y se van intercambiando la mercancía. En el mar no es que quieran hacer una operación, es que las condiciones meteorológicas se lo permitan, que no se les estropee el barco, que no haya una patrullera, que un avión no esté por la zona. Es decir, es muy complicado.
16: Després de setmanes de passar fred, de vigilàncies intensives, ara tenen clara la ruta i la manera d'actuar de l'organització. Estem a principis de març. Ja han passat més de 2 mesos des de l'últim viatge i els agents detecten que el veler torna a salpar. Tenen l'embarcació balisada i aquesta vegada sí, esperen que torni a Santa Margarida per enxampar-los in fraganti. La balisa registra la mateixa ruta. Baixa fins a prop de l'illa d'Ibissa i torna a pujar en direcció a la Costa Brava. Estan convençuts que aquesta vegada podran intervenir-los. Però quan el veler està a punt d'arribar a destí, es desvia de la seva ruta habitual. Això fa trontollar tota la investigació que havien dut fins ara. Els agents estan descol·locats. Pot ser que els traficants hagin tornat a canviar el punt de desembarcament?
15: Continuï per l'autopista del Maresme. En un quilòmetre mantinguis en el carril de la dreta per a incorporar-se a la C-61 en direcció Arenys de Mar.
21: El barco lo detectamos en el puerto de Arenys de Mar. No teníamos claro qué había pasado. Fuimos al puerto, no lo vimos llegar, pero lo vimos amarrado en el puerto. Vimos que iba la gente de la organización allí. Vimos que el patrón, la gente que lo usaba, estaba allí. Intentaron repararlo y no lo consiguieron. Entonces, bueno, fue como un poco empezar nuevamente la investigación.
1: Quan ja pensaven que estaven a punt d'enxampar-los, el baler té una avaria i han de tornar a començar de nou. No detecten cap descàrrega de droga després d'aquest viatge. No saben si el baler anava carregat o no. No han vist res estrany a la línia de flotació. El que sí que tenen clar és que, malgrat aquest imprevist, l'organització segur que continuarà dedicant-se a aquest negoci. Per això, els agents de vigilància duanera tornen als canals de Santa Margarida per intentar saber què estan tramant els traficants. Y descubren quelcom que fa que la investigación canvi de rumb.
21: Llegamos a confirmar que estaba averiado y que al final decidieron no arreglarlo. Y ahí fue donde empezamos a pensar que pues, dejaron este barco de lado, tienen otra embarcación.
1: Els investigadors ja porten moltes setmanes voltant per Roses. De fet, es coneixen la zona gairebé com si fossin veïns. Fins i tot han trobat el seu restaurant de confiança on van a menjar de tant en tant. I fan un pastís de formatge que els sembla deliciós i que es converteix en un caprici enmig de tantes hores d'espera. Un pastís de formatge que tindrà un paper important en aquesta història, però que ara mateix els agents no s'ho poden ni imaginar. Entre queixalada i queixalada del pastís de formatge, els investigadors ja han recorregut la meitat dels canals de Santa Margarida i detecten un altre vaixell sospitós.
2: El segundo barco que se detecta es una embarcación de alquiler y es bastante más lujosa que la primera. Más o menos de características sería igual. Yo creo que este incluso era más grande, más ancho, porque para recepcionarlo en el amarre tuvieron que dragar el fondo para que cupiese. Se ve que tenían dificultades o habían tenido dificultades para meterlo la primera vez en la casa.
1: Els traficants contracten una empresa perquè netegi bé el fons de l'amarrament. D'aquesta manera poden rebaixar la fondària del canal i que el baler pugui apropar-se al màxim al pantalà.
2: Y la excusa que utilizaron fue, mira, es que necesito atracarlo de popa porque viaja una persona minusválida y no puede saltar, tiene que ser lo más pegado posible.
1: És diumenge de Pasqua i el baler torna a marxar mar endins. El 12 d'abril, segons els càlculs, hauria de tornar carregat de droga. I arriba el dia. La Paula torna a la bocana de la Marina Residencial. El seu company Rubén i la resta d'agents es reparteixen pels canals.
2: Cuando el barco sale y estamos esperando la llegada, yo también soy la que está en el paseo viéndolo. Lo que pasa que en esta ocasión pues ya había más gente porque también era, no sé si coincidió con Semana Santa, que había bastante gente de vacaciones. Yo en ese aspecto decidí ya sentarme con unas abuelas ahí en un banco que hay en el paseo porque dije, aquí seguro que paso desapercibida. Y lo vi pasar. Y vi quién lo llevaba, quién era el patrón y el marinero que lo acompañaba. Bueno, el patrón era muy característico, se veía, claro, iba sin gorro ni nada. Y el otro nunca lo había visto hasta entonces. Para nosotros era nuevo en la investigación.
1: El baler ha arribat just el dia que els agents tenien previst. La Paula necessita proves del que està veient i aquesta vegada sí, ho enregistra tot. Volen saber qui mena aquesta nau.
2: Quería tener pruebas de quién era el patrón, de quién lo llevaba. Pues saqué el móvil y fingí hacerme selfies, pero en verdad estaba grabando la escena exterior. La verdad que el barco se veía muy bien. Hasta entonces sí que lo sabíamos, pero no teníamos ninguna imagen de él llevando el barco. Entonces, pues me arriesgué. Luego me preocupé mucho porque me miró. La imagen del vídeo es mirándome. Claro, yo pensé así, dije, bueno, pues no va a sospechar si soy tan descarada. Y así fue.
1: La Paula envía el vídeo al seu cap per confirmar l'arribada de l'embarcació.
2: Digo, lo tenemos. Tenemos al barco y ya sabíamos a dónde iba. Ahí ya nos reunimos para distribuir los papeles porque la verdad que ese día fue bastante largo. El barco creo que llegó más o menos sobre la una del mediodía, pero ya sabíamos por la forma de actuar de la organización que la descarga sería por la noche.
6: Y montamos un dispositivo de control. El problema es que cada vez que sale una embarcación al mar, pues no tenemos la plena seguridad de que la cosa les va a salir bien. No es como decir, bueno, vamos a actuar porque ya ha salido el barco, cuando vuelva actuamos. Primero tenemos que comprobar que les ha salido bien la operación. Entonces necesitamos ver
19: que estaban descargando, en este caso, el hachís.
2: Teníamos dos teléfonos intervenidos y hasta entonces no estaban mostrando llamadas relevantes, no hablaban nunca sobre ninguna operativa que fueran a realizar.
1: El dia que els agents creuen que es farà la descàrrega, dos dels investigats, pare i fill, alemanys, es posen a parlar per telèfon i la conversa agafa molt d'interès. Hem recreat el fragment més rellevant tal i com el van anotar els investigadors.
7: Dime.
8: Oye, hoy tenemos que salir a las 11.
7: ¿A las 11 por qué?
8: No me preguntes por qué, ya sabes por qué. Tenemos que ir a recoger los pollos para cenar. Estate preparado a las 11. A las 11 tenemos que salir.
7: Vale, vale, de acuerdo.
1: Quan comença a pondre's el sol, els agents de duanes es reparteixen per llocs estratègics per poder veure què passa a la casa. Han d'assegurar-se que estan descarregant l'haixix per poder intervenir. No poden cometre cap error. És una casa adossada, té un pati a la part de darrere on hi ha l'amarrament amb accés al canal i l'entrada de la part del davant dona un carrer d'una urbanització de finques semblants. Alguns agents s'amaguen en edificis propers per poder presenciar des d'una certa alçària com descarreguen la droga a través del pati. Altres es reparteixen per carrers de la urbanització per controlar les contravigilàncies que fa la pròpia organització. La Paula i en Rubén estan junts, amagats dins d'un cotxe. Ara recorden amb bon humor com de difícil va ser passar desapercebuts.
21: Llevábamos muchas horas dentro del coche, la verdad, entre que se empañaban los cristales y las luces se encendían, fue como nos detecten aquí con cristales empañados, van a ver algo raro. A su vez hacía frío, no podíamos bajar ventanillas tampoco, entonces al final acabamos con nuestras chaquetas tapando la parte del coche donde se encendían las luces y escondidos allí.
2: Fueron unas horas, a mí se me pasó volando, la verdad que yo creo que estuvimos bastante tiempo tensas, entonces varias veces nos frenaron un poco al lado, teníamos que escondernos, meternos así como un poco debajo del asiento y fueron tensos sobre todo eso, porque no nos vieran y porque estábamos ansiosos de poder ir ya a la casa y pillar.

0: Lo pillamos.
1: El mariner ha resultat ser cambrer del restaurant on anaven a menjar els agents de tant en tant i on sempre demanaven de postres un pastís de formatge. Per això a la Paula li resultava tan familiar.
2: En el momento de practicar la detención y de leerle los derechos y demás, pues él ya, yo creo que nos reconoció un poco a varios de los que estábamos allí de habernos visto en su trabajo.
3: Lo que tiene estos sitios, sobre todo eso, en zona de Empuria Brava, Santa Margarita, en invierno, y es que vive muy poca gente y todos se conocen.
2: Luego, en el momento de trasladarlo a prisión, nos dijo que, como volviéramos, nos iba a poner un regalito en la tarta de queso.
1: El jutjat de Figueres posa en cerca i captura el propietari de la casa de Santa Margarida, un home també alemany i un altre integrant de l'organització. Al cap de 2 mesos es presenten voluntàriament al jutjat. Al final, el cas Colmena acaba amb 11 persones investigades. 5 d'elles entren a presó provisional, el patró, el mariner i els 3 homes detinguts durant la descàrrega. Se'ls imposen fiances de 25.000 euros a cadascun. Totes les paguen i estan en llibertat. El cas encara està pendent de judici.
4: AP7, la narcopista. Els traficants viuen entre nosaltres i la seva cobdícia deixa rastre.
5: Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
2: Bona tarda, us informa Gemma Bonet. El Marroc xifra en 111 els migrants interceptats i 61 les persones detingudes per incitar a la immigració il·legal. Asseguren que han frustrat un intent de centenars de migrants d'entrar a Ceuta. Al costat espanyol de la frontera, avui blindada banda i banda, custodiada per militars i policies, la situació es manté tranquil·la. Mentrestant, més enllà d'aquest blindatge, la situació dels menors no acompanyats continua pendent de resoldre's. Des de l'ONG, Federacions Sur Acoge, que acull diverses associacions que treballen en defensa dels drets humans, lamenten la lentitud de resposta de les administracions. El director general de l'entitat, José Miguel Morales, n'ha parlat a 3CAT Info.
3: Han pasado dos semanas y nos parece que la respuesta de administración está siendo lenta, especialmente para menores. Y cuando hablo de menores hablo, y nuestro equipo en el territorio lo lleva trabajando dos semanas, incluso de niños y niñas menores de 10 años.
2: Morales demana que els menors ja identificats siguin traslladats a la península i a partir d'aquí es valori la situació individual de cadascun per decidir si se'ls ha de retornar al Marroc. Més notícies amb la Maria Guixà.
4: Un 15% dels turistes estrangers que pateixen una onada de calor a Espanya no hi tornaran. Un informe del Servei d'Estudis de CaixaBank conclou que el creixement econòmic del país en pot sortir perjudicat si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci. Segons aquest estudi, els indrets més turístics del país, com l'arc mediterrani, poden acabar més perjudicats per aquests episodis. Ho assegura un dels investigadors de l'informe, David César Heyman.
5: Sorprenentment, aquest ajust no es fa de manera molt radical. Els turistes no canvien la destinació general, però sí que dins de la mateixa regió general, com per exemple l'arc mediterrani o l'interior del país, busquen o setmanes més fresques o llocs més frescos.
2: Commoció al Regne Unit per la mort de Jason Arda i el professor negre més jove en la història de la Universitat de Cambridge, que va haver de dimitir la setmana passada per acusacions de plagi a la tesi doctoral. La policia va trobar ahir el seu cos sense vida en el seu apartament de Londres i ara n'investiga les circumstàncies. El mateix primer ministre, Andy Barnham, ha fet una crida a la calma i a la reflexió davant l'esclat que hi ha hagut d'acusacions de racisme i persecució contra la comunitat de professors negres.
6: És una tragèdia a molts nivells, però jo diria que no és el moment de fer un judici precipitat. Toca fer una reflexió sobre com ha arribat a passar una cosa així.
4: La cultura popular catalana arriba aquest cap de setmana a Estocolm amb una nova edició de l'Aplec Internacional Daddy Folk. La cita reuneix prop de 1.200 participants de 42 entitats catalanes que aporten a la capital sueca una mostra de les tradicions i de les expressions més representatives del país. Ivan Besores, president de Daddy Folk, destaca l'intercanvi cultural entre els dos països participants.
7: Des de Daddy Folk ho defensem com la millor targeta de presentació de qui és Catalunya al món, la cultura catalana, com s'està exportant doncs, per arreu, i pensem que a través de la cultura doncs, es pot ensenyar com és la societat, doncs, a la societat civil de casa nostra.
2: Les queixes per incivisme a les nits a Platja d'Aro han caigut un 37% en 10 anys gràcies a la mediació amb l'oci nocturn. La policia local ha incorporat una nova unitat que recorre els locals un cop han tancat per prevenir conflictes. Ens n'informa des de Platja d'Aro, Bert Artigues Fontàs.
8: Si l'any 2016 es van registrar una setantena de queixes de veïns per incivisme, el 2025 n'eren 28. L'Ajuntament atribueix aquesta davallada en bona part a la tasca de mediació que han tingut durant aquests anys amb els responsables dels locals d'oci nocturn, i és que la seguretat privada d'aquests bars i discoteques no només vigilen l'interior dels locals, sinó també l'entorn. Maurici Jiménez és l'alcalde de Platja d'Aro.
9: Funcionaven de porta cap a de la manera en què cadascú creia que havia de funcionar, però de portes cap a fora, doncs, era com, bueno, això ja és un problema de l'Ajuntament. I aquí el que hem aconseguit és que l'oci nocturn entengui que no és un problema de l'Ajuntament, perquè el que té la fe, el que passa en el seu entorn, genera queixes cap a aquesta activitat.
8: A més, aquest any la policia local ha incorporat una nova unitat de convivència que recorre aquests locals un cop han tancat per comprovar que la sortida dels clients es faci sense incidències i amb l'objectiu de prevenir possibles conflictes.
2: Els esports, Xavi Soler.
10: Ferran Torrejà, jugador del PSG. El Barça ha fet oficial el traspàs del jugador aquest matí. Torres signa pels francesos fins al 2031. L'equip blaugrana viatja aquesta tarda a les 6 cap a Suïssa, on demà jugarà un amistós contra el Basilea. Avui comença la Lliga de Primera Divisió amb dos partits, l'Alavés Getafe a 7:45 del vespre i el Sevilla Rayo a 9:15. L'Espanyol debutarà demà a l'RCD Stadium contra Llevant. Avui sabrem si entrarà a la convocatòria el darrer reforç, el central eslové Vanja Derkusic, que va arribar ahir. També demà debutarà, però en aquest cas a la Lliga de segona, el Girona rep el Leganés a Montilivi. El nou tècnic, Quique Álvarez, ha dit que els únics jugadors que no entren a la convocatòria seran Porto, lesionat, Unahi, que fa pocs dies que s'ha incorporat amb l'equip, i l'últim reforç, Unai Hernández. I dues medalles catalanes avui a l'Europeu d'Atletisme, Pau McGrath, que ha guanyat l'or a la prova de mitja marató, i Raquel González, que ha guanyat el bronze a la marató.
1: Fins aquí les notícies.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Les batalles. Les aventures. Les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia. Amb Enric Calpena.

El 1943, un cop finalitzada la campanya del nord d'Àfrica, els aliats es van proposar envair Itàlia. Tot i així, als Estats Units, molts pensaven que el Mediterrani era un escenari perifèric de la Segona Guerra Mundial i que actuar-hi era malversar el temps i els efectius, una distracció del gran objectiu que era la invasió del centre d'Europa. En canvi, la Gran Bretanya tenia especial interès a aclarir la situació al sud del continent. La campanya italiana per alliberar el país del feixisme es va iniciar l'estiu del 1943 i es va prolongar fins al final de la guerra.

0: El primer pas va ser l'ocupació de Sicília, iniciada el 10 de juliol de 1943 per tropes britàniques i nord-americanes a les ordres del general Eisenhower. Tot i que aleshores no estava clar que fos necessari ocupar tota la península italiana, la invasió de la illa va deixar de fet el camí obert. Davant d'aquesta derrota, el rei Víctor Manuel III va ordenar la detenció de Benito Mussolini i va nomenar president el mariscal Pietro Badoglio, un militar fatxenda i molt conservador. Aquest nou govern italià va negociar un armistici en secret per no alertar Hitler, que es va signar el dia 3 de setembre. Els aliats van creuar l'estret de Messina i van avançar per Calàbria, que és la punta de la bota italiana. La reacció del Führer en descobrir aquest canvi de posició d'Itàlia va ser ocupar-la i desarmar-ne l'exèrcit. En paral·lel, paracaigudistes alemanys van alliberar Mussolini i el van instal·lar com el cap d'un estat titella, anomenat la República de Saló. Un cop fixades les posicions a la península italiana, els aliats es van concentrar a controlar Nàpols. Els alemanys es van replegar fins a la ciutat de Cassino, uns 100 quilòmetres al sud de Roma. Va ser allà on van aixecar l'anomenada línia Gustav, un seguit de fortificacions defensives que van aconseguir alentir l'avenç aliat fins al maig del 1944. Amb la intenció de trencar aquest bloqueig i marxar cap a la capital, els aliats van haver de llançar 4 atacs successius en els primers mesos d'aquell any, en el que es coneix com la batalla de Monte Cassino. Un cop van entrar a Roma, l'exèrcit nazi es va atrinxerar al nord, cap als Apenins. L'ofensiva final aliada era cada cop més imminent, però els alemanys no pensaven rendir-se encara i van dificultar molt l'avenç per la península. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Avui parlem d'una campanya, un escenari, que es diu un teatre d'operacions, de la Segona Guerra Mundial, que realment es recorda més aviat poc, perquè potser no va ser tan decisiu com s'esperava, que va ser la campanya de conquesta d'Itàlia.
1: Sí, moltes referències d'aquestes, la gent en comú, en general, diguem, no especialista de la història, ho fa a partir del cinema, no?
0: Clar, sí, home, allò, ja està
1: Roma,
0: bé.
1: Roma xita aperta.
0: Sí, sí.
1: Aquesta és la idea, no.
0: Sí, sí. O Sofia Laura en passejant-se per Nàpols en diverses pel·lícules.
1: Sí, o tot el que s'explica en referència, doncs, si els italianes i els soldats i totes aquestes coses, que ja sap, tothom sap el que vull dir quan
0: hi ha
1: una ocupació d'un territori i la gent ha passat dificultats, gana, por, etcètera, i arriben soldats joves, etcètera, etcètera.
0: És normal, És trist i normal al mateix temps. I trist i alegre,
1: però més enllà de la xerada, de la improvisació i de la frivolització de moltes unitats militars italianes, i el funcionament del Badoglio i totes aquestes característiques, és una campanya duríssima. És una campanya duríssima que agafa la seva fortalesa quan realment els alemanys, en fi, acaben definitivament d'ocupar Itàlia, i aleshores ells es fan un autèntic exèrcit de defensa de la península italiana, d'intentar que no pugin cap al nord les tropes aliades. La veritat és un fenomen que és erroni oblidar-se'n de la importància que va tenir, amb tot l'aspecte després de la guerra, de unitats militars que han estat instal·lades a Itàlia, que vés a saber si aquestes unitats militars alemanyes haguessin pogut anar a altres fronts, el que hagués passat, de tots els fronts que van haver de portar, de soldats que van estar aquí, i després de totes les característiques que es va produir, fins i tot en la política italiana, que ho hem de tenir en compte, és a dir, l'aspecte de l'alliberament del Mussolini, aquestes trampes en referència si són aliats o no aliats, i totes aquestes característiques. És un tema molt interessant, fins i tot teatralment. És a dir, ja només cal pensar en la República de Saló al costat del Lago di Garda. És que, clar, té totes unes característiques que és allò dels soldats italians i tocant la mandolina, de vegades sí, de vegades sí.
0: Qui ens acompanya avui, hem tingut la sort de tenir-lo diverses vegades en aquest programa, moltes vegades, i estem molt contents de que així sigui, que és el catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, el doctor i bon amic, Joan Villarroia.
1: Bastant.
0: Bueno. Joan Villarroia, benvingut un altre cop a casa teva, que és allò... És trist això de dir benvingut a casa teva.
2: És un programa entre amics, diguem.
0: Ara. en parlem. Sí, sí. Escolta, això que comentàvem amb Josep Maria Soler, per què no... Aviam, que els italians... perdó, que els aliats volguessin acabar amb un dels aliats menors d'Alemanya té tota la lògica del món. Però a partir d'un cert moment en què la campanya s'estanca, tampoc calia escarrassar-se tant. Tan important era aquella campanya perquè provoqués tants i tants milers de morts.
2: Mira, faré una això de per què, no? Sí. Dius, va ser un front, evidentment. D'entrada no és secundari, perquè el nord d'Àfrica i Sicília és l'únic front que hi ha. Una altra cosa és que a partir de Sicília es decideix els americans, l'estat major americà, que el desembarc i l'atac a Alemanya ha de ser en un punt proper al centre neuràlgic d'Alemanya, que era la conca del Ruhr. I d'aquesta idea ells la van imposar sobre el que seria l'escenari mediterrani que els britànics volien.
0: Clar, no estava clar si havia de ser des de Normandia, des de Bèlgica, des d'Holanda, però havien d'anar per allà.
2: Els mateixos caps d'aquestes operacions de Sicília, Eisenhower, Patton, Bradley i el mateix Montgomery, doncs ja desapareixen del Mediterrani i se'n van a Anglaterra a preparar la
0: que serà la invasió de Normandia.
2: Per tant, els recursos majoritaris es dediquen a preparar Normandia. Però això no vol dir que, esclar, tu un front que ja el tens actiu, perquè has entrat a Itàlia a partir de Calàbria, com deies fa una estona, doncs, esclar, quan tu has iniciat una ofensiva, un atac,
1: no la pots frenar.
2: Militarment no s'entén, i ara ens parem aquí i esperarem que desembarquem a Normandia, no? Això no és admès, no és que no tingués la seva lògica. I, per tant, a partir d'aquí, la idea de Rommel, que davant aquesta circumstància era abandonar Itàlia, pensant que els Alps eren infranqueables. I, en canvi, s'imposa la tesi de Kelsering de dir, com que no avancen ràpid, no hi dediquen tots els recursos, els frenarem el més lluny possible dels Alps. I aleshores, clar, la bota és estreta, és muntanyosa, i això facilita...
0: Molt muntanyosa, això s'oblida moltes vegades, però és molt difícil.
2: I aleshores això facilita la defensa alemanya. Per tant,
0: s'ha de pensar que Rommel s'havia format com a militar a la Primera Guerra Mundial, precisament a la lluita a les muntanyes.
2: Sí.
0: Per tant, ho tenia molt clar quan era un oficial, em sembla que era tinent...
2: Capità,
0: sí.
2: Tenia el problema dit.
0: Sí, sí.
2: És però... el 640 que la té.
0: Doncs per això, que evidentment tenia molt clar que les muntanyes frenaven molt, que els Alps eren tremendos. Amb molt poca gent podies defensar una zona sense
2: d'allò.
0: I per tant, era lògic el plantejament de Rommel, de dir, ostres, saps què? Matem-ho, no?
2: El Kelsering, que era aquell que sempre apareix rient, no?
0: Sí,
2: sempre, no? Aleshores, ell va tenir una idea diferent. Evidentment, el Hitler, ja sabem que ell sempre era reaci a qualsevol retirada, a qualsevol front, fins i tot mantenir-se al nord d'Àfrica, que li va costar unes pèrdues enormes, doncs va estar d'acord, evidentment, amb el Kelsering, no? I aleshores la campanya... Però, esclar, de mica en mica, tota la tensió se'n va cap a França, Alemanya, els bombardejos, que tots són una sèrie de fases, no? I aleshores, dius, la campanya per què va continuant i és molt dura i molt sagnant per les dues parts. Perquè moltes vegades, quan es parla de... Va ser un error des d'historiadors americans o anglesos, tampoc hi parlen una mica de les pèrdues i els costos. Bé, les pèrdues i els costos hi van ser-hi. Però tampoc eren diguem-ne, no van impedir la gran superioritat a partir de Normandia. En canvi, l'exèrcit alemany s'oblida que amb aquesta tàctica que li va permetre allargar a Itàlia fins al final de la guerra, doncs va tenir unes baixes i unes pèrdues, allò que deies, desplaçar unitats dels fronts de l'est i de l'oest, importants, i les pèrdues humanes arriben a més de mig milió alemanyes. Per tant, secundari sí, si ho comparem amb el lloc, però també el propi exèrcit alemany, per mantenir aquesta resistència, es va desgastar molt. I, per tant, les últimes coses que he llegit, no pas gaire, matitzen. A part de que, en l'inici, l'exèrcit americà, allò que deia, si estàs en guerra, has d'actuar. En 1942 l'exèrcit americà no estava preparat per atacar Europa occidental, ni França, Holanda, Bèlgica. Per tant, on està estava la guerra era l'Àfrica i el Mediterrani. I allà és on es formen. Recordem que la primera entrada dels americans al nord d'Àfrica, el pas de Kasserine...
0: És un fracàs.
2: És un fracàs. Per què? Perquè tot en aquesta vida s'ha d'aprendre. I els americans en van anar aprenent. I la part d'aprenentatge va ser... Pensa que Sicília era l'operació més gran de desembarcament naval de la història fins que hi ha Normandia.
0: Anem a parlar per passos. O sigui, després de l'eliminació de les unitats alemanyes i italianes, que per cert cauen primer els alemanys que els italians al nord d'Àfrica, sí. El següent plantejament és què fem amb totes aquestes tropes, els aliats que tenim al nord d'Àfrica, quan ja hem de començar a saltar a Europa. Aquí ve el primer plantejament i és el que culminarà amb la campanya de Sicília. No s'ho veien a venir tots, que era lògic fer aquest salt cap amunt, i per tant Sicília, que cau en un mes, sí. És una mica estrany que relativament poc temps ho aconsegueixi.
2: Fins a Sicília hi ha una unitat. Per tant, fixa't que els comandaments a Sicília és Eisenhower, com a cap,
0: Montgomery
2: i Patton. Sí, sí. I Bradley de segon, que després sí. És el que passarà per sobre Patton.
0: Sí, sí.
2: I per tant, fins a Sicília encara actua tota la força aèria, militar, etc. Però ja la decisió política està presa. És a dir, que un cop s'acabi Sicília, es començaran a desplaçar les tropes més experimentades cap, i els comandaments cap, a dirigir el desembarc a Europa.
0: Puro. Si s'aniran cap a la Gran Bretanya...
2: Sí,
0: per
2: sí,
0: preparar,
2: per això diu, perquè l'Eisenhower que fa a partir del setembre-octubre del 43? Diu, no, diu, està ja a Anglaterra, i el Montgomery igual, què fan? Preparar l'operació. Però això també fa que, per exemple, l'exèrcit americà que desembarca a Itàlia és el cinquè, que és un nou exèrcit. En canvi, el de Sicília és el setè, que ja és un exèrcit que ha tingut de campanya més format. Aquest es desplaça. Però el més, diguem-ne, negatiu per una victòria ràpida, més ràpida dels aliats, és que els recursos navals, perquè per desembarcar 100.000 tios i tot el que porta darrere necessites milers de barcos de desembarcament. Tota aquesta producció ja no va al Mediterrani, ja es concentra tota directa des d'Amèrica, perquè tot això es produïa a Amèrica, cap a Itàlia. Per exemple, el desembarc d'Anzio, que és al principi del 44, i es va fer moltes dificultats perquè el comandament màxim es negava a desviar recursos amb operacions d'aquest tipus. Mm. I, per tant, el drama que té en aquest sentit és que totes les capacitats que tenien els aliats, que eren moltes, a Itàlia ja no les posen, perquè les van preparant i augmentant i guardant per Normandia.
0: La campanya d'Itàlia, i especialment a Sicília es veu, però també es veurà posteriorment a la campanya de la bota italiana, ja revela una cosa que durant l'etapa africana ja s'havia començat a veure, el que passa que potser no tan destacadament, que era la mala coordinació entre britànics i nord-americans. Cosa que tindrà millor coordinació després a Normandia, però que en aquest moment no s'entenien gaire. A Sicília, per exemple, teòricament van els britànics, sí. I serà Patton qui els hi passarà per la mà, sí, amb els americans, vull dir que fent una cursa absolutament salvatge sobre qui aconsegueix més territori capdalt, sí. Entre els dos exèrcits anant matant gent, vull dir que és una cosa, sí. Una mica bèstia.
2: Però a la història de militar, també les rivalitats entre exèrcits
0: aliats.
2: I entre militars d'un propi exèrcit són la constant. L'única dinastia que queda de llarga tradició a Europa, bueno, una de les que queden és els Bernadotte.
0: Mm, sí,
2: Bernadotte és un mariscal francès i es va ser expulsat pel propi Napoleó i ja ho tenia que estar a Austerlitz. I els mariscals volien afusellar-lo, i Napoleó en relació a l'amistat. I això és rivalitat.
0: Amistat i parentiu, perquè sí. Estava casat també amb una...
2: El germà de Napoleó estava casat amb una germana
0: de
2: Bernadotte. Bé, jo vull dir que aquestes diferències hi són entre anglesos i van ser-hi, però jo recordo, llegint sempre coses d'aquestes, al final d'Itàlia entren també unitats franceses.
0: I poloneses,
3: sí, sí. I brasileires.
2: Eh? que sí, sí, són precisament les de muntanya, les que fan, els que acaben trencant el front,
0: sí, sí, els tirallers, no?
2: I a partir d'aquest moment l'exèrcit francès va evidentment armat exclusivament pels americans, no? Va tenir més força, i com més força té també el de Gaulle, i això està clar, sí, sí, hi ha un moment que quan estan ja al final de la guerra, hi ha un general americà, diu hem combatut junts, fins i tot a vegades com amics i aliats.
0: O sigui, mala lluna hi havia
2: que constantment. Devers, que era el grup d'exèrcit, sí, més desconegut, perquè és el que estava a la zona d'Estrasburg i així, i allà és on estava l'exèrcit francès. Sí. Doncs, de com eren les relacions, que van ser de molta tibentor, fa aquesta frase, diu, hem combatut junts a la guerra, i tot a vegades com aliats. No? I això, com
0: deies, a Itàlia, a Sicília, es va notar molt.
2: Moltes, tot i que en alguns va ser més a vegades les estratègies, perquè el front no, tampoc van topar molt en el front, perquè diguem l'exèrcit americà i després polonesos es van concentrar diguem de la banda occidental de la bota, i l'exèrcit britànic era el vuitè. El vuitè sempre va estar, diguem-ne, a la banda oriental. Per tant, no hi va haver...
0: Fan una invasió amb el sentit seguint les agulles del rellotge, sí, que serien els britànics, i un altre seguint en contra les agulles del rellotge, que són els americans, sí, aprofitant per envoltar la illa, no?
2: Sí, sí.
0: Per aquesta cursa d'arribar a les 12, per atendre'ns, o a les 12 en punt, doncs guanyen els americans, que arriben,
2: sí,
0: a Messina abans. Que...
2: Sí, aquesta... Yeah. Però aquí també hi ha l'arribada... Jo... més que la rivalitat americans en general i anglesos, aquí la rivalitat era dels divos, Montgomery i Patton. Sí. Això és el cinema, el Patton es veu perfectament, i a més Montgomery, llegint les memòries, sí, era un ególatra que, bueno, que sempre va considerar superior a tots els americans, que no els hi tenia cap apreci.
0: No només els americans, sí, es va considerar superior, sí, en general.
2: Montgomery, no?
0: Sí, sí.
2: I aleshores, això és un xoc de divos, no? Que a més tots volien, doncs...
3: A
0: Patton li va sortir la campanya, perquè el van destituir.
2: Sí, però és un incident intern. Sí. De l'exèrcit americà, allò que va fotre una bufetada.
0: Dues, amb dos nois que tenien, sí, allò del xoc de guerra.
2: Sí, de la psicosi, sí, això és una cosa que es va començar a acceptar pels militars, perquè abans això era covard, traïdor, sí, sí, etcètera, i els encorrellava.
0: Ell va anar a un hospital i va començar a pagar...
2: Ell va entendre, sí, això que els considerava covards, etcètera, i va...
3: Els atats de pànic els va considerar.
2: Sí, sí. I això, esclar, com que a Amèrica doncs, la censura existia molt poc, els diaris americans ho van publicar. I arrel, la premsa tenia una molta importància, l'opinió de la premsa,
3: i
2: en té, i aleshores aquest fet doncs, va estar a punt de costar-li la carrera. I aquest fet és el que fa que ell, tothom pensava que dirigia l'exèrcit americà a Normandia, i no el va dirigir.
0: I l'oposició d'italians i alemanys a Sicília va ser forta? Perquè en un mes els van aconseguir apartar.
2: La italiana menys, però clar, Sicília també és molt muntanyosa, i la defensa americana es va concentrar al voltant de l'Etna, per això el Montgomery no arriba a Messina, perquè té l'Etna entre l'Etna i el mar, no? I llavors aquesta zona, fins a la costa diguem de nord, doncs van crear unes línies de defensa, però que el nucli eren dos, tres, quatre divisions alemanyes potents. Hi havia la Panzer, hi havia l'Hermann Göring, que era de Luftwaffe, però eren mecanitzades, i el nucli de la resistència va ser de l'exèrcit alemany. L'italià va tenir, diguem-ne, una actuació menys... No vol dir que hi haguessin unes italianes que van lluitar, però aquí també hem de comptar ja que el nivell de material militar dels italians per capacitats industrials era poc i feble. El 39, imagina't el 43, no? Però, i per tant la defensa... I una de les coses que a mi sempre, i en general, es diu de passar, però la importància és, pensa que quan estàs a Messina, a cop d'ull tens a davant totes les costes de Calàbria, és algo que es veu visualment,
3: com si està allà mateix.
2: I els alemanys van poder retirar la majoria de l'exèrcit i de tot el material, tancs, canons, camions, etc., sense pràcticament perdre perdre...
0: Sense oposició britànica i aliada.
2: No van aconseguir anar, és habilitat Alemanya, van crear tot un sistema.
1: És un fracàs aliat,
2: però
1: això.
2: El fracàs aliat, la superioritat aèria i naval que tenien, aquí és considerable. I a vegades aquest tipus de, és com allò de la bossa de Faler, no?
0: Sí.
2: Que els que escapen és el nucli que després permet formar, són homes veteranos, experimentats, que afegits amb reclutes, joves, etc., però acaben cohesionant unitats capaces de resistir mesos la guerra, no?
0: La conquesta del territori italià es va iniciar, com dèiem, amb la invasió de Sicília, que va mantenir ocupades les forces aliades durant unes 6 setmanes, entre la nit del 9 al 10 de juliol del 43 fins al 17 d'agost. Va ser anomenada Operació Husky, l'operació amfíbia més gran de la Segona Guerra Mundial fins a aquell moment. En els escrits d'aquells dies, el general nord-americà George Patton posava de manifest la confiança en la victòria, però també expressava una certa preocupació per la lentitud amb què s'anava guanyant terreny i deixava caure alguna crítica oberta a la manera de fer dels britànics.
4: General Patton, tot està funcionant tal com ho havíem planificat. Els soldats enemics que ens hem trobat no són com els italians i els alemanys que hi havia al nord d'Àfrica, per sort.
5: Venien de tantes hòsties, capità, que estan tots acollonits. L'assalt inicial a les platges del dia 10 va ser un èxit. Però els italians han invertit uns esforços molt grans de temps i diners a l'hora d'aixecar posicions defensives. I això ha reduït la seva força de combat. És el mateix que els devia passar a les muralles de Troia i en totes les muralles que van aixecar per Europa durant l'Imperi Romà. Quina mania amb les muralles. Si un terç dels esforços que dediquen a construir defenses l'haguessin invertit a lluitar, mai hauríem pogut conquerir les seves posicions.
4: Malgrat tot, estem aconseguint avançar. I no es pot dir que el terreny sigui fàcil.
5: Entre vostè i jo, capità, estic sorprès del que han aconseguit els nostres nois. Ha vist el turó rocós on s'assenta el castell de Mazzarino? Escalar-lo ha d'haver estat infernal. Sort que els tenen ben posats.
4: Els italians no tenen res a fer.
5: No coneixien els autèntics horrors de la guerra. Fins i tot quan alimentaven els lleons a base de cristians, tractaven només amb centenars de persones. Estic més convençut que mai que la política correcta és la de l'atac continu. Els italians estan lluitant molt bé, però saben que la derrota és segura i es trencaran aviat. Ara el que més em preocupa és què carai estan fotent els anglesos. Aquests peixos bullits i carallots.
4: Què vol dir, general?
5: Em sembla que s'han ficat en un vesper a la península de Messina. Encara haurem d'anar a ajudar-los. Si ens haguessin deixat fer servir la ruta 117 per conquerir Caltagirone i Enna pel nostre compte, sense haver d'esperar-los, ens hauríem estalviat 2 dies i ja seríem a la costa nord. Nosaltres podem anar el doble de ràpid que els britànics i colpejar més dur. Però per salvar el prestigi d'aquest carall de cosinets que ens ha tocat patir, la maniobra d'embolcallament l'han volgut fer ells i ara s'han quedat bloquejats. Quins inútils. Ahir van atacar Catània amb una divisió sencera i només van avançar 400 iardes.
4: Només 400 iardes?
5: El que sent. Es devien aturar l'hora del té. Naturalment, la necessitat de conquerir Enna alentirà el nostre avenç per la costa. Sigui com sigui, encara que triguem més del que pensàvem, la victòria serà nostra. Dels Estats Units, vull dir.
6: En guàrdia.
7: Aquest cap de setmana torna a la Lliga i torna al Tot Gira.
8: Diumenge, 2 estrenes. La de l'Espanyol i la del Girona.
7: A les 7 de la tarda, Espanyol Llevant i Girona Leganés.
8: Comença l'operació Ascens a Girona.
7: Tot plegat mentre el Barça continua amb la pretemporada. Basilea Barça amb la narració de Joan Fitó. Aquest diumenge torna a la Lliga. Torna al Tot Gira. De 4 de la tarda a 10 de la nit amb Oriol Rodríguez.
6: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, que és una mica el que ens ha passat.
9: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
10: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
11: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
9: El divan, el valor de la conversa.
12: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els hi dic per xavals que no sabeu el que és una dictadura.
9: El divan amb Sílvia Coppolo.
13: El divan s'hi està divinament.
9: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre.
14: Catalunya Ràdio.
15: Bon dia!
16: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
17: Que bé, sembla que per fi tot torna a ser com abans.
18: Tranquils, que no ens avorrirem.
16: La casa nostra, segona temporada disponible a la plataforma 3Cat i el dilluns a la nit a TV3.
19: La casa nostra.
20: Catalunya Ràdio.
21: Som 3Cat.
22: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a l'Enguàrdia amb en Joan Villarroia i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de la campanya aliada durant la Segona Guerra Mundial a Itàlia. Joan Villarroia, acabem de sentir aquesta conversa al Patton, deixa el córrer, el Patton, també una mica fatxenda. És curiós veure com tots aquests generals, també en el bàndol alemany, encara que potser una mica menys, perquè Hitler tampoc deixava gaires festes d'aquest tipus, però són tots molt fatxendes i egocèntrics. Encara no hem parlat d'un altre personatge que serà clau a la campanya, que és el Mark Clark, que és general, que després protagonitzarà la segona part, la de Clark. Tots eren així, sí, o va ser casualitat?
2: Veure, les biografies dels que he llegit i del conjunt de llibres que n'hi ha, i molt bons, l'egocentrisme és notori, no en tots, però en la majoria, perquè és una carrera que comences de base i l'aspiració és arribar a dalt de tot. I a dalt de tot és una piràmide, no?
1: Ah, i a més,
2: que la base és molt àmplia i s'ha de tenir ambició i aleshores, a més,
0: habilitat.
2: Sí, sí. Consciència a si mateix que ets molt bo, els sí, egos, sí, això, sí, el que sí, és el jo, i Patton era extraordinari, però els militars alemanys, ara fa poc m'he llegit la biografia del Model, el Meissen, i així quan eren ja tinents coronels o capitans, a si mateixos ells ja es veien el seu futur.
1: És que mira que et vas posant estrelles a l'uniforme.
2: I havien tingut una sèrie de problemes per la seva manera de considerar-se superiors quan eren fins i tot oficials de classe mitja. I realment ho eren, de militars preparats. No van arribar en l'exèrcit alemany, excepte casos, pocs casos, els que arriben en aquests nivells tenien un coneixement de la
0: tècnica militar, sí,
2: alguns sí, millor que altres, no? Però els egos eren... I després, començada la guerra, és clar, la guerra és la glòria pels militars, és allò donant a la pel·lícula del Patton, i ara què faré jo si s'acaba la guerra?
0: Sí, Patton, sí,
2: no? I era un home, la guerra, perquè la guerra, i aleshores això, quan vas llegint i vas seguint, doncs els egos, per exemple, s'oblida, no? Les últimes ofensives per intentar arribar a Moscou o a Alemanya eren suïcides ja per la situació real.
0: Sí, sí.
2: Sempre es diu, no, la culpa va ser del Hitler. Llegeix les cartes d'aquells dies dels mariscals al mariscal Bock, que és el que manava el grup d'exèrcit, 2,5 milions d'homes, ell també pressiona perquè, esclar, ell es veu entrant a Moscou.
0: Això és el que li fa...
2: I aquests egos,
0: igual portar per davant,
2: i això porta rivalitats.
0: A Calàbria això es veurà molt clar. Quan finalment decideixen que després de Sicília han d'entrar a Itàlia, a la península, la decisió no és senzilla perquè, clar, han deixat passar el temps, han deixat que els alemanys escapessin. A més, ha caigut Itàlia perquè en aquests moments s'ha produït
2: l'armistici.
0: L'armistici.
1: L'armistici de trampa, de silenciament, de
0: xerratisme. Sí, perquè Mussolini ha estat destituït pel rei i ha anomenat a Badoglio.
2: I a Badoglio, sí, el rei, ho fan a través d'un enviat, en general, no recordo el nom, que és el que negocia, Lisboa, sí, i després, i s'enjobre al final, però com que tots aquests dubtes diu, ara ho direm per la ràdio que estem negociant, sí, sí, perquè els italians... I aleshores, des dels comandaments italians, que van tenir una responsabilitat molt gran, no van preparar res.
1: Sí, part de la flota italiana que demanen dels aliats.
2: Bé, i aleshores el drama va ser que la reacció alemanya es van sentir molt traïts.
1: És que és la veritat.
2: Des del soldat baix, el general. I aleshores l'actitud, home, les execucions als Balcans de soldats i a les illes gregues de guarnicions italianes van haver massacres, eh? Hi ha alguna pel·lícula que hi ha la mandolina que els alemanys, quan es rendeixen les guarnicions italianes,
14: els maten tots.
2: Massacres. I això, la responsabilitat cau amb la manera que es va... I el Badoglio, el rei, es van procurar ells fotre el camp de Roma.
14: Es van salvar ells,
2: ells, i prou. I això va facilitar el domini italià, però després la preparació del desembarc, primera, diu, per què es fa el sud de Nàpols? Primer, l'exèrcit és el cinquè, que és nou. El militar que encapçalarà, que és una ególatra d'aquells també...
14: Aquest, el Marc Clark,
2: no? Doncs tampoc tenia cap... Aquest sí que entra de nou en campanya. L'exèrcit també era nou, però sobretot el que ells no van voler és aventurar-se més al nord, perquè acabava, diu, per què Salerno i no Anzio, que van intentar-ho després?
1: Sí, sí.
2: Perquè en aquell moment l'aviació de caça, el màxim radi d'acció que l'aviació aliada podia protegir a la invasió, era la veïda de Salerno. Més al nord, el caces americans...
14: Es quedaven sense possibilitat d'arribar-hi.
2: No tenien. I això era un risc que no van voler córrer.
14: Clar, perquè portaavions no n'hi havia, al Mediterrani.
2: Sí, però el portaavions sí que n'hi havia.
14: La Royal...
2: I els americans en van portar alguns, però un portaavions porta 70, 80 avions. Tu necessites 5 o 6 per una massa de 4 o 500. I en aquell moment l'aviació alemanya encara no estava tant a les últimes quan estarà un any després.
14: I per tant no van...
2: Va ser
14: una... Tot i així, la invasió, aquesta primera part no és tan complicada. És després, quan comencen a pujar, que se'ls complicarà la cosa.
1: Quan Alemanya agafa la defensa definitiva.
2: Com el Kelsering, els alemanys, els militars alemanys, quan ells sempre tenen aquella formació de guerra ràpida, i diuen, què fot, aquests desembarquen i no avancen. I aleshores ell ordena que les divisions alemanyes, les que venien de Calàbria i les que venen del nord, acaben encerclant, en certa manera, Salerno, el desembarc. El que passa que una cosa era encerclar, i llavors hi havia alguns contraatacs i tal, i l'altra era intentar tornar-los a enviar al mar. Això era impossible, perquè la pròpia flota naval, l'artilleria naval, no deixava moure a uns certs quilòmetres. No?
14: Sí, impedir que avancessin encara, però...
2: I aleshores, a partir d'aquí...
1: I això, a més, és zona muntanyosa, no recordem. Sí. Oblidem-se, la costa amalfitana és molt muntanyosa, aquella zona.
2: No tot, és... I aleshores, què passa? Que dona temps, perquè les línies que munta de defensa el Kelsering són bastantes, ara no tinc el nombre, és més una. Però les fortes és la línia de Montecassino, l'Augusta, que és la més forta. Però, quan ja fins i tot entren a Roma, el juny del 44, també els dona temps a preparar la que està en els Apenins, que és la Gòtica, que és l'última gran línia. I que també, a travessar la Gòtica a la tardor del 44, al principi del 45, també va ser un esforç. Perquè és un personatge, és una orografia que beneficia la defensa. Pensa que ells construeixen búnkers, llocs de canons protegits... els alemanys eren uns bons professionals en aquest sentit, i aleshores crear camps de foc amb artilleria, que era bona, els 88 i altres, no? Tot això, la lentitud i la resistència va fer que poguessin haver preparar noves línies de resistència.

0: El nou president del Consell de Ministres italià en substitució de Benito Mussolini, el mariscal Pietro Badoglio, va assegurar públicament que no abandonaria l'eix i continuaria donant suport a Alemanya. Però de seguida va iniciar negociacions secretes amb els aliats per acordar l'armistici, un acord que es va signar el 3 de setembre de 1943 en un campament militar de Casabili, a Sicília. Tot i que Badoglio havia demanat mantenir-lo en secret, el comandant en cap de les forces aliades, Dwight Eisenhower, va trigar 5 dies a fer-lo públic. Aquest fet va obligar Badoglio a anunciar l'acord per ràdio en una locució breu, el mateix dia 8 de setembre, a 8:45 del vespre.
1: Les següents condicions d'armistici són presentades pel general Eisenhower, comandant en cap de les forces aliades, actuant per autoritat dels governs dels Estats Units i la Gran Bretanya i en interès de les Nacions Unides. I són acceptades pel mariscal Pietro Badoglio, cap del govern italià. Cessament immediat de tota activitat hostil per part de les forces armades italianes. Itàlia s'esforçarà al màxim per negar als alemanys les instal·lacions que puguin ser utilitzades contra les Nacions Unides. Tots els presoners o internats de les Nacions Unides seran lliurats immediatament al comandant en cap aliat i cap d'ells podrà ser evacuat a Alemanya. Trasllat immediat de la flota italiana i l'aviació italiana als punts que designi el comandant en cap aliat amb els detalls de desarmament que aquest prescrigui. La marina mercant italiana pot ser requisada pel comandant en cap aliat per satisfer les necessitats del seu programa militar naval. Lliurament immediat de Còrsega i de tots els territoris italians, tant insulars com de terra ferma, als aliats, per ser utilitzats com a bases d'operacions i per altres finalitats que els aliats considerin oportuns. Garantia immediata del lliure ús per part dels aliats de tots els camps d'aviació i ports navals en territori italià, independentment del ritme d'evacuació del territori per part de les forces alemanyes. Retirada immediata a Itàlia de totes les forces armades italianes que participen en la guerra actual, sigui quina sigui la regió en què poden estar involucrades actualment. Les condicions del present armistici no es faran públiques sense l'aprovació prèvia del comandant en cap aliat. El text en anglès serà considerat el text oficial.
2: El govern italià, reconeixent la impossibilitat de continuar la lluita desigual contra una força enemiga incontenible per estalviar-li a la nació desastres nous i més greus, li va demanar un armistici al general Eisenhower, comandant en cap de les forces aliades angloamericanes. La petició fou acceptada. En conseqüència, tots els actes d'hostilitat contra les forces angleses i nord-americanes per part de forces italianes han d'acabar tot arreu, allà on sigui. Però aquestes sí que han de reaccionar davant de possibles atacs de qualsevol altre origen.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
4: I fora d'Itàlia, l'exèrcit alemany ocupava una part dels voltants i de les illes. Aquí els alemanys
5: aquí
4: van ser impecables i cruels. No? I l'exèrcit italià, la flota que estava a Livorno i aquella,
5: i
4: aquesta zona...
5: A Taranto ja no.
4: Taranto, com queda la banda. Ells van, diguem-ne, sí que la flota va sortir, una part de la flota, per passar-se als aliats, perquè el tracte era que la flota tenia que internar-se en ports aliats.
6: En ports aliats, sí.
4: Aleshores, el cuirassat més modern que tenien els italians era el Roma, i aquest cuirassat és enfonsat per una bomba dirigida dels alemanys, perquè els alemanys van començar a bombardejar la flota i el vaixell més poderós de la flota italiana.
6: Una autèntica tragèdia.
4: La flota, sí. Les bombes aquelles teledirigides, que deien Fritz,
6: italians,
4: el van fusar.
6: És que el Badoglio també...
4: I això va ser una tragèdia.
6: Quina trajectòria biogràfica, d'Avis Abeba, perquè aquest ja havia estat a la guerra d'Etiòpia del segle passat.
4: Sí.
6: Vull dir que és tot un personatge.
4: Els militars aquests italians ja eren una mica grans i darrere varien tots ja a part de les guerres colonials de la Primera Guerra Mundial,
6: sí, sí,
4: alguns d'ells van guanyar el prestigi pel tipus de guerra que van tenir les derrotes, el prestigi no era gaire, però bé, és igual, no? I aleshores el Badoglio va ser el de Abissínia, no?
6: Sí, sí.
4: I l'altre el de Xiana.
6: La guerra líbica, la guerra turquia, etc. I clar, anaven guanyant contra poblacions i exèrcits ja molt inferiors.
4: I el Badoglio ja, bueno, ja però, era un militar que ja se'l tenia, sí, sí. Que sabia moure, sí, per anar sí. preservant la seva situació personal. I
6: bueno, es va salvar, perquè sí. No el van acusar de crims de guerra.
4: No. O sigui... Aquests van... el Graciani sí, que va ser jutjat a Itàlia, però ell es va posar al comandament de les tropes de Saló, però van sortir. Però després hi van haver militars, que, aquests que es van posar al servei dels alemanys, o si volien posar, perquè els hi feia més por. Allò típic de militar conservador. El buit que podia representar la resistència, ells ja veien el partit, que ja veien els comunistes al poder, que no, a l'ordre que hi
6: imposaven els nazis. No?
4: Però fins i tot en aquests, els alemanys tampoc els van tenir en consideració i van anar a impedir cap capacitat de resistència ni reacció.
0: La campanya italiana, després del desembarcament de Salerno, hi ha un intent de desembarcament. Dic intent perquè, de fet, es fa, però d'aquella manera que és Anzio, sí. És molt famós, perquè els alemanys el poden controlar bastant.
4: Sí. Passa el mateix. És una operació en què, com que estan frenats per la línia Gustav, Anzio és una zona de platges amples i tal, situada a 70-80 quilòmetres de darrere. Aleshores, una mica desembarcar darrere la rereguarda, i si ataques per la rereguarda, doncs...
0: Ja estarà, aquella línia es trencarà.
4: Però és el de sempre, els recursos que s'utilitzen són molt pocs. Mm. Aleshores, què passa? Que sí, el desembarc té èxit, perquè no té cap oposició, però, és clar, com que desembarques amb pocs recursos i poca protecció, el general que va ser destituït, es deia Lukács, va ser destituït com una mica el responsable del fracàs, perquè què va passar? Que entre... abans no es va consolidar, ell no va voler avançar fins que no es va consolidar, diguem-ne, el desembarc, no? Mm. Quan el va tenir consolidat, els alemanys amb això
0: ja havien arribat.
4: Els alemanys ja havien concentrat. I és una zona de platges i després, a pocs quilòmetres, aquestes línies de muntanyes. Els alemanys de seguida van dominar totes les muntanyes, Caserta, etc, i des d'allà van impedir. Els van deixar, van estar 4 mesos allà tancats.
0: I no va servir de res.
4: No va servir de res. Mm. Van destituir el Lukács, va pujar el Suskot, i aleshores finalment el front es va trencar per la línia Gustav. Ah, això sí, el moment que es va trencar la línia Gustav, ells ja tenien un punt ancorat a la rereguarda. Mm. Aleshores, aquest punt, i aquí és on ve la famosa ego del Marc Clar, que segons el disseny que es va fer quan es va trencar Gustav l'objectiu de Roma, però hi tenien que entrar unitats, si no diria angleses o americanes del sud, i el Clar es va passar totes les ordres per entrar ell com a alliberador de Roma, que és aquelles famoses imatges que estan documentals, que ell està pungir, passant, passejant-se, no? I aquí, aquesta és una decisió d'autobombo personal, i va capgirar les ordres, i això també la discussió entre els estudiosos és que aquest canvi va permetre que algunes unitats alemanyes que haguessin quedat encerclades van poder, diguem, retirar-se, i van ser també les que van poder organitzar la resistència, doncs en aquest cas són 300 quilòmetres més amunt.
0: La batalla potser més important, no, potser la més coneguda, és la batalla de Monte Cassino, que és, clar, hem de pensar que el monestir benedictí de Monte Cassino era, sens dubte, el més important del món, d'Europa, si volem, perquè pel cas, en aquest sentit, comunistes benedictins, amb més obres d'art, amb una biblioteca extraordinària, i per tant es considerava que allà era impossible que hi hagués un... que ni uns ni altres, ni alemanys ni aliats, ataquessin una joia de la cultura del
6: mundial. Del que havia format tota la cultura occidental.
0: I va acabar destruït.
4: Sí, perquè els alemanys van fer una gran operació propagandística, està tota documentada i filmada, que va ser retirar... perquè està en línia de front, corria perill, i ha el trasllat de les obres d'art i de la biblioteca a Roma. Tot això, en general, era d'aquells que té un nom llarguíssim, que era Sagar, a més a més. I aleshores, els alemanys van fer una propaganda de que nosaltres hem retirat tot el que podia... I per tant, però aleshores, des del cantó aliat, americà-anglès, es va considerar que la zona de Monte Cassino era el nucli de la defensa, no? i que no ho era, això sí que els historiadors estan d'acord, eh? Que no, els alemanys no l'utilitzaven, tampoc els hi feia falta en aquell moment. Aleshores és aquell famós bombardeig que està tot filmat, no? Allò de desenes d'avions, que van arrasar i no va quedar res, però els tresors artístics i la biblioteca havien salvat, sí.

0: Per part alemanya, Hitler va confiar la defensa estratègica d'Itàlia al mariscal Albert Kesselring, el gran rival de Rommel, amb qui havia coincidit mesos enrere al nord d'Àfrica. En una reunió castrense convocada el mes d'agost de 1944, tres mesos després de la derrota a Monte Cassino i la rendició posterior de Roma, Adolf Hitler defensava davant el seu secretari, Martin Bormann, les decisions preses fins aleshores i encara no donava a Itàlia per perduda.
1: Ara fa un any que l'enemic va pretendre ocupar Itàlia. Per fortuna, Mein Führer, gràcies a la seva preclara visió, ens vam mantenir ferms en les nostres posicions.
2: Martin, vaig veure el que ningú no sabia veure, com sempre. En aquell moment em vaig trobar davant de la difícil qüestió de si lliurar el comandament a Kesselring o ben carregar-li la tasca a Rommel.
1: Va actuar sàviament, Mein Führer. Rommel no ho va saber veure, com vostè.
2: Rommel, com molts altres, també presagiava que el col·lapse d'Itàlia estava molt a prop. Però fins ara això encara no ha passat. En realitat, el seu punt de vista ha estat rebatut pels esdeveniments. La meva decisió de deixar Itàlia al mariscal Kesselring estava del tot justificada.

0: Doctor Villarroya, després de l'entrada a Roma, la guerra hauria de potser d'haver acabat a Itàlia, i en absolut. En absolut. O sigui, tot el nord industrial d'Itàlia...
1: El continental.
0: Clar, clar, la part, diguéssim, sí, la part sí, que clar. Els mateixos... La part del poble. Els romans deien que era la Gàlia Cisalpina, diguéssim.
2: Sí, sí, sí.
0: Que, o sigui, que no... Que no, ja no era Itàlia, allò, no, perquè, sí, sí. O sigui, perquè ho, ara
2: és
0: perquè...
2: La, és, veiem, no era Roma, ja. És la, sí, sí. És la vall del Po, no? És la que des sí, sí. del Po fins va desembocar a Ravenna, aquella zona, no? Que els Apenins és la frontera. Aleshores, els alemanys es van retirar, i aquestes dificultats de que plantejava la geografia italiana, no? Mm. Pensa que tot, a més, aleshores, en aquella època, ni aquí ni enlloc els camins, nosaltres de vegades tenim l'imatge de les carreteres actuals, allò, i això tampoc era, no? Sí, ni a Itàlia ni enlloc. Tu pensa que, a més, volant als ponts, que això és una que es feia...
0: Habitualment, sí.
2: Això retardava. I aquest retard, com que el Carl Sabrin sempre va tenir aquesta idea de resistir allà on es podia, el més lluny possible d'Alemanya, diguem-ne, doncs li va donar temps a preparar la línia Gustav. I, a més, aquí també hi ha una altra cosa. Itàlia, més... a mi m'ha passat el gener fa pocs anys, quan anava amb els alumnes, quan plou el Tiber inunda, salta a Roma, però més del que ens pensem, I aleshores això, en període quan entrava període de la tardor, pluges, etc, bueno, ho feia impracticable, Hi havia, és a dir, pràcticament era impracticable el terreny.
0: Per tant, es frenava.
2: O
0: sigui, això explica en bona mesura, òbviament, i també per les qüestions militars, explica que no avancessin a partir de l'estiu del 44.
2: Però
0: no?
2: Pensa també que hi ha una cosa que ja no, en el comandament aliat ja no li preocupa, perquè l'agost, quan hi ha aquesta discussió encara de resistir a Itàlia, París ja ha caigut en mans dels aliats.
0: Clar.
2: Una part de les tropes que estan a Itàlia són les que desembarquen a Provença, que el general americà és el Truscott, que és el que va dirigir a Anse al final. Per tant, hi ha també una part de les unitats, i les franceses, evidentment, que desembarquen al sud de França a l'agost. No? És a dir, que també ells poden resistir, però també els aliats han canviat la prioritat una altra vegada, que fins i tot treuen recursos i els porten al sud de França, perquè els hi era l'estratègia general, i en aquest sentit la van encertar, perquè el desembarc al sud de França va ser un èxit ràpid.
0: Sí, van pujar baixes, molt ràpidament.
2: Va tenir una importància capdalt per la logística i els subministres.
0: Sí, sí,
2: el port de Marsella i Toló, que ho van poder posar en funcionament.
0: Sí, sí. Lió, el que creix molt ràpid.
2: Moltes del... Perquè, en el fons, en aquesta època tot venia d'Amèrica. Hi ha una part dels subministres que passen per l'estret de Gibraltar i els desembarquen als ports de Marsella i Toló, i per allà són els que nodreixen els exèrcits americans que estan situats a la zona dels boscos. Entendre'ns, no?
0: Sí.
2: I aquesta visió, doncs, anava per sobre d'Itàlia, perquè tu penses que Itàlia, en el fons, si haguessin trencat el bord, es trobaven amb la paret dels Alps.
0: Una altra vegada,
2: no els penetraves.
0: De fet, això aconseguirà que aquesta fase final de la guerra a Itàlia sigui en bona mesura més una guerra civil italiana,
2: sí,
0: que no pas una guerra convencional entre dos exèrcits.
1: Encara hi ha amb una crueltat extrema,
0: Sí, sí.
2: Sí, els components de guerra civil sempre tenen aquests components, tot i que l'ocupació la va generar unes represàlies sobre la població civil i les zones que es movia la guerrilla o properes al front.
1: Aquestes van ser brutals.
2: Eliminació de dones, criatures, de pobles encès, brutals. I no per les SS, per tropes regulars, per tropes de la Luftwaffe, etc.
0: Clar, hi havia la guerrilla comunista, la guerrilla no comunista, que en part seria la futura Democràcia Cristiana,
1: la resistència.
2: Hi havia guerrilla monàrquica.
0: La República de Saló, que eren els feixistes...
1: Fins al final...
0: Els alemanys i els aliats, clar, allò... A més, amb bombardejos molt cruels, també.
2: Sí, bombardejos...
0: Gènova...
2: Sí, sí, els aliats, tot aquell territori que no estava sota el seu control directe, fos ciutats franceses o després italianes, l'aviació, si consideraven que ja hi havia objectius,
0: cap allà.
2: Va ser impossible.
0: I això fins al final de la guerra. Sí. I el final de la guerra coincideix curiosament amb el final del programa. Hem de marxar. Quina casualitat, No hi ha més.
2: Totes les guerres, per sort, s'acaben.
0: Menys mal. Els programes aquests també, perquè no podíem estar tot el dia parlant. No,
2: el que s'acaben són els programes.
0: Doctor Joan Villarroya, moltíssimes gràcies, molt content de tornar-te a tenir aquí.

0: com sempre, un tema fascinant. Moltes gràcies.
1: A tu.
0: Joan Maria Soler Sabater, bueno, tenia el Joan per explicar coses. Tenia un especialista de la Segona Guerra Mundial a Catalunya, és un gust.
1: De la Segona Guerra Mundial i de la Guerra dels Matiners i del que vulguis. El Joan...
0: Joan és guerrer, eh? Sí, és guerrer. Sí, sí. Això és l'enguàrdia.
2: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol i Patrick Urbano. Producció, Pilar Ràzquim. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat. I amb les veus d'Albert Cortés, Marc Lobato i Xavier Martín. Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som Tresca.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona tarda, us informa Gemma Bonet. Les autoritats marroquines xifren en 148 els migrants interceptats que volien creuar la frontera amb Ceuta i han detingut 61 persones acusades d'incitar la immigració il·legal. La majoria dels migrants detinguts, 128, són subsaharians i també hi ha una vintena de marroquins. El Marroc assegura que ha frustrat un intent de creuar la frontera cap a Ceuta de centenars de persones que s'haurien amagat als afores de la ciutat fronterera de Fenidec. Les autoritats reconeixen que s'han fet càrregues policials, on s'han utilitzat gasos lacrimògens i que han utilitzat helicòpters, drons i gossos. La frontera entre Marroc i Ceuta està blindada banda i banda per milers de policies i militars davant la por que hi hagi una nova entrada massiva de persones. Al costat espanyol de la frontera, la situació es manté però tranquil·la. Més notícies amb en Quim Codines.
3: La circulació de trens de la línia R3 de Rodalies està interrompuda entre Vic i Manlleu per la presència d'un arbre a les vies. En aquest moment ja s'ha establert un servei alternatiu per carretera entre les estacions afectades. D'altra banda, i pel que fa a la circulació per carretera, la 125 s'ha hagut de tallar totalment uns 20 minuts a primera hora de la tarda al terme de Sant Julià de Vilatorta, a Osona, per precipitacions intenses. Una tempesta ha descarregat amb força i s'ha acumulat aigua a la via. Tot i que la situació està normalitzada, recomana conduir amb prudència perquè la pluja pot caure de manera sobtada i generar condicions de perill per la conducció.
2: La cúpula dels talibans a l'Afganistan ha demanat a Occident que s'obri a cooperar amb el seu país. Les màximes autoritats han commemorat avui en una cerimònia multitudinària els 5 anys del seu retorn al poder. Aquell mateix dia, el president pro-occidental va abandonar Kabul i els talibans van ocupar el país coincidint amb la retirada de les tropes dels Estats Units i de l'OTAN. Des del primer moment, el règim va expressar la voluntat de no aïllar-se, però fins ara cap dels països occidentals hi té ambaixada, tot i que tenen el suport de potències influents com Rússia, la Xina i Qatar. El ministre d'Afers Estrangers ha demanat avui en una entrevista al New York Times que els Estats Units hi obrin una delegació diplomàtica i hi inverteixin. La periodista del diari Ara i excorresponsal a l'Afganistan, Mònica Bernabé, ha explicat a Catalunya Ràdio que el país ha viscut una certa modernització.
4: Actualment han demostrat que tenen capacitat financera i tenen capacitat de gestió. Per exemple, estan transformant Kabul, s'estan construint edificis per totes bandes, s'estan obrint noves avingudes, s'estan arreglant els carrers.
3: Cinc persones han resultat ferides en un tiroteig a una universitat estatal de Virgínia, als Estats Units. Un dels ferits està crític i la resta han estat hospitalitzats, però en estat lleu. Els fets han passat durant la matinada i hi haurien participat diverses persones, segons ha informat la universitat en un comunicat. Les autoritats han demanat ajuda a través de les xarxes socials per si algú té més informació dels fets. Segons l'entitat que comptabilitza aquests tipus d'incidents, aquest any hi ha hagut 500 tirotejos als Estats Units amb 4 morts o amb 4 o més persones mortes o ferides.
2: La Universitat de Barcelona es torna a situar entre les 200 millors del món segons el rànquing de Xangai, el més important del món. És l'única universitat de l'Estat que està entre les 200 primeres posicions. En el llistat de les 500 millors universitats del món, l'Estat espanyol hi té 12 centres, entre els quals l'Autònoma de Barcelona, la Pompeu Fabra també. I la Universitat de Lleida, per contra, és una de les 8 universitats de l'Estat que ha caigut d'aquest rànquing. Joan Guàrdia, rector de la UB, destaca que fa 20 anys que mantenen el lideratge estatal.
5: Que estem, diguéssim, obtenint un esforç dels nostres investigadors i investigadores d'un nivell d'excel·lència tal que ens col·loquen dintre de les 110 millors universitats del món en aquest indicador. Això vol dir que la nostra comunitat sap perfectament com enfocar l'àmbit de la producció científica, té els coneixements, l'expertesa i la capacitat per fer-ho. Tant de bo tinguéssim més recursos per seguir ampliant.
2: Un cop més, al rànquing mundial el lideren les universitats americanes. Les primeres posicions són per Harvard, Stanford i l'Institut de Tecnologia de Massachusetts. El els esports, Roger Arnau.
6: El Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG pagarà prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter que signa fins al 2031. Ferran aquest matí ja s'ha entrenat sota les ordres de Luis Enrique, a qui el jugador, segons ha declarat, considera un pare futbolístic. La plantilla del Barça, mentrestant, viatja aquesta tarda cap a Suïssa per jugar demà a la tarda al camp del Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. En principi, no hi serà Pedri, que encara no s'ha entrenat amb el grup. Tot plegat, el dia que comença la Lliga de Primera amb els dos primers partits. A la vez Getafe a 8:15 i Sevilla-Rayo a 10:15. Demà s'estrena l'Espanyol a casa contra el Llevant a 7:00 PM. Encara en futbol, els equips catalans de la Lliga Femenina disputen avui dos amistosos. D'aquí una hora, a 5:00, el Barça juga contra el City a Manchester. I a 7:00, Espanyol i Badalona s'enfronten a la Ciutat Esportiva d'Ani Harke. Doble medalla, mentrestant, catalana, els europeus d'atletisme que es disputen a Birmingham, al Regne Unit, totes dues a la disciplina de marxa. La primera d'or, de Paul McGrath, a la mitja marató, i la segona, de bronze, de Raquel González, a la marató, també de marxa. Acabem amb un últim apunt de futbol sala per explicar que el Barça ha guanyat el seu primer test de pretemporada a les semifinals del torneig amistós Mucho Más. Victòria per 3-2 contra el Cartagena, i demà els blaugrana disputaran la final a 1:00 contra el Valdepeñas.
1: Fins aquí les notícies.
0: Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
7: Seria vida i miracles amb el vinil.
0: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'API web de Catalunya Ràdio.
1: I també disponible a la plataforma 3Cat. Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dilluns, l'ofici de viure.
8: L'estiu pot ser una bona època per aprendre més i millor l'ofici de viure.
1: Recuperem alguns dels millors programes de la temporada de l'ofici de viure.
8: Parlem de psicologia i espiritualitat d'una manera pràctica, amb eines per viure amb més benestar.
1: Els dilluns, a 12:00 PM, a Catalunya Ràdio. L'ofici de viure. Eines pel benestar emocional.
9: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
10: Et veig una mica inquiet aquests dies.
11: Ara qui viu com solíem viure?
9: Perquè tot un món s'acaba.
11: La casa, el servei.
10: Quants en veus fora, doncs?
11: Uns quants.
10: Ai, senyor.
9: Downton Abbey, última temporada. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3Cat.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
12: Uf, Marc, ens ha atrapat la calor, eh?
13: Avui apreta, eh? Avui apreta.
12: Déu-n'hi-do. On estem anant?
13: Estem anant cap a l'hort perquè hem d'arreglar una cosa. És d'aquestes feines que, com solen dir, atipen i no engreixen. A l'estiu, amb aquesta calor, sempre s'han d'anar fent, s'ha d'anar mantinguent.
12: Una feina que no té res a veure amb cabres avui, eh?
13: Bueno, sí que hi té a veure, sí. Hem d'anar a arreglar les tanques, els tancats que tenim, perquè les cabres no entrin, perquè si entren nosaltres ens quedem sense hort. Elles quedarien tipes, però nosaltres llavors amb la panxa buida.
12: Si entrés el ramat de cabres al teu hort, en faria via, no?
13: Sí, clar. Pensa que n'hi ha gairebé 70 animals, 70 cabres aquí amb aquest hort petit que tenim nosaltres, el deixen net en un moment, eh?
12: Doncs posem-s'hi. Al llarg de la primavera i l'estiu hem vist molts paisatges diferents, però els horts, siguin d'on siguin, no? Més o menys et recorden sempre un en l'altre, aquest ordre, aquestes línies, les canyes...
13: Aquests horts nostres, domèstics, diguéssim, sí, els horts una mica més grans, una mica més per producció, com el que veurem en l'episodi d'avui, i és una altra cosa, eh? Ja veuràs que és una mica diferent.
12: Tu, Marc, ens refugiem una mica a l'ombra?
13: Bueno, primer acabem la feina, que si no... Deixa'm acabar d'arreglar això i després anem a l'ombra i anem a fer un got d'aigua, si vols.
12: D'acord, va, continuem picant.
1: Camí de Cabres, un podcast de temporada amb en Marc August Muntanya i en Martí Albesa.
12: Això que anem a fer ara és de lo més preuat de l'estiu, eh?
13: Poguer seure en una ombra i descansar un moment. Sí. Ara aquí a l'ombra sí està bé.
14: Jau.
12: No sé si ho heu pogut sentir, però els gossos d'en Marc han decidit que també volien compartir aquest tros d'ombra amb nosaltres.
13: Estan esverats també perquè tenen calor i també perquè han deixat el ramat aquí pasturant sols i tenen ganes de treballar. Llavors estan una mica esverats.
12: Mira, Marc, abans de fer camí de cabres vaig estar molt de temps treballant i fent fotografies al que s'anomena l'Horta d'Europa, que és al sud d'Espanya, al mar de plàstic. I realment és un ecosistema molt diferent de l'hort que tens tu a casa, on el que veurem avui a l'episodi, que al final és una explotació familiar. Allà les condicions de feina, les condicions de vida i les condicions ambientals doncs són com a mínim qüestionables i posen evidència que cada vegada és més important que ens fixem en l'origen d'allò que mengem.
13: Sí, sí, ens hem de fixar en l'origen, però no només en l'origen, també conèixer com estan fetes les coses, qui hi ha treballant al darrere i, sobretot, quin impacte té en el territori.
12: Doncs mira, Marc, aprofitant que tenim els micròfons i l'altaveu, podríem aprofitar per demanar a la gent que miri i intenti conèixer d'on ve tot allò que menja.
15: Camí de cabres, un camí estret i accidentat per on es transita amb dificultats, però amb molt bona companyia.

0: cactus, en llatí, tant volia dir hort com jardí. Això explicaria, doncs, que Ramon Llull escrivís hort per referir-se no pas a una activitat productiva, sinó de plaer, quan diu «Anaves deportant per l'hort e a la font e per aquells locs on millor pogués alegrar sa ànima». Diuen els que tenen i cuiden un hort que és ben cert que alegra l'ànima. Més enllà dels horts pel consum domèstic, l'horta, com a sistema de conreu, ha estat present des de fa segles al voltant de les ciutats. A casa nostra en són bons exemples l'horta de Perpinyà, les hortes de Santa Eugènia, a Girona, les del Llobregat o l'horta de València. Al recer, entre les muntanyes de la serralada litoral i el mar, l'horta també va proliferar al Maresme aprofitant el bon clima. Però va fer-ho al segle XIX, amb la mecanització dels sistemes de rec i la davallada de la vinya i d'altres conreus de secà. Abans, és clar, d'horts ja n'hi havia, però a petita escala. Segurament també al Mas Bellatriu, on s'han anat succeint nissagues de pagesos i sistemes de conreu des del segle XIII. Avui, en aquest mas, veurem com l'hort no només alegra l'ànima, sinó que també alimenta el cos.
1: Es diu del Maresme que és lliure i tropical. Si és lliure o no, ho hauran de dir els maresmencs i maresmenques, però tropical és evident que s'hi acosta. Aquesta comarca té la peculiaritat de tenir, per una banda, el mar que ensuavitza la temperatura i, per altra banda, les muntanyes que actuen com a muralla del fred i les tempestes que arriben del nord. I entre hivernacles, llaures, tractors, la família Bellatriu ja porta diverses generacions treballant aquesta terra, estimant-la i fent-nos arribar a casa les millors hortalisses i verdures d'aquesta comarca. Què tal, Pol?
2: Hola, molt bé aquí.
1: A veure, explica'ns on som i a on anem.
2: Doncs estem a Argentona, comarca del Maresme, i estem aquí a la finca de Can Bellatriu. I anem a l'hivernacle a esporgar tomaqueres i enfilar-les.
1: Som a ple estiu. Aquesta és una de les feines habituals que teniu ara a la finca a aquesta època?
2: Sí, sí. Ara, tot l'estiu, anem esporgant tomaqueres. És una feina que sempre et queda per fer, sempre et guanya i n'hi ha per no parar mai.
1: Perquè ens entenguem, què és esporgar tomateres?
2: Sí. Esporgar seria podar, que és treure els brots que no ens interessen de les tomaqueres.
1: Aquesta època, les tomates són el producte estrella?
2: Sí, el tomàquet ara mateix està en plena maduració, estem collint tot l'estiu.
1: Els que no hi entenem suficient, per què un hivernacle i no a l'exterior? Quan aquí el Maresme, per exemple, és conegut per les hores de sol, conegut pel clima més aviat poc variable.
2: Sí, l'hivernacle ens permet dues coses. Començar o allargar una mica més la temporada, perquè si no ens queda molt compacte dos mesos d'estiu, i també ens protegeix una mica a l'estiu de la calor forta i a l'hivern del fred. A l'hivernacle, a l'estiu, el pintem de blanc, el sostre, bàsicament per aturar una mica la fortor de la calor.
1: En el nostre imaginari, les tomaqueres les tenim fetes amb canyes i amb aquella estructura piramidal, però és evident que aquí, amb el volum que en teniu, ocuparia massa espai i les teniu com amb una estructura de fils, no?
2: Sí. Aquí, a dins de l'hivernacle, les lliguem amb fils. Hi ha uns cables de filferro travessers i llavors anem tirant fils amunt per entuturar-les. Fora el camp, sí que la fem amb creueres de canya.
1: Pol, vull provar a donar-te un cop de mà. Explica'm com esporgar una tomatera. Veig que
2: m'has
1: portat unes 6 hores.
2: Són més bones. Tenim aquí la tija principal, diguéssim, i d'ella surten branques amb fulla, branques amb flor, que seran fruit, i entremig de les branques amb fulla surten uns brots que aquí alguns ja són massa grans i tot, que són els que hem de treure i anar embolicant la tomaquera en el fil perquè quedi recte amunt i entotorada.
1: Perquè vagi pujant en vertical, no? Entenc?
2: Exacte.
1: Tallo per aquí?
2: Sí, exacte. Talles arran.
1: Estem parlant de tomaqueres i hem parlat que les tomates són les reines del Maresme a l'estiu, però aquí hi ha moltes més coses, tant a dintre de l'hivernacle com en la comarca. Expliquen, què més cultiveu vosaltres i en la comarca per què més és coneguda?
2: Nosaltres, al final, fem de tot. Llavors, al Maresme, bueno, a l'hivern, sobretot, també fem pèsol, a part de totes les bràssiques, diguéssim, les cols i bròquils i tot plegat. I fem el pèsol, que és un dels reis del Maresme. I llavors hi ha les maduixes, per allà a la zona Sant Cebrià, Sant Iscle, Calella... No, realment, aquí es toquen molts pals.
1: En Pol va àgil amb les estiroles de podar. Semblen una extensió de les seves mans. Es nota que porta moltes hores i molts anys fent aquest tipus de feina i que, sobretot, l'ha observat fer els seus avis i els seus pares abans. És inèrcia o és una decisió conscient que ara estiguis tu esporgant aquí dintre els hivernacles?
2: Bueno, això... Al ser una explotació familiar, al final... aquí tenim els meus avis, encara hi treballen, el meu pare, la meva tieta està a la botiga, i clar, jo de petit ja voltava per aquí, ja... Jo crec que m'hi ha portat, al final sí que pesa, no?, el... que tinguis tota la família aquí, que tu ja hi estiguis treballant, que ho vegis, que això, que t'agradi. Sí que podria haver fet una altra cosa, però... Ja és això el que m'agrada.
3: Sapiguem-ne una mica més. Un apunt històric.
4: Marcel, en algarès, en el català de l'Alguer, no teniu la paraula horta, oi que no?
5: No, utilitzem la paraula hort.
4: Hort en singular, diguéssim, eh? Hort en petit.
5: Sí, una cosa... l'hort d'una persona.
4: Marcel Farinelli, historiador algarès, avui parlem d'hort. No sé si tens hort, tu.
5: Sí, a casa mia, a l'Alguer, sí. Tots tenim un petit hort per tenir aquelles dues o tres verdures que te serveixen cada dia.
4: De fet, l'hort és un element de subsistència. Avui en dia potser ja no tant, però en el passat devia ser un element important per l'alimentació.
5: Sí, és una part fonamental de les ciutats, també. Hort ve de hortus, que és una paraula latina, que ve del grec, que significa sempre petit jardí, petita cultivació casolana. És el lloc on tens totes aquelles verdures que et serveixen cada dia, a prop de la ciutat. Històricament era tan a prop de la ciutat que en les ciutats medievals estava dintre de les muralles. Penseu al Raval de Barcelona, era una gran horta.
4: I l'hort, respecte a com era el conreu de l'hort fa 200 anys, 300 anys, 500 anys, entenc que pel que fa a la tècnica ha evolucionat poc, però pel que fa als productes que es conreen, sí, que deu haver canviat.
5: Bé, sí, la tècnica és... potser que sempre és la mateixa, però sí que hem introduït nous elements en l'hort. Per exemple, la pomata, el tomaquet, o la poma de terra, sigui les patates, són aliments que arriben després de del descobriment, diem així, d'Amèrica. I són només dos, segurament n'hi ha molt més, però aquests han tingut un impacte molt gran en la nostra alimentació.
1: Sempre hi ha un moment en els reportatges que es deixa la feina i ens anem a esmorzar, i és un moment bastant interessant també. I ara, camí d'esmorzar i d'anar a buscar el teu pare per reunir-nos amb ell, ens estaves explicant varietats de tomates, en aquest cas, que teniu plantades.
2: Sí, nosaltres fem tomàquet de pometa, que ens fem la llavor nosaltres de tota la vida. Al final són llavors que han sigut seleccionades aquí al terreny, per tant, estan molt més adaptades al clima, al terra, a tot. Hi ha varietats autòctones molt bones, molt dolces. de totes mides, de totes formes, i això és una riquesa cultural, gastronòmica i de país.
1: Segurament, si busquem alguna fotografia del Maresme fa una bona colla d'anys, entre els pobles sempre hi havia camps, hi havia espais de horta, no? I ara l'urbanització se'ls està menjant.
2: Sí, sí, completament. I realment s'han endut les de les millors zones per cultivar, perquè al final els terrenys que vol l'urbanisme i les urbanitzacions són els més encarats a mar, els més solellats, i realment eren els terrenys més fèrtils de la comarca.

0: i amb en Pol hem anat a buscar el seu pare, en Joan, per reunir-nos i poder esmorzar. Hem obert les portes de la masia de Can Bellatriu i només d'entrar es fa evident que aquestes parets guarden molta memòria de molt de temps, de molta feina a l'horta. Les parets estan plenes d'eines, de documents. Joan, aquí hi ha molta tradició de terra i horta.
1: Molta. Són 800 anys. Des del 1246, que és la primera notícia de que es va comprar els terrenys amb una petita caseta, pues, anar ampliant la petita caseta i anar-se adaptant a cada cultiu de generacions en generacions. Vull dir, quan es va començar encara no es feien vinyes, després la casa es va ampliar per poder fer el cup i coses d'aquestes per fer el vi. Ara és horta, ara tenim hivernacles, vull dir, tot va evolucionant.
0: De quan tu eres petit i vas començar a voltar per els horts de casa teu fins a dia d'avui, com creus que ha evolucionat o canviat la vida i la feina a l'hort?
1: Bueno, evidentment, o et modernitzes o no sobrevius. Quan jo era petit, a l'estiu hi havia un dels homes que només es dedicava a regar. Regar amb la magaia, anar obrint socs, fent córrer l'aigua per tot arreu, i durant tot l'estiu només regava. Ara, gràcies a Déu, engeguem la bomba amb els sistemes de goters i tota la mandanga i fem altra feina. Vull dir, com que tampoc es podria mantenir la quantitat de gent que treballava abans avui en dia, doncs has d'anar modernitzant per nassos.
0: Com augures el futur i l'opció com que fa, per exemple, en Pol amb aquest, en volguent-se quedar a casa i volguent seguir aquest negoci? Com ho veus?
1: Bueno, avui en dia, ara mateix, és una gran incògnita. La il·lusió hi és, vull dir, les ganes les posarem fins al màxim possible, però és la gran incògnita. No se li veu un gran futur per davant. Tot pot canviar.
0: Crec que en general tots ens agrada lluir de que comprem fruita i verdura de proximitat. I creieu que a l'hora de comprar el consumidor cada vegada llegeix més aquell apartat que diu origen? És una qüestió que fa que compri o no compri certs productes?
2: Hi ha molta gent que ens ve a comprar a nosaltres perquè tenim producte propi, al final, vull dir, sí. I venen perquè veuen que és de casa, que busquem les coses de més a prop.
1: Sí, però el problema hi ha que hi ha altres botigues que fan servir la paraula origen, fan servir la paraula de casa, conreuat per nosaltres, quan tenen finques a Almeria, a Sud-amèrica, i tot des de casa.
3: Fem-hi una volta més. Què en diu la ciència?
4: Si parlem d'horta, calia trucar a l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries. Àngeles Calatayud, investigadora del grup d'horticultura de Líbia. Benvinguda i gràcies per acompanyar-nos.
5: Gràcies a vosaltres.
4: El canvi climàtic cada vegada és més extrem. Veiem sequeres, tempestes, pedregades. Com afecta el canvi climàtic als conreus d'horta?
5: Els problemes més principals que se poden veure el canvi climàtic és pues, l'augment de la salinitat, tant del sol com de l'aigua, per a millor bé sobre explotació, intrusió marina, sobre fertilització dels sols, èpoques de sequera, o sea, de nianestres hídric, i també altres problemes com són plagues i enfermetats associats a les temperatures extremes. ¿Vale? Tot això que comporta pues, una pèrdua de productivitat, de rendiment per al llaurador i també de qualitat del producte. ¿Vale? I tot això que, al final que comporta pues, que la seguretat alimentària és el compromís.
4: Avui, al programa d'avui, hem vist varietats autòctones com el cas del tomàquet pometa del Maresme. Quins són els avantatges de les varietats autòctones en l'horticultura i és important mantenir-les?
5: Són importants perquè perquè estan adaptades al territori. De fet, la tomaca que es cultiva així igual no es cultiva al sud de València o en Alacant. Ha sigut el procés d'una selecció durant molts anys de llauragós. Aquestes varietats autòctones contribueixen a la diversitat. Tiene diversitat, també és una garantia de seguretat alimentària. Si tu focalitzes en un monocultiu, si té una plaga, te'n va tot. Si tens una agrodiversitat de diferents varietats autòctones adaptades al territori, si ve una plaga, una temperatura extrema, tu tens, però d'alguna manera vulgar, a un triat. Jo crec que la gent cada voltia demana més qualitat. I les varietats autòctones no han perdut la qualitat organolèptica. ¿Vale? Les varietats que són més industrials es prima la productivitat per damunt de la qualitat nutricional, organolèctica, del sabor que se diu, que un peó mos una tomaca diu s'associa pa tomaca. Jo crec que el futur està ahí, en potenciar i ser mercat. I que el consumidor, que som la resta, tenen conscients del valor que té això.

0: acabat d'esmorzar amb en Pol i en Joan, amb pare i fill, amb dues generacions de l'explotació familiar, i a la taula sempre surten molts temes, intentarem recapitular-ne alguns. Tu, Pol, que segur que coneixes altres nois i noies com tu que estan provant de tirar endavant amb explotacions com aquesta, creus que és possible ser pagès si no ets fill de pagès?
1: És molt complicat. És complicat. Si no tens l'accés a la terra ja des d'un bon principi, és complicat. I no per que sigui una feina molt difícil o perquè no ho pugui fer qualsevol, sinó per l'accés a la terra, a la inversió inicial i que no et passi res.
0: Això xoca una mica amb el que parlàvem fa una estona, que dèiem que hi ha diverses explotacions que es veuen obligades a baixar la persiana, no? És aquesta contrarietat de que hi ha qui plega i hi ha qui no pot començar, no?
1: Sí, no. Al final també és un sector que s'està fent gran, que la majoria són gent gran i estan plegant. I sí que hi ha llocs on hi ha relleu, però n'hi ha molts que no. Vull dir, al final, si et pares a pensar, la gent ha estudiat i tot això, ha marxat de casa, ha anat de fora i les condicions no són les mateixes en molts casos i no han seguit.
2: Bueno, és trist, sincerament és trist, però és la realitat, no és fàcil. És una feina dura, és una feina lligada, tothom té amics i coneguts fora de la pagesia i que després el normal que et diguin és: on vas de vacances aquest estiu? I dius, no, a feina.
1: Al final penso que, clar, la societat ha avançat en drets laborals, en drets socials i tot plegat. I aquí aquesta feina només, moltes vegades només se't permet continuar si renuncies a certes coses i estàs renunciant tu al final, eh? Vull dir, ningú t'obliga a no fer vacances, però el mercat t'hi porta, la feina t'hi porta i sembla que quedis ancorat en el passat. Jo sóc partidari de que els drets i s'haurien d'ampliar també en aquest sector, però clar, això només es podrà fer en el moment en què se'ns pagui la feina que fem al preu just perquè nosaltres ens hi puguem adaptar en aquesta societat. Si no, és molt difícil.
0: Fa una estona, quan voltàvem per la part d'Horta exterior, ens explicaves que aquests períodes de sequera intensa o aquestes pluges que venen de cop o aquestes pedregades segurament us estan cada vegada condicionant més i obligant a modificar una mica a la feina. Quina és la situació davant d'aquest clima canviant?
1: És difícil i sí, ens anem adaptant. Nosaltres al final hem deixat de fer segons quins cultius perquè no podíem, vull dir, la mongeta tendra aquí fèiem cada any un munt de mongeta i és que ara no pots perquè en ple juny o ple juliol amb les calorasses que fot perd tota la flor i és que no culls i no és rendible i vam deixar de fer-la perquè no podíem. Però al final també això ha passat al llarg del temps, vull dir, un dia aquí eren tot vinyes i la filoxera i tota la revolució industrial va enviar-ho tot pel pedregar i ara fer morta, vull dir, i no ho sé, si ens podem adaptar, si els canvis són prou ràpids per adaptar-nos, podrem seguir, però sí que és veritat que segurament hi haurà gent que quedarà pel camí.
0: A l'Horta hi ha feina, som a ple estiu i és un no parar. Ho hem vist, ens ho heu explicat, ens heu obert les portes de casa vostra i a nosaltres el que ens queda és agrair-vos de tot cor que ens ho hàgiu posat tan fàcil, que ens ho hàgiu ensenyat, que ens ho hàgiu explicat, i sí que creiem que ens agradaria tornar d'aquí uns anys i veure't treballar aquí. I també, Joan, que tingui un bon futur amb Pol a la finca. Per tant, moltes gràcies per rebre'ns i fins la propera.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Moltes gràcies.
3: Estàs escoltant Camí de Cabres, el podcast de Pagès. Camp obert, l'espai on la gent de Pagès hi diu la seva.
4: Bueno, yo soy el Mateo, soy el pastor del ramal de conservación y recuperación de la cabra catalana y aquest any estic fent de pastor de muntanya al Pallars, en la muntanya de Valdisareu, amb 600 ovelles, principalment araneses, i estem fent les pastures d'estiu. Nosaltres principalment és assegurar-nos que les ovelles mengen bé i després tenim molta cura de les malalties. Les ovelles a l'estiu és molt normal que agafin una malaltia que es diu el pedero, que és una infecció que se posa a les pezúnies, a les ungles, i hem d'estar molt atents amb això.
5: Bé, molt bé, bon dia, jo soc Lima Costa, del Mas Terri Cabres, del municipi d'Oristà, la recent comarca creada del Lluçanet. Les feines que tenim a l'estiu és recollir el cereal, el que és cosechar, el que és embalar, i començar ja a preparar el que és la nova campanya de sembra, tant sigui cereals com siguin farratges, com totes aquestes coses. I llavors, si sobra temps, doncs ens dediquem a repassar tot el que són els tancats de les vaques.
6: Bé, doncs el meu nom és Constantí Ortells, Ortells Afon, jo soc llaurador de Vila-real. Clar, en el nostre cas, al fer cultiu ecològic i utilitzem també el sistema de reg, diguem, a Portell, li denominem així, o a Manta, diguem, per inundació. La tasca més important que tenim ara mateix és, i que coincidís amb la temporada de reg, és el control de la coberta vegetal. Hem d'estar sempre continuament controlant la coberta vegetal perquè el reg per inundació en cítrics és cada 21 dies i per tant cada 21 dies té un desenvolupament molt gran. I això és la principal tasca. I altres que també estem fent molt importants a l'estiu és el control de plagues.
7: Pues mira, jo soc Víctor Arazo, de Cal Sileta, de Vallbona de les Monges, de la comarca de l'Urgell, a la província de Lleida. Cal Sileta és un petit projecte familiar que ens dediquem a l'agricultura, a la ramaderia ecològica, que tenim un ramat d'ovelles, tenim camps de cereal i farratges. L'estiu per nosaltres, doncs bé, amb les ovelles pugem a la transhumància a la muntanya i és bastant enfeinat, perquè també hem de cosechar i embalar la palla dels camps de cereal, i quan acabem la campanya de la palla comencem just a la collita de l'ametlla, que és ara just el que estem fent. Estem aquí al mig del camp collint ametlles.

0: L'estiu s'acaba i els vespres s'avancen. Acabem aquesta època de l'any i com ja vam fer la primavera, ho fem amb una persona que ens pot donar una perspectiva diferent de la feina i de la vida a pagès. Avui ho fem amb un recol·lector i divulgador de tradicions, versos i al final coneixement ancestral. Pep Jimeno Botifarra, conegut i estimat cantautor valencià. Pep, benvingut a Camí de Cabres.
1: Moltes gràcies.
0: Portes una vida cantant al camp. Cants de batre, jotes, fandangos, que es connecten directament amb la feina. Escoltant-te és fàcil transportar-nos a una jornada sota el sol collint, sembrant o fent alguna altra tasca manual, que ara segurament seria mecanitzada. Aquest repertori és una aposta personal conscient o és herència d'una vida lligada també a la terra i al país?
1: És una herència lligada a la terra i al país, perquè jo parlo de la meva comarca, jo soc de la comarca de la Costera, la capital és Xàtiva, i bueno, ha sigut un poble llaurador tota la vida. Entonces, cal dir que totes les cançons que s'han cantat sempre lligades al camp, al ramat, al que fora, era lo que n'hi havia. Avui cal dir que això ja s'ha perdut, no? Perquè avui ja, per desgràcia, s'ha perdut. Però jo, la gent que he entrevistat sobre els anys 80, que la gent encara cantava, més les dones que els homes, barbaritats, les dones molt, doncs estava lligat tot a la terra, a les collites, a l'oratge, a tot. És el dia a dia del menjar, del que havien de menjar.
2: Ara que parlaves que la gent abans cantava, en la música popular es va trencar una mica la cadena de transmissió del saber, de les cançons. És una cosa que també ha passat amb la vida pagès. La gent ja no sap entendre el bestiar, ja no sap quan s'ha de plantar, quan s'ha de collir. Ens hem desconnectat de la vida pagès, del camp?
1: Sí. En dol dir-ho, sí. Jo vos heu dit adès que sóc un pastor o un llaurador frustrat, perquè m'havia agradat ser, però a ma casa no volien. A ma casa han sigut llauradors. El meu tatarabuelo ja eren llauradors i no, la mare de mon pare li dia a ma mare, a sogra, li dia a ma mare, encara que tingués que anar a llevar escales, els xiquets que no vagin al camp. Encara que tingués que... I després ma abuela, la mare de ma mare, me dia, tu saps lo bonico que és treballar en un taller i que plogo i que neve i tens la paqueta segura? Perquè si estàs a l'aire sempre estàs mirant al cel. I tenen raó, la veritat és que tenen raó, però és trist. I jo penso una cosa, l'Horta de Xàtiva, jo veig l'Horta de Xàtiva i cada vegada en 20 anys ha pegat un retrocés les terres d'Hermes. Desastre, això sembla la merda.
0: Per quedar-nos en un pla esperançador, cada vegada es poden sentir més bandes de música, especialment del País Valencià, que recuperen alguns versos o algunes parts de cançons que tu has anat cantant tots aquests anys. És evident que ho fan amb les seves sonoritats, amb les seves maneres, però que estan reivindicant un altre cop aquests cants i aquests versos. Creus que la feina pagès també pot tornar a recuperar aquest orgull?
1: Ojalà fora així, no. Per mi, ojalà. Jo donaria un dia de la mama per a que fos així, no? Però em sap greu dir-ho, però la veritat és que ho mire mal. I a veure si mos espavilem, perquè jo dic que des de temps de Roma estem menjant en les hortes. I què passa? Què passa? Este desastre. Això que diuen, mengem el menjar de proximitat. Hòstia, pues fem-ho, no? Entenem-nos d'on són, on dones eixe formatge, o dones eixos alls, o d'on són eixes taronges, o eixe oli, o eixes olives, el que fora. I jo crec que ens havien de conscienciar. Crec que ens havien de conscienciar per a fer tot això.
0: Pep, moltíssimes gràcies per compartir el teu temps amb nosaltres, amb Camí de Cabres.
2: Sí, gràcies també per la teva feina incansable en reivindicar aquest món rural, la vida pagès a través de les cançons i una mica també tota aquesta tradició que a vegades s'hauria anat perdent si no fos per gent que fa la feina que fas tu. I ens agradaria que tanquessis tu aquest programa.
1: I què vols que diga?
2: I aquesta estació, de fet, si volguessis, cantant-nos algun cant de batre, alguna cançó que sigui de l'estiu, per acomiadar...
1: Ara són els cants de batre. Pues mira, vaig a cantar-vos en un que el faig en el disco nou de Llave l'Aire, que el vaig recollir en el Marquesat, que són tres pobles. És la Ribera Alta, però és una subcomarca, que diu que és Llombai, Catadau i Alfarb. Tres pobles amb molt de remor, que mengen sopes en tenedor. I això m'ho comentava un home que li diuen el tio Salvador. I cantava... Me cague l'astral d'un xurro, me cague l'astral d'un xurro. Ui, ens hi ha reant. Riaca, me cague en la figuereta, bueno va. I en el bonet d'un retorn. Opala! I en la vara de l'alcalde, ai, en la vara de l'alcalde. Michibora, Michibora, i en el regidor major, en el regidor major. I ara un en castellà. En el pueblo de la torre, en el pueblo de la torre.
3: Camí de Cabres és un podcast de Marc August Muntanya i en Martí Alvesa, amb les veus de la Neus Assín i l'assessorament lingüístic de la Carme Kellner. Donem les gràcies a tothom que hi ha participat, persones, centres de recerca i entitats. Camí de Cabres és una realitat gràcies a la pagesia del nostre país que ens obre les portes de casa seva i a vosaltres, que ens escolteu. Fins la propera.
4: Y vive el sol y la luna y el lucero cuando sale.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell, telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.
4: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
5: Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
4: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
5: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
4: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
5: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
4: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

pensar, tu em segueixes fent mal, em segueixes afectant.

0: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
3: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
2: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
3: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Ei!
1: Ai, no t'havia vist.
0: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
0: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
0: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
0: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
5: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
6: Radio Seu.
7: Me han dado el sign of the hammer.
8: Está firmado por GECA.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973-36-0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-23-18.
3: Activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
4: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
3: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
4: A Festa 10 Andorra, estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
3: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
4: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
3: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
2: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
3: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
5: Aquest agost, la poesia torna a omplir la Seu d'Urgell. Arriba el 5è Pirineu Terra de Versos. 3 dies per celebrar la paraula, la música i la tradició oral. Dijous 27 d'agost, al refugi, So de Cop, amb el músic Arnau Obiols i el poeta i naturalista Martí Boada. 2 sessions, a les 7 i a 8:15 del vespre. Divendres 28, tarda de poesia per als més petits, amb un laboratori de poemes al Refugi Canalla. I a 8:15, al Refugi, una mostra de cant valencià d'estil amb Josemi Sánchez, Trini Carballo, Guillem Bell i Marc Xarau. I dissabte 29 d'agost, a les 6 de la tarda, la gran trobada poètica a la Sala Immaculada amb Cesc Freixas, Roser Maura, Anna Pantinat, Ria Dueñas i Blanca Llum Vidal. I l'actuació final de Glosa Càustica. Entrades a www.elrefugi.cat o a la llibreria físicament. Pirineu, Terra de Versos, 3 dies, una ciutat, moltes veus. La poesia també fa camí. Vine a trobar-la a la Seu d'Urgell.

0: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 11:45 a la 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.
3: Que podré sortir si ara deixaré de fingir. Digue'm a mi, quin és el secret per poder dormir a la nit, a la nit.
4: M'aixeco, miro la finestra i fa mal temps.

0: Catalunya Ràdio i 3CAT Info en emissió conjunta.
1: Bona tarda, són les 8. Protecció Civil demana precaució, sobretot en les activitats a l'exterior, en les zones on hi ha tempestes que poden anar acompanyades de vent fort i de pedra. Les

0: Les principals afectacions són el Ripollès, Osona, l'Anoia i el Bages. El Marroc xifra en 300 els migrants interceptats quan intentaven entrar a Ceuta. També hi ha 61 persones detingudes per incitar a la migració il·legal. Les autoritats marroquines admeten que han fet càrregues policials i han utilitzat gasos lacrimògens per frenar aquest nou intent d'entrada massiva de migrants. La cúpula dels talibans demana a Occident que cooperi amb el règim 5 anys després de recuperar el poder a l'Afganistan. Tal dia com avui del 2021, el president pro-occidental del país va fugir i els talibans van ocupar Kabul. Els talibans busquen inversions i modernitzar l'economia, però els drets humans, especialment els de les dones, han retrocedit completament. El terratrèmol que hi ha hagut a Indonèsia ha causat una cinquantena de morts i hi ha 2.000 persones evacuades. A Granada, els municipis afectats pel terratrèmol de la matinada passada descarten danys estructurals als edificis. En marxa la Diada Castellera de la Festa Major de la Bisbal del Penedès i participen la colla local i de convidades els castellers de Vilafranca i les dues colles dels Xiquets de Valls. I la Universitat de Barcelona es torna a situar en solitari entre les 200 millors del món segons el rànquing de Shanghai, un dels més prestigiosos del món. En la llista de les 500 millors universitats mundials també hi trobem la Universitat Autònoma de Barcelona i la Pompeu Fabra, mentre que la Universitat de Lleida cau d'aquest rànquing. Esports.
1: El Barça viatja cap a Suïssa per jugar demà un amistós al camp del Basilea. Ho fa amb les novetats mundialistes com Lamine Koundé i Gordon. En canvi, no hi van Gavi ni tampoc Pedri. D'altra banda, tenim en joc el primer partit de la temporada de la Lliga de Primera Divisió, Alavés-Getafe. Al minut 30 de la primera meitat, Alavés 0, Getafe 0. I també en futbol, també en directe, el descans espanyol femení 1, Badrona Women 0. Abans, el Barça empatat a 2 a la ciutat esportiva del Manchester City.
0: I pel que fa al temps, les tempestes es desfan a la meitat nord del país. En sorgeixen, però, algunes a la meitat sud, que poden ser localment fortes, però força menys extenses. A la nit, però, ja s'hauran desfet. Demà esperem un dia amb temperatura semblant, cel variable i tempestes de tarda al Pirineu i al Prepirineu.
2: Trescat Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 8 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
2: Trescat Info.
0: I com diem, durant la tarda hi ha hagut pluges intenses acompanyades de calamarsada, pedra i vent fort en diversos punts del país que han causat alguns desperfectes en habitatges i en cotxes. El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís per intensitat de pluja ara cap a les comarques del sud, on poden caure xàfecs de 20 litres per metre quadrat en mitja hora fins aquesta mitjanit. Fins a les 6 d'aquesta tarda, el telèfon d'emergències ha gestionat 138 trucades relacionades amb incidències causades per la pluja, la majoria des de les comarques del Segrià, el Baix Llobregat i també el Ripollès. Per això ens aturem un moment i saludem a aquesta hora el Francesc Mauri. Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: On hi ha hagut les tempestes i les pedregades més intenses aquesta tarda?
3: Bé, sens dubte, la pedregada més intensa, com a mínim pel que fa a mida de les pedres, les tenim enregistrades en dues ubicacions. Una a la zona del Bruc, pedres de fins a 5 centímetres de grandària, o als Prats de Rei, a l'Anoia, amb pedres de 4 centímetres. A diversos indrets hi ha constància de calamarsa o granís, que en definitiva seria, doncs, com boletes de nis, per entendre'ns, de menys d'un centímetre de grandària. I pel que fa a registres de precipitació, quantiosos en alguns casos. A Súria s'han fregat els 59 litres per metre quadrat i més de 50, per exemple, a Santa Eulàlia de Riuprimer, a Osona, o també més de 50 en el cas de Camprodon, a la zona del Riuprimer. Ripollès. Artés, el Bages, ha fregat els 50 litres per metre quadrat i els vents, en alguns casos, han superat els 70 km per hora. Destaquen a Caldes de Montbui un cop de 80 km per hora i a Berga un de 98 km per hora. Són aiguats o tempestes típics d'aquesta època, però, evidentment, el que no és habitual, perquè ja ho estem arrossegant des de la primavera, són la mida de les pedres, que ens estan indicant una reserva d'energia notable que, de moment, són aquestes tempestes relativament focalitzades, però que les properes setmanes, en alguns casos, es podrien incrementar pel que fa extensió, freqüència i, sobretot, virulència. De moment, aquesta nit desapareixen del tot. Demà, temperatura semblant a la d'avui, ha baixat a tot el país i, clarament, el que passa és que l'ambient ha estat xafogós i, en alguns casos, la baixada de 2 a 8 graus ha estat una mica amagada per aquesta xafogó. Demà valors semblants, matí de sol i núvols i tarda amb algunes tempestes més focalitzades al Pirineu i Prepirineu. I tot això a l'espera de l'esperança d'un descens de temperatura nou que arribaria dijous i que podria ser notable a partir de divendres que ve.
0: Perfecte, gràcies, Francesc. Bona tarda.
3: Bona tarda.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Les autoritats marroquines xifren en 300 els migrants interceptats que volien creuar la frontera amb Ceuta i detenen 61 persones acusades d'incitar a la migració il·legal. La majoria dels migrants detinguts, 248, són subsaharians i una cinquantena són marroquins. El Marroc assegura que ha frustrat un intent de creuar la frontera cap a Ceuta de centenars de persones i admet que ha efectuat càrregues policials i que ha utilitzat gasos lacrimògens per frenar una nova entrada massiva de migrants. La frontera es manté blindada a banda i banda per policies i militars, mentre que al costat espanyol la situació es manté de moment força tranquil·la. Anem en directe cap a Ceuta, allà hi tenim un enviat especial, és l'Àlex Giral. Robert, bona tarda.
4: Bona tarda, Laia. Sí, Espanya encara no vol donar l'episodi per tancat, però ja assumeixen que el dispositiu a una banda i l'altra de la frontera aquest cop ha funcionat. El desplegament militar i policial sense precedents a Ceuta ha servit per reforçar la imatge de seguretat després de la crisi de finals de juliol, ho recordem, amb més d'un centenar de morts i l'arribada de més de 70.000 migrants. Això sí, avui en cap moment han hagut d'entrar en acció a la frontera perquè el Marroc, amb la força, ha barrat el pocs centenars de persones que han intentat arribar a l'estat espanyol per la muntanya. Els avisos constants aquesta setmana dels dos països han acabat de fabricar un han acabat d'afablir una convocatòria que ja havia perdut força a les xarxes. Amb tot sobre el terreny, el panorama continua sent de molta misèria entre uns immigrants que, com l'Ujavi, prioritzen refugiar-se de la colo durant el dia.
5: Jo opto per baixar la carretera durant la nit i durant el dia m'endinso al bosc i m'espero fins que el sol es pon.
4: Es calcula que pels carrers, platges i boscos de Ceuta encara hi deambulen cap a 10.000 immigrants. En Marwan ens ha explicat com i per què va decidir marxar del Marroc amb tan sols 19 anys.
6: I vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés en compte, vam posar junts, em va donar diners i em va dir, bona sort, Marwan.
4: I no ha pogut reprendre el contacte amb el seu pare perquè se li va mullar el mòbil en creuar la frontera.
0: Àlex Giral, Robert, en directe des de Ceuta. Gràcies, bona tarda.
4: Gràcies, bona tarda.
0: I del món avui també és notícia a l'Afganistan. El règim talibà ha demanat més cooperació de la comunitat internacional coincidint amb el 5è aniversari del seu retorn al poder. La cúpula ha commemorat l'efemèride amb un acte multitudinari a Kabul i el seu ministre d'Exteriors ha demanat en una entrevista al The New York Times que els Estats Units reprenguin les relacions diplomàtiques i inverteixin al país. Avui fa 5 anys que Kabul va caure a mans mans dels talibans, coincidint amb la retirada de les tropes dels Estats Units i de l'OTAN. El règim actual s'ha enfortit durant aquest temps, està fortament armat i no té contestació interna. Els intents de modernitzar-se estan afectant l'economia, però en drets humans, sobretot els de les dones, hi ha hagut un retrocés molt important. És un reportatge del Nando Genoguera amb el muntatge de Marçal Toro.
7: El 15 d'agost del 2021, el president de l'Afganistan, Ashraf Ghani, va fugir de Kabul. L'anunci de retirada de tropes del president dels Estats Units, Joe Biden, i del secretari general de l'OTAN, mesos enrere, combinat amb un avanç dels talibans a diferents ciutats del país, van provocar la caiguda del govern, sostingut per Occident. Algunes imatges icòniques d'aquells dies van fer la volta al món. Com la dels afganesos perseguint i enfilant-se els avions militars nord-americans que ja corrien per la pista en un intent desesperat de fugir del país. Biden va defensar fins al final la decisió de marxar amb l'argument que no podien allargar la seva presència indefinidament, però també va admetre la seva sorpresa per com van anar els esdeveniments.
8: Mantinc plenament la meva decisió. Després de 20 anys he après de la manera més dura que mai no va ser un bon moment per retirar les forces dels Estats Units. La veritat és que tot això es va desenvolupar més ràpidament del que havíem previst. Així doncs, què va passar? Els líders polítics afganesos van renunciar al govern i van fugir del país.
7: Què va fallar? Per què els 20 anys d'ocupació no van servir per consolidar un govern democràtic amb el suport d'Occident?
9: Van posar en el poder a tota una sèrie de senyors de la guerra que havien contribuït a arrasar el país.
10: Mònica Bernabé, periodista del diari Ara, corresponsal a l'Afganistan durant 8 anys.
9: Això va fer que les institucions afganeses en cap moment tinguessin la legitimitat davant de la població ni que la població es cregués a les institucions afganeses. Era impossible que un estat es pogués mantenir amb aquesta gent al poder.
7: 5 anys és el mateix que va durar el primer govern talibà, del 1996 al 2001. Però què té el règim actual que no tenia l'anterior?
9: Els talibans actuals són molt més poderosos i no sembla que hi hagi res que pugui trontollar el seu règim, no? Actualment han demostrat que tenen capacitat financera i tenen capacitat de gestió. Per exemple, estan transformant Kabul, s'estan construint edificis per totes bandes, s'estan obrint noves avingudes, s'estan arreglant els carrers.
7: Però la repressió va tornar, sobretot per les dones. A partir dels 12 anys, les nenes ja no tenen accés a l'educació. La UNESCO calcula que gairebé 2,5 milions de nenes han estat excloses de la secundària durant aquests 5 anys.
11: L'accés és només una part de la crisi.
10: Hoda Javerian, responsable de programes d'educació d'emergència, UNESCO.
11: Quan analitzem amb més detall la situació de l'educació a l'Afganistan, també veiem que més del 90% dels infants afganesos de 10 anys no són capaços de llegir i comprendre un paràgraf senzill.
7: Cap país d'Occident té ambaixada a l'Afganistan, però els talibans tenen dos socis molt influents, la Xina i Qatar. El poder que té el règim és més gran que mai i no hi ha contestació interna. Així les coses, la perspectiva dels afganesos a llarg termini és adaptar-se a la situació.
9: Estem parlant d'un règim que es va quedar amb totes les armes que pertanyien a les antigues forces de seguretat afganeses. És a dir, tot l'armament nord-americà que es va facilitar a l'exèrcit i a la policia afganesa se l'han quedat als talibans, per tant tenen més armes que mai i armes modernes, que és el que està intentant la població afganesa. S'ha hagut d'adaptar, tant si l'agrada com si no, al règim dels talibans per pura supervivència.
0: I del món també tenim un ull posat a Indonèsia. L'últim balanç del terratrèmol és d'una 50ena de morts, nombrosos ferits i 2.000 persones evacuades. El sisme ha tingut una magnitud de 7,7 i ha afectat sobretot l'illa de Flores. En Santi, ciutadà espanyol que viu allà, explica com ha estat el moment en què s'ha produït el sisme.
12: Mi casa tembló muchísimo, muchísimo. Tuvimos que salir corriendo y el edificio ha quedado muy, muy, muy comprometido. De hecho, no podemos dormir ahí esta noche. Muy agrietado, se nos cayó el techo conforme íbamos corriendo por la escalera y la verdad es que vivimos momentos de mucho, mucho miedo.
0: També hi ha hagut un segon sisme de magnitud 6,9 a Sumatra, això és a l'oest d'Indonèsia, però en aquest cas no ha provocat víctimes. I aquesta matinada passada també hi ha hagut un terratrèmol a Granada, no ha causat danys estructurals importants als edificis, segons les primeres avaluacions dels ajuntaments dels municipis afectats. La majoria d'incidències són per caigudes de cornises, despreniments de pedres de les teulades i també algunes esquerdes. El sisme de magnitud 5 i amb epicentre a Leddin ha passat quan passaven 4 minuts de la 1 de la matinada i ha durat uns 8 segons. Alguns veïns de les zones afectades expliquen com han viscut el moment.
13: Está todo por los suelos, todo. Y un pilar que había ahí al lado, encima de la moto y lo ha hecho pedazos.
14: A la 1 de la mañana se movió las camas y nos despertamos. Y ya bajamos aquí abajo y ya estaba aquí, estaba toda la calle llena y ya miramos y era porque se había derrumbado el edificio de enfrente.
15: Y estábamos haciendo turismo cerca del Albaicín y pues a la 1 de la mañana notamos una vibración así fuerte, nos pegamos un sustillo y bueno, ya está.
0: Després també hi ha hagut diverses rèpliques que no han causat ferits. I pel que fa als incendis, el que crema a les penyes de Riglos a Osca ja ha cremat més de 15.000 hectàrees i ha obligat a evacuar un miler de veïns de la zona. Aquest dissabte el govern de l'Aragó ha anunciat la posada en marxa del Mecanisme Nacional d'Incendis Forestals i l'Acord de Màlaga, que permet sol·licitar bombers francesos per donar relleu als aragonesos. A hores d'ara, les condicions meteorològiques estan dificultant les tasques d'extinció i aquest dissabte a la tarda s'ha hagut de desallotjar el municipi de Bernués, cosa que eleva a 19 els municipis evacuats. L'executiu autonòmic ha demanat a través d'un missatge és alert que les persones que estiguin fent excursions o altres activitats en zones forestals no es moguin dels entorns urbans.
2: El temps.
0: Ara és un quart de nou, actualitzem la previsió meteorològica amb el Francesc Mauri.
3: Aquest dissabte ens ha portat un descens general de les temperatures de 2, 4, 5 graus, però en alguns observatoris ha arribat als 8 o 9 graus. Veníem, però, de tan amunt, amb temperatures extremes ahir divendres, que en alguns casos només ho han notat els termòmetres. Si ahir alguns registres arribaven als 41, 42 graus, avui la màxima a Catalunya s'han registrat a Girona Ciutat, 37. I atenció, les tempestes molt notables, però no especialment extenses. 59 litres per metre quadrat, per exemple, a Súria, i destaquen registres superiors als 50 litres a la zona, per exemple, de Santa Eulàlia de Riuprimer, o també a l'àrea d'Artés, el Bages i Camprodon, i d'altres de 20 a 50 a nombrosos observatoris al voltant del Berguedà, Osona, Cerdanya, Ripollès i Bages. També algun racó de l'Anoia. Algunes ratxes de vent han fregat els 100 km per hora acompanyant aquestes tempestes. A hores d'ara, la majoria s'han desfet o s'han desactivat i molt, tot i que s'han activat alguna al sud de Catalunya, sobretot al voltant de la Conca de Barberà, però molt més localitzades. Acabaran per desaparèixer aquesta nit. Demà temperatura estable, sol i núvols al matí, i a la tarda algunes tempestes al Pirineu i Prepirineu.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts d'un quart de 9 i hem d'anar en directe cap a la Bisbal del Penedès perquè aquesta tarda hi ha en marxa la Diada Castellera de Festa Major. Última hora, doncs, des de la Bisbal. David Prats, bona tarda.
16: Bona tarda. Des del carrer Doctor Robert de la Bisbal del Penedès som a la meitat de la tercera ronda d'una diada que de moment porta un total de 4 castells de gamma extra. El moment màgic ha estat a la segona ronda a càrrec de la colla jove Xiquets de Valls, que ha descarregat el 4 de 9 net, un castell que enguany ja havien fet però que aquí a la Bisbal només l'havien carregat l'any 2000 i que s'ha aconseguit descarregar per primer cop a la història en aquest municipi del Baix Penedès. La Joves també ha descarregat el 3 de 9. Els Castellers de Vilafranca, que ara estan ja pujant el 4-9, que serà el seu castell de comiat. A falta de la ronda de pilars, han completat dos castells de gamma extra, el 4-9 amb l'agulla i el 5-9. La Colla Vella dels Xiquets de Valls no ha tingut sort de sortida, han sopegat amb el 5-9 que ha deixat a mitges, i a la segona ronda ha descarregat el 4-9. Caldrà veure quin serà el seu tercer castell. Els bous de la Bisbal ja han completat les tres rondes, s'han anotat la clàssica de castells de 7 amb el 4-7, el 3-7 i la torre de 6. Ara els castellers de Vilafranca, amb els dos col·locats al 4-9, acomiadaran les tres rondes de castells. Es preveu que aquest castell el puguin aconseguir també descarregar. De moment, això és tot.
0: Gràcies, David. Us deixem pendents de la diada i actualitzem d'aquí a mitja hora. Fins ara.
16: Fins ara.
2: 3CAT Info.
0: Ho hem destacat també en titulars. La Universitat de Barcelona es torna a situar entre les 200 millors del món, segons el rànquing de Shanghai, que és el més important del món. És l'única universitat de l'Estat que està entre les 200 primeres posicions. En la llista de les 500 millors universitats del món, l'Estat espanyol hi té 12 centres, entre els quals la Universitat Autònoma de Barcelona i la Pompeu Fabra. La Universitat de Lleida, en canvi, és una de les 8 universitats de l'Estat que ha caigut d'aquest rànquing. Joan Guàrdia, rector de la UB, destaca el bon resultat obtingut pel personal investigador.
17: Cal destacar la nostra millora enorme en impacte en publicacions científiques, en què mantenim un paper molt destacat en l'ordre mundial, també un augment espectacular en el que fa referència al que es coneix com l'indicador de rendiment per càpita. Això vol dir que estem, diguéssim, obtenint un esforç dels nostres investigadors i investigadores d'un nivell d'excel·lència tal que ens col·loquen dintre de les 110 millors universitats del món.
0: El rànquing de Shanghai valora indicadors com el nombre de premis rellevants obtinguts per l'alumnat i el professorat, els investigadors més citats i també els articles en publicacions de referència. Estudia 2.500 universitats de tot el món i classifica les 1.000 millors. Un cop més, el rànquing mundial el lideren les universitats americanes. Les primeres posicions són per Harvard, Stanford i també per l'Institut de Tecnologia de Massachusetts. I encara relacionat amb el sector educatiu, les escoles concertades catalanes incorporaran 3.300 mestres i professors en els propers 4 cursos. Aquest augment de la plantilla és fruit de l'acord de 390 milions d'euros a què van arribar aquest curs el govern i les patronals del sector i que incluïa la revisió de les plantilles després de 30 anys. Els nous efectius s'aniran incorporant progressivament els pròxims anys, començant al setembre amb 900 mestres més de primària. Meritxell Ruiz és la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
18: Això es concretarà al primer curs en un docent més per cada grup, és a dir, uns 900 docents en primària en aquest primer any, i després segueix la infantil, la secundària, i per últim, i també important, és aquells centres d'alta complexitat que també tinguin més recursos, perquè també necessiten, doncs, per la tipologia d'alumnat que tenen, doncs, més atenció docent.
0: A banda d'ampliar la plantilla, l'acord també comporta un augment de la subvenció per pagar les despeses de funcionament dels centres i els recursos que reben per escolaritzar alumnat vulnerable. Aquest acord se suma al signat aquest estiu, dotat amb 118 milions d'euros per anar equiparant les condicions laborals dels docents dels centres concertats amb els dels centres públics. Les queixes veïnals per sorolls i per incivisme a les nits a Platja d'Aro han caigut un 37% en els últims 10 anys. L'Ajuntament ho atribueix a la mediació que manté amb els responsables dels locals d'oci nocturn i amb l'obertura d'una nova unitat a la policia. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
19: Aquesta coordinació público-privada permet, segons el consistori, actuar de manera preventiva i evitar que els conflictes arribin a produir-se. De fet, abans de cada temporada d'estiu, l'Ajuntament es reuneix amb la policia local, els Mossos d'Esquadra i els responsables d'oci nocturn per analitzar els problemes de l'estiu anterior i acordar mesures. Ho explica Maurici Jiménez, l'alcalde.
20: És a dir, treballem amb l'oci nocturn per treballar millor de cares a la temporada d'estiu, i això ens ajuda molt. Hi ha hagut una reducció reducció amb les trucades des d'un punt de vista de convivència amb l'oci nocturn, i això és bo.
19: Tot i la davallada de queixes, que han passat d'una setantena a 28 en 10 anys, el consistori reconeix que el problema del soroll i l'incivisme no ha desaparegut.
20: Ens han aparegut queixes perquè doncs, encara hi ha gent que fa botellón, o encara hi ha gent que te pot sortir del local d'oci nocturn. No es queden l'entorn, es mouen, i una vegada es mouen, doncs resulta que se'n van a una plaça, se queden sentats, fan sorolls i els veïns truquen perquè s'han quedat sentats.
19: Per això la policia local ha incorporat aquest any una nova unitat de convivència que recorre aquests locals un cop han tancat per comprovar que la sortida dels clients es faci sense incidències.
0: 5 minuts i seran 2:15.
2: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui comença la primera divisió al futbol espanyol. Tenim en joc el primer partit de la temporada des de 8:15 del vespre, l'Alavés Getafe. Ara mateix, al descans, Alavés 0, Getafe 0, un Getafe que juga amb 10 des del minut 43 per l'expulsió de Kiko Femenia. També avui es disputarà el Sevilla-Rayo Vallecano a 9:15 del vespre. Demà debutarà l'Espanyol a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda, i avui ja n'hem pogut sentir el tècnic Manolo González.
21: Però tot i així el que busques és que els jugadors agafin minuts i carreguin minuts. A partir d'aquí la realitat la marca la Lliga, la marca la competició, no la marca una pretemporada a nivell de resultats. Llavors amb aquest aspecte crec que arribem bé, que els jugadors han pogut sumar minuts, arribem doncs, a un moment que crec que tots poden ser útils, i molt content amb l'actitud de la plantilla fins al moment, la veritat.
1: D'altra banda, ara a les 7 ha començat un derbi català de pretemporada entre l'Espanyol i el Badalona Women. A la Ciutat Esportiva d'Any Harkey tenim el Roger Serrat. Hola, Roger, bona tarda.
22: Bona tarda. Minut 66 a la Ciutat Esportiva Dani Harke entre l'Espanyol i el Badalona Women, amb victòria per la mínima del conjunt perico amb un gol de Bicho al minut 38 a la sortida d'un córner. Tot i que el partit ha començat molt igualat, a partir del minut 20 s'ha començat a decantar el camp a favor de l'Espanyol. Tot i això, l'Espanyol continua apretant en busca del segon gol que pràcticament confirmi la victòria del club perico en aquesta segona part. A hores d'ara, el partit controlat, com he dit, per l'Espanyol, amb resultat de 1-0 favorable per l'equip perico contra el Badalona Women a la Ciutat Esportiva Dani Harke en l'últim partit de pretemporada pels dos conjunts abans de l'inici de Lliga.
1: Moltes gràcies, Roger. I fa una estona s'ha acabat l'amistós del Barça femení a la Ciutat Esportiva del Manchester City. Un partit que ha acabat amb empat a 2. Els gols del Barça els han fet Graham i Vicky López, els dos a la primera meitat. L'entrenador Pere Romeu diu que està content amb el rendiment de l'equip.
23: La valoració és molt positiva, hem tingut una primera part molt bona, on ens hem posat 0-2 en el marcador, on hem tingut diverses ocasions per inclús materialitzar el partit. Molt bé, les coses que hem preparat, que hem entrenat, han sortit força, força bé davant d'un rival molt i molt exigent, així que content.
1: Mentrestant, el Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter valencià, que signa fins al 2031. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique i ha elogiat el tècnic asturià en declaracions als mitjans del Paris Saint-Germain.
24: Siempre lo he dicho que para mí Luis Enrique ha sido como un padre futbolístico. Cuando tuve la oportunidad de entrenar con él en la selección, siempre depositó mucha confianza en mí, y para mí pues tener la oportunidad de hoy volver a entrenar bajo sus órdenes pues es algo que me llena de ilusión y de muchísimas ganas de afrontar este proyecto.
1: El Barça s'ha entrenat aquest matí a la Ciutat Esportiva Joan Gamper i ara, des de les 6, viatja cap a Suïssa per jugar demà al camp del Basilea. Ho fa amb Lamine Yamal, Olmo, Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i Gordon. En canvi, no hi van Gavi ni tampoc Pedri. Tampoc han viatjat els futbolistes pendents de resoldre el seu futur, com per exemple Marc Casado o Héctor Fort. El partit contra el Basilea es disputarà a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. D'altra banda, també està en marxa la jornada de tarda a l'Europeu de Natació de París. El català Nil Cadavall ha quedat eliminat a les semifinals dels 200 metres estil. S'ha fet el 14è millor temps. El nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha fet el millor temps i ha batut el rècord del Campionat d'Europa en la prova dels 200 metres estils. A partir de 8:45 del vespre, la sabadellenca Ainhoa Campabadal nedarà la final del 4x200 lliure mixt. Campabadal compartirà relleu amb els nedadors del Club Natació Terrassa, Miguel Pérez Godoy i César Castro. Aquesta tarda, més coses. El nedador del Club Natació Barcelona, Arvidel González, ha acabat 7è a la final dels 200 metres papallona. Més tard, un minut abans d'un 8:45 del vespre, la nedadora del Club Natació Sant Andreu, Irene Cércoles, participarà a la final dels 100 metres esquena, i a la prova següent nedarà els 100 metres esquena masculins Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, a 8:45, la catalana Maria Vicente tancarà la seva participació a l'heptatló femení amb la prova dels 800 metres. De moment, l'atleta de l'Hospitalet del Llobregat és 8ª a la general. Just després es farà la prova dels 10.000 metres masculins amb el reusenc Abdesamat Ohelfen. Tot plegat en un dia amb doble medalla catalana als europeus d'atletisme, totes dues en la disciplina de marxa. La primera d'or l'ha aconseguit Paul McGrath a la mitja marató. El marxador de Gavà ha fet un temps d'una hora, 23 minuts i 23 segons. La segona medalla catalana se l'ha penjada Raquel González. Ha estat de bronze a la marató. La marxadora maresmenca ha completat la prova amb un temps de 3 hores, 20 minuts i 49 segons. La catalana Laura Monge ha acabat 11ª.
2: Catalunya Ràdio i 3CAT Info en emissió conjunta.

0: Ara són 8:45 i aquests són els principals titulars que estem destacant a aquesta hora. Tarda de tempestes importants en alguns punts del país. Protecció Civil demana precaució, sobretot en les activitats a l'exterior, en les zones on hi ha tempestes que poden anar acompanyades de vent fort i de pedra. Les principals afectacions són el Ripollès, Osona, l'Anoia i el Bages. El Marroc assegura que ha interceptat 300 migrants quan intentaven entrar a Ceuta. També hi ha 61 persones detingudes per incitar a la migració il·legal. Les autoritats marroquines admeten que han fet càrregues policials i han utilitzat gasos lacrimògens per frenar aquesta possible nova entrada massiva de migrants. I la cúpula dels talibans demana a Occident que cooperi amb el règim 5 anys després de recuperar el poder a l'Afganistan. L'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam denuncia a 3cat.info que les xarxes socials han contribuït a empitjorar la situació de la dona al seu país. A més, des d'ara i fins a les 9 de la nit també destacarem que avui també fa just un any que Donald Trump i Vladimir Putin es van reunir a una base militar d'Alaska, una trobada històrica que havia de ser el primer pas per posar fi a la guerra d'Ucraïna, però que no ha tingut continuïtat. A més, explicarem que les entitats que treballen amb persones sense sostre reclamen que es creïn refugis climàtics destinats a aquest col·lectiu i, abans d'arribar a les 9, tornarem a treure el cap a la Bisbal del Penedès, on hi ha en marxa la Diada Castellera de la seva festa major. De seguida hi anem en directe. I pel que fa als esports, què destacarem, Oriol?
1: Que el Barça viatja cap a Suïssa per jugar demà un amistós al camp del Basilea. Ho fa ja amb els mundialistes, com Lamin Koundé i Anthony Gordon. En canvi, no hi van Gavi ni tampoc Pedri. Tenim en joc el primer partit de la temporada de la Lliga de Primera Divisió. El descans, a la vez, 0, Getafe 0.
0: I pel que fa al temps, les tempestes es desfan a la meitat nord del país, però n'estan sorgint algunes a la meitat sud que poden ser localment fortes, tot i que força menys extenses. A la nit s'hauran desfet. Demà esperem un dia amb temperatura semblant, cel variable i tempestes de tarda al Pirineu i al Prepirineu. Ara passen 8:45.
2: 3cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I com diem, les tempestes es desplacen a aquesta hora cap a les comarques del sud i el Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís per intensitat de pluja en aquestes zones on poden caure xàfecs de 20 litres per metre quadrat en mitja hora fins aquesta mitjanit. Durant la tarda hi ha hagut pluges intenses acompanyades de calamarsada, pedra i vent fort en diversos punts del país que han causat alguns desperfectes en habitatges i també en alguns cotxes. Les pedregades més destacades han estat a l'àrea del Bruc, amb pedres de 5 centímetres de diàmetre i també als Prats de Rei i a l'Anoia. Fins a les 6 d'aquesta tarda, el telèfon d'emergències 112 ha gestionat 138 trucades relacionades amb incidències causades per la pluja, la majoria des del Segrià, el Baix Llobregat i el Ripollès. Mentrestant, al País Valencià hi ha alerta taronja per pluges intenses i vent molt fort a la província de Castelló. Al municipi de Begís, a l'Alt Palància, s'han acumulat més de 186 litres per metre quadrat i s'han desbordat els barrancs d'aquesta zona. Els bombers han hagut de rescatar 6 persones que anaven en una furgoneta i que han quedat aïllades en un camí a causa d'una esllavissada. Les tempestes també han causat retards en diversos vols a l'aeroport de Manises.
2: 3cat Info. 3cat Info.
0: Les autoritats marroquines xifren en 300 els migrants interceptats que volien creuar la frontera amb Ceuta i detenen 61 persones acusades d'incitar a la migració il·legal. La majoria dels migrants detinguts, 248, són subsaharians i una cinquantena són marroquins. El Marroc assegura que ha frustrat un intent de creuar la frontera cap a Ceuta de centenars de persones i admet que ha efectuat càrregues policials i que també ha utilitzat gasos lacrimògens per frenar una nova entrada massiva de migrants. La frontera doncs es manté blindada a banda i banda per policies i militars, mentre que al costat espanyol la situació de moment es manté força tranquil·la. Tenim un enviat especial a Ceuta, és l'Àlex Giral Robert.
3: Espanya encara no vol donar l'episodi per tancat, però ja assumeixen que el dispositiu a una banda i l'altra de la frontera aquest cop ha funcionat. El desplegament militar i policial sense precedents a Ceuta ha servit per reforçar la imatge de seguretat després de la crisi de finals de juliol. Això sí, avui en cap moment han hagut d'entrar en acció a la frontera perquè el Marroc, amb l'ús de la força s'ha barrat el pas als pocs centenars de persones que han intentat arribar a l'estat espanyol per la muntanya. Els avisos constants aquesta setmana dels dos països han acabat d'afeblir una convocatòria que ja havia perdut força a les xarxes. En tot sobre el terreny, el panorama continua sent de misèria entre uns immigrants que, com l'Ujavi, prioritzen refugiar-se de la calor durant el dia.
4: Jo opto per baixar la carretera durant la nit i durant el dia m'endinso al bosc i m'espero fins que el sol es pon.
3: Es calcula que pels carrers, platges i boscos de Ceuta encara hi deambulen cap a 10.000 immigrants. En Marwan ens ha explicat com i per què va decidir marxar del Marroc amb tan sols 19 anys.
5: I vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés amb compte, vam resar junts, em va donar diners i em va dir, bona sort, Marwan.
3: I no ha pogut reprendre el contacte amb el seu pare perquè se li va mullar el mòbil en creuar la frontera.
0: Tot això a Ceuta, mentrestant a les Balears, prop de 80 persones migrants han arribat aquest dissabte en tres pasteres a les costes de Mallorca, Cabrera i Formentera. Una quarta embarcació ja va ser localitzada ahir a la nit amb 9 migrants a Cala Marçal, al litoral mallorquí. Segons les dades oficials de les autoritats, durant aquest any ja han arribat a les Balears 242 pasteres amb més de 4.500 persones. Pel que fa a l'any 2025, la xifra total de pasteres va ser de 401 amb més de 7.000 persones a bord.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: I avui també és notícia a l'Afganistan. El règim talibà ha demanat més cooperació de la comunitat internacional coincidint amb el cinquè aniversari del seu retorn al poder. La cúpula ha commemorat l'efemèride amb un acte multitudinari a Kabul i el seu ministre d'Exteriors ha demanat en una entrevista al The New York Times que els Estats Units reprenguin les relacions diplomàtiques i inverteixin al seu país. Avui fa 5 anys que Kabul va caure a mans dels talibans coincidint amb la retirada de les tropes dels Estats Units i de l'OTAN. El règim actual aspira al reconeixement internacional i per ara ja té el suport de països influents com serien la Xina, Qatar o Rússia. Tot i així, la situació de les dones ha empitjorat fins i tot en comparació amb el primer règim talibà, el d'abans de l'11S. És la visió de l'activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam, que ha deixat les seves impressions en una entrevista a 3Cat Info. L'ha recollit el Nando Genoguera.
6: La repressió i el control sobre la dona han augmentat per culpa de les xarxes socials.
7: Els talibans, tot i seguint sent analfabets i ignorants, però tenen un smartphone a la mà. Això significa que poden fer fotos i poden enviar un a l'altre i ningú pot tenir un secret, sobretot la situació de dones.
6: Les dones han deixat de treballar al sector sanitari i això impedeix atendre les dones com a pacients.
7: No tenim una generació d'infermeres, metgesses, ginecòlogues, perquè puguin atendre les dones. Llavors, les dones sola no poden estar atesa per un home si no tingui una dona a l'hospital. Llavors, si no tenim metgesses i infermeres, com ho podem fer això?
6: Els talibans han posat fi a 20 anys de guerra i atemptats suïcides, però això també té un preu.
7: No n'hi ha un atemptat suïcidi, però els suïcidis han augmentat dins de les cases, perquè les dones, com que no poden fer res, i com us he mencionat abans, el seu estat de salut, llavors les dones se suïciden dins de la casa.
6: Les dones afganeses no poden comptar amb la comunitat internacional.
7: La Unió Europea o Estats Units estan mirant els seus interessos, no els interessos de dones afganeses, perquè ara mateix estaran disposats de donar més armes als talibans, més poders o més negociacions amb ells, segons el que els convingui, no perquè el convingui les dones afganeses.
0: I d'una efemèride passem a una altra, perquè avui fa just un any que Donald Trump i Vladimir Putin es van reunir a la base militar d'Anchorage, això és a Alaska, una trobada històrica que havia de ser el primer pas per acabar amb la guerra d'Ucraïna. Ara bé, a mesura que han passat els mesos, no s'ha avançat pràcticament gens i, de fet, ha crescut la desconfiança entre Rússia i els Estats Units. Ens ho explica des de Moscou, Cristina Solías.
8: La cimera d'Alaska va acabar sense acords, però Putin va marxar-ne amb la sensació que Trump podia ajudar-lo a aconseguir els seus objectius a Ucraïna. És a dir, com a mínim, obligar Zelensky a cedir-li tot el Donbass. I això la diplomàcia russa ho va batejar com l'esperit d'Anchorage. Ara bé, amb el pas dels mesos i amb la guerra contra l'Iran pel mig, els Estats Units han deixat clar que això no passaria. Fa unes setmanes, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio va menystenir els resultats d'aquella cimera i el ministre d'Exterior rus Sergei Lavrov va culpar-ne Washington.
9: Les propostes van fracassar. No es pot arribar a un acord de pau si les dues parts no hi estan d'acord i els ucraïnesos no hi estan d'acord.
10: Pel que fa al fet que els acords d'Anchorage van fracassar, caldria entendre probablement qui va fracassar exactament.
8: Per això, segons explica Catalunya Ràdio, la politòloga russa Ina Yanikeyeva, s'han de buscar noves fórmules per acabar la guerra.
11: L'esperit d'Anchorage s'està evaporant i això és culpa de la part nord-americana. Però creiem, i Putin també ho ha dit, que si aquestes propostes ja no són vigents, aleshores parlem d'altres propostes per resoldre el conflicte, si realment hi esteu interessats.
8: Putin no confia que Trump li pugui ser útil per obtenir la victòria a Ucraïna, però s'esforça per mantenir-hi el diàleg perquè li convé. És un president nord-americà que no escala el conflicte, que s'ha desmarcat del bloc europeu i que li serveix com a interlocutor amb Occident.
0: I encara de l'àmbit internacional, 11 persones han mort i una vintena han resultat ferides en els atacs d'avui al sud del Líban per part de les forces israelianes contra presumptes instal·lacions de les milícies proiranianes de Hezbollah. Aquestes accions són les més mortíferes des de l'acord d'alto al foc del 26 de juny amb la mediació dels Estats Units. En un primer atac, 7 persones han mort en un bombardeig contra un habitatge situat als afores de la ciutat d'Ansar. Segons fonts libaneses, entre els morts hi ha 3 nens i 2 dones. Israel ha dit que l'atac anava dirigit contra un comandament de Hezbollah. En un segon atac, 4 persones han mort a la ciutat de Deir al-Rani, a 20 quilòmetres de la frontera. L'acord d'alto al foc preveu que Israel mantingui tropes al sud del Líban fins que l'exèrcit libanès desarmi completament Hezbollah, però la milícia proiraniana s'hi nega. Es preveu que hi hagi noves converses entre israelians i libanesos a començaments de setembre a Roma. I precisament l'any passat, el 2025, hi van haver actives 53 negociacions de pau al món, la xifra més alta dels últims anys, segons un estudi de l'Escola de Cultura de la Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona. També alerta de l'auge dels conflictes armats. Clàudia Serra.
12: El 2025 es van registrar 40 guerres al món, la xifra més alta de l'última dècada, segons dades de la mateixa institució. La majoria són a l'Àfrica, l'Àsia Pacífic i l'Orient Mitjà. La bona notícia és que en més de la meitat d'aquests conflictes hi havia en marxa converses de pau, tot i que l'estudi recalca que cada vegada és més difícil tancar grans acords. Jordi Urgell n'és un dels autors.
13: Si comparem la dècada actual amb la dècada posterior o els temps posteriors al final de la Guerra Freda, no?, als anys 90, doncs aquesta, diguéssim, el número de conflictes, és a dir, el número d'acords de pau que estem veient en els darrers anys ha decrescut claríssimament. Per tant, estem veient que hi ha un número significatiu de negociacions de pau, però costa molt que aquestes iniciatives, aquests processos de diàleg, aquestes negociacions de pau, cristal·litzin.
12: La gran majoria, un 90% d'aquestes negociacions, compten amb l'acompanyament d'actors externs que ajuden en tasques de mediació. Poden ser governs de tercers països, organitzacions intergovernamentals o religioses o agents de la societat civil. Entre ells hi ha l'Organització de les Nacions Unides, l'ONU, que l'any passat va intervenir en gairebé la meitat dels processos que analitza l'estudi.
13: En un context, no, en el qual hi ha un cert qüestionament o crítica, confrontació oberta, no, al multilateralisme, al dret internacional, a les organitzacions internacionals, doncs crec que això és bona notícia i crec que és important. I la tasca que fan aquestes Nacions Unides i altres organitzacions internacionals és molt perfectible.
12: L'estudi també ha analitzat el paper de les dones i el col·lectiu LGTBIQ+, i conclou que són parts encara massa invisibilitzades a l'hora de poder defensar els seus drets en aquests processos de negociació de pau.
0: Pràcticament 3:15 de la nit.
2: El temps.
0: Actualitzem la previsió meteorològica amb el Francesc Mauri.
14: Aquest dissabte ens ha portat un descens general de les temperatures de 2, 4, 5 graus, però en alguns observatoris ha arribat als 8 o 9 graus. Veníem, però, de tan amunt, amb temperatures extremes ahir divendres, que en alguns casos només ho han notat els termòmetres. Si ahir alguns registres arribaven als 41, 42 graus, avui la màxima a Catalunya s'han registrat a Girona Ciutat, 37. I atenció, les tempestes molt notables, però no especialment extenses. 59 litres per metre quadrat, per exemple, a Súria, i destaquen registres superiors als 50 litres a la zona, per exemple, de Santa Eulàlia de Riuprimer, o també a l'àrea d'Artés, el Bages i Camprodon, i d'altres de 20 a 50 a nombrosos observatoris al voltant del Berguedà, Osona, Cerdanya, Ripollès i Bages, també algun racó de l'Anoia. Algunes ratxes de vent han fregat els 100 km per hora acompanyant aquestes tempestes. A hores d'ara, la majoria s'han desfet o s'han desactivat, i molt, tot i que s'han activat alguna al sud de Catalunya, sobretot al voltant de la Conca de Barberà, però molt més localitzades. Acabaran per desaparèixer aquesta nit. Demà, temperatura estable, sol i núvols al matí, i a la tarda algunes tempestes al Pirineu i Prepirineu.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Ara passen 2 minuts de 3:15 de la nit i a aquesta hora hem de tornar cap a la Bisbal del Penedès. Allà hi ha en marxa la Diada Castellera de la Festa Major d'aquesta localitat i hi tenim en directe altra vegada el David Prats. David, bona tarda.
9: Bona tarda de nou des del carrer Doctor Robert de la Bisbal del Penedès. Tram final de la tercera ronda. Ara és el torn de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que intentarà el 4 de 8 amb el Pilar. El moment més màgic d'aquesta Diada de la Mare de Déu d'agost fins al moment ha estat a les segona ronda càrrec de la Colla Joves Xiquets de Valls, que ha descarregat el 4 de 9 net. El segon que descarrega aquesta temporada, però per aquest municipi de la comarca del Baix Penedès és molt especial, perquè es tanca un cercle. L'any 2000 aquesta mateixa colla l'havia carregat i avui l'ha aconseguit descarregar 26 anys després per primera vegada. Festa grossa que s'ha completat en la tercera ronda pels del carrer d'en Gassó, descarregant el 2 de 9 de sortida. Les Joves havia completat el 3 de 9. Caldrà veure quin serà el Pilar, suposem que serà de 7 pisos, unes Joves que d'aquí a 15 dies té també la prova de la Diada de Sant Fèlix, on aquí podrien arribar castells com el 2 de 8 net o el Pilar de 8. Els castellers de Vilafranca també han ofert un bon paper de gamma extra amb el 4 de 9 amb l'agulla de sortida, la segona ronda el 5 de 9 i han finalitzat amb el 4 de 9. La Colla Vella dels Xiquets de Valls no ha tingut la sort en la primera ronda, ha deixat a mitges els 5 de 9 els ha caigut quan sortien les sisenes. A la segona ronda han completat el 4 de 9 i ara, com us dèiem, intentaran el 4 de 8 amb el Pilar. Caldrà veure també quin serà el Pilar de final, tant de verds com de rosats. I la colla local, els Bous de la Bisbal, que han completat la clàssica de castells de 7 amb el 4 de 7, el 3 de 7 i la torre de 6 al final. No hi ha hagut ni 4 de 7 amb l'agulla ni torre de 7. Diada de la Bisbal, quan ara mateix sonen gralles del 4 de 8 amb el Pilar de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Segurament en la propera connexió ja estarem en el tram final d'aquesta actuació de la Mare Déu d'agost.
0: Gràcies, David Prat. Tornem a connectar amb vosaltres d'aquí a mitja hora. Fins ara.
9: Fins ara.
2: 3Cat Info.
0: 10 minuts i seran les 9 de la nit. Les entitats que atenen diàriament persones sense sostre reclamen que les administracions facin més accions dirigides a aquest col·lectiu. En un estiu en què s'han repetit les onades de calor i molts dies s'han superat els 40 graus, denuncien que les persones sense llar són un col·lectiu molt vulnerable i que, en canvi, no s'hi destinen prou recursos. Posen d'exemple els refugis climàtics que s'obren, on moltes vegades aquestes persones no hi poden entrar. Per això, tant la Fundació Arrels com el Centre d'Acollida Assís reclamen reclamen que es creï una xarxa de refugis especialitzats. Sentim Sara Girón, responsable de l'equip de carrer de la Fundació Arrels, i Lara Brodny, directora del Centre d'Acollida de Sis, en declaracions a 3Cat Info.
15: Necessitem refugis climàtics adaptats per persones sense llar, que tenen unes característiques diferents i que necessiten professionals que els puguin atendre. No podem fer responsabilitat a la bibliotecària de la biblioteca de l'ESEPS, que pugui tenir les eines per poder donar servei a persones sense sostre dintre de la biblioteca, no?
16: S'han activat el tema de refugis climàtics, però moltes d'elles per temes de tenir gossos, tenir carros o temes de salut mental no accedeixen. Hi ha limitacions també, no? El que són poder anar a un Corte Inglés, poder entrar a un cine, poder anar a un bar.
0: El centre obert de la Fundació Arrels ha atès des de dilluns 285 persones, el doble de les que va atendre l'última setmana del mes de juny, coincidint amb la primera onada de calor. Girona alerta de les greus conseqüències que les altes temperatures tenen en aquestes persones.
15: A les persones els hi costa molt més descansar, poder dormir. Veiem també afectacions de ostres, cremades, insolacions. Hem hagut d'activar el 112 en diverses ocasions per cops de calor, per marejos.
0: Només a la ciutat de Barcelona gairebé 2.000 persones dormen al carrer i, tot i que no hi ha xifres oficials, en el conjunt del país en podrien ser gairebé 7.000. I continuem parlant de la calor, perquè un 15% dels turistes estrangers que visiten Espanya i pateixen una onada de calor asseguren que no hi tornaran. Segons un informe del Servei d'Estudis de CaixaBank, els indrets més turístics del país, com l'Arc Mediterrani, poden ser els més perjudicats. Ho assegura un dels investigadors d'aquest informe, David César Heyman.
17: Sorprenentment, aquest ajust no es fa de manera molt radical. Els turistes no canvien la destinació general, però sí que dins de la mateixa regió general, com per exemple l'arc mediterrani o l'interior del país, busquen o setmanes més fresques o llocs més frescos.
0: També les agències de viatges ho troben un problema.
18: Sí que és evident que aquest canvi climàtic està accelerant una desestacionalització i cada vegada es va viatjant més en diferents èpoques de l'any que no eren tan temporada alta, com per exemple poden ser mesos de maig, juny o d'octubre i novembre, i no creix tant el turisme en mesos de juliol i d'agost.
0: Sentíem Jordi Vinyoles, que és el vicepresident de la patronal ACABE. Segons aquest informe de CaixaBank, l'economia del país es pot veure afectada si el sector turístic no adapta les infraestructures i l'oferta d'oci a aquests episodis de calor. Cal tenir en compte que el turisme representa el 13% del producte interior brut de l'estat espanyol. I precisament la demanda d'activitats d'aigua com el ràfting, el piragüisme o el descens de barrancs al Pallars Sobirà ha registrat un increment del 20% respecte a l'any passat. Aquest creixement ve impulsat principalment, com dèiem, per les altes temperatures i per la intensa calorada que conviden a la pràctica d'esports aquàtics. Ens ho explica des de Sort la Marta Llubic.
19: Aquest cap de setmana és un dels de més activitats de tot l'any a rius i barrancs del Pallars Sobirà. La demanda d'esports d'aigua com el ràfting, el descens de barrancs o el piragüisme ha augmentat un 20%. Júlia Rabaneda, coordinadora de l'Espai d'Esports d'Aventura del Pantà de la Torrassa, a la Guingueta d'Àneu, ha dit que els dies de calor i altes temperatures es nota un repunt de demanda de ioga de barques, sobretot de famílies.
20: Aquí al llac i en qualsevol activitat d'aigua turística sempre hi ha molta gent, acostuma a haver molta gent cada any, sobretot ara a l'agost, però sí que és veritat que amb l'augment de les temperatures hem notat que pues, més ioguers, més gent, sobretot dies de molta xafogó, de calor molt pesada, molta més gent ha vingut.
19: L'any passat, les empreses d'esports d'aventura van superar les 375.000 activitats d'aigua, xifra que confien superar el que quede de temporada.
0: 7 minuts i seran les 9 de la nit.
2: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral, bona nit.
1: Bona nit. Avui comença la primera divisió al futbol espanyol. Tenim en joc el primer partit de la temporada des de 8:15 del vespre, a la vez Getafe, al minut 63, a la vez 0, Getafe 0. El Getafe juga amb 10 des del minut 43 per l'expulsió de Kiko Femenia. Demà debutarà l'Espanyol a casa contra el Llevant a partir de les 7 de la tarda i avui ja n'hem pogut sentir el tècnic, Manolo González.
21: Però tot i així el que busques és que els jugadors agafin minuts i carreguin minuts. A partir d'aquí la realitat la marca la Lliga, la marca la competició, no la marca una pretemporada a nivell de resultats. Llavors amb aquest aspecte crec que arribem bé, que els jugadors han pogut sumar minuts, arribem pues, a un moment que crec que tots poden ser útils i molt content amb l'actitud de la plantilla fins al moment, la veritat.
1: I fa pocs moments que s'ha acabat el derbi català de pretemporada entre l'Espanyol i el Badalona Women a la ciutat esportiva Dani Harkey. Tenim el Roger Serrat. Hola, Roger, bona tarda.
4: Bona tarda, exacte. Final del partit a la ciutat esportiva Dani Harkey entre l'Espanyol i el Badalona Women, que ha acabat amb victòria per la mínima del conjunt perico, amb un gol de Bicho que ha arribat al minut 38 a la sortida d'un córner. Tot i que el partit ha començat molt igualat, a partir del minut 20 s'ha començat a decantar el camp a favor de l'Espanyol, que a la segona part no ha baixat els braços i ha continuat tenint l'hegemonia del partit, que a sobre s'ha vist encara més afavorida després de l'expulsió per doble targeta groga de Vicky Losada al minut 65. Resultat final de 1-0 favorable a l'Espanyol contra el Badalona Women a la

0: Lea, ja hi són la majoria de mundialistes, Lamine Yamal, Olmo, Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i Gordon. En canvi, no han viatjat Gavi ni Pedri. Tampoc han viatjat els futbolistes pendents de resoldre el seu futur, com per exemple Marc Casado o Héctor Fort. El partit es disputarà a 4:45 de la tarda de diumenge i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. I avui el Barça ha fet oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El PSG paga prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter, que signa fins al 2031. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique i ha elogiat el tècnic asturià en declaracions als mitjans del Paris Saint-Germain.
1: Siempre lo he dicho que para mí Luis Enrique ha sido como un padre futbolístico. Cuando tuve la oportunidad de entrenar con él en la selección, siempre depositó mucha confianza en mí, y para mí pues tener la oportunidad de hoy volver a entrenar bajo sus órdenes pues es algo que me llena de ilusión y de muchísimas ganas de afrontar este proyecto.
0: D'altra banda, també tenim en marxa la jornada de tarda a l'Europeu de Natació de París. El català Nil Cadavall ha quedat eliminat a les semifinals dels 200 metres estils. Ha fet el 14è millor temps, el nadador del Club Natació Terrassa. D'altra banda, Hugo González ha fet el millor temps i ha batut el rècord del Campionat d'Espanya. I fa pocs minuts ha acabat també la competició dels 4x200 metres lliures mixt, i nedava la sabadellenca Ainhoa Campabadal, però l'equip espanyol ha acabat en setena posició. Campabadal compartia relleu amb els nedadors del Club Natació Terrassa Miguel Pérez Godoy i també César Castro. Aquesta tarda el nedador del Club Natació Barcelona Arvidel González ha acabat setè a la final dels 200 metres papallona. La nedadora del Club Natació Sant Andreu Irene Ciércoles ha acabat cinquena a la final dels 100 metres esquena, i Ivan Martínez del Club Natació Barcelona ha acabat sisè a la mateixa prova masculina. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, des de 9:45, la catalana Maria Vicente tancava la seva participació a l'heptatló femení amb la prova dels 800 metres. Tot just ara ha acabat aquesta prova i Maria Vicente ha acabat en desena posició la prova dels 800 metres. De moment, l'atleta de l'Hospitalet del Llobregat és vuitena a la general. Just després es farà la prova dels 10.000 metres en categoria masculina amb el reusenc Abdessaman Ouhelfen. Tot plegat en un dia amb doble medalla catalana als europeus d'atletisme, totes dues en la disciplina de marxa. La primera d'or l'ha aconseguit Paul McGrath a la mitja marató.
2: Sí, bueno, problemes físics als últims 5 quilòmetres, però sabia que tenia una distància considerable i crec que tenia això, 20-15 segons, i sabia que em trobava bé, em trobava no, amb força, però tenia l'inscripció una miqueta durit, però bueno, important que s'ha guanyat i estic superfeliç.
0: La segona medalla catalana se l'ha penjada Raquel González, ha estat bronze a la Mataró.
3: Sí, molt contenta, molt agraïda, molt feliç als meus cinquens europeus. Segona medalla, que no és fàcil arribar i menys mantenir-se, així que molt contenta, sí.
0: La també catalana Laura Monge ha acabat la marató en 11a posició.
4: Catalunya Ràdio, les notícies de les 9.
5: Bona nit, us informa Gemma Bonet. Les autoritats marroquines xifren en 300 els migrants interceptats, la majoria subsaharians, que avui volien creuar la frontera amb Ceuta, i detenen 161 persones acusades d'incitar la immigració il·legal. El Marroc admet que ha fet càrregues policials i ha utilitzat gasos lacrimògens per frenar una nova entrada massiva de migrants. La frontera es manté blindada banda i banda per policies i militars, mentre que al costat espanyol la situació es manté tranquil·la. Anem a Ceuta, enviat especial Oficial. Àlex Giral, Robert, bona nit.
6: Bona nit. Sí, Espanya encara no vol donar l'episodi per tancat, però ja assumeixen que el dispositiu a una banda i l'altra de la frontera aquest cop ha funcionat. El desplegament militar i policial sense precedents a Ceuta ha servit per reforçar la imatge de seguretat després de la crisi de finals de juliol, per bé que ni soldats ni agents han hagut d'entrar en acció a la frontera. I és que el Marroc avui sí que ha barrat el pas als pocs centenars de persones que ho han intentat per la muntanya. Amb tot sobre el terreny, el panorama continua sent de misèria.

0: sèrie absoluta entre immigrants com a Marwan, que ens ha explicat com i per què va decidir marxar del Marroc amb tan sols 19 anys.
1: I vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés amb compte, vam posar junts, em va donar diners i em va dir, bona sort, Marwan.
0: Àlex Giral, Robert, Catalunya, Ràdio.
2: Més notícies amb la Sara Canyete.
3: El govern del Marroc ha expulsat els periodistes de l'agència EFE i de Televisió Espanyola que estaven informant des de la ciutat fronterera de Fanidec. El govern espanyol s'ha pronunciat sobre aquest incident i diu que defensa la llibertat de premsa en tot moment i a qualsevol part del món. L'ambaixada espanyola a Rabat està en contacte amb els periodistes afectats i amb les autoritats del Marroc i diu que busca una solució.
2: Al País Valencià hi ha una alerta taronja per pluges intenses i vent molt fort a la província de Castelló. Al municipi de Begís, a l'Alt Palància s'han acumulat més de 186 litres per metre quadrat i s'han desbordat els barrancs de la zona. Els bombers han hagut de rescatar 6 persones que anaven en una furgoneta i que han quedat aïllades en un camí a causa d'una esllavissada. Les tempestes també han causat retards en diversos vols a l'aeroport de Manises.
3: I el règim talibà ha demanat més cooperació de la comunitat internacional coincidint amb el 5è aniversari del seu retorn al poder a l'Afganistan. La cúpula ha commemorat l'efemèride amb un acte multitudinari a Kabul i el seu ministre d'Exteriors ha demanat en una entrevista de New York Times que els Estats Units reprenguin les relacions diplomàtiques i inverteixin en el país. En una entrevista a 3Cat Info, l'activista i escriptora Nadia Ghulam ha denunciat que la dona se l'ha apartat del mercat laboral fins al punt que les dones no poden rebre atenció mèdica perquè no hi ha personal sanitari femení.
4: No tenim una generació d'infermeres, metgesses, ginecòlogues perquè puguin atendre les dones. Llavors, les dones soles no poden estar atesa per un home si no tingui una dona a l'hospital. Llavors, si no tenim metgesses i infermeres, com ho podem fer això?
2: Recte final a aquesta hora de la Diada Castellera de la Festa Major de la Bisbal del Penedès. Anem cap allà, la Bisbal. David Prats, bona nit.
5: Bona nit des del carrer Doctor Robert de la Bisbal del Penedès. Estem en la ronda de pilars, actuació extraordinària de la colla jove Xiquets de Valls, que ha descarregat dos castells de gama extra. La segona ronda, el 4 de 9 net, el primer que es descarrega en aquesta població del Baix Penedès, i també el 2 de 9, el tercer de l'any, han obert plaça amb el 3 de 9. Els castellers de Vilafranca també han fet un bon paper descarregant dos castells superiors, el 3 de 9, com són el 4 de 9 amb l'agulla i el 5 de 9. En la tercera ronda han completat el 4 de 9 i han acabat amb el pilar de 7. La colla vella dels Xiquets de Valls no ha tingut tanta sort de sortida, han ensopegat amb el 5 de 9 i han hagut de redreçar l'actuació amb el 4 de 9 i el 4 de 8 amb el pilar. Caldrà veure quin pilar fan de comiat. Els bous de la Bisbal, la colla anfitriona, han completat el 4 de 7, el 3 de 7 i la torre de 6. David Prats, Catalunya Ràdio, la Bisbal.
2: Els esports, Xavi Soler.
6: En joc el primer partit de la temporada de la primera divisió. És un Alavés Getafe que acaba de marcar l'Alavés que s'avança en el marcador. Alavés 1, Getafe 0 al minut 28 de la segona meitat. A partir de 2:15 començarà el Sevilla Rayo. Demà debuta l'Espanyol que rep a Llevant a la RCD Stadium a les 7. El tècnic blanquiblau Manolo González diu que la salvació és l'objectiu prioritari del club. Mentrestant, el Barça ja ha aterrat a Suïssa, on demà juga un amistós contra el Basilea. Pedri i Gavi no han entrat a la convocatòria i no han viatjat just el dia que Ferran Torres s'ha fet oficial com a nou jugador del PSG. A segona divisió, el Girona debuta demà a Montilivi contra el Leganés. Porto, Unagi i Unai Hernández queden fora de la convocatòria i el tècnic Quique Álvarez haurà de decidir què fa amb els jugadors que estan buscant una sortida al club. Al Mundial de Natació, l'equip espanyol del 4x200 mixt amb la catalana Ainhoa Campabadal ha acabat setè a la final. Al matí, dues medalles catalanes de l'europeu de l'atletisme en les proves de marxa. Paul McGrath ha guanyat l'or a la mitja marató i Raquel González a bronze a la marató. I en amistosos de futbol d'equips de la Lliga Femenina. Volem saber si ha acabat ja l'Espanyol Badalona. Entrem a la ciutat esportiva Dani Jarque. Roger Serrat.
7: Final del partit amb resultat de 1-0 favorable al conjunt perico amb gol de Bicho al minut 38 de la sortida d'un córner. Partit molt controlat per l'Espanyol que s'ha vist encara més clar a partir del minut 65 amb l'expulsió de Vicky Lozada per doble targeta groga. Resultat de 1-0 favorable a l'Espanyol contra el Badalona Women. Roger Serrat, Catalunya Ràdio, ciutat esportiva Dani Jarque.
6: I en un altre amistós també final, Manchester City 2, Barça 2.
8: Fins aquí les notícies.
9: Que la clàssica no s'aturi.
0: L'espectacle ha de continuar.
8: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
9: Connectem la clàssica amb el teu dia a dia.
8: Amb el resum d'alguns dels programes més destacats de la temporada.
0: Uns clàssics de l'estiu, els homes clàssics.
8: Els dissabtes i diumenges a les 7 del matí tornen els homes clàssics Pedro Pardo i Albert Galceran a Catalunya Ràdio.
10: A l'estiu hi ha més cultura popular que mai.
8: Els matins dels caps de setmana a Catalunya Ràdio seguim tota l'actualitat de la cultura popular i tradicional.
10: Repassem les festes del país i també seguim de prop les novetats de la música d'arrel.
8: Mans, els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, amb Quim Rutllant.
10: Som el Mans, som a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.
11: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
12: Hola a tothom.
11: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
13: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
13: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
8: Músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
13: A Catalunya Ràdio. Fixa't com sona. Edició Clàssics. Amb Xavier Solà.
14: I hola a tothom. Què tal? Com estan els ànims? Sigueu benvinguts, que es diu, perquè comença una esclapada ben global en aquest vespreig harmònic i amb molta, molta confitura. Per això el capità Esrea us dona la benvinguda a bord. En aquesta nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils i un full de ruta doncs, que destaca per l'equilibri entre sabors fumats, especiats, dolços i lleugerament àcids. Baixa com uns tacos al pastor, que són aquelles fines làmines de carn de porc marinada amb una barreja de xilis secs, de xiote, d'espècies i de suc de pinya. Què me'n dieu? Tot això servit amb ceba picada, coriandre fresc, un trosset de pinya i salsa al gust. Sortirem des del cor, atenció, perquè això que direm ara no passa per alt. Sortirem des del cor d'una mare, sí? La teva i la meva. I allà, doncs, enfilarem cap a Beechinamware, que és el nord d'Anglaterra. D'allà anirem a Boston, de Boston a Ciutat de Mèxic, per això dels tacos. D'allà a San José, de Costa Rica. D'allà a Medan, Sumatra del Nord. Tornarem via Modena, Itàlia. Passarem per Girona i acabarem a Igualada, on hi haurà la cirereta del pastís amb Lluís Pont Torres, que és coordinador del 33è concert de sardanes i música per a cobla de la Festa Major d'Igualada. Què, us hi apunteu?
13: Fixa't com sona. Edició Clàssics. Amb Xavier Solà.
14: I la pregunta de bord, quina és aquella melodia enganxosa que no us deixa estar, que us persegueix, us ve al darrere? Per l'Àngels és aquesta.
15: A mi m'ha ve molt aquesta de Skylark, que hi ha moltes versions, però la de Laila Fitzgerald, sobretot, i diu...

0: en nom de tota la tripulació, gràcies per triar Catalunya Ràdio. El comandament tècnic, Rosa Silloé.
1: Hola, bona nit a tots. Benvinguts a bord.
0: I copilotant, Anna Hernández. I què tenim per dir, Anna?
2: Què tenim? A veure, estem ja arrencant l'últim programa de l'estiu,
0: sí,
2: del Fixa't
0: sí.
2: Com Sona. A partir d'ara, els dissabtes, ja no hi haurà Fixa't Com Sona, però ens retrobem el 31 d'agost, que és un dilluns.
0: És l'últim dilluns d'agost.
2: Exacte, ja començarem la temporada.
0: A Catalunya
2: Música de nou. Recordar que el programa d'avui és enregistrat, per tant, sí, no hi haurà trucades en directe. I això, tenim novetats perquè no vam poder acabar temporada anunciant què passaria, en quins horaris ens mouríem.
0: Exacte.
2: La temporada següent. Ara ja ho sabem. Ens trobem el dilluns 31 d'agost amb la nova temporada, amb el mateix horari que fins ara.
0: I amb novetats,
2: però pel que fa a l'horari, el mateix. De 8 a 2:15 de 10 del vespre, de dilluns a dijous.
0: Sí, perquè es havia parlat de moure-ho i al final la conclusió és no meneallo.
2: És quan una cosa que funciona no la toquis.
0: Exacte.
2: Doncs així serà. Els que estàveu acostumats a les 8 a escoltar el Fixa't Com Sona, així serà una temporada més.
0: Volen saber novetats. Doncs, per
2: novetats, per exemple, les que ja hem encetat aquest estiu. Volem saber quina cançó se us enganxa. I ara teniu aquestes setmanes fins que comencem temporada nova per enviar-nos el nostre mòbil al 607-470-305, doncs aquestes melodies que se us enganxen, ens les canteu una mica,
0: però,
2: si voleu.
0: Exacte, heu de fer la tonada, eh?
2: Com hem sentit aquests dies d'estiu. I ens agradarà molt saber quines cançons no poden marxar del cap dels nostres oients.
0: Per exemple, podria ser l'Alegro Gracioso, és a dir, el tercer moviment de la vuitena de Dvořák, aquell...

0: Ens agradarà molt saber quina és la vostra enganxosa, i això ja sabeu que el capdavall és fer bullir l'olla, a través del 607-470-305, que és aquesta bústia sonora que la teniu a disposició. Quina és aquella música? Això és...
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, un programa de Catalunya Música que aquest estiu es fa a Catalunya Ràdio. I amb Xavier Solà.
0: I amb tots vosaltres, perquè ara mateix estem dins del cor d'una mare, la teva i la meva. Com va dir el poeta Miquel Costa Llobera, el cor d'una mare guarda un amor que no va ni bé, ni es perd, ni minva, ni es cansa. I no és casual que avui sigui dia 15, Mare de Déu d'agost. Més enllà de la fe de cadascú, simbolitza l'acolliment, la tendresa i la força serena de totes les mares. Avui moltes persones celebren el seu sant, porten un nom que evoca la figura de Maria, o de Marian, o de Míriam, o de Mariana, o d'Assumpta, o de Mariona, que és el cas de la cantant i compositora Mariona Escoda.

0: aquesta versió de la mare, una peça de 1921 amb música de Joan Costa i lletra de Manuel Sugranyes, que amb els pas dels anys doncs, ha acabat convertint-se en un clàssic. És una peça que va popularitzar Diango, però que Mariona Escoda ha fet arribar a una nova generació amb aquesta magnífica interpretació plena de sensibilitat. Mariona, benvinguda i moltes felicitats.
1: Hola, moltes gràcies. Un plaer.
0: Avui és festa per a molts, però també un dia especial per tu. Celebres el teu sant?
1: Sí que el celebro. A la meva família sempre s'han celebrat els sants, i sí.
0: I aquesta cançó, La mare, què representa per tu?
1: La mare per mi és molt especial perquè quan vaig... Bueno, de fet, quan la vaig cantar era la final d'Eufòria i jo tenia molt clar que per la final la cançó que em deixessin triar havia de ser una cançó que fos especial i que tingués una càrrega emocional. I jo quan vaig començar a fer concerts a duet, quan tenia 16-17 anys, recordo que fèiem molts concerts per ajuntaments i per pobles que venia molta gent d'edat avançada. I la meva àvia, recordo que un dia em va dir: ja que et ve tanta gent gran als concerts, per què no fas La mare, que és una cançó preciosa, que a la gent li agradarà molt, a mi m'encanta, no sé què. I vaig dir, va, la faré per tu. I la vaig començar a cantar per la meva àvia. I llavors, això, al cantar-la a la final d'Eufòria, també ho vaig fer com per recordar això.
0: I és la teva àvia encara?
1: Sí, ella sí.
0: Doncs digue-li de part meva que gràcies a la seva decisió avui t'entrevistem.
1: I tant, ja li diré.
0: Ja veus els efectes, no?, que té a llarg termini. El cas és que La mare va ser un dels moments que et va donar a conèixer un públic molt, molt més ampli, no?, a través d'Eufòria. I quan mires enrere, què recordes d'aquell moment?
1: Jo recordo l'etapa d'Eufòria amb molt de carinyo i com... Per mi va ser molt divertit, o sigui, per mi era, jo sempre ho explico com que per mi, jo al final, com que els matins estaven anant a la universitat, a les tardes anava a Eufòria, assajar a plató o el que fos, per mi era com l'extraescolar de música que havia estat fent tota la vida, però ara el feia a la tele, no? I m'ho vaig passar molt, molt bé, era una manera de desconnectar, sí.
0: El cas és que actualment, doncs, tens molta activitat, presentes el teu projecte propi en format trio, prepares un nou disc, continues vinculada a projectes com la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. Amb les teves paraules, en quin moment artístic et trobes ara mateix?
1: Jo ara mateix em trobo en un moment artístic de molta diversificació, o sigui, estic posada en molts llocs diferents. Ara també he estat fent, faig teatre musical, he estat fent un musical al Teatre Gaudí i ara, si tot va bé aquest any, tornarem amb El petit príncep. A part tinc això, no?, el disc de l'any vinent, el projecte en acústic, projectes com la Simfònica de Cobla i Corda. També a nivell de composició crec que estic en una època on no havia estat mai, que és una època on tot m'està fluint una mica més, on més fàcil fer cançons, fer lletres, i això és un gust, i jo em noto com en un moment creatiu i de productivitat molt alt, i m'ho agafo amb moltes ganes i amb molta motivació, la veritat.
0: Que bé, ens alegrem. Fixa't com sona.

0: està sonant Digue-m'ho tu, de Mariona Escoda, una de les teves darreres creacions que formarà part del nou disc. Ens pots avançar alguna primícia?
1: Del nou disc? No. O sigui, jo només puc dir que serà un format, una sonoritat que ningú s'espera, jo crec, i que requereix ser molt curosos amb la qualitat i estar molt, molt, molt damunt de que qualitativament sigui una passada. És el meu objectiu amb el nou disc.
0: Pels interessats, aquest dimecres, Mariona Escoda serà al Festival Festiu al Castell de Calonja, el 28 a Mas de Colom, a Tàrrega, i el 29 a Santa Maria de Palautordera. Per algú que ara vegi que estàs doncs, a punt d'actuar, per què convidaries els oients interessats a assistir-hi?
1: Perquè el concert que fem ara és un concert molt especial. Al final som tres a l'escenari, guitarra, piano i veu, i hem adaptat unes quantes de les meves cançons a aquest format, però també fem algunes versions, cançons que coneixerà la gent de tota la vida, que no se les imagina amb aquest format. I és un concert que és tan proper i tan íntim, i és com que jo li canto a la gent mirant els ulls quasi bé, saps? És una cosa, crec, de connexió artista públic bastant especial. I ho recomano molt per qui vulgui venir a passar com una estona, un pèl meditativa també, saps? Com de vaig a relaxar-me un moment i escoltar música i a sentir-la ben endins.
0: Mariona, escolta, amb la música a les venes, i per cert, t'agrada dir-te Mariona?
1: M'encanta dir-me Mariona, sí, sí.
0: I l'àvia, com sí, es sí. diu, l'àvia?
1: L'àvia es diu Anna Maria.
0: Anna Maria.
1: Sí. De fet, o sigui, la meva àvia es diu Anna Maria, la seva mare es deia Maria, crec que la besàvia també es deia Maria, i la meva mare li van posar Anna. I la meva mare, per fer honor a la seva, a les seves antepassades, va dir, vull Maria, però no vull Maria, vull un Maria una mica més dolç. I va dir, de Maria, Mariona. I llavors, o sigui, és un honor a les meves antepassades.
0: Bé, doncs avui, aquest 15 d'agost, acabem amb un missatge. Potser per la mare, potser per l'àvia, potser per, no ho sé, a qui li adreces les paraules?
1: Uf, a les dues. Jo diria, a l'àvia li diria que m'ha cuidat moltíssim i m'ha ensenyat moltes coses i que gràcies. I a ma mare, sincerament, li diria que sense tot el que ha fet per mi jo no estaria on soc. Per tant, és el que és. Sí, sí.
0: Mariona Escoda, per molts anys, moltíssimes gràcies i molts èxits.
1: Gràcies a vosaltres. Gràcies.
2: A Catalunya Ràdio, fixa't com sona Edició Clàssics. Dissabtes de 9 a 10 del vespre i amb segell solar.
0: I amb tot el que és l'essència del cor d'una mare. Però ara el deixarem enrere perquè marxarem cap al cor de Chinamware. Això és el nord-est d'Anglaterra, capital Newcastle. Hi ha el famós pont de Tiny Bridge, 1928, que de fet va servir d'inspiració pel famós pont de la badia de Sydney, a Austràlia. De Tyne and Ware n'és fill, 1945, el cantant, músic, compositor i actor Brian Ferry, recordeu? Del Roxy Music, el Dandy. Aquest tema és que és per dir, fixa't com sona.

0: la manera que et presentes aquesta nit, The Way You Look Tonight, 1936, Jerome Kern, Dorothy Fields, de la pel·lícula Swing Time, amb Fred Astaire i Ginger Rogers, i també interpretada per Sinatra, Billie Holiday i Tony Bennett. Però ara hi sumem Brian Ferry, que va popularitzar el vestit i la corbata i va definir el glam rock. De família minera, estudiant de Belles Arts, creador de Roxy Music, el 1972, admirat per David Bowie, que el va definir com l'artista amb millors lletres de la Gran Bretanya, i ara aquí...
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: I d'Anglaterra ens n'anirem a Boston. Creuarem l'Atlàntic cap a la famosa Freedom Trail, la línia de maons vermells que mena als 16 llocs històrics més importants de la Revolució Americana. Allà es va fer la primera trucada telefònica de la història. Alexander Graham Bell, era 1876. A Boston es va criar també la pianista de gairebé 80 anys, Susan Siani.

més interessats. S'anomena Mozart, és del disc La música privada de Susan Chiani, pianista, compositora i productora, pionera de la música electrònica i el disseny de so. Susan va descobrir que es podia fer música amb les màquines després que un professor repliqués el so de violí des d'un ordinador. I això li va obrir la producció musical a través dels sintetitzadors. Fins i tot va fer residències a la universitat impartint classes magistrals al respecte. Segur que us sonarà aquest so. El va crear i sintetitzar la pròpia Susan Chiani. Es va fer popular arreu del món i fins i tot els comercials de la Coca-Cola. L'estiu és tu. Catalunya Ràdio. La llum és dels meus ulls. Som 3CAT. L'estiu ets tu. L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. I que bé que s'hi està aquí a Boston, però ara veig que el mapa ens marca via Ciutat de Mèxic. El 1972 hi va néixer el tenor franco-mexicà Rolando Villazón. És un dels principals tenors lírics del moment. Escoltem-lo uns minuts en el paper d'Ernesto. L'Ernesto estima Norina, però el seu oncle, Don Pasquale, el vol obligar a casar-se amb una altra dona. Una altra dona, en aquest cas, rica. Fixa't com insisteix quan li va dient vinga, vinga, i Ernesto no vol, s'hi nega. Sueño suave,

0: sueño suave casto, el somni suau de Don Pasquale, de Donizetti, 1843, bel canto pur. Melodia flotant, nostàlgia, una de les grans obres mestres de l'òpera bufa italiana, la història d'un vell ric i rondinaire que es vol casar per desheretar el seu nebot Ernesto, interpretat aquí per Rolando Villazón, una de les figures més carismàtiques de la lírica actual, en el paper de l'oncle Don Pasquale, Ildar Abrazabov, amb l'Orquestra Metropolitana de Montreal.
1: A Catalunya Ràdio, els dissabtes d'estiu i de 9 a 10 del vespre, fixa't com sona Edició Clàssics, amb energia solar, ben sostenible.
0: I d'aquí, de Ciutat de Mèxic, ens n'anirem cap a San José, la capital de Costa Rica, tercera ciutat del món a tenir enllumenat públic elèctric, només al darrere de Nova York i París. La primera ciutat a tota l'Amèrica Central a crear un barri xinès oficial. San José és la seu d'una altra orquestra destacada. I fixa't com sona una col·laboració destacada.

0: És el talent de Pau Donés, el record del seu talent des d'Ultramar, agua del projecte Jarabe Filarmónico amb l'Orquestra Filarmònica de Costa Rica amb arranjaments orquestrals. En un moment de la seva vida, quan ja lluitava contra el càncer, Pau Donés es va enamorar de la calidesa dels músics costarriquenys. Energia i una pura vida, com diuen a San José. Curiositat, a diferència d'una orquestra clàssica convencional, incorporen saxòfons, bateria i piano elèctric i baix com una banda de rock alhora.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: I tant, i més ara des de San José de Costa Rica. Que bé que sí, està aquí, però marxem. Ens anem cap a Medan. Fixa't, farem un tomb en direcció capital de la província de Sumatra del Nord. Bressol, el 1998, de la compositora i pianista Eunic Tanzil, creadora de Pink Sakura, inspirat per la fugacitat de la flor del cirerer. Fixa't com suena.

0: Això és un farcell de bellesa, pinça cura, color rosa, associat a la suavitat i delicadesa. Sakura, per la flor de cirerer en japonès, símbol de bellesa efímera, primavera i renovació. Bellesa i harmonia envoltades de fragilitat i brevetat pels pocs dies de floració. Pink Sakura és un tema del selecte disc de debut d'Eunik Tanzil, The First of Everything, de 2025, del prestigiós Deutsche Grammophon. Tanzil va néixer i créixer aquí, on som ara, a Medan, Sumatra del Nord, i amb 17 anys es va traslladar als Estats Units, des d'on avui compon, en concret, des de Los Angeles.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Amb Xavier Solà.
0: I amb tots vosaltres, els que agraïm l'atenció, salutacions des d'on ens estigueu escoltant, i especialment a la gent que és en ruta. De Sumatra del Nord, tornem passant pel genoll de la bota italiana. Anem a Mòdena, a l'Emília-Romanya, entre Milà i Bologna. Si des de l'Escala venen les anxoves, de Mòdena ens arriba l'aceto balsàmico i un tenor il·lustre nascut aquí el 1935. Fixa't com sona.

0: El gran Luciano torna a Sorrento, napolitana triomfal del 1902, obra dels germans Ernesto i Gian Battista de Curtis, i himne romàntic dedicat a Sorrento. Pavarotti va formar el trio més famós de la clàssica amb Plácido Domingo i Josep Carreras, els tres tenors. I dues curiositats: Pavarotti no sabia llegir partitures, s'aprenia els papers d'oïda i feia servir un sistema de signes i notes. I segona, Pavarotti va rebre un dels aplaudiments més llargs de la història. Atenció, fins a 67 minuts d'ovació a Berlín el 1988.
1: Si t'agrada, això és Fixa't com sona, edició Clàssics. I si no, també.
0: I tant. Doncs mira, de Mòdena tornem ja a via Girona, amb grandiositat monumental de la catedral, el barri vell i l'orquestra de Xavier Cugat.

0: Com m'agrada aquesta versió del Begin de Begina de Cole Porter, una de les més complexes i elegants del gran cançoner americà, a càrrec de Xavier Cugat i la seva orquestra. Xavier Cugat la va transformar en un estàndard del so exòtica i del pop orquestral de mitjans del segle XX, amb percussions llatines suaus i una secció de corda luxosa, ideal per a les sales de ball de l'època. Més d'un oient recordarà Cugat dirigint amb la batuta en una mà i un chihuahua en l'altre, o a la butxaca. Per cert, va ser ell qui va llançar la fama Rita Hayworth, la senyora Margarita Cansino, i també la cantant Abby Lane.
1: La cirereta del pastís.
0: La cirereta arriba avui centrada en dimecres vinent, 19 d'agost, i el 33è concert de sardanes i música baracoble Festa Major d'Igualada, amb la Cobla Marinada a les 10 del vespre i al claustre de l'Escola Pia, amb coordinació de Lluís Pont Torres. Lluís Pont, benvingut i gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies, Xavier, per convidar-me.
0: El primer que destaca del programa és la commemoració del centenari del naixement de la compositora Pepita Llunell i Sanahuja. Per què decidir dedicar-li doncs una part tan destacada al concert?
2: Bé, perquè la Pepi era molt bona amiga de l'agrupació sardanista d'Igualada, que és l'organitzadora d'aquest acte. A més, Igualada hi tenia una bona colla d'amics, i aquest concert per ella era més que un concert, l'esperava amb candeletes. Moltes vegades havia vingut acompanyada del seu marit i, evidentment, després de la falta del seu marit, va continuar venint fent els últims compassos de la seva vida. A més, se l'estimava moltíssim aquest claustre, i que ja en parlarem. Ella va dedicar una obra, un poema simfònic, i el va dedicar, evidentment, a aquest claustre que tan magníficament sona la música per a cobla.
0: Aquí anava, perquè heu triat el claustre simfònic de la Pepi i la sardana Gaudí, amb la qual acabarem el programa. Per què aquestes dues?
2: Bé, perquè, mira, amb el repertorista de la Cobla Marinada, Albert Fontelles, vam comentar quina sardana podria quedar bé amb aquest recordatori o la família de la Pepi. I vam ficar Gaudí perquè precisament és una de les moltíssimes sardanes, com saps, que li van ser premiades. I com que s'escau l'any del centenari de la mort del genial arquitecte, doncs vam pensar que fos també aquesta sardana. I com no, com ja t'he comentat abans, l'obra

0: una pau i realment és preciosíssim el lloc i la sonoritat és esplèndida i a més per acabar-ho de duar-ho, l'acte és gratuït, ja que aquest concert queda dins de la Festa Major d'Igualada i el patrocini és de l'Ajuntament de la Regidoria de Cultura de la nostra ciutat.
1: Doncs precisament amb una d'aquestes dues peces que hem citat acabarem el programa d'avui i acabarem aquesta edició d'estiu del Fixa't com sona, edició Clàssics a Catalunya Ràdio, però us esperem a partir del 31 d'agost, és a dir, del dilluns darrer d'aquest mes, en la segona temporada del Fixa't com sona, edició Clàssics de Catalunya Música. I Lluís Pont, com a coordinador d'aquest magnífic concert que s'espera el dia 19, 33è, en el claustre durant la Festa Major d'Igualada, algun missatge més?
0: Sí, que se m'ha descuidat abans de dir-ho. Hi ha una estrena d'un músic i compositor igualadí i primer tenora de la Copla Marinada, l'igualadí, l'Isaac Vilanova i Pàmies, amb una sardana de caràcter íntim. Per tant, tindrem una estrena per acabar doncs, de rodonir aquest concert amb una colla de compositors com en Viola de Sau, com Josep Serra, com Narcís Paulís, com Pau Casals, com Manel Oltra, com Francesc Casú i com Pito Chamorro. Per tant, crec que és un gran concert que convido a tots aquells que vulgueu venir a Igualada a passar una magnífica vetllada.
1: Ens acomiadem amb Gaudí, la sardana amb lletra d'Enric Casamitjana de 1993. A tots plegats, moltíssimes gràcies i bon estiu al carrista.
0: Gràcies, una abraçada, Xavier.

0: l'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
2: Bona nit. Us informa Gemma Bonet. Dues persones han mort i dues més, menors d'edat, han resultat ferides en una rierada que ha provocat una esllavissada de terres prop de Pontferrada, a Lleó. La rierada ha passat cap a quarts de vuit enmig d'una tempesta molt intensa a la zona i podria haver diverses persones desaparegudes que els equips d'emergència estan ara intentant localitzar. De moment no se sap l'estat dels dos ferits ni tampoc el total d'afectats. Més notícies amb en Miquel Àngel Violant.
3: Els bombers han fet aquest dissabte al voltant d'un centenar de serveis per incidències relacionades amb les tempestes, com inundacions, sanejaments i arbres caiguts. També s'han gestionat rescats de muntanya i orientacions d'excursionistes perduts. El telèfon d'emergències ha gestionat 157 trucades. L'N260 està tallada en els dos sentits de la marxa a l'altura de Ribes de Freser, al Ripollès, a causa d'un despediment de roques.
2: El terratrèmol que hi ha hagut la matinada passada a Granada no ha causat danys estructurals importants als edificis, segons les primeres avaluacions dels ajuntaments dels municipis afectats. La majoria d'incidències són per caigudes de cornises, despreniments de pedres de teulades i algunes esquerdes. Sentim les explicacions d'alguns veïns.
4: Está todo por los suelos, todo. Y un pilar que había ahí al lado, encima de la moto, y la he hecho pedazos.
5: A la una de la mañana se movió las camas y nos despertamos. Y ya bajamos aquí abajo y ya estaba aquí, estaba toda la calle llena y ya miramos y era porque se había derrumbado el edificio de enfrente.
3: Les entitats que tenen persones sense sostre critiquen que els refugis climàtics que s'obren, moltes vegades aquestes persones no hi poden entrar. Per això, tant la Fundació Arrel

0: com el centre d'acollida Assís, reclamen que es creï una xarxa de refugis especialitzats. Sara Girón, responsable de l'equip de carrer de la Fundació Arrels, alerta de les greus conseqüències que les altes temperatures tenen en aquestes persones.
1: A les persones els hi costa molt més descansar, poder dormir. Veiem també afectacions de nostres cremades, insolacions. Hem hagut d'activar el 112 en diverses ocasions per cops de calor, per marejos.
2: Lejos de los árboles, la tercera pel·lícula de Meritxell Colell aconsegueix un doble reconeixement al Festival de Locarno, a Suïssa. Avui la Federació Internacional de Premsa Cinematogràfica li ha atorgat el premi Fipressi, que se suma al guardó Boccalino d'Oro 2026 a la millor pel·lícula que va guanyar ahir divendres. El film parla del viatge que fa una artista mexicana, neta d'exiliats republicans catalans, fins al Perú, on busca crear un mapa sonor de llengües en perill d'extinció, i ho fa en honor al llegat del seu avi. Colell deia en declaracions a l'ACN, l'Agència Catalana de Notícies, que la producció neix després de conèixer l'actriu protagonista de la pel·lícula, Angélica Castelló, i la seva necessitat de reparació.
3: Partim de la seva història i de la meva, no? Així com ella tenia com aquesta realitat de ser neta d'exiliats a Mèxic. En el meu cas, el meu avi i el meu tietavi són de la Quinta del Vívero. Ara, a través del cinema, trobem una forma ficcionada de parlar no només del silenci de la meva família, sinó de tota una generació, que és el nostre llegat també com a societat.
2: La pel·lícula Lejos de los Árboles s'ha rodat entre el Perú i Catalunya, amb localitzacions en indrets com Cusco, la selva i els Andes peruans, i també en territoris catalans com les Terres de l'Ebre o el Montsià, i també a la ciutat de Barcelona. Els esports, Marc Andrés.
4: En joc el segon partit de la temporada a la primera divisió, al minut 25 de la primera meitat, Sevilla 0, Rayo 1, amb gol d'Álvaro. Abans l'Alavés s'ha imposat amb claredat al Getafe per 3-0. Demà debuta l'Espanyol, que rep el Llevant a l'RCD Stadium. A les 7 de la tarda, el tècnic blanquiblau, Manolo González, diu que la salvació és l'objectiu prioritari del club. D'altra banda, el Barça és a Suïssa, on demà juga un amistós contra el Basilea. Pedri i Gavi no han entrat a la convocatòria i no han viatjat. A l'Europeu de Natació, l'equip espanyol de 4x200 mixt amb la catalana Ainhoa Campabadal ha acabat setè a la final. Pel que fa al nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha fet el rècord del campionat a la semifinal del 200 metres estils. A l'europeu d'atletisme, Maria Vicente ha acabat en vuitè lloc la seva participació a l'heptatló femení, i el reusenc Abdesamat Oukelfen ha acabat setè als 10.000 metres. I en amistosos de futbol d'equips de la Lliga Femenina, Manchester City 2, Barça 2, amb gols de Graham i Vicky López, i Espanyol 1, gol de Bicho, Badalona Women 0.
5: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
6: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
5: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
6: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigui.
7: Bon dia!
8: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
9: Que bé, sembla que a partir tot torna a ser com abans.
10: Tranquils, que no ens avorrirem.
8: La casa nostra, segona temporada disponible a la plataforma 3CAT i el dilluns a la nit a TV3.
11: La casa nostra. Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
12: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
13: El divan, amb Sílvia Coppolo, en reemissió a Catalunya Ràdio.
14: El convidat d'avui al divan és un Britland. Britland, sí, però què és això? Com diuen els Beatles, necessitem ajuda per entendre-ho. La mateixa ajuda que ell ha perfeccionat per poder-la oferir a altres professors d'anglès. I és que és diferent saber ensenyar que saber-se explicar. Sobretot si cal fer-ho en una llengua que no és la pròpia, l'anglès. I ell, mig British, mig Catalan, Britland, ha perfeccionat la drecera que acosta les dues llengües.
13: El El divan amb Sílvia Coppolo, de Catalunya Ràdio, escoltem les persones.
14: Evidentment és una idea molt pràctica, molt pragmàtica, i és que el nostre convidat d'avui toca de peus a terra, gairebé sempre. Potser és per aquells orígens a Manchester, on el pare duaner el volia fer del United. S'hi va revelar, hi havia un equip a Londres que el seduïa més. I ara, la majoria del temps, se'l passa navegant els matisos entre dues llengües que conrea molt bé, l'anglès i el català. Entre expatriats no assimilats o no del tot. Al costat d'autòctons catalans, orfes d'un ensenyament de l'anglès com Déu mana que els permeti comunicar ser qui són. Tot això és i passa 40 anys després del seu primer pas per Barcelona, en cotxe, fent camí cap a Portugal des d'Alemanya. Se'n va enamorar, va dir que havia de tornar i ho ha fet. Ho ha fet i fa més de 30 anys que és amb nosaltres. Barnaby Griffiths, coach d'anglès, columnista al Catalonia Today. Benvingut al divan.
7: Hello, Sylvia. Avui parlarem en el teu idioma per primera vegada.
14: Avui parlarem en català. Va, a veure com ho canta.
7: Molt bé, molt bé.
14: Va, canta'ns-ho, Barney, va, canta'ns-ho.
7: És massa alt per mi. Says Chelsea, Chelsea is our name. Ara em sento molt benvingut.
14: Sí, moltes gràcies, eh? L'hem trobada, la van cantar els mateixos jugadors el 1972. Fa molts anys, d'això.
7: Sí, sí, bueno, jo de petit sempre m'encantava el futbol, però tenia un problema amb el pare.
14: És un problema amb el pare.
7: I amb el meu germà Gra, que els dos són del United.
14: Si això és el divan, vull dir que et pots estirar, fem una mica de psicoanàlisi, sí.
7: I el meu germanastre, es diu?
14: Sí.
7: El fill de la nova esposa del meu pare.
14: Sí.
7: Va ser del Chelsea i tenia 5 anys més que jo i me va convèncer bastant fàcilment de ser del Chelsea.
14: Del Chelsea,
7: 70,
14: eh?
7: Sí.
14: Molt bé, és a dir, que aquí hi havia una qüestió de relació per ser d'un equip o d'un altre. Perquè què canvia? Quan un és del Chelsea, què se sent? Què se sent sent del Chelsea?
7: Bueno, els aficionats del Chelsea a Anglaterra no estan molt ben vistos.
14: Ah, no?
7: No, bàsicament pel tema del Abramovich. Sí,
14: sí,
7: va comprar el club.
14: Sí.
7: A principis dels 2000 vam tenir moltíssim èxit des de llavors. Em sembla que hem guanyat més trofeus que qualsevol altre club en el món, inclòs el Barça.
14: Sí?
7: En aquest temps. I, bueno, per això la gent diu que el Chelsea ha comprat l'èxit.
14: Yeah.
7: Però tot equip gran ha comprat l'èxit per mi. Bueno,
14: Perquè, clar, vens a dir, no? Si compres, tens prou diners per comprar bons jugadors, podries estar comprant l'èxit, però no és un automàtic, això.
7: Que va. Es tracta de tenir els jugadors i els entrenadors. Però també una altra cosa que no li agrada molt aquí és el Mourinho.
14: No, aquí no ens agrada gens.
7: Que ha guanyat dues vegades la Lliga en Anglaterra amb Chelsea.
14: Et veig rient ara, eh? Tan bé que ens queies.
7: Bueno, el Mourinho avui en dia cada vegada té més fama d'un caràcter una mica no tan bo, no?
14: Fort, no?
7: Últimament, molt fort.
14: Fort.
7: Per nosaltres, del Chelsea és un home molt important de la nostra història, evidentment. Avui en dia no té tanta importància per mi.
14: Sí?
7: I fins i tot, Sílvia, el futbol no té tanta importància per mi. Avui en dia, no.
14: A veure, Barney, com t'he de presentar? Com Britalan, que t'agrada, no? Amb això et defineix.
7: Bueno, és una paraula que vaig inventar.
14: Tu te la vas inventar.
7: I només jo l'he fet servir en 20 anys.
14: En 20 anys,
7: o sigui,
14: eh?
7: No, jo vaig escriure en la meva columna, em sembla que sóc un Britalan, que sóc una persona que està establert a Catalunya i
14: sí?
7: Parlo català i tinc una família catalana. De fet, vivia a Girona en aquella època i me sento, bueno, entre les dues cultures, no? Però ho vaig escriure en una columna i ningú
14: l'ha
7: mencionat mai.
14: D'això. Encara que diguis que el Barça ara o que el futbol ja no és tan important per tu, un momentet sí, eh?
10: 44 minuts i 40 segons. Koeman picarà la falta des de fora l'àrea, amb el seu dret, penja pilota a l'olla, salta Vaquero, toca amb el cap! Gol!
14: aquí és el Quim Puyal. Sí, està seguint la transmè, eh?
7: Una veu molt coneguda aquí.
14: Sí, et va servir, et va agradar, per què sentir les transmissions d'en Joaquim Maria Puyal?
7: Bueno, quan vaig arribar aquí a Catalunya el 95,
14: sí?
7: Només es veia el futbol per TV3, bueno, el Barça, per TV3. Jo anava al camp a vegades, però... en la tele era TV3 i s'escoltava en català. I és així on vaig començar a aprendre català escoltant els partits del Barça, sí.
14: Escoltant el pilot al pal.
7: La pilota al pal és la primera cosa que vaig aprendre.
14: En català, el primer que vas aprendre...
7: No, jo sabia dir això abans que veies més.
14: La pilota al pal.
7: No tenia cap sentit dir-ho, però tenia...
14: Clar.
7: Tenia clar.
14: Però llavors això ens porta al que tu defenses, no? Si veus que la pilota la xuten i va al pal de la porteria i sents pilota al pal, entens l'expressió.
7: El llenguatge és molt contextual. I això s'ha de prendre en compte sempre a l'hora d'ensenyar l'idioma, que és molt i molt contextual, i sense context no té gaire sentit. I jo he vist, com a formador de professors, he vist molts de classes d'anglès com a observador, on el context falta perquè tingui sentit per l'alumne. I si l'alumne no veu el sentit d'aprendre el llenguatge, no aprendrà, evidentment.
14: Perquè, a veure, com pot ser que passin anys i anys i anys i anys i moltes persones que estan estudiant, no? El verb que fem servir és estudiar, no sé si aprenen, però estudien anglès. Llavors van un dia a Londres, a Manchester, i no poden sobreviure bé en anglès, no poden tenir una conversa. Què és el que falla? Que això és el que tu has estudiat.
7: Crec que te l'has contestat tu mateix, Sílvia. El problema és que s'estudia l'anglès com una assignatura. I l'anglès no és una assignatura, és un idioma. I un idioma és un vehicle per la comunicació. I si no s'ensenya així, no s'aprèn així. I si s'estudia en lloc d'entrar en el món de l'anglès, entrar en el món de l'idioma i viure l'idioma i fer servir l'idioma com si fos un vehicle de comunicació, no s'aprèn a comunicar-se. El que s'aprèn és... Pots anar a Anglaterra, a Manchester, a Londres, on vulguis, i explicar un temps verbal? Vas allà per fer això o vas allà per utilitzar la llengua i fer servir aquest temps verbal? El problema és l'enfoque, no?
14: Sí, l'enfoc.
7: L'enfoc en on es posa l'educació, l'enfoc en l'ensenyança d'idiomes i d'anglès. És en l'estudi i en assignatura i en notes i no en la comunicació. I per això faig el que faig.
14: I què fas? Com ho fas? Què canvies? Perquè has vingut aquí amb uns llibres que penso que un encara està calent,
7: sí,
14: que surt de la impremta,
7: sí,
14: i que l'altre ja tenies publicat, justament explicant això. Com ho fas perquè funcioni, perquè algú aprengui, perquè els professors canviïn també la manera d'ensenyar de manera que sigui eficaç?
7: Doncs jo he estat formador de professors durant més de 20 anys en un curs de formació aquí a Barcelona de molt prestigi en tot el món, i encara així, mirant els profes, i uns profes molt bons que sortien d'aquest curs, sempre faltava una cosa per mi, sempre faltava una part, i la part que faltava era l'enfocament en la comunicació. Per això jo vaig inventar jo mateix, i es va concretar quan vaig fer un curs amb professors d'universitat aquí que havien d'ensenyar la seva assignatura en anglès. I teníem un llibre d'anglès davant nosaltres que no les sabien per res. Jo els vaig dir, per què feu anglès? Bueno, hem d'ensenyar en anglès la nostra assignatura. I dic, i aquest llibre ajuda? És que sempre hem fet això, sempre hem estudiat un llibre. I jo he inventat un curs i l'he proposat a la universitat. Mira, per què no fem un curs de simulació on els profes han de simular el que han de fer en la vida real amb la llengua, i ja m'encargo jo de com es farà, i va tenir molt d'èxit aquest curs, i tots els professors volien fer aquest curs, i em vaig adonar que això ja no era teaching, no era ensenyament, sinó era coaching, perquè jo estava fent una altra cosa.
14: Clar, en comptes de teaching, que és ensenyar, és coaching, és ajudar a una persona des de la seva posició.
7: Exacte, és posar més a ells o donar potser més poder a ells en el que fan, no? I no és imposar la llengua, no imposar l'anglès, sinó dir què és el que necessites, per què necessites anglès, per què, què vas a fer en la teva vida real amb l'anglès. I això es pot fer en tots els sectors de la vida. Es pot fer servir aquest enfocament, que és simplement preguntar a la persona per què necessites l'anglès. Necessito per això. Doncs farem això, simplement, però en anglès. I el meu enfocament és bàsicament fer servir la idea de rehearsal, que
14: sí, els assajos.
7: Els assajos com si fóssim actors, perquè realment, des del meu punt de vista, quan estem comunicant, som actors. I necessitem les eines d'un actor per comunicar-nos. I perdona, interrompo.
14: Digues.
7: Però la idea d'actuació, o en anglès performance, és molt important.
14: Bé, quan ensenyem comunicació, no?, expliquem a la gent, posa't davant del mirall i aquell discurs, aquells 2 minuts, aquells 5 que hagis de parlar, et mires tu i assages, i llavors veuràs el ritme que fas, el ritme que tens, la cara que hi poses, on tens problemes...
7: Cosa molt interessant, Sílvia. Tothom, però tots els meus alumnes i clients, els aprenents, el que me diuen el mateix, quan les dic que els han de gravar en vídeo, tothom diu el mateix. No m'agrada.
14: Ah, no?
7: No m'agrada a mi mateix parlar en anglès en el vídeo. I dic, i no seria important que t'agradessis.
14: No? És que això dels subjuntius és complicat.
7: M'has d'ajudar amb el català, ja ho saps. Però... aquesta idea de que no m'agrada a mi parlar en anglès s'ha de canviar, perquè precisament l'anglès és un idioma, i si no t'agrada a ti mateix parlar en l'idioma, ningú t'agradarà.
14: No li agradaràs, però en realitat, insisteixo en aquesta idea, quan ensenyem a parlar, no és que no s'agradin parlar en anglès, la frase és més curta, és que no s'agraden. Punt. Llavors, primer s'ha de fer com les paus amb la pròpia imatge, no? Jo dic alguna cosa com, clar, i et veus unes arruguetes aquí i allà, i fas mala cara i et veus gran, però... fa 10 anys, diríem, ja ho deies, això, i en canvi, quan ara mires les fotos de fa 10 anys, dius, oi, que bé que estava. Doncs hauries d'anar amb aquesta idea, en fer les paus amb la teva imatge a la televisió. Mira que me'n vaig a una xarxa social.
15: I'm your AI English tutor. With me, you can practice anytime, anywhere, just like you would with a real person. I'll chat with you, give you instant feedback.
14: Escolta, tinc aquesta senyora que em surt per Instagram i em diu que m'ajudarà i que ja no necessitarem una persona humana. Jo admeto que em continuen agradant més les persones humanes, però en realitat això funciona? Funciona aquesta manera que et diu, et corregiré com pronuncies, corregiré la sintaxi? Funciona com un tutor, una tutora?
7: La veritat és que cada vegada més, sí.
14: Sí? Funciona?
7: I va millorant, evidentment. Per tant, com a sers humans, nosaltres, què podem fer que realment ajuda a un alumne, a un aprenent d'un idioma? I per això jo he decidit, per això vaig decidir en aquell temps que el coaching és precisament el que podem fer nosaltres i que no poden fer les màquines, els robots, no poden fer això. Sí que poden escoltar-te i corregir-te i poden dir-te com hauries de fer les coses o dir les coses, però no poden mirar-te als ulls i saber què t'està impedint comunicar-te bé. No poden mirar dins de ti i dir, mira, aquí veig que no estàs
14: còmode,
7: No, hi ha una cosa que no... Per què no te surt ara mateix?
14: Què bloqueja
7: ara? I això ve del coaching, no? La idea de creences limitants, també, que és una cosa que es pot superar.
14: Sí.
7: Aquesta idea de superar conflictes, problemes en la comunicació... mai he conegut a ningú, Sílvia, que em diu des del principi, jo parlo bé l'anglès i m'agrada parlar-ho i estic bé parlant. No, tothom té alguna mania o el que sigui.
14: Una mancança, una por.
7: I clar, el coaching... hi ha dues coses. Hi ha una cosa que es diu language coaching, que veig ara molt en línia en les xarxes socials, que me sembla a mi és superar aquests pors, no?
14: D'aprendre
7: un altre idioma. Jo ho porto a un pas més, perquè la meva història ve del llenguatge d'ensenyar de l'ensenyança de llenguatges. Per tant, jo combino l'ensenyança bona de l'anglès, és a dir, totes les coses efectives en l'ensenyança, una combinació d'això amb el coaching, o sigui, és una combinació de les dues coses.
14: Molt bé, avui parlem amb el Barnaby Griffiths, que ja veieu que és English Coach, columnista del Catalonia Today, on parla de totes les coses del món que l'envolten, i ens ha triat també diverses cançons.

0: Què porta de record, no? Això és Irlanda, no? Diríem, què et porta de...
1: Ara m'he de controlar les emocions, gestionar una mica les emocions. És que aquesta cançó ve de la... És el folk, no?, irlandès, i la meva mare era cantant de folk irlandès en els anys 60, i jo de petit, tota la música que vaig sentir creixent a Manchester era música folk o irlandès o anglès o americà, uns molt coneguts com, per exemple, Bob Dylan, Simon & Garfunkel, Uncle James Taylor, tots aquests, però també molt de música irlandesa, i aquesta melancolia,
0: sí,
1: que se nota en aquesta cançó molt, sí, molt forta, que és... aquesta cançó va de comiat.
0: Uh-huh.
1: Va de dir adeu. Costa parlar d'això, però és molt emocionant, per mi és molt emotiu.
0: Sí?
1: I és una cançó molt bonica, però molt i molt trista. Sílvia, passem a una altra cançó, si us plau.
0: Passem a una altra cançó.

0: I tornem a ser entre el folk i el punk, no? Aquí
1: sí, això, exactament, molt bé, molt bé. És holandès també, però és un dels grups, dels meus favorits grups quan era jove. Es diuen The Pogues, i el cantant era Shane McGowan, que és el primer dels poetes de què parlarem avui, perquè hi ha diverses poetes. És poeta.
0: Sí, és poeta, sí.
1: Era. Va morir fa poc, Shane McGowan, i la seva lírica, la seva lletra és pura poesia. I aquesta cançó parla d'amistat, parla de nostàlgia, l'amor i el pas de temps. És profundament humana i és molt honesta i és molt holandès. I és un amic, no és tan trist com l'altre, però és...
0: Però t'emociones, eh?
1: Molt, sí.
0: T'emociones molt, eh?
1: Hi ha molta emoció aquí.
0: Però més que el Chelsea, eh?
1: Més que el Chelsea, sí. And I stepped into your
0: arms. Avui parlem amb en Barney Griffiths aquí al divan, que també ens ha triat aquesta banda d'Austràlia.

0: que ens sap parlar molt bé de la vida quotidiana a Vietnam, no? Penso que parla també en aquesta cançó.
1: Saps on sóc ara?
0: On ets?
1: Això m'aporta directament al Japó,
0: sí?
1: A l'any 92, perquè havia passat uns mesos a Austràlia.
0: Sí.
1: I aquesta cançó és gairebé un himne en Austràlia. És un grup que es diu Cold Chisel, que són uns déus del rock dels anys 70 a l'Austràlia. I aquesta cançó la vaig sentir cada setmana en un pub de Sydney i ho vaig aprendre a tocar en la guitarra.
0: Sí.
1: I al Japó jo vaig tocar en bars en Japó aquesta cançó, moltes cançons, però aquesta, i tinc aquest record molt bo d'australians en un bar en Japó, en Osaka,
0: sí?
1: Mirant-me, tocant aquesta cançó i dient, però tu no ets anglès?
0: Sí.
1: I clar, això pot ser una mostra de la meva vida, un anglès tocant la guitarra una cançó australiana en un bar de Japó.
0: Clar.
1: Una barreja de cultures.
0: És una barreja, no? Sí. Perquè t'hem situat a Manchester, no? Però que després ja hem dit que tu has viatjat i viscut a molts llocs, no?
1: Sí.
0: On has estat i viscut?
1: Jo he viscut 3 anys a Alemanya.
0: Sí.
1: He passat quasi un any als Estats Units, quasi un any a Austràlia, 2 anys al Japó, 8 mesos a Tailàndia, 3 mesos a Indonèsia. O sigui, de jove vaig viatjar molt.
0: Necessitem un Excel.
1: Sí.
0: Saps?
1: I un mapa.
0: Mapa. Sí. I per què voltaves tant i vivies, deien, no només de viatge i de turista, eh?
1: No, exactament. Jo era viatger, no turista. I en qualsevol moment que vaig tenir contacte amb turistes, em vaig marxar corregents, perquè el turisme és una altra cosa. Jo volia sempre sentir aquestes cultures i parlar amb la gent. Jo vaig passar 2 nits en una cabanya en un com es diu, un poble d'Indonèsia amb una família. Ells no parlaven anglès, jo no parlava indonèsia, i estàvem molt mal de cantats, tocant cançons junts i simplement compartint coses.
0: Clar, amb la
1: perquè me van convidar a la casa seva, però sense parlar en anglès.
0: Clar, però vas trobar amb la música, estan tan a prop, no? Diríem, el món dels afectes.
1: El somriure. Jo estava sol en un autobús i tothom somriu a Indonèsia, o fins en aquella època, almenys, no sé, es fa molt de temps, però vaig tenir moltes amistats a través de viatjar sol.
0: Viatjava sol.
1: Sí.
0: Que és més difícil, no? No et feia por, gens?
1: És molt més interessant.
0: Per què? A veure què té de positiu.
1: Perquè la gent que coneixes cada dia, és que no pares de conèixer gent.
0: No pares, clar, perquè per parlar amb algú has de parlar amb algú d'allà.
1: I si estàs amb una altra persona, aquesta persona, vulgui o no, té els seus límits, obstacles, maneres de veure el món que tu no tens, per exemple, però també és un obstacle per a les altres persones a apropar-se a tu. Si estàs sol, la gent s'apropa i te parla i diuen, què fas aquí? Jo estava en Indonèsia, l'únic blanc, que és en isles del Timor, saps? Timor?
0: Sí, sí.
1: No es pot entrar en el oest, no? Però no en l'est.
0: Però
1: estava al oest, Timor, i vaig viatjar del oest de Timor, que és l'isla més a l'est d'Indonèsia que pots anar, crec, fins a Sumatra, que és l'autocostat, i me va trigar mesos en fer-ho, i estava sol. I me va encantar fer-ho, això.
0: També ens ha triat aquesta peça, potser més coneguda, Ha vingut en Bob Dylan en el teu divan. Però a veure, aquesta ruptura amorosa d'en Bob Dylan aquí que explica també, la té superada o no la té superada? En quin punt estem, Barney?
1: Déu-n'hi-do les cançons que he portat. Per emocionar-me. És que Dylan per mi és el maestro de tots, és l'artista favorit que tinc de tota la vida. Podria haver portat milers de cançons de Dylan i moltes molt conegudes. No sé si és molt coneguda aquesta, per mi m'encanta. I ve del disc Oh Mercy, que va fer als anys 80, al finals dels 80, que quan va fer com una tornada a fer unes cançons molt i molt complicades i molt, de molt d'èxit, molt estimades per la gent. I aquesta cançó, precisament, és un cançó molt subtil, però de l'autoengan.
0: Clar, per això t'ho deia, té superada o no la ruptura amorosa.
1: I el que no ho diu és gairebé més del que diu en aquesta
0: cançó. És més important del
1: que diu. Si tu quedes al final, most of the time, està bé, no? Està bé, most of the time. I tu te quedes amb la pregunta, i la resta del temps?
0: La majoria estàs bé. I aquell, el que hi cap en aquella part petita, no?
1: Sí.
0: La que està molt malament. I què et recorda aquesta cançó? Quan la vas descobrir?
1: Això en la universitat, de fet. Sí, quan estava a la universitat va sortir aquest disc i jo estava ja enamorat de Dylan.
0: Mm.
1: Aquest disc em va obrir els ulls a un nou Dylan, perquè era completament distinct. Perquè jo, el Dylan que conec i que m'encanta és dels anys 60, principis dels 60, o sigui, mitats dels 60.
0: Mm-hmm.
1: Highway 61, Revisited, Blonde on Blonde, aquests discs molt coneguts. I durant 20 anys va fer coses... Bueno, el 75 va tenir un altre disc de molt d'èxit, que es deia Desire, que m'encanta. Però hi ha molt poca cosa entre el 70 i 89, i de cop i volta treu aquest disc i jo vaig flipar.
0: Perquè t'hem situat com que el teu pare era duaner, la teva mare, que has dit que havia cantat també, no?, folk, però la teva mare feia de mestra, no?, la teva mare.
1: Sí, de discapacitats.
0: De persones, molt bé. I quin record tens d'aquells primers anys de vida de Manchester, tot això?
1: Els meus records de petit no són gaire bons. És que els meus pares estaven molt en conflicte i es van separar quan tenia 4 anys. I de fet, els primers anys vaig viure al sud d'Anglaterra amb el pare i la mare, i després la meva mare ens va portar a Manchester un altre cop per viure sols amb ella. I va ser molt complicat, molt difícil. La meva mare va tenir dificultats en la vida, diguéssim, i el meu germà no va reaccionar molt bé, jo tampoc, i va ser difícil, la infància.
0: I quan parles de la universitat, no?, de Bob Dylan i la universitat, parles de Manchester o ja parles d'aquí, de què? Com va ser que anessis a la universitat a estudiar?
1: Doncs jo vaig acabar l'escola en Manchester i vaig tenir la gran sort d'anar a una de les millors escoles del nord-oest d'Anglaterra.
0: Sí.
1: En aquella època encara hi havia escoles que es deien grammar schools.
0: Grammar schools.
1: Grammar schools. I grammar schools s'ha d'aprovar un examen,
0: sí,
1: a les 11 anys. Quan tens 11 anys, fes un examen, i si aproves, els primers 10% van al grammar school i la resta van al que es deia comprehensive school. I per sort, jo vaig aprovar l'examen, bueno, per sort. Eren escoles molt estrictes, només nens, no havia barreja de nens i nenes.
0: Mm-hmm.
1: O sigui, socialment crec que no me va formar gens, però acadèmicament me va donar una formació fantàstica. I, per tant, després vaig poder anar a la universitat.
0: Avui hem dit que vas venir una vegada com de passada per Barcelona, no? Vas passar per Barcelona?
1: Sí, jo el tercer any del meu grau,
0: sí?
1: El meu grau era en alemany i màrqueting. Curiosament.
0: Alemany i màrqueting,
1: Sí, i el màrqueting és l'última cosa que vull fer en la meva vida, però tinc un grau en màrqueting en alemany. I quan fas un idioma en la universitat, el tercer any de 4 vas a viure en aquell país durant un any. I jo vaig estar 6 mesos en Audi, el de cotxes.
0: Uh-huh.
1: Vaig fer un pràcticum, unes pràctiques amb Audi, i vaig fer 6 mesos a la Universitat de Regensburg, que és quasi en la Txèquia. Però el meu amic va fer el mateix curs, i ell vivia en Düsseldorf i em va dir, tinc un cotxe, per què no en l'estiu, perquè no anem a Portugal, on el meu pare té un pis, i vam conduir des de Düsseldorf a Portugal, al sud de Portugal, i vam passar per Barcelona. I és la primera vegada que vaig entrar en Barcelona, i encara me'n recordo perfectament entrar en Barcelona al cotxe i m'ha deixat boca aberta la sensació, no només la sensació que vivia de llibertat, una cosa que no havia sentit. Només havia viscut a Anglaterra i a Alemanya en aquella època. I havia una cosa completament nova per mi, un aire de llibertat, però també la bellesa, simplement la bellesa. De...
0: Quins anys era això?
1: 89, 88, 89, abans de l'Olímpics.
0: Era quan ja se sabia que Barcelona seria la ciutat que organitzaria els Jocs Olímpics, sí. Que això es va saber, sembla que era el 86, que ho dic de memòria, i abans del 92 amb la ciutat, amb efervescència, perquè s'havia de transformar, a més, per estar a punt per als Jocs Olímpics. En aquell moment hi vas dir, aquí tornaré.
1: Jo no tenia cap dubte que havia de viure aquí. I vaig tornar al 95, o sigui, 5 o 6 anys després de viatjar pel món. Jo sempre tenia el cap, quan estava en Japó vivint allà, pensant, he de tornar a Barcelona, he de tornar a Barcelona. Quan vaig a Europa, quan torno a Europa, aniré a viure a Barcelona. Però quan vaig tornar a Europa i vaig anar a Anglaterra a saludar la família i estar una mica en el meu país, tothom em deia el mateix, que a Barcelona no es pot treballar, no hi ha feina per professors d'anglès.
0: Clar.
1: Que està allà a tope. Imagina't, això era el 92.
0: Sí.
1: Imagina't avui en dia. Quants hi ha avui en dia de professors d'anglès?
0: Molts.
1: En aquella època me deien que no hi ha feines, no hi ha treball, no hi ha treball a Barcelona. Però, com sempre, jo sóc molt persistent en la vida i tenia una meta i no vaig deixar i vaig trobar feina aquí i vaig començar a treballar.
0: Perquè, a més, ho dèiem, d'articulista, a més has moderat i presentat programes a la televisió del Punt Avui, no? Diríem articulista al Catalonia Today, que és, no, això no és, però en anglès, sempre en anglès.
1: Sí, és que el Punt Avui, Catalonia Today, a través del Punt Avui, ha tingut una hora cada dia en la televisió en anglès. Cada dia una hora. I me van preguntar a mi, tens alguna idea per un programa per fer en el canal que tenim nou? Em sembla que el 2010, 2012, pot ser, no sé. I jo vaig fer, 5 o 6 idees, li vaig escriure, mira, puc fer això. La primera idea era parlar del Barça, parlar del futbol. I me van dir directament, perfecte. Però tens gent per parlar del futbol? I dic, home, jo només conec gent del futbol aquí a Barcelona. Tinc 200 guiris aquí.
0: 200 guiris, fa molta gràcia que tu parlis de guiris, I Girona, com va arribar a Girona, la teva vida?
1: Doncs la meva dona era de Girona, i jo li vaig conèixer aquí, a Barcelona, i parlant en castellà, perquè vam treballar les dues junts en una escola d'idiomes. Ens van conèixer aquí a Barcelona, però era de Girona ella, i vam tenir un fill, ens vam casar, vam tenir un fill, el 2002, i el fill ho vam passar molt malament amb el fill, simplement perquè tenia problemes de salut, i aquí no es van resoldre aquests problemes de salut, i vam decidir, hem d'anar a un lloc on tenim una mica de recolzament.
0: Sí.
1: I pensàvem, bueno, a Anglaterra no podem anar-hi, i tampoc, la meva família tampoc és gaire present. Per tant, anem a Girona, on els avis, els pares
0: d'ella, sí,
1: poden ajudar-nos. I va ser la decisió més acertada de nostres vides. Vam anar a Girona. Jo li vaig dir, només 5 anys, només 5 anys, perquè... Girona, jo sóc del món i sóc de grans ciutats.
0: Món. Ja ho entenc.
1: Girona no és precisament el lloc més gran del món.
0: No.
1: He de dir que és el millor lloc per tenir fills petits, això sí.
0: Girona, perquè té una dimensió...
1: És molt familiar.
0: Clar, que pots controlar.
1: I és un poble. És veritat el que es diu de Girona. És un poble encara. Sembla ciutat i té un catedral i suposo per això es diu ciutat, però és un poble. I la gent és de poble. I això té les seves avantatges i desavantatges, però...
0: Avui he vingut amb Bernabé Griffiths aquí al Divan.
2: Escolteu el Divan amb Sílvia Coppolo els diumenges de 9 a 10 de la nit per l'FM. O per l'app de Catalunya Ràdio, el canal exclusiu digital, els dies que no som a la freqüència modulada.
0: Toques algun instrument?
1: No, la guitarra.
0: La guitarra, però t'agrada aquest aquí, aquest Ambling Data dels Rolling Stones. Aquí tenim un jugador compulsiu, no?, que viu al límit.
1: Sí, i m'encanta. Això és una part petita meva, però és una part meva, l'he de reconèixer. Tots els meus avis, tots dos, i el meu pare eren gambles.
0: Jugadors?
1: Jugadors amb diners, sí. anaven a jugar a cartes. Jo encara vaig al casino a vegades a jugar.
0: I que jugues gaires diners?
1: No, no gaires, però jugo.
0: És que ets, mira, és català.
1: Vaig guanyar un torneig l'any passat.
0: Sí?
1: Sí, vaig guanyar un torneig. Tinc un trofeu del casino de Barcelona, de pòquer, per guanyar...
0: De pòquer?
1: Sí, sí, però és una part petita meva.
0: De la teva vida.
1: Sí, però és una cosa que m'atrau i... I The Rolling Stones, per mi, és un altre grup de tota la vida que m'encanta el rock de Rolling Stones, però aquesta cançó, precisament, parla de risc i d'obrir-se al canvi i coses molt, molt diferents que la normalitat, no? I això és el que m'agrada dels Rolling Stones. No són normals. Encara que ara, avui en dia, són normals, no, mai han sigut normals.
0: Clar, ara són uns clàssics, però...
1: Sí, diria... són clàssics, però no són normals.
0: No, no són normals. No estan en la majoria, no? La normalitat com la mitjana de la...
1: Si mires la vida d'aquí... Keith Richards, el guitarrista, sí. és viu a tope i viu sempre al
0: borde, al límit.
1: M'encanta aquesta idea. I no puc viure així, però m'encanta una petita part meva, sí.
0: Perquè és que tu ets del món.
1: Sí.
0: Has viscut a molts països. T'agrada viatjar sol, no? Ets el primer Britalan que coneixem. Molt, molt, molt normal, no, eh?
1: No. M'agrada el normal. I tampoc crec que existeix el normal, però us fem servir molt aquesta paraula. Però la normalitat, la idea de normalitat no m'agrada tampoc.
0: Fas una cara d'avorrit només de pensar-ho. I aquesta altra? Hem arrencat justament amb aquesta cançó. Per què ens l'has triada, Barney Griffiths?
1: Aquesta, bàsicament, per John Lennon, que jo tinc un quadre molt gran de John Lennon al meu país.
0: Pòster, diem aquí.
1: No, és un
0: quadre.
1: És un pintat,
0: sí.
1: És una pintura, sí.
0: Molt bé, un quadre.
1: D'un artista local, de fet, es diu Xavier Pla, em sembla. Però John Lennon, per mi, el que m'agradava John Lennon és que sabia parlar i cantar de coses molt i molt dures amb un somriure en la cara. I com els Beatles eren, no? Els Beatles eren tan divertits, però al mateix temps parlaven de coses molt importants i molt pesats i molt difícils de digerir, no? I aquesta cançó, precisament, és de la vulnerabilitat,
0: sí.
1: I ho canten com si no fos res. I és molt alegre, aquesta cançó.
0: Sí, el ritme ho és.
1: Però si escoltes les lletres, la lletra és molt i molt potent. L'emoció.
0: I aquí, a Barcelona, et trobes amb, no sé, amb altres britànics, amb altra gent del món, amb expats, tot això ho fas?
1: Sí, sí, sí. A través de la música, a través de les escoles d'idiomes, on faig formació a vegades, amb les escoles, però també jugant a golf. No t'he comentat, però hi ha un grup molt gran de golf aquí, de guiris, de tot el món. Dic guiris perquè són realment del nord d'Europa.
0: Sí, sí, però esclar, guiris és...
1: és una paraula una mica...
0: divertida, no? Diríem que ho digui un anglès, sona còmic, no? Perquè tu vas ser...
1: Ho estic apropiant, eh?
0: T'estàs apropiant, sí, ja, de l'ànima catalana.
1: Com a guiri l'estic apropiant, sí.
0: Perquè vas ser com, no sé si mànager, coordinador... era un equip de què? De voleibol?
1: Sí, això a Austràlia.
0: Això a Austràlia, eh?
1: Quan vaig anar a Austràlia amb 21 anys, després de la universitat, vaig trobar una feina com a coordinador de voleibol platja. I és el millor feina que he fet a la meva vida. Imagina't aquesta feina, és increïble.
0: Quina feina. I com expliques a Catalunya a algú que arribi ara, no? A un guiri que dius tu, no? Un estranger, una persona estrangera. Què li dius de Catalunya?
1: Bueno, la primera cosa que s'ha de dir és que és complicat. És molt i molt complicat. La societat aquí complicada. La situació política, la situació històrica, cultural, el fet de que es parla tres idiomes en una frase, a vegades sents dos o tres idiomes dins la mateixa frase, això
0: català, confon molt. Català, castellà, anglès, no?
1: Castellà, català, anglès. A vegades sents tots tres en una frase. Això no és normal en altres països. I aquí és normal. I aquí la gent sap parlar tranquil·lament, entre cultures i idiomes. Però hi ha un problema, Sílvia. El problema és que els de fora no entenen això. I moltes vegades se senten una mica exclosos per això. I jo tinc un missatge per vosaltres.
0: A veure, missatge d'en Barnaby Griffiths.
1: No sé si els catalans volen sentir el meu missatge o no. Però com a professional dels idiomes i de les llengües, una cosa que aquí es podria canviar fàcilment, molt fàcilment, i ajudaria molt a l'imatge dels catalans. Clar, estem en Catalunya, no tenen que millorar la seva imatge. Però si volen que la gent de fora venen aquí i se senten una mica més oberts, és no parlar català quan hi ha gent que no entén en català. Parlar català entre els catalans, evidentment, és normal i perfecte i no hi ha problema. I parlar amb mi també. Però quan hi ha gent present que no parla en català, se senten exclosos.
0: Parles dels anglesos?
1: De tothom. No, conec molta gent de fora que es queixen d'això.
0: Que es queixen de fora, vols dir estrangers?
1: Sí, americans, alemans, holandesos...
0: Perquè, en canvi, aquí es passen al castellà immediatament.
1: Sí, sí.
0: Amb algú que entén el català?
1: No, es passa al castellà, per exemple. I la gent fa l'esforç de parlar castellà i anglès amb la gent. Però... us dic una cosa, que jo crec que no s'ha de compte, no és intenció.
0: No és intencionat, eh?
1: Que va, no, jo entenc això. I a més, jo estic al mig, jo entenc català, però quan hi ha un grup de persones i estan parlant castellà o anglès i de fet es parla català, jo entenc el que estan dient, però els altres es frustren i pensen que és una mica d'ignorància, una mica d'exclusivitat. I això es podria canviar tranquil·lament.
0: I com expliquen les relacions entre Catalunya i els governs espanyols als teus amics estrangers?
1: Amb dificultat. És que no, ningú vol sentir això. Ningú,
0: no volen sentir.
1: No he conegut cap estranger que vulgui saber de la independència de Catalunya. I jo m'he ficat dins d'aquest moviment durant molt de temps, i el que vull dir és que ho conec, parlo d'això, estic a favor de la independència de Catalunya, però a l'explicar els fets a la gent de fora, ni se creuen, no se creuen. I només diuen el mateix, és que s'ha de donar els diners on a altra gent d'Espanya si necessiten diners, i aquí es fa molts diners. I no entenen tot el problema d'invasió, la falta d'invasió en aquest país.
0: D'inversió, sí.
1: A Catalunya, els diners que van a Madrid i no tornen. Expliques això i ningú vol, ni volen escoltar-ho. O sigui, és molt complicat. Però és una altra cosa que els catalans podrien fer en anglès, en altres idiomes, però s'ha de fer d'una manera diferent, crec, perquè no ha funcionat. El que s'ha fet fins ara no ha tingut èxit, no? Estem d'acord en això?
0: Avui ha vingut el Barnaby Griffiths i ens ha triat també unes pel·lícules.
3: Who you call?
4: I don't put their asses, sons of bitches.
3: You actually believe they're going to take anything you have to say?
0: Estem seriously veient aquí a la ràdio al divan Crash, de Paul Haggis, que és del 2004, un conjunt d'històries diferents que s'entrecreuen amb l'element comú del racisme i Los Angeles de fons. Per què ens l'has triat, aquesta pel·lícula?
1: Principalment perquè no hi ha gent bona i dolenta, sinó tothom en la pel·lícula té un espai dolent i un espai de bo. I es va barrejant això. I m'encanta la idea de que no hi ha bons i dolents, sinó simplement hi ha situacions i la gent reacciona d'una manera o una altra segons el que les ha passat en la vida. I m'encanta aquesta idea, tothom és complex i conflictes no venen de la maldat, sinó venen de la falta de comprensió. I aquesta idea de comprensió és el que m'atrau a mi, que la gent, pensem que tenim comprensió dels altres, i la meva experiència no és així.
0: No hi ha prou empatia de posar-se en el lloc
1: exacte,
0: de l'altre, no?
1: I hem perquè de saber comunicar-nos millor.
0: Com ho dius, allò, no? Perquè estem wires, no? Estem fets de la pasta que estem fets.
1: Sí, wired, vols dir.
0: Vull dir això, que sí.
1: Sí. Wired, sí. Bueno, els seres humans som com som, no? Però jo crec que podem fer l'esforç d'entendre'ns millor i de comunicar-nos millor, perquè hi ha molt de prejudici. Aquests prejudicis només es poden superar amb comunicació bona, clara, oberta. I, bueno, jo crec que aquesta pel·lícula mostra això.
0: Estem cablejats, diríem, d'alguna manera. I anem a una altra pel·li?
5: Let me ask you a question. You never really remember the beginning of a dream, do you?
0: Aquest insertion, aquest origen de Christopher Nolan, pel·lícula del 2010 de ciència-ficció. Un lloc, en un món on la gent pot entrar en els somnis dels altres. T'imagines entrar en els somnis dels altres?
1: El que m'agrada, Sílvia, és la idea de que hi ha mons dins de mons i que la nostra percepció, ens podem fiar de la nostra percepció de la realitat. Què és la realitat?
0: La realitat no és la nostra percepció. La percepció hi ha des de la nostra genètica, la nostra experiència, el context, el moment vital, tot això.
1: Mira, tu saps molt millor que jo, no. Psicòloga que ets.
0: Clar, no et pots fiar fins a un cert punt.
1: Però aquesta pel·lícula juga amb la realitat, i és el que m'encanta, juga amb la realitat, i és molt complexa, emocional, juga amb records, emocions, idees, i el fet de que es pot modelar la realitat segons la teva percepció. I és, això és molt Christopher Nolan, que m'encanta com a director i escriptor, m'encanta. Hi ha una altra pel·lícula que no he mencionat, el seu, no sé si la seva primera pel·lícula, que es diu Memento.
0: Ah, sí, aquesta l'hem vista molt.
1: Oh.
0: Aquesta és molt brutal, eh?
1: És l'única pel·lícula, crec, que va des del el final al principi.
0: Costa molt entendre,
1: sí,
0: la seqüència,
1: molt difícil seguir,
0: ecològica, sí.
1: Però és tan intel·ligent i tan interessant la seva manera de construir aquesta realitat. I aquesta Vanola, no, tinc molt respecte per ell com a director, i aquesta pel·lícula Inception, bueno, l'he vist diverses vegades i m'ha encantat.
0: I també ens ha triat diversos llibres. La figura encorvada de mi madre, sumergida hasta la cintura en la hierba y atrapada allí como un trozo de lana de oveja, fue lo último que vi de mi casa cuando la dejé para descubrir el mundo. Mi madre estaba allí parada en lo alto del talud, viéndome marchar, silenciosa, vieja y doblada. Una mano nudosa y enrojecida, alzada en ademán de despedida o de bendición, sin preguntarme siquiera por qué me iba. En la curva del camino volví a mirar atrás y vi morir tras ella la luz dorada. Luego doblé la curva, pasé la escuela del pueblo y cerré esa parte de mi vida para siempre. En castellà, cuando partí una mañana de verano, de Lori Lee, As I Walk It Out on Midsummer Morning, aquest llibre de memòries d'aquest escriptor britànic, que és l'obra central d'una trilogia. I per què t'agrada?
1: M'agrada perquè parla d'un jove que descobreix el món i acaba implicant-se en la història del món. Però més que res és perquè la manera que té d'escriure és un poeta. I aquesta és una novel·la, però l'escriu d'una una prosa, no? Es diu una prosa...
0: Sí, prosa. Tan, prosa poètica.
1: Tan lírica, molt humana, les seves descripcions... Però el que m'encanta és que és un jove que es marxa i va descobrir el món. I acaba a Espanya. És que va a Espanya des d'Anglaterra en un barco. Em sembla que arriba a Santander, i de Santander passa a peu al sud d'Espanya. I és els anys 30, just abans de la Guerra Civil. I comença la Guerra Civil just quan arriba a Andalusia, i li treuen d'allà i li porten a Anglaterra un altre cop, i ell decideix, ell mateix, he de tornar i he de lluitar amb els republicans. I tornar a Espanya, perdón.
0: Som-hi. Un edifici quadrat, gris, de 34 pisos només. Damunt la porta principal, les paraules Centre d'Incubació i Condicionament de Londres Central. I en un escut, la divisa de l'Estat Mundial. Comunitat. Identitat. Estabilitat. L'enorme sala de la planta baixa estava orientada de cara al nord. Freda, tot i l'estiu que regnava a l'exterior i la calor tropical de la sala, una calor feble, crua, entrava per les finestres, cercant àvidament alguna figura amortallada, alguna pàl·lida forma d'acadèmica pell de gallina. Però només trobava...
2: Subscriu-te al Divan amb Sílvia Coppolo de Catalunya Ràdio a Spotify i rebràs els programes directament als teus dispositius.
0: I som en un món que suposadament era feliç, d'Aldous Huxley, perquè ens l'has escollida.
1: Curiosament, també dels anys 30, igual que Lori Lee també, però aquest llibre, quan ho vaig llegir de jove, me va impactar molt, precisament per això, perquè... La idea de societats, una societat aparentment feliç, però realment profundament controlada, i amb el llenguatge, el condicionament, el consum, serveixen només per limitar el pensament crític. I aquesta idea de limitar la gent sense violència, és reprimir la gent sense violència, m'ha impactat molt, aquesta idea. I precisament després d'això va escriure l'altre costat de la moneda, que és la isla, The Island, on és el contrari, és la cara oposada a la societat utòpica de consciència, d'educació integral, la responsabilitat emocional, tot, i és un contrast increïble que fa Aldous Huxley en els dos llibres, i ens mostra dos tipus de societat molt i molt diferents, i ens fa pensar, ens fa reflexionar sobre la consciència. I això és una cosa per mi molt important, aquesta idea de pensament i consciència.
0: Som a l'últim minut, Barney Griffiths. I ara tu ets qui vols ser? És l'última.
1: Quant de temps tinc? Un minut. Jo estic arribant. Jo crec que tothom estem intentant arribar. La vida, per mi, és aprenentatge. I jo crec que al final de la vida arribes allà i dius, bueno, què he après? I ja estic preparat per la propera vida.
0: La següent vida. Creus que hi ha una altra vida?
1: M'agradaria pensar-ho, però no sé.
0: I algú que miri qui ha estat en Barnabé Griffiths d'aquí 100 anys, en una definició de només una línia, què creus que hauria de dir?
1: Una persona molt curiosa pel món, que li importava molt la consciència i com la gent es va relacionar-se a través de la comunicació.

0: aprenent-ne cada dia una miqueta. Gràcies, som al divan.
1: El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.

0: Ferran Torres ja és història per al Barça. El davanter valencià, després de 5 temporades al Camp Nou, ha fet les maletes i s'ha unit al projecte del Paris Saint-Germain, l'actual bicampió d'Europa. En 5 temporades a Camp Barça, Ferran no ha estat capaç de reivindicar-se com a davanter titular de l'equip i, a més d'una ocasió, ha acabat desesperant els aficionats. Això sí, fa menys d'un mes que amb la selecció espanyola, ja ho sabeu, va marcar el gol que va donar a Espanya al segon mundial de la seva història. A partir d'aquí, gira estiuenca amb Marcos Llorente i gira pels Estats Units, on ha explicat, entre altres coses, que des del gol del Mundial ja no es veu a si mateix com el Ferran d'abans. El temps dirà si el gol contra l'Argentina li ha donat superpoders o no. Qui n'haurà de tenir és Deco. Sense Ferran ni Lewandowski i a dues setmanes per tancar el mercat de fitxatges, cal un nou, sigui com sigui el Barça.
1: Club de la Mitjanit, amb Oriol Rodríguez.
0: Bona nit, benvinguts al Club de la Mitjanit, dissabte 15 d'agost, el dia en què comença la Lliga a la Primera Divisió, amb un Alavés 3, Getafe 0. Ara en joc tenim el 13 de la segona part, un Sevilla 1, Rayo Vallecano 1. Us acompanyem fins a les 12 amb en Xevi Soler, també amb en Marc Andrés i amb l'Oriol Corral a la redacció, al control central, amb en Xavi Vall i l'Andrea Martínez, de les vies de so avui amb en Marçal Turó, a la producció l'Anna Hernández. Tot això el dia en què, tot i que és festiu, que és 15 d'agost, han passat un munt de coses.

0: Xavi Soler, bona nit.
1: Bona nit.
0: Ara ho hem dit, ja ha començat la primera divisió d'aquesta temporada.
1: Amb un protagonista que ningú s'esperava, és Mariano de l'Alavés. Ha marcat un gol, ha donat dues assistències en aquest Alavés 3, Getafe 0. Un partit ja acabat, el partit que és de les acaballes. Falten 20 minuts perquè s'acabi. És aquest, de moment, Sevilla 1, Rayo 1.
0: L'Espanyol jugarà demà.
1: Contra el Llevant, serà la RCD Stadium. Avui el tècnic Manuel González ha assegurat que l'objectiu clar de l'equip és la permanència i que espera aconseguir-la molt aviat per mirar una miqueta més amunt. També diu que confia que podrà entrar a la convocatòria l'últim reforç, l'eslové Darkusic, que ja ha estat inscrit a la Lliga.
0: Ferran Torres, ja jugador del Paris Saint-Germain.
1: Ja oficial. El Matiu ha confirmat, tant el club francès com el Barça, els dos clubs han arribat a un acord pels voltants

0: dels 50 milions.
1: El Barça el tenim a Suïssa.
0: I ha arribat aquest vespre, demà jugarà un amistós contra el Basilea. No han viatjat Pedri i Gavi, els jugadors que han de resoldre el seu futur. El Basilea-Barça començarà demà a 4:45.
1: En directe a Catalunya Ràdio. I el Girona també debuta demà en aquest cas a la segona divisió.
0: Rebrà Montilivel Leganés. Serà a les 7 avui el tècnic i que Albert ha confirmat que no seran a la convocatòria Porto, lesionat, Unagi, que fa poc que s'ha incorporat al grup, i Unai Hernández, que va arribar tot just ahir. Caldrà veure què fa amb altres jugadors, com Sigankov, que són a la rampa de sortida. Recordem que el Sabadell debutarà dilluns al camp de l'Sporting.
1: Amistosos pels tres equips catalans de la Lliga Femenina de Futbol.
0: Un partit de nivell amb aquest Manchester City 2-Barça 2, amb gols de Graham i Vicky López, i la victòria de l'Espanyol contra el Badalona 1-0 amb gol de Bicho.
1: Doble medalla catalana a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham.
0: Dues medalles en la disciplina de marxa. Paul McGrath, que s'ha penjat l'or a la mitja marató, i Raquel González, el bronze a la marató. D'altra banda, Maria Vicente ha acabat finalment vuitena a la prova d'heptatló i Abdesamat Ukelfen, setè als 10.000.
1: No hi ha hagut, en canvi, medalles als europeus de natació i de gimnàstica artística.
0: El de natació, el més destacat, ha estat el setè lloc de l'equip espanyol del 4x200 mixt, amb la catalana Ainhoa Campabadal, amb un dels relleus. El de gimnàstica, Alba Petisco, ha acabat cinquena a la final de terra.
1: I acabem amb amistosos d'handbol i també de futbol sala.
0: El Barça d'handbol ha guanyat 41-44 al Nordhom alemany, el primer del de pretemporada, a les semifinals de la Premium Cup. El Barça de futbol sala ha guanyat 3-2 al Cartagena a les semifinals d'un torneig que es diu Mucho Más, i demà jugarà la final contra el Valdepeña.
1: Passen 4 minuts de les 11, som els del Club de la Mitjanit.

0: Pimpant, com si estiguéssim de festa major aquesta nit de dissabte 15 d'agost, de fet mig país el tenim de festa major. Vosaltres us acompanyem fins a la mitjanit, tant si sou al cotxe com si sou a casa, a la platja o camí d'alguna festa major. La primera divisió continua aquest empat a un entre el Sevilla i el Rayo. La segona divisió ara també l'haurem de mirar una mica Xavi de reull, perquè clar, el Girona aquest any el tenim a la segona divisió, vol pujar a primera i potser el Mallorca serà un rival a tenir en compte.
1: I el Mallorca cada moment ha començat bé la temporada, o l'està començant bé, està guanyant 2-0 al Valladolid.
0: I com dèiem, aquest mateix matí, a partir de les 11 tocades, hi ha hagut aquella comunicació. El Barça ha anunciat, Marc Andrés, bona nit.
2: Bona nit.
0: Que havia arribat a un acord pel traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain, un traspàs que deixarà 50 milions d'euros a l'economia blaugrana.
2: S'ha fet oficial el que feia dies que comentàvem, i de fet aquest matí Ferran Torres ja s'ha entrenat amb els seus nous companys i sota les ordres de Luis Enrique. Ferran, que signa amb el PSG fins al 2031, ha parlat de la figura clau que és per ell el tècnic asturià, els mitjans de francesos.
3: Siempre lo he dicho que para mí Luis Enrique ha sido como un padre futbolístico. Cuando tuve la oportunidad de entrenar con él en la selección, siempre depositó mucha confianza en mí, y para mí pues tener la oportunidad de hoy volver a entrenar bajo sus órdenes pues es algo que me llena de ilusión y de muchísimas ganas de afrontar este proyecto.
2: Això ho hem fet per ordre cronològic. Primer ha estat tot l'anunci de Ferran Torres al PSG, aquestes declaracions, i ja cap a quarts de nou del vespre, Ferran sí que s'ha acomiadat de l'afició blaugrana després d'aquests 5 anys al Barça en un vídeo a les seves xarxes.
4: Culers, lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido un orgullo. Lo que he vivido en el Barça en estos 4 años y medio me ha hecho mejor futbolista y mejor persona. En este tiempo, Barcelona ha sido mi casa. Llegué prometiendo darlo todo y para eso he trabajado. Siempre con el objetivo de ayudar al equipo, de llevar al Barça donde se merece, a lo más alto. En este club dejo amigos dentro y fuera del vestuario y a mucha gente que nos ha hecho mejores a todos. Juntos hemos sido campeones, con el Barça y también muchos de nosotros con la selección. Gracias y fuerza Barça.
0: A quarts de nou del vespre s'ha penjat aquest comunicat, aquest vídeo en castellà. Vull dir, sí. Ferran, l'hauries pogut fer en català, que també hauries quedat potser una miqueta millor.
2: Sí, amb la captura, això sí, que deia moltes gràcies i força Barça, això sí.
0: Molt bé.
2: Però és això. Ja sense Ferran Torres, ara sí, ja mirem cap al present i al futur del Barça sense el davanter valencià. El Barça s'ha exercitat aquest matí i cap a les 6 de la tarda ha viatjat a Suïssa, on ha aterrat cap a les 8 del vespre. Tot això per jugar demà una amistós al camp del Basilea, l'últim compromís abans de la disputa del trofeu Joan Gamper. Per al partit de demà, convocatòria de 24 futbolistes, 8 del filial, amb les novetats dels finalistes del Mundial i també d'aquells que van disputar el tercer i quart lloc. Les novetats són Lamine Yamal, Olmo, Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i Gordon. D'altra banda, també novetats, no viatgen ni Gavi ni Pedri. Tampoc han viatjat els 6 futbolistes pendents de resoldre el seu futur. Héctor Fort, Marc Casador, Toni i Guille Fernández, Jofre Torrents, Tomi Marquès i Aaron Jakobishvili. Aquest Basilea-Barça serà demà a 4:45 de la tarda i el seguirem en directe a Catalunya Ràdio amb el retorn del Tot Gira l'Antena.
0: Amb en Joan Fitó, que demà viatja fins a Basilea per fer aquest partit. Per tant, demà el seguirem al Tot Gira des de les 4 de demà fins a les 10. Hem triple ració amb aquest partit del Barça i després el partit de l'Espanyol, que ara de seguida en parlarem, i també el debut del Girona a la segona divisió. I avui li hem demanat a l'Àlex Dalmas que cobri el seu decàleg.

0: Perquè ara mateix el Barça s'ha quedat sense nou, s'ha quedat sense davanter. El Barça ja no té ni Ferran, ni des de fa ja unes quantes setmanes, això ja ho tenia més clar, ni sense Lewandowski. Com s'ho farà Flick si no arriba un nou a l'equip? Doncs ara de seguida ho sabrem. Àlex Dalmas, bona nit.
1: Bona nit, Oriol, què tal?
0: Aquesta setmana anem pujant una miqueta al nivell d'exigència, anem complicant una miqueta més la vida. Llavors de la setmana, jo sempre li dic a l'Àlex, ara et prepares un decàleg sobre això o sobre allò. Doncs avui li hem demanat d'entrada que es prepari un decàleg perquè trobi els 10 punts de com pot atacar el Barça si no arriba una figura d'un nou rematador, d'un nou clàssic. D'entrada, el primer punt del decàleg del Mas, de la doble D, el ritme.
1: El ritme, sí, perquè haurà de ser un Barça amb molt ritme i amb molta polivalència, que d'alguna manera és el que ens està ensenyant que va el futbol modern cap aquí, no? Una mica a imatge de Paris Saint-Germain, però a més, doncs, si no arriba a aquest nou i amb els jugadors que té encara més exponencialment. Molt ritme i molta polivalència.
0: Molt ritme, molta polivalència, que el ritme no pari, el ritme de la nit, ara que som a 15 d'agost, que tenim ganes de ballar, i tenir més ritme, tenir més ganes de ballar, implica més cames?
1: Exacte, tenir més ritme i tenir més pressió, perquè si alguna cosa està fent el Barça és dotant aquesta última línia amb jugadors molt mòbils, molt dinàmics i que pressionen molt bé. Per tant, haurà de ser encara més eficient en la pressió per recuperar més pilotes a dalt.
0: I si el Barça té més ritme, té més cames, vol anar una mica més per feina d'alguna manera o altra?
1: Sí, ha d'aprofitar aquestes recuperacions altes, o hauria d'aprofitar-les per finalitzar ràpid. Fixa't, Oriol, que l'última Lliga, ja el Barça fa un pas endavant això, i és l'equip que acaba més jugades ràpidament després de recuperació. Doncs això ho haurà de mantenir, no només mantenir, sinó que si no arriba aquest nou, doncs ho hauria de fins i tot millorar.
0: A l'espai. Què vol dir això de l'espai?
1: Doncs que hem d'esperar un Barça amb més passades en profunditat, amb més passades a l'espai. Fixa't que els perfils que hi haurà, amb Rafinha, amb Gordon, amb Adeyemi, amb Lamin, tots són jugadors que van molt bé a l'espai, tots són jugadors que, exceptuant Lamin, busquen com a primera solució aquesta desmarcada en profunditat a l'espai, i per tant haurem de veure en Barça amb més passades en profunditat.
0: Cal també altres línies que aportin una mica més pel que fa a la faceta ofensiva?
1: Sí, caldrà, i caldrà per aprofitar els espais que generarà. Si hi ha una primera línia molt més mòbil, vol dir que generarà més espais, i hem de veure uns migcampistes que aprofitin aquests espais venint des del darrere, des de la segona línia, per aprofitar-ho. Recordem Marc Bernal al final de la temporada passada, que els aprofita molt bé, és especialista, Fermín és especialista, Olmos especialista, per tant, el Barça ha de tirar per aquí.
0: I que s'assumeixi d'alguna manera el rol del nou?
1: Sí, si no acabés arribant aquest nou, doncs veuríem com ho monta Flick, no? D'entrada, la primera, diguéssim que la primera organització hauria de ser amb Gordon de nou, que és el que està més habituat a jugar aquí, Rafinha mantenint aquesta banda esquerra i, per suposat, Lamin a banda dreta.
0: Altres personatges que han o haurien de fer un pas endavant.
1: Doncs Dani Olmo. Dani Olmo, una de les opcions que tindrà l'equip i que és molt bona i que és com l'alternativa. Ara escoltàvem aquestes declaracions de Ferran Torres, no? Segurament, doncs, aquests minuts que no hi hagi Gordon, que no hi hagi Adeyemi, Dani Olmo de fals nou està habituat i és una grandíssima opció per omplir aquests minuts.
0: I què fem amb Lamin?
1: Bé, doncs una altra de les possibilitats que s'obre, veurem si es dona o no, però s'obre encara més, diguéssim, de manera més clara, és la possibilitat de que Lamine Yamal vagi per dins, jugui per dins. Ho vam veure durant aquesta última lliga al camp del Betis, no ho va repetir Flick, això vol dir que potser Lamine encara no està còmode del tot, però passats un any i amb l'experiència que ha adquirit, potser veiem a Lamine per dins, i això sí, si hi ha Lamine per dins, extrems ben oberts per deixar-li molt espai.
0: Més noms que podem posar damunt la taula.
1: Adeyemi és una alternativa, jugar de nou, a jugar per la dreta, a jugar per l'esquerra, però recordem que Adeyemi està habituat a jugar de nou perquè ho hem vist en el Dortmund, també en el seu equip anterior, poder-ho fer com a punta de llança, per tant, aquí ho hem de tenir com a alternativa.
0: I el rol de Fermín?
1: Fermín, no ens hauria d'estranyar però com a extrem esquerre o fins i tot com a extrem dret, perquè l'ha utilitzat Flick moltes vegades per fer aquest quart migcampista, que és aquest jugador que va a cavall, no? Que pot fer de migcampista però que a més té rematada. El vam veure a la Lliga passada, no ens hauria d'estranyar veure'l també a l'esquerra, a la dreta, en funció d'extrem, més d'una vegada.
0: Doncs No marxis gaire lluny, Àlex, que de seguida repassem un altre decàleg amb tu, perquè avui t'hem posat un doble repte, un decàleg pel que fa al Barça, però també un altre decàleg del que ens pot sorprendre aquesta lliga. Per tant, no marxis gaire lluny d'aquí, que d'aquí una estoneta et recuperem.
1: Aquí estem.
0: D'aquí mig minut arribarem 11:45.

0: Vinga, parlem de l'Espanyol, aquí li queden menys de 24 hores per debutar a la Lliga. Però d'entrada, Xavi Soler, ara en parlarem. Tu has estat avui a la roda de premsa d'en Manolo, prèvia a la primera, jornada de Lliga. Però pareu bé les orelles, perquè si voleu anar aquest diumenge a l'estadi de Cornellà al Prat, ara és la vostra oportunitat, perquè tenim dues entrades dobles per ser demà a l'estadi de Cornellà al Prat per veure a les 7 de la tarda aquest debut de l'Espanyol, Espanyol Llevant. Per tant, pareu bé les orelles. 932017474, 93-201-7474. Les dues primeres persones que truquin se'n van demà a veure l'Espanyol a l'estadi de Cornellà. Per ja tenim l'Anna Hernández atabalada, perquè ja esteu trucant tots per poder anar a veure aquest debut de l'Espanyol. És un gran premi, aquest debut Espanyol Llevant, dues entrades dobles a les dues primeres persones que truquin. Com us diem, aquest diumenge a les 7 Espanyol Llevant, els de Manolo van patir com animals per salvar-se la temporada passada, però quin objectiu, Xavi, té l'equip de cara a aquesta temporada que comença demà per ells?
1: Sabent i coneixent una miqueta Manolo González, era clar que parlaria d'un objectiu, que és l'objectiu del club, que és l'objectiu de la permanència, sense intentar anar més enllà. És veritat que ha dit que vol millorar la classificació de la temporada passada, però si el sentim, està clar que de moment treballen per assolir la permanència. Si és més aviat, podran mirar cap amunt, però fins que la permanència no estigui al sac, no es pensa en res més.
2: La Liga, a la Liga que tiene el respeto. El momento que tú pierdes el respeto a la competición es cuando tú te pegas la hostia. Entonces, es lo que decimos. Vamos al primer paso, que si ojalá sea la jornada 25, sería fenomenal, pero vamos primero al primer paso y asegurar el primero te da ir después a por lo demás.
1: El tècnic de l'Espanyol ha pogut deixar molt clar que aquestes declaracions no és per veure, que l'equip no és ambiciós, però que està clar que l'any passat, per exemple, diu que ningú s'imaginava que el Girona i el Mallorca baixessin, i ara mateix els dos clubs han d'assumir una temporada de segona divisió. Això és el que no vol que li passi a l'Espanyol.
2: La idea és portar el jugador com a central. A partir d'aquí és un jugador que ha jugat amb línia de 3, ha jugat amb línia de 4, ha jugat de lateral i ha jugat de central, que això també t'ajuda perquè, òbviament, doncs durant la temporada, si passés qualsevol cosa, el pots utilitzar una altra posició. Tot i així, s'ha portat el jugador pel nivell que té, perquè té unes condicions diferents als altres centrals de l'equip.
1: Aquest de qui parlava és Vanya Drkušić, que haurem d'aprendre'ns bé a dir el seu nom, Drkušić, el jugador eslovè, que tot just va arribar ahir, que mirant ara ja està inscrit a la Lliga, per tant, segons les declaracions de Manolo González, ja podrà estar convocat per al partit de demà. Encara no hi ha la convocatòria, es veurà demà. Drkušić, que podria estar convocat, difícilment podrà jugar, en un Espanyol que de moment s'ha reforçat amb jugadors que no són molt coneguts pel gran públic, que continua amb la base de la temporada passada, això sí, amb algunes baixes destacades, sobretot la de Quique i la de Puado, que no podran començar la temporada, per afrontar una temporada que espera que no sigui tan complicada com la passada.
0: Bé, i segur que han d'arribar més reforços. Hi ha el hype d'Àlex Calatrava, que potser l'exjugador del Castelló ara mateix és un dels jugadors que més pot il·lusionar els aficionats de l'Espanyol, però segur que han d'arribar més noms.
1: Sí, de fet, els jugadors que ja estan fitxats, tots han pogut estar inscrits a la Lliga. De fet, avui l'Espanyol ha fet una piulada amb els dorsals de tots els jugadors, tant Calatrava com Drkušić, com Unai Núñez, com Harman, com Moscardo. Són els reforços de l'Espanyol aquesta temporada, i els cinc podran debutar demà, si Manolo ho considera oportú, però està clar que el mercat de l'Espanyol encara no s'ha aturat. Amb aquests 15 dies que falten perquè s'acabi el mercat de fitxatges, i tant l'Espanyol com molts equips de primera divisió encara hauran de patir molts canvis.
0: I diu que no vol que li passi com el Mallorca, com el Girona, que ningú es pensava que acabarien baixant a la segona divisió. El Mallorca ha començat una mica així dubitatiu a la primera part a la segona divisió, però ara està golejant al Valladolid, i amb noms que té el Girona, el Mallorca, en aquest cas a la plantilla, que bé, si no fan molt a ximple, és un dels clars candidats per tornar a la primera divisió.
1: Doncs mira, ara amb un molt
0: serà
1: bon gol d'Àlex Sala...
0: No, no és fora de joc.
1: No, doncs sí, perquè la pilota va al pal i la rematada posterior pot ser que l'assenyalin posicional perquè estiguin entorpint el porter. Veurem si puja o no. En tot cas, el Mallorca, que guanyarà aquest partit de debut a la segona divisió, Mallorca 3, Valladolid 0, veiem si anulen o no aquest gol.
0: L'Anna Hernández té l'orella vermella, vol dir que ja no truqueu més perquè ja tenim les entrades repartides per aquest Espanyol Llevant. Per tant, felicitats als que heu obtingut aquestes entrades. Per tant, demà un gran regalàs de cara a gaudir d'aquest partit enllaç entre l'Espanyol i el Llevant. El Llevant, com arriba?
1: Mira, acabo de fer l'F5, per tant, el refrescar la pàgina de la Lliga. El Llevant ara mateix té inscrits només a 13 jugadors. Això és el que li està passant a alguns equips de primera divisió, que o per problemes de límits salarials o per problemes de transfer amb jugadors que han fitxat, o directament per problemes que no tenen gent. Ara mateix, de la primera plantilla, és veritat que poden fer servir jugadors del filial, però només hi ha 13 jugadors. Recordem un Llevant que va veure l'última part d'aquest mercat com perdia un dels seus grans referents, com és Carlos Espí, que en té algun altre, com per exemple Etai Ion, que hauria de ser el substitut natural de Carlos Espí, però que ara mateix amb només 13 jugadors, dos porters i 11 jugadors de camp, en tindria gairebé justet per fer un 11 de jugadors del primer equip. D'aquí a demà pot variar la cosa, poden inscriure algun jugador més i segurament veurem alguna novetat de cara d'aquí a les 7, que serà l'hora que comenci el partit a la RC d'Estat.
0: Anirem fent F5 al llarg d'avui i també de demà, el que és obvi és que el Llevant s'ha quedat sense Carlos Espí, sense la jugada de Carlos a Carlos, que és una jugada que a les narradores i narradors doncs, era bastant interessant entre Carlos Álvarez i Carlos Espí. I és un quart i mig de 12.

0: Avui DJ Turo a les vies de so, especialista en música dels Països Catalans. Per tant, ens agrada aquesta selecció musical que DJ Marçal Turo doncs, ha triat en aquesta nit de dissabte. Marc Andrés va dient que sí.
1: Vas
0: cofoia amb aquesta selecció musical?
1: Jo m'ho passo molt bé.
0: Més cofoia amb la selecció musical o amb el partit entre el Sevilla i el Rayo?
1: A veure, jo crec que més cofoia amb la selecció musical perquè el partit entre el Sevilla i el Rayo ara mateix el tenim amb empat a 1, minut 79, és a dir, 34 de la segona part, 11 més l'afegit, en queden, i el que dèiem, empat a 1, el Rayo que s'ha avançat ben aviat al partit amb una pífia bastant important, força important, del defensa del Sevilla, Sanganté, en el seu debut oficial amb els andalusos. A l'inici de la segona part, Guridi empatat des del punt de penal, i parlant de penals, també hem tingut aquí una jugada, no sé si dir-li polèmica, però sí que ha calgut revisar-la al VAR, on a la primera meitat se li ha assenyalat un penal en contra al Rayo i el col·legiat del partit l'ha revisat al VAR i al final ha dictaminat que no hi havia res. Però de moment això, estem a punt d'arribar al minut 80, Sevilla 1, Rayo 1, 10 més l'afegit. Evidentment, això significa per diferència de gols, si guanya algun d'aquests dos equips, jo suposo que no hi haurà un 3-0 o 3 gols de diferència com els que hi ha hagut en el primer partit de la Lliga que l'han disputat l'Alavés i el Getafe. 3-0 pels bascos en un enfrontament en què hem tingut els primers gols d'aquesta temporada i també la primera expulsió, ja que el jugador del Getafe, Kiko Femenia, ha vist la vermella directa per una entrada duríssima. Amb un menys tota la segona part, el futbolista que ha canviat el partit ha estat Mariano Díaz, el jugador de l'Alavés, ha entrat, ha repartit dues assistències i ha fet un gol, un golaç digne potser de nominació al gol Kubala, per liderar tot això la victòria, com dèiem, per 3-0.
0: Li passem el gol a en Sergi Camps i que ell s'ho vagi mirant ja de cara a aquesta propera temporada amb el gol del jugador de primer A, que és un autèntic golaç, bé, a saber si en marcarà gaires més aquesta temporada perquè es batarà, però aquest gol i dues assistències a repartir, per tant, molt bé Mariano, i que estrany que la primera expulsió de la Lliga sigui del Getafe, vull dir que això no ens ho hauríem esperat de cap de les maneres. Hi ha equips d'altra banda que encara estan jugant partits amistosos per tot aquest decalatge dels que ja han començat la Lliga, dels que encara ho han de fer més tard pel Mundial i tot plegat.
1: I avui tres equips de primera divisió han jugat amistosos i quan deies aquest tot plegat, un d'ells és l'Osasuna, que si recordeu ha vist com li ajornaven el primer partit contra el Celta per aquest fong a balaïdos que no permetia que es pogués disputar el partit a la gespa. Doncs bé, l'Osasuna ha empatat a un contra l'Arenas Getxo. També ha jugat la Reial Societat, que ha perdut 3-1 al camp del Chelsea contra un conjunt londinenc, per cert, en què ha tingut minuts el futbolista de Figueres, Pep Chavarría. Mm. Finalment, el Betis també ha disputat el seu últim partit de pretemporada a Itàlia i ha perdut per 1-0 contra l'Inter. I ja que parlem d'amistosos, demà, ja ho hem dit, jugarà el Barça. També jugarà el Real Madrid a les 5 de la tarda al camp del Schalke alemany. Els blancs, això en Alemanya, hi han anat amb novetats com les de Bellingham, Cucurella o l'última incorporació, Yann Diomandé. Han quedat fora de la llista Hendrik o Tchouaméni.
0: Vinga, 5 minuts i arribarem a 2:15. Tornem a parlar amb l'Àlex Dalmas.

0: perquè en Dalmas li hem explicat que analitzés el Barça en cas que no arribi un nou, però també li hem explicat aquesta setmana vull un decàleg en què expliquis les 10 coses que creus que sorprendran d'aquest campionat de Lliga i que ara mateix doncs, no ens ho imaginem o no sabem cap a on aniran aquests trets. A veure, Dalmas, ets per aquí, una altra vegada?
1: Per aquí estem. Perfecte. Escoltant la selecció musical.
0: Perfecte, veus, el DJ Turo també és un DJ que t'agrada, que fa patxoca, però sí, també farà patxoca aquest decàleg del Mas, aquesta segona part. Per exemple, el Barça ens sorprendrà en aquesta Lliga 26-27?
1: Sí, jo crec que sí. Jo crec que l'evolució que té Flick al cap de l'equip ens sorprendrà cap al que us deia abans, cap a un equip molt més àgil, molt més dinàmic, molt més versàtil, on veurem molt intercanvi de posicions i on veurem també molt intercanvi en els 11 inicials. És a dir, crec que té clar que el Barça, si vol tenir opcions de guanyar la Champions, ha d'arribar amb els jugadors frescos i amb els perfils que hem parlat a la línia davantera i al mig del camp. Crec que tot indica que anirem cap a un Barça molt més líquid, molt més àgil i amb molt més dinamisme.
0: Un Barça molt més líquid. Lamine, també ens sorprendrà aquesta temporada?
1: Crec que sí. I els números golejadors. Se li va dir la temporada passada, no? Se li va reclamar una mica més de gol. Recordem que la temporada passada en Lliga en fa 16 i crec que aquest any creixerà en aquest aspecte. Estarà millor en la finalització. Crec que ens sorprendrà i crec que fins i tot tindrà números o estarà a prop de potser ser el màxim golejador.
0: La setmana passada vam fer el decàleg del Barça que hi guanyava amb Rodri, a veure si ens acabarem menjant amb patates a aquest decàleg, però si s'acaba complint que acaba venint Rodri, per tant podem donar per vàlid el decàleg que vam fer la setmana passada, si no, no l'hem de fer un altre sense Rodri. De fet, ja seria el decàleg del que hi ha, però encara no hi ha jugat mai al Barça, però hi ha una connexió que seria la connexió Dri, que tu creus que sorprendrà?
1: Sí, es dona l'arribada de Rodri, esperem que sí. Jo crec que, bé, s'ha posat l'interrogant, no?, amb aquesta possible connexió Rodri-Pedri, perquè la selecció no va funcionar. Crec que sorprendrà perquè el Barça sí que funcionarà. És a dir, és qüestió de temps, són dos jugadors intel·ligents, són dos jugadors que, bé, que llegeixen bé els espais i que sorprendrà la bona química que acabaran tenint tots dos.
0: Això ja t'ho dic jo, que com si ve Rodri i funciona amb Pedri, alguna portada diari de la connexió Dri, això la veurem, i Dri, Dream Team, d'aquí a això hi haurà un pas. Per tant, deixem tota la temporada, perquè quan això passi ens enviem un missatge i diem, veus, això ja sabíem que passaria. Mourinho, ens sorprendrà cap a quin sentit?
1: Bé, jo diria que Mourinho, l'arribada de Mourinho al Madrid, crec que el farà un punt més competitiu, però el que sorprendrà és que tampoc, jo crec que tampoc trobarà l'encaix clau entre Vinícius i Mbappé, perquè el problema segueix del Madrid, o el problema principal el segueix tenint allà mateix, no? Aquests dos futbolistes per si sols són determinants, són molt bons, però trepitgen les mateixes zones, i com que tots dos estan condemnats a jugar, crec que Mourinho tampoc ho acabarà resolent.
0: El Madrid i l'Atlètic de Madrid, en què ens poden sorprendre?
1: Mira, doncs es donarà, crec jo, una situació curiosa, i és que tant Atlético com Madrid tindran millor lateral esquerre i format a la Masia que no pas al Barça. Perquè recordem que l'Atlético ha fitxat a Grimaldo, que està a un nivell altíssim, que Cucurella ha arribat al Madrid, que també està a un nivell molt alt, i que el Barça, veurem Cancelo, Balde, com està, però crec que tots dos veurem aquesta curiositat, no? Dos jugadors plenament a ple rendiment, amb molt nivell, i que tots dos han sortit de la Masia, però que el Barça no els acabarà aprofitant.
0: L'Espanyol, en què ens sorprendrà?
1: Mira, doncs amb un nom propi, el d'Àlex Calatrava. Crec que és un jugador sensacional, crec que és un gran fitxatge. L'esquerra d'Àlex Calatrava l'any passat a la segona divisió, a la Hypermotion, jo diria que va estar entre els dos, tres millors jugadors de la categoria. Són 14 gols i 8 assistències els que va registrar i és el futbolista, o va ser el futbolista, que més passades clau, més passades de gol va generar. Extraordinària incorporació i sorprendrà més d'un, més de dos i més de tres.
0: D'aquí marxem cap a la Corunya.
1: D'aquí marxem cap a la Corunya i el que sorprendrà serà tant l'entrenador com la seva gran figura. Antonio Hidalgo, molt bon entrenador, recordem, català, ex del Sabadell, però la seva gran figura, que és Yeremay, que és aquest futbolista, aquest mitja punta extrem, amb un desequilibri enorme, amb molta creativitat, i és aquest jugador que ha rebut ofertes de tot arreu, de tota Europa, i que no ha volgut abandonar el Depor, no aquesta temporada, sinó ja fa temporades. La gent que no l'hagi vist, doncs realment el sorprendrà, perquè és molt bo i té molt nivell i molta qualitat.
0: També ens sorprendrà Mikautadze, però Fermín a Can Barça?
1: Sí, jo crec que el pes de tots dos, crec que Mika Utadze, després de la primera temporada, crec que és molt bon jugador, fins i tot ha sonat per al Barça, eh? Crec que el Villarreal ha perdut efectius, per tant, el lideratge de Mika Utadze haurà de guanyar, la seva segona temporada doncs el faran millor, estarà lluitant per al Pichichi, crec jo, segur, i després l'impacte de Fermín, que per les lesions, la temporada passada o aquesta discontinuïtat, no va acabar d'estar allà, però va tenir molt de pes. Crec que aquesta temporada, després de lesió, havent-se estalviat el Mundial, crec que serà molt estable per ell i el veurem a dalt de tot amb gols i assistències, per tant, amb molt de pes dins la Lliga.
0: I a Màlaga, què hi veurem?
1: Mira, doncs a Màlaga ens hem de fixar amb els joves del Màlaga. Fixeu-vos-hi tots perquè són molt bons, en concret Xupete, i la Rubia, 21 anys i 24 anys, van fer un final de temporada a la segona. Magnífic, van ser claus, són molt bons, els dos són atacants i us hi heu de fixar perquè jo crec que sorprendran.
0: Doncs ens hi fixarem. I a Santander què hi trobarem?
1: Doncs un jugador que es diu Vicente, que crec que també sorprendrà per les seves bones maneres. El Racing és el gran desconegut que arriba, un dels grans desconeguts que arriba a aquesta Lliga. Fixeu-vos en aquest jugador, en aquest equip, però sobretot en aquest futbolista que es diu Vicente, que us agradarà molt.
0: Doncs el decàleg del Mas, avui l'hem posat de deures per partida doble i com sempre ha complert amb nota, per tant merci, Àlex, per aquest decàleg i res, fins la propera. Gràcies, que vagi molt bé.
1: Bona nit, fins la propera.
0: Vinga, gràcies, bona nit a l'Àlex Dalmas. És que m'estava posant les caps a les mans a camp mentre acomiadava el Dalmas amb el creuament de cables de Quique Salas per part del Sevilla.
2: Sí, sí.
0: Què ha fet Marc?
2: És una vermella molt clara, almenys ho sembla veient les imatges. Sembla que crec que és de Frutos que està marxant del marcatge de Quique Salas i Quique Salas va baix amb tot i li enganxa el peu, però d'una manera que la imatge ja fa mal. Llavors, hi ha moltes protestes per part del Sevilla perquè consideren que a l'inici de la jugada el Rayo recupera la pilota amb unes mans. Per tant, si s'haguessin xiulat aquelles mans, no hagués passat aquesta entrada, llavors tot això està generant protesta, però mentrestant, per cert, tot això ho estic fent mentre els metges del Rayo atenen a De Frutos perquè realment no es pot aixecar. És a dir, la imatge és, a mi em sembla una vermella molt i molt clara, d'aquelles que inclús podríem debatre si mereix més d'un partit de sanció. Però bé, de moment, segon partit de Lliga, segona expulsió. Primer el Getafe i ara el Sevilla.
0: Es poden queixar per unes suposades mans, però el que és obvi és que després l'entrada aquí a Quique Salas és molt dura, per tant aquí no hi haurà miraments a l'hora de treure aquesta targeta vermella. Passen 3 minuts de 2:15 de 12.

0: Bé, no sabem el temps que aguantarà la segona divisió al Girona i també sobretot l'Eduard Solà. Un Girona que vol començar compte enrere cap al retorn a la primera, demà primera cita de la temporada contra el Leganés. Una temporada més tindrem en Solà al capdavant de les transmissions del Girona, un Solà que ha passat de la part dels prínceps, de Camp Nou i de la Bernabéu a l'Alfonso Morubé de Ceuta, que ja està ni nassos. Solà, bona nit.
1: Hola, què tal? Bona nit. Penseu, però, que demà crec que començaré la 18a o 19a temporada consecutiva a la Lliga de Futbol Professional, i d'aquestes, moltes més a segona divisió A que no pas a primera divisió.
0: Sí, et fotran, però, clar, últimament havies tastat el caviar i ara hauràs de tornar a menjar pernil dolç, per tant...
1: Miro de buscar la part positiva.
0: Aquest també és bo, també és bo el pernil dolç, et pots alimentar i així també et faràs un favor. Va, a veure, el Leganés, primer rival d'aquest diumenge, amb un equip que s'ha d'acabar de fer. Els jugadors que veiem demà sobre el terreny de joc són els que hi haurà d'aquí 15 dies. Com veus tot aquest poti-poti?
1: No, segurament que no, però és una situació que no només li passa al Girona, sinó que és una mica general en tota la segona divisió A, excepte segurament el Mallorca, que està fent una gran pretemporada i està fent un gran mercat d'estiu. La resta d'equips tenen dificultats, sobretot amb la inscripció de jugadors. Al Girona ara mateix només li falta per inscriure Pixur, dels jugadors que estarien disponibles des del club aquest matí, coincidint amb la roda de premsa de Quique Álvarez, ens han dit que estava a punt d'inscriure's, per tant, en principi haurien d'estar tots disponibles. Avui ha dit Quique Álvarez, el nou entrenador, que excepte Porto, que recordem s'està recuperant de la lesió que va tenir la temporada passada, Unagi, que va arribar una mica més tard i que no jugarà amb el Girona aquesta temporada, i Unai Hernández, que tot just va arribar ahir i ha fet el seu primer entrenament, tots estan a disposició de Quique Álvarez de cara al partit de demà. Tots, vol dir tots. Ara bé, segurament n'hi haurà uns quants, sobretot un, que és el cas de Sigankov, perquè Sigankov i Unagi són els dos únics jugadors que no han tingut minuts aquesta pretemporada. Ja hem explicat que Sigankov ha demanat marxar, ha demanat la carta de llibertat, no està a gust aquí, no vol jugar a segona divisió, com és el cas de Unagi, i per tant segurament demà l'Ucrinès no hi serà. Veurem què és el que acaba passant amb Asprilla, un jugador que tampoc compta, que sí que ha tingut alguns minuts, però sí que haurà de jugar, per exemple, Arnau, que la setmana que ve podia ser fora, que la setmana que ve podria acabar fitxant pel València, si el València arriba als 8 milions d'euros de la clàusula de rescisió. Veurem què és el que passa també amb Ivan Martín, que és un jugador que es considera que s'ha acabat el seu cicle aquí a Girona, però tots aquests hauran de jugar, perquè, per exemple, la defensa, Arnau, David López, Francesc i Àlex Moreno són faves comptades. A tot això, amb jugadors que segurament no estaran aquí aquesta temporada, avui Quique Álvarez ha dit que ell vol jugadors que estiguin concentrats i connectats amb el Girona.
2: Depèn d'aquests 15 dies. Al final tot s'ha de quadrar, perquè al final són jugadors importants, són jugadors bons, però jo necessito jugadors que estiguin a Girona i que vulguin estar aquí. Això sí que ho tinc clar. És veritat que pot ser que ara mateix no estigui aquí, però d'aquí una setmana es connecti, perquè, per lo que sigui. I llavors això és el que ha de valorar jo. El jugador bo és bo quan està connectat, i això sí que ho tinc clar jo.
1: Evidentment hi haurà jugadors que deixaran el Girona, com és el cas de Sigankov, Unagi, Asprilla, segurament Arnau, veurem si Ivan Martín, veurem si Àlex Moreno, per exemple, també rep ofertes d'altres clubs. Evidentment el Girona només té dues fitxes lliures a hores d'ara, marxaran aquests jugadors i n'arribaran d'altres. Segurament el primer en arribar serà aquest defensa que la temporada passada jugava el Rayo Vallecano, Mumín, que estarem contents de saber finalment com es pronuncia, perquè amb en Xavi Soler sempre dèiem com es pronunciava, si Mumín, Mumeng o Mumen, i per tant quan arribi aquí a Girona li preguntarem. El problema el Girona el té a darrere, arribaran jugadors al darrere, com és el cas de Mumín, que es va fer una greu lesió la temporada passada, està passant la revisió mèdica perquè el Girona es vol acabar d'assegurar que no té res greu al genoll, i com diu Quique Álvarez, estan preparats, però evidentment els hi falten jugadors.
2: Veu que falta gent a darrere i que arribarà gent a darrere. No hi ha més, i que a mi com a entrenador doncs els timings m'hagués agradat una altra cosa, però és el que hi ha. Jo crec que jo almenys la meva energia no pot estar pensant en el que podria ser, és el que tinc, i jo crec que amb el que tenim demà estarem preparats per competir bé. Haurem d'estar i millorarem i estarem millor preparats més endavant que no ara, però estic segur que estarem preparats.
0: A veure si arriba Momín o Momen o com es digui el jugador del fins ara el Rayo, d'un Rayo que el teníem amb un home més perquè han expulsat aquí a Salas, però ara acaba de cometre un penal, precisament un ex del Girona, que li pot donar la victòria al Sevilla, no, Marc?
3: Sí, penal de Legend sobre Robi Ure, un Robi Ure que, per cert, ha arribat fa 4 dies al Sevilla, i quan dic 4 dies no és una expressió, sinó que el fitxatge es va anunciar fa 4 dies exactament, i ja el tenim aquí jugant, i ara mateix Peque, que agafa la confiança per xutar aquest penal i potser posar el 2-1, al Sevilla, que avui li han xiulat 3 penals a favor, el primer, el VAR, l'ha anul·lat, el segon l'ha transformat Guridi en l'1-1, i ara al minut 95 se n'han afegit 7, Peque pot fer el 2-1 pel Sevilla i donar la victòria als andalusos en aquest inici de Lliga, el segon partit de la primera divisió. De moment s'ho pensa, encara no s'ha decidit, encara està plantant pilota, enfocant batalla, enfocant Peque, enfocant el col·legiat, tothom pendent de si aquest penal es xiula bé, de si ningú entra, de si les queixes, de si el peu aquí, el peu allà. Però bé, Peque que mira amb concentració la pilota, ja està tot a punt, batalla sota pals, el davanter del Sevilla que agafa una mica d'embranzida, xuta creuat i gol! Doncs acaba de marcar Peque el 2-1 ara mateix, minut 96, salta tota la banqueta del Sevilla, ho celebra Luis García Plaza a la banqueta, minut 96 de partit, i si no hi ha una sorpresa molt grossa, aquí el Sevilla guanyarà 2-1 després del gol de Guridi de penal i també el d'ara de Peque.
0: Bé, doncs el gol de Peque, que havia fet l'assistència a Robi Ure, doncs li pot donar aquesta victòria provisional al Sevilla. Mira, el tinc al Biwenger, no sé per què no hem fet lliga solar aquesta temporada, vull dir que...
1: No ho sé, com que tu eres el líder, sí, no has dit res, he pensat, home, aviam.
0: Va, la jornada deu, ja estava tot resolt, però va, ja en parlarem.
1: No, esclar, és que jo no hi puc jugar aquest any, perquè clar, soc a segona.
0: Clar, és veritat, però va, et convidarem a la lliga de primera divisió, ja en parlarem.
1: Val, d'acord.
0: Què més ha dit Quique Álvarez?
1: Doncs mira, per exemple, el de demà contra el Leganés a partir de les 7 de la tarda és el primer partit que el Girona jugarà a segona divisió i serà el primer després del crim del mes de maig, juny, juliol, agost, 3 mesos després del descens, el Girona tornarà a jugar a Montilivi, on va perdre la categoria amb aquell fatídic partit contra l'Elx. És evident que el Girona tornarà a jugar a casa, veurem com el rep l'afició, i Quique Álvarez doncs, diu que prefereix jugar a casa i que espera que l'afició no els xiuli.
2: Que hagi paït una mica el que vam paït tots, no? El descens, que va ser difícil. Després d'uns anys excepcionals, una etapa, no sé si gloriosa o molt bona del Girona, amb un ascens i 4 anys molt bons, doncs, bueno, va acabar no de la millor manera possible, no? Llavors, això normalment fa mal. Però la gent ha de saber que aquesta lliga és molt llarga, que estarem aquí fins a juny i que hi haurà moments durs.
0: Bé, doncs hi haurà moments durs, però esperem que la història acabi bé. Solà, demà comencem aquesta història, el primer capítol d'aquest Girona-Leganés a partir de les 7 de la tarda en transmissió aquí al Tot Gira Catalunya Ràdio, amb en Solà, amb en Soler, amb la Susi Sala, demà amb aquesta transmissió també tindrem habitualment en Cargol i per tant esperem passar-nos bé, però sobretot que el Girona deixi de fer la pepa i torni a la primera divisió. Solà, va, ballar sardanes, ens veiem demà.
1: Sí, ara hi vaig. Mira, encara en ballaré alguna. Sí, va,
0: bé, va. Vinga, bona nit, va.
1: Soc campió de sardanes, recordeu.
0: Ja ho sabem, ja. Va, vinga, ballar. Fins demà, va. Vinga, pot acabar aquest Sevilla 2 en Rayo Vallecano 1. Tot això el dia en què l'Espanyol i el Badalona Women continuen preparant la temporada de la Lliga Femenina. Aquesta tarda s'han enfrontat en un partit amistós a Sant Adrià. Al final, victòria per l'Espanyol per 1-0. Els dos equips no trigaran, de fet, a tornar-se a veure les cares, en aquest cas, a la Lliga. Podem saludar la Cristina Baudet, la jugadora de l'Espanyol. Cristina, bona nit.
4: Hola, buenas noches.
0: Aneu afinant una mica aquesta pretemporada, segona victòria consecutiva, en aquest cas, contra el Badalona, que és un equip que, vaja, que tu coneixes molt bé.
4: Sí, la verdad es que sí, que hemos preparado este partido como si fuese un partido de liga, ya que de aquí a 2 semanas también nos enfrentamos a ellas, bueno, 3 semanitas, entonces es un rival directo en liga y queríamos hacer el mejor partido posible porque es lo que nos llega de aquí poquito.
0: Está claro, es que ahora t'anava a dir que mirant el calendari vosaltres debutareu a la liga d'aquí un parell de setmanes contra l'Eibar i després torneu a jugar aquest partit contra Badalona a casa.
4: Sí, empezamos la liga contra el Eibar y luego tendremos otra vez aquí al Badalona y por eso nos hemos tomado el partido, por mucho que fuese de pretemporada, seriamente, porque al fin y al cabo es un rival muy fuerte. Sí que es verdad que las conocemos muy bien a todas las jugadoras y bueno, hemos intentado asemejarlo lo más posible a lo que va a pasar en liga de aquí a 3 semanitas.
0: Com us esteu trobant en aquesta pretemporada? Teniu una mica la sensació que esteu anant de menys a més?
4: Sí, la verdad es que sí, que sí que es verdad que han entrado muchas jugadoras nuevas, somos creo que más de 11 futbolistas nuevas, entonces el bloque ha cambiado muchísimo, pero también es verdad que venimos trabajando muchísimo desde el primer día, cada día se trabaja una cosa a tope y claro, cuando todas vamos a una empiezan a verse las cositas ya.
0: Abans escoltàvem en Manolo, el tècnic de l'equip masculí, que deia que els objectius aquesta temporada, perquè ja saps que els periodistes ens agrada molt preguntar pels objectius, que deia que primer de tot la permanència, això a l'equip masculí. A l'equip femení, quin és l'objectiu que us marqueu aquest any?
4: Bueno, la verdad que también, pues para ser realista, la permanencia, por supuesto, que eso espero que sea mínimo como el año pasado, que íbamos tranquilas las últimas 6-7 jornadas y da gusto jugar los últimos partidos así. Y bueno, yo creo que nos tenemos que poner un listón alto porque creo que este año tenemos muy buen equipo y entre las 10 primeras mínimo tenemos que estarlo.
0: ¿Y tú quins objectius et marques tú personalmente en aquesta temporada, Cristina?
4: Pues yo personalmente seguir dándolo todo, creo que aún me queda mucho por dar, creo que lo demuestro en cada entrenamiento, en cada partido y bueno, sacar lo mejor de mí, creo que siempre estoy aprendiendo cosas nuevas, Sara también me está enseñando mucho y bueno estar a sus órdenes para sacar lo mejor de mí y sobre todo para darle lo mejor de mí al equipo.
0: Porque te anava a preguntar, ¿ya dorms tú en esta pretemporada?
4: Es la pregunta que me hace...
0: ¿En Nil os deja dormir?
4: Es la pregunta que me hace todo el mundo cuando me ve. Bueno, a ver, no como me gustaría, pero es lo que le digo a todo el mundo, que la felicidad está por delante y mi hijo me hace muy, muy feliz, entonces yo creo que no me acuerdo ni de dormir. Hay veces que no duermo todo lo que me gustaría, pero ya te digo que estoy tan feliz que no lo noto en el campo, o sea, no me siento ni cansada ni nada. También te digo que Marta me respeta mucho, ha sido futbolista, es exfutbolista y partidos de liga, partidos importantes, si hace falta me voy a otra habitación, se lleva a ir a otro sitio y yo descanso mis horas, o sea, también es así. Y cuando me voy de hotel, pues mira, descanso mejor aún.
0: Porque quan té en Nil, ara encara és molt petitet, ¿no?
4: 5 mesecitos tiene y es un trasto ya, imagínate. Ya no para, no nos deja.
0: Doncs ja arribarà el moment en què podreu dormir una miqueta més.
4: Sí.
0: Cristina, gràcies, que vagi molt bé aquesta temporada i anirem parlant amb tu al llarg de la temporada aquí al Club de la Mitjanit i també a tot Gira. Que vagi molt bé, una abraçada, bona temporada.
4: Molt bé, gràcies, adéu, un petó.

0: arribat.
1: Passa un minut de 3 quarts de 12. S'ha acabat el partit de la primera divisió amb polèmica, amb empentes, però amb victòria del Sevilla. Marc,
2: al final, sí, Sevilla... amb victòria del Sevilla 2-1, oh, com dius, una mica d'empentes, una groga per cada equip a l'última jugada, i al final això. Sevilla 2, Rayo 1, Sevilla i Alavés, per tant, primers equips amb victòries aquesta temporada.
1: I avui també ha jugat el Barça femení.
2: Sí, ho ha fet a la ciutat esportiva del Manchester City. Empat a 2 entre anglesos i catalanes, i com diu el tòpic, una part per cada equip. El Barça ha controlat la primera part amb gols de Graham i Vicky López, mentre que la segona les angleses han igualat el partit. L'entrenador Pere Romeu ha valorat l'amistós de manera positiva.
3: La valoració és molt positiva, hem tingut una primera part molt bona, on ens hem posat 0-2 en el marcador, on hem tingut diverses ocasions per inclús materialitzar el partit. Molt bé, les coses que hem preparat, que hem entrenat, han sortit força bé davant d'un rival molt i molt exigent, així que content.
2: El proper compromís del Barça serà divendres que ve, 21 d'agost, a les 8 del vespre a l'estadi Johan Cruyff contra el Brighton anglès. I per cert, acabo amb un apunt, i és que Espanya, que continua la seva preparació pel Mundial Sub-20 femení, ha anunciat fa poc més d'una hora que Clara Serra Jordi serà baixa d'aquest Mundial per una lesió al canell dret i torna a Barcelona.
1: Esperem que sigui lleu. Fem una petita pausa i a veure si podem parlar amb un campió d'Europa.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: Bona nit. En el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11 celebrat avui, el número premiat amb 15 milions d'euros ha estat el...
7: 89.272. 8, 9, 2, 7, 2. Sèrie 27.
6: Així mateix, uns altres 10 números i sèries han obtingut cadascun un premi d'un milió d'euros. Els pots consultar a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Enhorabona a tots els guanyadors. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
8: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
9: El Barça es posa en marxa. Tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: Aquest dimecres, a la festa del Gamper, el Barça s'enfronta a l'Al-Ahli.
11: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
10: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
12: En Joan va baixar la fonda.
10: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
11: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
13: Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
14: Seria vida i miracles amb el vinil.
13: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'app i web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3CAT.
4: El Club de la Mitjanit, amb Oriol Rodríguez.
1: Tres quarts i cinc de 12, l'atletisme català està d'enhorabona perquè aquest dissabte s'han obtingut dues medalles a l'europeu de Birmingham. Una de bronze, la de Raquel González, la de Mataró, a la prova de marxa de la Marató, i un or brillant i contundent i rotund per part d'en Pol Macerat, de Gavà, a la mitja marató i també a marxa. Pol, moltes felicitats, bona nit.
15: Bona nit, moltíssimes gràcies.
1: Ja fas tassa avui o com ho celebraràs tot plegat?
15: Bueno, amb la família, amb els amics, encara no ho sé, bueno, una miqueta de festa, però bueno, amb calma.
1: amb calma després d'aquesta medalla d'or que fa que siguis l'actual campió d'Europa. N'ets conscient que et passa pel cap ara mateix unes hores després d'aquesta prova?
15: Bueno, això és un somni, un somni per realitat. Guanyar l'or, fa 2 anys vaig ser segon a l'Europa a Roma i em faltava l'or, però bueno, ha sigut un any molt sacrificat, que l'objectiu de la temporada era guanyar una medalla, era guanyar, em donava una miqueta igual, no? Un or, un argent, un bronze, però bueno, sempre el primer lloc és el millor.
1: Com l'has encarat la prova d'aquest dissabte? Perquè has anat de més a menys, patint una miqueta al final, però controlant sobretot els rivals italians, que és en els que et podien fer una mica la guitza?
15: Sí, bueno, jo és que he entrenat molt bé, em notava molt confiat i sabia que podia fer-ho. Sabia que els rivals, sobretot els italians, estan fortíssims i sabia que la meva doncs, fortalesa era fer un canvi, no un canvi llarg, a falta de 10 quilòmetres, que és el que he fet, i no han pogut seguir allà, així que ja era massa tard per ells. Però bueno, molt, molt content amb la tàctica.
1: I també tenies, crec que tenies alguns amics pel recorregut que anaven donant referències, no?, del temps que encara tenies d'avantatge.
15: Sí, tenia amics, família, em deien 20 segons, 15 ara, mostres Pol, que ve l'italià. Però bueno, estava controlat, però m'ajudava moltíssim tenir aquestes referències.
1: I per Birmingham, quan veien un Mac Grat que anava primer, no pensaven, a veure si aquest és nostre, no? Però no ho és.
15: No, bueno, sí que les entrevistes després de amb els altres mitjans d'Irlanda, doncs em deia, ostres, m'agrada, però m'agrada, és irlandès, tu, per què tens aquest cognom i aquest nom? I doncs li contava la història, tal, i també pel carrer, amb els aficionats em deia, ostres, però si tu no ets espanyol, no ets, què fas? Però bueno, és graciós.
1: En Pol Magrac, que és de Gavà, que té aquesta medalla d'or en aquesta mitja marató també en marxa, tens 24 anys, creus que estàs encara a punt d'assolir la teva plenitud amb 24 anys en el món de la marxa, o encara pots millorar moltíssim més? Perquè tenim en compte que d'aquí un parell d'anys ja deus tenir també entre cella i cella els Jocs Olímpics de Los Angeles.
15: Bueno, sí, això és l'objectiu principal. Los Angeles. Jo crec que millorar moltíssim més, crec que no, perquè és una miqueta impossible. Però sí que encara trobo que encara queda, sobretot molta experiència i amb moltes ganes del Joc Olímpic, però el primer maig de classificar encara hi queda un campionat del món entre aquí i els Jocs, així que amb calma, però jo crec que en queda una miqueta.
1: I després de guanyar la medalla de bronze al Mundial de l'any passat, vas dir que aniries a Montserrat corrent des de Gavà, des de casa teva. Això ho veig que ja ho vas fer, i aquests 51 quilòmetres, en Sergi Torné, el teu amic, que et deu estar maleint, perquè quin et passa ara pel cap ara mateix, ell et va acompanyar, quin repte ara t'has promès després d'aquesta medalla que has aconseguit avui?
15: Bueno, havia promès que aniria a Montserrat, però amb cotxe, amb medalla o sense medalla, no?, per donar-li gràcies i força, però sí, tinc un repte pensat, però haig de veure si és viable, així que encara no vull dir res ni fent cap promesa, perquè primer de tot m'haig d'assegurar que ho pugui fer, però sí, algú faré segurament.
1: Però deu ser encara una animalada més gran, que aquests 51 quilòmetres que vas fer amb 5 hores 10 minuts, vull dir que el temps també és brutal.
15: Sí, bueno, clar, l'aeròbic està, no? Entreno moltíssim i això es nota. Però va ser un dia dur, però bueno, vaig tenir la sort, no? que em va ajudar moltíssim. També tenia la meva germana i el meu pare amb el cotxe, que anàvem amb mi al costat. però sí, el que crec que és una miqueta més xulo el repte que estic pensant.
1: Doncs ja ens explicaràs, Pol, quan el tinguis per poder explicar, i evidentment ens ho fas saber. El que has de fer ara és, evidentment, celebrar aquesta medalla d'or. Avui, Pol Macrat, medalla d'or aquí a la mitja marató també a marxa. Pol, que vagi molt bé la celebració. Gràcies, bona nit.
15: Bona nit, moltíssimes gràcies.
1: Vinga, 4 minuts i a la mitjanit també tenim penúltima jornada dels europeus, en aquest cas de natació de París, Marc.
2: Sí, amb Nil Cadavall, que ha quedat eliminat a les semifinals dels 200 metres estils. D'altra banda, a la mateixa semifinal, el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha fet el millor temps i ha batut el rècord del Campionat d'Europa. El sentim.
0: Bueno, queremos el mejor rendimiento. Solo pudimos optar a la séptima puesta espalda, o sexto puesto. Así que bueno, ya cada vez, como decía, más cerca de marcas personales y con ganas de demostrar que venimos bien.
2: En altres proves, la sabadellenca Ainhoa Campabadal, juntament amb l'equip espanyol, ha acabat setena a la final del 4x200 lliures mixt. Campabadal ha compartit relleu amb els nedadors del Club Natació Terrassa, Miguel Pérez Godoy i César Castro. També en altres participants del dia d'avui, Arvidel González, del Club Natació Barcelona, ha estat setè a la final del 200 metres papallona, Irene Ciércoles, del Club Natació Sant Andreu, ha acabat cinquena a la final del 100 metres esquena, i a la mateixa prova, a les semifinals, Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, ha acabat sisè a la seva sèrie i ha quedat fora de la final.
1: Agenda per diumenge?
2: Demà, últim dia d'aquest Europeu de París en participació catalana, ben aviat, a 2:15 del matí, sèries de 400 metres lliures femení amb la barcelonina Paula Otero i Maria de Valdés, del Club Natació Mataró. Més tard, a partir de
1: Centre 2:15... Centre Natació Mataró.
2: Centre Natació Mataró, sí. Perdó. Tu en saps més que jo d'aquesta localitat.
1: Aquest el tinc controlat.
2: Més tard, a partir de 2:15, sèries de 4x100 metres estils, tant masculí com femení.

de Zagreb, a Croàcia. La catalana Alba Petisco ha quedat cinquena a la final de terra i s'ha quedat a només una dècima per pujar al podi. També en futbol sala, hi ha hagut amistós del Barça, pretemporada. Ha guanyat a les semifinals del torneig amistós Mucho Más, a Cartagena, per 3-2, i demà disputa la final a la una contra el Valdepeñas. Doncs res, què us deixem? Us deixem amb els Figaflaues, amb la Naina. Demà hi tornem, ja sabeu, demà debut de l'Espanyol a la Lliga contra el Llevant, també debut del Girona contra el Leganés i amistós del Barça, tot plegat, tot junt, 3 per 1 demà, a partir de les 4 fins a les 10. Aquí el Tot Giro us esperem, però també hi haurà club demà de 11 a 12. Que vagi bé, bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Gemma Bonet. Dues dones han mort i dos menors han quedat ferits lleus a causa d'una riarada d'aigua i de fang al municipi de Pontferrada, a Lleó. Tots quatre estaven en un celler que s'ha inundat cap a quarts de vuit del vespre d'aquest dissabte, en un moment en què queia una forta tempesta. Els efectes de l'aiguat també s'han notat en altres poblacions del voltant, a la comarca del Bierzo, i l'aigua ha arrossegat diversos vehicles sense causar víctimes. Hi ha hagut despreniments i dificultats per circular per les carreteres i algunes localitats han quedat incomunicades. És la mateixa zona on l'estiu passat hi va haver incendis forestals importants. Més notícies, Nando Sanoguera.
2: Els bombers han fet aquest dissabte al voltant d'un centenar de serveis per incidències relacionades amb les tempestes, com inundacions, sanejaments i arbres caiguts. També s'han gestionat rescats de muntanya i orientacions d'excursionistes perduts. El telèfon d'emergències ha gestionat 157 trucades. El temporal ha descarregat amb força en punts del Solsonàs, l'Anoia, Osona i el Bages, empatregades en punts com el Bruc i els Prats de Rei, a l'Anoia. A causa de les pluges, també hi ha hagut afectacions a les carreteres i la xarxa ferroviària. Al vespre s'ha hagut de tallar la N260 en tots dos sentits, a Ribes de Freser, al Ripollès, per un despreniment.
1: El govern del Marroc ha expulsat els periodistes de l'agència EFE i de Televisió Espanyola que estaven informant des de la ciutat fronterera de Fenidec. El govern espanyol s'ha pronunciat sobre aquest incident. Diu que la llibertat de premsa, diu que defensa la llibertat de premsa en tot moment i a qualsevol part del món. L'ambaixador espanyol a Rabat està en contacte amb els periodistes afectats i amb les autoritats del Marroc i assegura que busquen una solució.
2: A l'Afganistan, les autoritats talibanes i els seus partidaris han commemorat aquest dissabte els 5 anys del retorn dels fonamentalistes al poder. La cúpula del règim ha celebrat un acte multitudinari i ha reclamat a Occident que s'obri a cooperar amb ells. A ciutats com Kabul i Kandahar, milers d'afganesos han sortit al carrer amb les banderes blanques de l'Emirat Islàmic per celebrar el final de l'ocupació dels Estats Units i l'OTAN, allò que per ells suposa recuperar la independència.
3: Estic molt content. Tots els joves i els mujahidins s'han reunit aquí per celebrar la independència que han obtingut dels infidels, els nord-americans i l'OTAN. Tothom està content.
1: La pel·lícula Femení singular, dirigida per Xavi Puebla, ha guanyat el premi al millor llargmetratge del Cerdanya Film Festival, que s'ha celebrat aquests dies a diverses poblacions d'aquesta comarca. Pel que fa als curtmetratges, tres produccions han estat reconegudes i alhora han obtingut la preselecció pels Premis Goya. Es tracta de Ningú Borda, de Julia Colwell, que ha guanyat el premi al millor curtmetratge de ficció espanyol. Bobs, de Julia Marcó, distingit com a millor curtmetratge d'animació, i La diva, mi abuela i jo, d'Inés G. Aparicio, que ha rebut el guardó al millor curtmetratge documental. El director del Cerdanya Film Festival, Jordi Forcada, ha destacat l'afluència d'espectadors, que ha augmentat un 15% respecte a l'any passat.
4: Estem molt satisfets també de l'acollida que hem tingut tant a Puigcerdà com a les altres seus, com a Alt, Bolvir, Prullans, Martinet i Montellà, en una

0: edició que ha estat molt més ceretana en línia doncs, amb els objectius que defensa la Fundació Cerdanya Cinema i que pretenem consolidar doncs, en els propers mesos i també en les properes edicions.
1: El festival continua amb diverses activitats i projeccions durant els pròxims dies. L'organització calcula que al final hi acabaran passant uns 8.000 espectadors. I en esports, l'Espanyol debuta aquest diumenge aquesta temporada a primera. Rebrà el Llevant a l'RCD Stadium. El tècnic blanquiblau, Manolo González, assegura que l'objectiu de l'equip és la salvació. L'eslové Derkusic ja està inscrit a la Lliga i podrà entrar a la convocatòria.
2: S'han jugat aquest dissabte els dos primers partits, l'Alavés 3, Getafe 0 i el Sevilla 2, Rayo 1.
1: El Barça jugarà aquest dissabte a Suïssa contra el Basilea. Un partit amistós. Pedri i Gavi no han entrat a la convocatòria de Flick per aquest partit. També s'ha fet oficial el fitxatge de Ferran Torres al PSG. El valencià s'ha acomiadat del Barça a través de les seves xarxes. Diu textualment que ha estat un orgull defensar els colors del Barça.
2: A segona divisió, el Girona debutarà a Montilivi contra el Leganés a partir de les 7. Porto, Unagi i Unai són baixa i el tècnic Quique Álvarez ha de decidir què fa amb els jugadors que han demanat sortir del club.
1: Dues medalles catalanes a l'europeu d'atletisme, les dues en proves de marxa. Pol McGrath guanyant l'or a la mitja marató i Raquel González el bronze a la marató. Aquest diumenge s'acaba l'europeu amb més participació catalana. Meritxell Soler correrà al matí la marató i a la prova masculina hi haurà Ilias Fifa i Ibrahim Shahir.
3: Fins aquí les notícies.
4: Les tasques d'extinció van bé.
3: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat. Registres
5: a Catalunya. A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
3: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
5: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
3: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
5: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor. We'll be right back.

0: La denominació d'origen Catalunya us ofereix el programa Tast Vertical.
1: Tast Vertical a Catalunya Ràdio, amb Empar Moliner.

0: amb la Sole García Insua, que la tenim aquí al davant, com sempre, amb els seus ordinadors, les seves copes, les seves visions d'aquest món del vi que tant ens agrada, amb el Víctor Villar, amb l'Àlex Torió i també amb l'Albert Castellví. És estiu. I si és estiu, tenim ganes de rosat.
1: Sí, d'un vi refrescant, sí, no?, que ens acompanya en aquestes tardes de xerrada, en els dies de xiringuito, de sí, càmpings, de piscines, d'estiu.
0: És a dir, volem dir, per si som al càmping, amb la nevareta aquella, que fa tanta alegria,
1: sí,
0: o per si som en una terrasseta elegant.
1: Per exemple, o si hi ha un amic que ens convida una paella entre amics i, va, mentrestant volem una copa per esperar que allò s'acabi de fer.
0: O per si ve algú a casa inesperadament. Dius, vols prendre una copa, vols un rosat?
1: Per exemple, molt bé, sí.
0: O per si ve el Jordi Basté, que és l'home que li agraden els rosats de Catalunya, que sempre diu que aviam si fem programa.
1: Diria que és un club on cada vegada hi ha més persones.
0: Sí, sí que és veritat, és veritat.
1: És un club que es fa gran.
0: El rosat s'ha explicat poc, de vegades s'ha explicat malament, de vegades...
1: Sí, jo diria que és el vi maltractat històricament,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí,
1: I comença a fer justícia.
0: Sí, senyora. Doncs va, avui tenim dos representants, n'haguéssim pogut portar molts de representants de vi rosat a Catalunya, però hem portat dos representants de vi rosat que ens encanten. Tenim amb nosaltres a la Marta Roca, que és comercial i representant del celler Padró i Família. Què tal?
2: Hola, què tal?
0: Gràcies per venir.
2: A vosaltres.
0: Has vingut amb cotxe?
2: Sí.
0: Vaja. Però els que veniu, que ens feu el favor de venir aquí als estudis de Catalunya Ràdio a Diagonal Beethoven, doncs us ho agraïm molt, perquè, escolta'm, l'entrada a Barcelona...
2: Sí, no és agradable, diguem.
0: No, no. I llavors, quan vols sortir corrents... Però no pots, tampoc. Doncs la Marta la tenim aquí amb nosaltres i també tenim amb nosaltres a la Caral Urriols, que ella és enginyera agrònoma, enòloga i responsable de sostenibilitat i d'I+D del celler Ramon Roqueta. Què tal?
3: Hola, bon dia, molt bé.
0: I ens porteu dos rosats amb dos colors molt diferents que ens heu d'explicar immediatament. Va, les autores. Les autores o les mares, o les representants. Per qui comencem?
3: Bueno, va, si voleu em tiro a la piscina.
0: Et tires a la piscina, tu, va.
3: Sí, ja us porto el nostre rosat de tines de Roqueta, que és un rosat, així, bueno, els que esteu aquí a la taula que el veieu, amb un color molt pàl·lid.
0: Sí.
3: Bueno, és una moda que cada vegada tenim més present i al final hem apostat per aquí. I ens està funcionant molt bé, la veritat és que sí.
0: Clar, sempre anem, quan diem modes, el món del vi, com el món dels llibres, les cobertes, les etiquetes, funciona per cicles, no? I llavors hi ha vegades que el consumidor diu, ai, doncs ara vull vi rosat i vull d'aquest color, vull d'aquest altre.
1: És pàl·lid, sí.
0: Sí, sí, sí, sí, sí,
1: sí. Sí, a més amb un tap de rosca, que sí, facilita
0: veure,
1: també el consumidor poder tenir, Abans
0: de
1: parlaves
0: rosca,
1: de la nevera, no?, d'aquest moment també em ve gent a casa i no ho tenia previst, no? Bueno, doncs és un tap que ajuda, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, bueno, exactament.
3: És un tap que ho fa fàcil, llavors, com que són vins que no necessiten una criança llarga, al contrari, que són vins de rotació molt ràpid, doncs, bueno, és un tipus de tancament que amb el rosat ens ajuda molt i ho fa fàcil a la gent.
0: Doncs, escolta'm, obrim, si voleu, obre'ns aquest vi i també li demanem també a la nostra altra convidada que ens expliqui què ha portat.
2: Doncs mira, jo us he portat un rosat d'Eau Catalunya, que és el Poesia, i a diferència que del vi que ens portava la Caral, aquest ja té un to una mica més pujat, perquè està fet d'ull de llebre i merlot, ja té una mica més de color, les pells, tot i que no fermenta amb les pells, sinó està unes hores només, però sí que és un altre caràcter de vi, no? És un color més, té doncs més de cidera, maduixa, de fruita madura.
0: Uau, tenim aquí el Tines de Roqueta i tenim el Poesia.
2: Exacte.
0: Per dos moments que poden ser el mateix, a més, són vins reconeguts, no, Sol, eh?
1: Sí, vins reconeguts, fàcils de trobar, jo crec que els oients també, no?, que tinguin ganes de fer aquest experiment d'obrir dos rosats, descobrir dos rosats molt diferents, poden fer aquesta experiència a casa, disfrutar-los, i parlem del rosat com si fos una cosa homogènia, que no ho és gens, no, hi ha moltes tipologies,
0: no? Hi ha moltes maneres de fer rosats, sí.
1: I avui en tenim dos ben diferents.
0: Va, doncs comencem a tastar, si voleu, el Tines de Roqueta, que és el primer que tenim. Vols un llevataps? Tenim llevataps. Espera't un moment. Fem una cosa. Posem la música de l'Àlex i obrim.
4: Hola, companys. Pel programa d'avui, a veure, sempre el vi rosat et fa pensar en frescor. I en el món de la música, moltes vegades, hi ha grups que debuten, i potser no en el mateix moment, però sí, quan ha passat uns anys, es diu que allò va ser una entrada d'aire fresc en l'ambient de la música, no? Ja fa 25 anys que això va passar amb els Strokes. Van debutar el 2001 amb Is This It, i és veritat que en aquell moment ja directament es va parlar, ostres, algú ha revisitat la Velvet Underground, música que ve de Nova York, molt ben feta, rock de garatge, molt melòdic, i la veritat és que és un disc que el reescoltes ara i podria ser perfectament que hagués sortit la setmana passada. Els Strokes s'han mantingut en aquests anys fent una carrera espectacular. Fins al dia d'avui, aquest any precisament, han tret un nou disc que encara hem d'assimilar.

0: va perfecte l'alegria dels Strokes, que no em poden agradar més, per parlar de vins rosats. Estiu, alegria, compartir. Molt bé, molt bé, molt bé. Ens va ideal. I si voleu, mentre sona la música dels Strokes, tastem aquest primer rosat d'avui. Com us deia, n'hi ha molts més, però ens ha agradat triar aquests dos vins, el Tines de Roqueta i el Poesia, per parlar d'aquest fenomen. Va, tastem. Què me'n dieu?
1: Bueno, és un perfil de vi molt fresc, és el que buscàvem. Està fet amb varietat de cabernet, és el que li dona aquesta intensitat, no? És una varietat més potent, i llavors té un percentatge important de garnatxa, que és molt més afruitada, té aquestes aromes de fruita vermella, de ger, de maduixa. Llavors és un vi amb boca molt equilibrat, però és intens al mateix temps, i té molta frescor, em plavé la boca, és molt equilibrat, ben fresquet, és perfecte.
2: La veritat és que te l'imagines maridat amb un munt de coses, sí, que fan vacances, eh?
0: És veritat, és veritat.
2: Sí,
0: és veritat.
2: Sí.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Per exemple, a part de sol, no? Però sí, a part de sol, però amanides, sushi...
1: Sí, sí.
0: Tot.
2: Pasta.
0: Pasta. Mm.
1: Sí, la veritat és que és un vi molt versàtil.
0: Croquetes. Llavors,
1: sí. Tenim els rosats com molt ubicats a l'època d'estiu, no? De amanides i coses.
0: Sí,
1: la veritat és que és molt versàtil.
0: Però és veritat, és veritat. Aromàticament, és veritat, et podries fer servir amb...
1: Un arròs o...
0: Sí. Com es fa aquest rosat?
1: Com es fa? Doncs es fa deixant macerar molt poques hores el raïm amb la pell, que és el que li porta aquest punt de color.
0: Hores, eh?
1: Hores, sí.
0: Hores
1: i poquetes. Bueno, al final depèn de cada anyada, eh? Hi ha anyades que són més intenses de color que altres, ho anem adaptant, però al final és una maceració molt curta i llavors l'elaboració és com un blanc. O sigui, al final és un cosí germà d'un vi blanc, eh?
0: Amb una tina d'inox ho feu?
1: Sí.
0: D'acord.
1: Sí.
0: I quin preu té?
1: Es troba al mercat sobre els 6 euros.
0: És que...
2: És un plaer ultraaccessible.
0: És que, mare meva...
1: És la idea.
0: Mare meva, clar. És molt la idea. Ostres, per 6 euros et pots fer una festa.
2: Totalment.
0: I
2: hem de dir que, a més, quan compres una d'aquestes ampolles, bueno, les del celler en general, és el primer celler de la Déu Catalunya que compta amb el distintiu Barcelona Sustainable.
0: Això m'agradaria, Sole, ho demano cada any. Però
2: des de fa poc, que això estem allò segona anyada, Vull dir,
0: demano
2: que això és molt recent.
0: Sí, explica-m'ho bé, això. És un distintiu, no és menor. L'ampolla que porta aquest distintiu...
2: Sí, d'alguna manera s'intenta explicar al consumidor que aquest celler ha fet un esforç fins i tot més enllà del que determina la normativa del compromís europeu per disminuir la petjada de carboni. I per tant, doncs, bueno, per intentar que en aquesta lluita que fem tots, no?, per la preservació i recuperació del medi ambient, la màxima col·laboració possible. No? De fet, és una distinció que apareix en etiqueta. El celler és, bueno, és tot una certificació complexa, d'acord a una norma ISO, i per tant hi ha tota una feinada darrere i una
0: sí,
2: inversió i un compromís
0: no
2: important.
0: Fàcil pel
2: no
0: celler,
2: és fàcil
0: arribar, vull dir, no és un pin que et posen.
2: Tant és així que moment només dos cellers han aconseguit aquesta certificació. En el cas de Roqueta és el primer celler que compta amb aquest distintiu a les seves etiquetes. Hi ha un segon celler que ja té la distinció, però que encara no li ha donat temps de posar-ho en etiquetes.
0: I podem saber-lo?
2: No, això serà el celler quan ho comuniquin. No seré jo qui faci spoilers.
0: I quan se sabrà això?
2: Pues possiblement molt aviat.
0: Molt aviat
2: que les noves anyades ja segurament ja ho tindran.
0: Per tant, Roqueta en aquests moments és l'únic celler...
2: És pioner, és el primer, és el número 1, sí.
0: Doncs mira, moltes felicitats.
1: Moltes gràcies.
0: No, perquè és veritat que és molt important que aquest plaer que ens bevem sigui sostenible, no? També.
2: Realment, sí.
0: I és un esforç que podríeu no fer.
1: Sí, no, i al final és fer-lo visible, eh? Perquè estic segura que hi ha molts altres cellers que l'esforç el fan.
3: El fan.
1: I per tant jo els animo a anar-hi, tot i que és feina, ja ho sé.
3: Què és que feu? És a dir, què representa?
1: Sí, al final, per poder accedir a això, bàsicament tu has de fer un càlcul de petjada de carboni i demostrar que vas reduint, no?, aquesta petjada, que tu agafes un any bàsic, és el primer que tu pots tenir càlculs, i d'entrada et demana una disminució del 20% de...
3: La petjada de carboni, com es marca? És a dir, què és el que deixa més petjada de carboni a l'hora de fer vi, per exemple? L'ampolla?
1: Sí, et diria, del nostre estudi, una part important és l'ampolla, uh-huh, i l'altra part és la distribució.
3: La distribució.
1: Sí.
3: D'acord. Llavors, intenteu disminuir... la benzina, etc, i la...
1: Al final són molts inputs, que tens.
3: Sí, sí, sí.
1: Has de mirar, si agafes proveïdors que tu tens més propers, al final es mira tot, aigües amunt i aigües avall.
3: En el fons... és bo per vosaltres, és a dir, sí, és quilòmetre zero de vi.
1: Exacte, com més quilòmetre zero, pues, millor.
3: M'encanta.
2: Sí, sí. Sí, sí, a més, energies renovables, hi ha una aposta que és complet, és 360, no? És un esforç absolutament complet, no? Hem de dir que hi ha dos cellers que han aconseguit aquesta certificació, que és complexa i que, per tant, tot el mèrit, i que hi ha tres cellers més que estan ja també, no?, que ja fan servir aquesta calculadora una mica per aquest propòsit de disminuir en aquest 20%, la petjada de carboni. Tampoc es pot dir de moment.
3: Oh, Sole! Per què em fas això? No, escolta una cosa.
2: No, perquè hem de respectar, no? Segurament hi ha cellers que ho aconseguiran en menys temps, d'altres que necessitaran més temps. És un compromís important i és un esforç i crec que està bé que siguin ells que gestionin, no?, en quin moment ho volen fer públic. Però bueno, s'ha de dir.
3: Si anés una mica junt, es podria fer una celebració, una festa?
2: Absolutament, sí.
3: Perquè a mi m'agradaria molt convidar-los.
2: Sí, absolutament. Bueno, i podem començar a brindar amb aquest rosat, que és un rosat de festa,
3: Efectivament, sí, senyora. Per 6 euros, a més, Escolta'm, mare meva. Tu com... la Sol ens proposava maridatges, jo també, tu també, però per beure sol aquest vi, és a dir, és tarda, és estiu, és meravella.
1: Sí, sí, pot ser moment de vermut, moment de mitja tarda, sí. Al final és un vi fàcil, vull dir que baixa molt bé, que no empalaga, que pots prendre amb els amics mentre estàs fent una xerradeta. És un vi molt versàtil.
3: M'agradaria saber què n'opina l'altra autora del poesia, d'aquest vi. T'ho puc demanar?
4: M'agrada molt, la veritat.
3: T'agrada molt?
4: Sí, entra superbé, és molt fàcil, com dius tu.
3: Us demanem sempre tastos creuats, quan veniu cellers que sabem que fan molt bé. Llavors,
4: De fet, el nostre ja el coneixem, no? Doncs millor que el de l'altre.
3: Clar, sí, sí, sí. Digues.
4: No, res, que és això, és molt versàtil, aquesta acidesa doncs, el fa... és agradable de beure, no? Que no són vins dolços i passa superbé. I el tant el podries maridar, com dèiem abans, amb un sushi, com amb, no sé, un peix, amb una paella, amb el que sigui, o sol, això, a mitja tarda, perquè és això, són vins que no... Igual també s'està posant tant de moda el vi rosat, perquè el vi negre d'alguna manera és com més intens, no? És més feixuc, i això és com més desenfadat, no? Més... I, bueno, respon moltíssim a aquesta essència, no?
3: És un vi també que potser pot ser interessant per la gent jove que està començant.
4: Exacte.
3: No? Això és molt, molt important, no només pel tap de rosca, sinó per el... Jo faig proves amb la meva filla molt, quan li dono... I aquests aromes, que ostres, té 18 anys, li agraden. Tots volem reconèixer coses, no?
2: Bueno, i aquesta frescor, no? Sí. És lleuger, és fresc, no? Crec que va molt del gust, ara que ens demana una mica el consum i de la temporada que obrim, segur.
3: Però no és només temporada, Sole?
2: No és només, absolutament. No, és tendència, jo crec que sí, ja fa uns quants mesos, anys, que poder venir parlant, no? D'aquest gust pels rosats i pels blancs, sí.
3: Perquè ara estem entenent que es fan de la mateixa manera, amb la mateixa delicadesa que els blancs o els negres.
2: Bueno, i patim temperatures també més altes, no? Possiblement és un altre factor, no? Exacte, que volem també... Sí, correcte, no? Coses més refrescants.

Va, doncs, si voleu, tastem el poesia. Tenim copes per aquí per anar, després anar fent comparatives, si voleu, per anar jugant. Però, de moment, omplim amb aquest vi que és un color molt diferent, i ara m'agrada molt això que ens passa, perquè la Marta s'ha aixecat i ens està fent de sommelier. I quan venen els autors dels vins i ens fan de sommeliers, ens agrada molt. Vull dir que servir una copa és un acte d'amor i és un acte de delicadesa. I en aquests moments ja tenim amb nosaltres el Poesia Deo Catalunya, rosat.

0: Que bé. Que bé.
1: Bueno, és una mica diferent, no, del de la Caralda.
0: Sí. Són dos amics que es complementen.
1: Sí. Bueno, és poder més intens en seure el d'ella al el Tines de Roqueta. És aquella expressió més rural, també, més lleugera. I en aquest cas, potser nosaltres a la zona de Tarragona el que més tenim, a part de blancs, el que tenim és merlot i ull de llebre. Uh-huh. Llavors, clar, són dues varietats que li donen poder més intensitat. Tu hi has d'estar gairebé temps, sis hores, també, com deia ella, amb les pells, ja li dona aquest color, que és un color tirant més a maduixa, no? Un color més rosat, més pujadet, no? I li dona també doncs, més untuositat en boca, que seria el que li dona el merlot. I l'estructura doncs, li faria una mica aquest ull de llebre, que li dona aquesta acidesa, també les fruites vermelles, i bueno, és com més, sí, més, t'omple més la boca, per dir d'alguna manera, no?
0: A quin preu té?
1: No arriba a 6 euros, també.
2: Imagina't.
0: Mare meva.
1: No, és que aquí no en prenes, perquè no vol dir.
0: Mare meva, per favor, per favor. I a més, ho podem trobar també en moltes botigues, eh, que sí?
1: Sí, exacte.
0: O sigui, si teniu una festa, si teniu una celebració, aneu a una botiga de vins, o aneu al celler, si voleu, però...
1: No, sí, però deixar-se aconsellar. No, vull dir,
0: aneu a una botiga de vins que els trobeu, i aneu amb el pressupost, i escolta'm, és que... serà perquè no voldreu, no?
2: Absolutament, absolutament.
0: Sí.
2: Amb què ho maridaries? Que aquest rosat és ben diferent.
1: Doncs és que és molt versàtil, jo crec. El pots maridar tant amb carn com amb peix, no? Però una mica amb el... Sota que hi ha Vallo Rei que dèiem abans, del sushi, la paella i tot això, però amb formatges també podria anar molt bé.
0: Oh, sí, ho podríem fer
1: amb... Amb carn també, que no sigui potser massa... No, carn vermella molt potent o rostits, no, però alguna cosa així més suau, sí. I bueno, un altre cop amb el combo d'abans també, no? El que dèiem de... dels sushis, o també, doncs això, una copa a mitja tarda, per el que dèiem, no? No és un vi feixuc, tampoc, és més intens que l'anterior, però no és un vi que sigui massa feixuc.
0: Amb carpaccio es podien fer també,
1: exacte, sí.
0: amb carn crua, coses d'aquestes sí, que estiuenques, sí. No? Sí. I també són vins molt de rebre, de hola, què tal, benvingut a casa meva.
1: Sí. Sí.
0: Això és molt bonic, no? Sí. El d'arribar a casa, que són... Com l'has fet, aquest? Com el feu, aquest vi?
1: Doncs aquest vi, doncs, quan es fa la brema, no? El que es fa és prensar-lo, deixar-lo molt poques hores en fermentació controlada, no? allò que a baixa temperatura, són entre 18 i 24 graus, més o menys. Es deixa molt poca estona i després ja es filtra, es vinifica, bueno, i es deixa amb les tines. Tampoc no dia pas en fusta, perquè llavors tota aquesta intenció fresqueta, acidesa, tot això, el que seria la fusta, s'ho menjaria una miqueta.
0: Clar.
1: I llavors, per això, són, com deia la Caral, són vins que són de l'any, no? I són vins que s'embotellen ràpid per mantenir tota aquesta frescor.
0: Vosaltres haureu patit l'estigma del rosat fa temps.
1: Sí, és
0: que la gent es pensa que estan fets... Molta gent et parla de clarete, no?
1: Molta gent es pensa que, no, que es barreja
0: vinagre amb vi blanc. Que algú ho fa, també. Però,
1: i realment
0: però...
1: no, és un vi negre que passa que no el deixes que acabi de ser negre perquè no estan les pells del raïm tanta estona, no? Perquè acabi sent negre, sinó que es retiren abans.
0: Quina és la diferència entre un rosat i un blanc de noirs?
3: La maceració que tens amb les pells. O sigui, un blanc de noirs és un raïm negre que tu el que fas és separar-lo immediatament de la pell perquè no agafi gens de color.
0: D'acord.
3: En canvi, un rosat és al revés, no? El deixes una estoneta perquè t'agafi aquest puntet de color i llavors l'acabes premsant. Després, l'elaboració al final acaba sent semblant. Similar, eh? Perquè és més un tema del contacte que tu tens amb la pell, que és el que et deixa anar els compostos de color.
0: Quantes ampolles feu cada una de vosaltres d'aquests vins?
3: Doncs jo no sé si tirar-me a la piscina perquè no et vull enganyar ara mateix. Si no
0: però unes quantes, m'imagino, no?
3: Però és un vi alt. Enfocat a volum. Arribar a la gent
0: a un preu
3: molt assequible perquè tothom el pugui gaudir. Per tant, és una gamma de vins que fem volum.
0: I tu?
1: Jo tampoc et sabria dir-te la...
0: Però, és a dir, feu...
1: És bastant, sí, es fan produccions
0: clar.
1: Bastant grans.
0: El veneu més a l'estiu que a l'hivern?
3: Jo crec que aquí comença a haver-hi un canvi, també.
0: Ja, és que amb la Sole sempre en parlem,
3: sí,
0: d'això.
3: Sí, que abans era com... El rosat estava molt encasillat, no?
0: El rosat era el de la barca.
3: I d'estiu i ja està.
0: Qui tenia barca, eh?
3: Exacte, se segueix venint
0: feia falta un rosat i una barca.
3: Sí. La barca surt més cara. Que...
0: Sí, una mica més.
1: Sempre pots presentar amb algun amic que en tingui, amb el vi, no és més fàcil.
0: A veure, tots fem això, eh? Tenim algun amic que diu, escolta, ja porto el vi.
1: Ja porto el vi.
0: Posa tu la barca. Doncs està canviant, això?
3: Jo penso que sí. I se segueix sent més estacional els mesos de calor, està clar, no? Perquè volem vins fresquets. Però jo crec que cada vegada més la gent busca vins més suaus i més fàcils al llarg de tot l'any. Tant per rosats com per blancs. Eh?
1: Exacte, els blancs també passen.
3: Sí.
0: Amb els blancs també, que amb la Sole sempre... La Sole, que és la nostra CEO mundial, sempre ens ho diu, no? Que ara el consum de blanc... Puja,
2: blancs i rosats pugen. Sí,
0: pugen blancs
2: sí.
0: I rosats.
2: Sí, en canvi, amb el negre hi ha una petita davallada, no? Una petita davallada, però blancs i rosats, certament, sí, cada vegada el públic té més interès en tastar-los, no? Jo crec que hi ha una suma de factors, possiblement, no? Que, i segur que us ho trobeu, vosaltres també,
1: implica
2: no?
1: Implica molt també la moda, o digue-li, bueno, no és moda, però el tema del low alcohol, no? De clar. Que allà. Els vins negres sempre són amb
0: redossa més alta. Sí, sí, sí. Ho noteu, això? Aquesta idea
1: sí que es nota.
0: Sí que es nota. O sigui, els cellers us esteu adaptant d'alguna manera o dona la casualitat que feu productes que són de, és a dir, menys graduació es demana ara mateix.
3: Jo crec que són moltes coses que s'han acabat congeniant, perquè al final també hem anat treballant molt el tema de recuperació de varietats autòctones per canvi climàtic, això, i al final també són varietats que ja et donen menys grau,
0: sí, sí.
3: I llavors, en conjunt, tothom està caminant una mica cap aquí.
0: Aquests vins són emparats en la DO Catalunya. A mi sempre m'agrada explicar què és la DO Catalunya, i per això tenim a la Sole, sempre. És a dir, què fa la DO Catalunya per oferir-nos aquests vins? És a dir, per què és el paraigües?
2: Bueno, la denominació d'origen Catalunya és una de les 12 denominacions d'origen que hi ha a Catalunya. Mm. És un territori petit amb moltes denominacions d'origen. Per
0: aviam
2: tant...
0: qui les pot dir totes.
2: Sí. Això sí, això és una assignatura aviam pendent, que, eh? És a dir, que quan fem enquestes, això costa qui la sàpiga totes,
0: quan fem
2: però bueno.
0: N'hi ha unes que sempre surten
2: sí.
0: I n'hi ha unes que no surten mai.
2: Bueno, jo crec que programes com el Transvertical ajuden a que cada vegada sortim més d'EOS, no?
0: Jo crec que hem de fer un concurs l'any que ve.
2: Vinga.
0: Un concurs sobre DOs.
2: Ah, doncs pues mira, em sembla una idea estupenda.
0: No estaria malament, eh?
2: Molt bé.
0: No estaria malament.
2: La DO Catalunya neix l'any 2000, una mica per intentar satisfer moltes necessitats i moltes demandes, no? Hi havia una realitat, que és que hi havia zones amb història vitivinícola de llarguíssima durada, que havien quedat excloses de denominació d'origen, doncs a vegades per qüestions, no? Bueno, vam tenir aquí no fa gaire a l'amic... de Canastruc,
0: el
2: Cisco Martí, que ens explicava que ell havia estat un cas, sí. Per exemple, no? amb producció datada del 1400 i escaig, que ens parlava, no? I havia quedat fora tant de la DO Penedès com de la DO Pla de Bages en el moment de la seva creació.
0: Hi ha la ratlla de la DO Penedès en les seves vinyes.
2: Sí, és una realitat, no? Però després hi havia una altra realitat, que era poder tenir un marc més flexible per l'elaboració, no? Pues, a mi m'agrada explicar un cas d'un celler que va aconseguir no fa gaires anys molts reconeixements aquell any i d'un elaborador que venia de La Rioja,
0: sí.
2: I que, bueno, ell tenia el somni de fer un copatge entre el xarel·lo del Garraf, que li semblava que era un xarel·lo que s'expressava d'una forma molt especial, amb la Garnatxa Blanca de la Terra Alta.
0: Però clar, això no és una...
2: Clar, això no podia ser ni Penedès ni Terra Alta.
0: Perquè trobava que el xarel·lo del Garraf era excel·lent i la Garnatxa de la Terra Alta també, i pensava que serien un bon matrimoni.
2: Correcte.
0: Un matrimoni de dos estrangers, que
2: sí.
0: No.
2: Pensava que seria una harmonia perfecta, no? I clar, això no es podia emparar en cap de les dues denominacions d'origen locals, diguéssim, no? I això, per exemple, pues, té tot el sentit del món en Catalunya, no? I sí que és veritat també que Catalunya, amb la marca Barcelona en el fons, no? Bueno, abans sí. Parlàvem del Barcelona sustainable, no? No és casual que es faci servir també aquesta denominació, no? El terme de Barcelona, perquè és la nostra marca quan sortim de les nostres fronteres, no? I si se'n situa en el mapa, doncs Catalunya té un pes important en l'exportació, que poder altres zones més locals no són tan conegudes, i amb la marca Catalunya darrere, no? I per tant és una eina a favor dels cellers perquè puguin arribar més lluny i millor.
0: Clar, jo ara penso, el papa que va venir a Catalunya, que va veure la Sagrada Família i Montserrat, o sigui, dos dels les icones mundials de la cristiandat, no? Catalunya va sortir per tot arreu, a tot el món, a més era divertit veure els periodistes que estaven apuntant, veient el papa. Llavors tu penses, ostres, Déu, Catalunya, que surt al món amb aquest logo que són les quatre barres, no? Aquestes quatre barres elegants. Ostres, no està malament la feina de divulgació, no?
2: Absolutament, no? I oferir una mica aquest marc més flexible, no? Que els cellers, que els elaboradors puguin, pues, bueno, fer aquests somnis, no? Parlàvem d'aquest matrimoni.
0: Vols, mica...
2: Bueno, amb unes regles, amb una garantia clara pel consumidor d'origen, de qualitat,
0: clar,
2: no?
0: I perquè, per exemple, en el cas, ho hem dit, però m'agradaria que hi aprofundim. Per exemple, en el cas de tines de Roqueta, quines varietats hem dit que té?
3: Aquí hi ha garnatxa i cabernet.
0: El cabernet, que és... quan fa que està plantat aquest cabernet? Molt.
3: Vinyes pròpies tenim de bastant antigues.
0: Molt antigues, sí. Molt antigues, que ja és un cabernet que... Ja s'expressa aquí, no? Sí. Llavors, ostres, és un cupatge que vosaltres heu considerat que és extraordinari. Sí. I per què no fer-ho, no?
3: Exacte, al final són varietats que nosaltres ja treballàvem amb negre i bueno, hem agafat les propietats que cada un ens aporta per poder fer aquest rosat.
0: Clar, i a més, el cabernet li dona... Bé, aquestes fruites, no? És a dir, li dona un caràcter únic, no?, en aquest rosat.
3: Sí, li dona com una intensitat que no empalaga, no? Perquè la fruita poder li dona més la garnatxa, aquesta fruita més vermella, però al final el cabernet, tot i que no és un vi pesat, però t'omple una mica la boca i dona aquesta intensitat.
0: Sí, sí, sí.
3: L'acompanya.
0: Ha dit el fa llarg, a més a més. I el vostre, amb quines varietats té, el Poesia?
4: És Merlot i de Llebre.
0: El mateix, diguem,
4: faria,
0: no?
4: Faria una mica els dos, faria una mica l'estructura que deia ella, no? Doncs la nostra estructura, o nervi, digue-li esquelet, com diguis, seria l'ull de Llebre, i el Merlot és el que li dona aquest llarg en boca, que t'omple més la boca, per entendre'ns, no?
0: De rosats n'estem aprenent molt. S'ha fet tot ja amb rosats?
4: Segur que no.
0: Es pot experimentar molt?
3: Jo crec que no s'ha fet tot en cap vi, eh?
0: Yeah.
3: Sempre anem aprenent. I al final et vas adaptant també al mercat, a les exigències, al que vas aprenent. Vull dir que és un món que no s'acaba mai.
0: No s'acaba mai, és veritat, però que és veritat que el món dels rosats... que estem a les beceroles encara, no? Potser.
4: Sí. Bueno, fa uns anys, potser, prendre's el vi de Tines de Roqueta, que té color tan pal i té així, fa uns anys...
0: Ui, no, no.
4: Els nostres avis diuen, però què m'has posat?
0: No, que no té color.
4: Impensable.
0: Torna-ho, tornem-ho. No, sí, sí, sí.
4: Això què és? Que s'ha comprotat el vi blanc, no? Però no pensàvem, no?, que arribaríem aquí i que cada vegada tendiria més aquest color, que es diu una miqueta pell de ceba, no?, una miqueta més rosat, més... I, bueno... com que les tendències són pèndol, després potser tornarà a arribar el rosat més fosc, vés a saber.
0: Sí, és veritat, però en tot cas jo diria que la tendència aquesta de blanc, rosat, menys grau, aquesta,
4: això
0: pel canvi climàtic, no?, segurament serà...
3: Sí. Sí. I al final, bueno, jo per mi és posar en valor, no?, doncs que abans rosats, els cellers tenien un rosat, perquè havíem de tenir un rosat al portfoli, un blanc i uns quants negres. Ara aquí tenim només dos rosats i són completament diferents. Per tant, la gamma que tu pots tenir dins de rosats és molt més àmplia.
0: Sobretot que s'ha desacomplexat el demanar un rosat, un restaurant d'estrella o de no estrella. Ara és que vull un rosat. I s'ha desacomplexat, això. I em sembla meravellós. Perquè ho havies de dir amb la boca petita. No?
2: Sí, perquè a més amb la dieta que tenim, la gastronomia que tenim, el clima que tenim, el rosat sembla que hauria d'haver estat sempre, no?, una tipologia de vi,
4: de comodí, no?
2: Sí, totalment.
0: I s'ha fet sempre, no?, aquí, el rosat.
4: Sí, Vull dir que és la nostra bodega de tota la vida.
0: Tenim un clima que t'ho demana, no? Potser, segurament. Vosaltres ho heu fet des de sempre. Sí. Bé, això que explicàveu que ara és molt interessant, no? És a dir, tenies el portfoli amb un rosat, perquè no falti... I els negres, però ara això està canviant.
4: Sí.
0: Aquests dos rosats els veuríeu en un maridatge gastronòmic?
4: Jo
0: ho veig molt...
4: Per què no?
0: Sí, no?
4: Sí.
0: Hem de convidar...
2: I tant, a provar-ho a casa.
0: Cuiners,
2: sí.
0: Cuiners.
2: Sí, perquè ens diguin el què. Perquè aquí hem pensat en plats així com molt fàcils, no? Molts d'aquests mesos, però també amb coses més sofisticades.
0: Molts aperitius de restaurants d'estrella, un rosat així, quina meravella, no?
2: Sí.
0: Que bonic.
2: Sí.
0: I sobretot la idea de copa sola. Amb quina copa us prendríeu aquests rosats, aquests dos rosats?
4: Amb quina copa? Estil de copa, vols
0: dir? Sí, estil de copa.
4: Bueno, crec que una mica la gràcia és una copa oberta que et deixi sortir l'aroma, perquè són vins molt aromàtics a nivell de fruita. Per tant,
0: copa ben oberta. Tu estàs d'acord, també?
4: Sí, perquè són molt expressius i si no ho perceps.
0: Vosaltres dues sou dues dones, heu vingut avui aquí a parlar d'aquests rosats. Cada cop més en el món del vi ens trobem amb dones, cosa que ens encanta. Sempre hi heu sigut, però... Ara us veiem més, potser.
4: Sí, no ho sé, potser sí. La veritat és que, bueno, que és un sector que hi ha molt home,
0: Sí.
4: Però, bueno, les dones també fem la nostra
0: sempre
4: feina.
0: Sempre hi heu sigut.
4: Sempre hi hem sigut, sí. I penso que cada vegada n'hi haurà més que s'hi dedicaran.
0: Aquesta normalitat, no?, de enòlogues, sommeliers, elaboradores...
2: Sobretot de que tinguin visibilitat, no?
0: Sí,
2: jo crec que amb la Caral, que sempre hi han estat, però ara tenen visibilitat.
0: Sempre hi han estat,
2: visibilitat.
0: Però ara, d'alguna manera, els hi hem de posar cara, no?, aquestes dones que fan aquests vins, que en realitat parlen de vosaltres, aquests vins. O no?
4: Bueno, jo crec que parlen de nosaltres i de tot un equip que hi ha darrere, que no és menor.
0: No. Quanta gent sou, per exemple, vosaltres?
4: Bé, nosaltres, et diria, a l'equip tècnic a nivell d'enologia som 4 persones.
0: 4 persones. Us poseu d'acord?
4: Normalment sí, no sempre, també.
0: Deu ser molt divertit.
4: Però és divertit, també, que hi haguin diferents opinions, eh?
0: Jo sempre demano, sempre us demano, abusant de la confiança, que em deixeu un dia venir el dia aquest de fer el copatge. Aquest dia, que no l'he vist mai.
4: És divertit, sí.
0: És un dia?
4: No és un
0: dia. Són més dies.
4: Més dies, sí.
0: I com ho feu?
4: Bé, nosaltres, suposo que cada celler té la seva fórmula, Nosaltres sí que fem tastos tècnics, on moltes
0: aquests,
4: vegades...
0: Aquests quatre que sou, eh?
4: Sí, bé, aquests quatre, a vegades també ve gent externa o venen part de l'equip comercial, perquè al final també necessites els inputs del que es ven i tot això, I no sempre tastem els nostres vins, també tastem competència i a veure què,
0: clar,
4: què hi ha al mercat,
0: molt...
4: I llavors, és xulo perquè al final obres la ment,
0: has de veure,
4: hi ha diferents opinions... I està,
0: el millor que hi ha.
4: Exacte.
0: Clar, has de saber... Clar, molt bé, clar. I vosaltres, a Marta?
5: Bé, nosaltres això, el que diu ella, també és molt en conjunt.
0: Quants sou?
5: L'equip dels enòlegs i així són 4. I després també estem amb l'equip comercial, que és el que deia ella, que és important.
0: Els comercials... Clar, és que els comercials...
5: Jo estic en aquest departament.
0: Tu estàs a l'altra banda.
5: Exacte.
0: I tu saps que no us flipeu.
5: Sí. O d'alguna manera també dius, escolta, que mira, que igual podíem fer així, o el públic respon així, o... Perquè al final... t'encanta fer el vi, l'estàs fent bé i l'estàs fent com tu vols, però potser no tens els inputs que et venen de fora i també són importants a l'hora de fer un vi que després s'ha de vendre, no? Vull dir, pot ser un vi d'autor i mira, aquest és el meu vi, qui no li agradi no se'l begui, però el cas és vendre, no, també?
0: Llavors, clar, fer un vi d'autor que es vengui, clar.
5: Sí.
0: I esteu molt d'acord, molt en desacord, moltes vegades?
5: Ens acostumem a posar d'acord, sí. Sí, el Mario, que és el nostre enòleg, que és el que marca la pauta.
0: Ell
5: sempre...
0: us dona a tastar el copatge fet.
5: Vins a cegues, sí.
0: Però diferents copatges,
5: sí.
0: Ens heu de convidar, això, eh?
5: Copatge, color...
0: Ens agradaria molt venir. Sí. I quantes copes us posa, per exemple, de copatges diferents?
5: 4 o 5.
0: 4 o 5, amb diferents proporcions.
5: Sí.
0: Oh. M'encanta. O sigui, d'aquests dos vins que tenim aquí, això ja ha passat, naturalment, i ens podeu parlar, us en recordeu del que es va descartar i per què?
5: No.
4: En aquest cas és on vi que ja més o menys el copatge és semblant de fa temps, perquè pensa que és poesia, la marca Poesia i el Rosat van ser, va sortir el 2010, una cosa així.
0: No varieu gaire el copatge, és no. A dir, perquè us funciona, us exacte. Agrada, i quin tant percent és?
4: No t'ho sé dir, realment.
0: D'acord. Però, és a dir, us funciona aquest copatge.
4: I... Vull dir que això sí que el percentatge és l'enòleg.
0: És l'enòleg
4: que el té gravat i
0: secret,
4: sí. Una mica.
0: Perquè no us copiïn, clar que sí. I a Roqueta?
3: Bueno, una mica és el mateix. O sigui, tu tens un perfil de vi que saps que funciona...
0: I que més o menys vols repetir l'any pels seus
3: vas
0: fans.
3: Vas a replicar. Llavors, sí, el que sí que pot ser que un any pues, això ho aconsegueixis, m'ho invento, amb un 30% de cabernet i un 70% de garnatxa, i l'any a sobre, pues, en vez de ser un 30-70, pues, serà un 40-60.
0: Doncs escolta...

0: Avui, parlant de rosats, reivindicant els rosats que ens encanten, que es fan molt bé, amb dos rosats que podeu pagar, que valen més del que costen, com deia el Pitu Roca en aquell programa fa temps, en clau de vi. El Tines de Roqueta i el Poesia Deo Catalunya, dos rosats de diferent rosat, de diferent color rosat. I us volíem preguntar, i a la resta del món, com funciona el rosat? On es ven el rosat? Estan més acostumats que nosaltres a prendre rosat? Què me'n diríeu?
1: No et sabria dir en part. Sí que és veritat que et deia, no sé, si mires la vista enrere fa anys, ja veies als estrangers, per dir-ho d'alguna manera.
0: Sí, que ho fessin
1: sense cap molt de rosat.
0: Sí.
1: Quan aquí, doncs, estava molt de tendència, no sé, un priorat, un, no? Ben vins molt...
0: Vins molt negres.
1: Exacte.
0: Nosaltres en diem vi negre, ells en diuen vino tinto. Això per alguna cosa és, que en català en diguem vi negre.
1: Sí. I no et sabria dir, però sí que, bueno, als Estats Units i a la resta d'Europa sí que, no sé, tinc la sensació, tampoc és una cosa que sàpiga, però que sí, que ja fa més temps que, com dius, sense complexos.
0: Sense complexos, sí. I deu ser així, no?
2: Sí, Sora? De fet, mira, si revisem una mica les memòries de resultats de la Deo Catalunya, que és una deo més de les que hi ha a Catalunya, però representa més del 50% del vi embotellat amb deo.
0: Del vi embotellat amb deo.
2: A Catalunya, correcte, no, que per tant és una dada bastant orientativa, no?
0: Mira, sempre que parlem d'això, perdona, Sole, l'incís, que és l'incís de cada cop que... Quan parlem de volum, d'ampolles, de venda, estem parlant de feines de persones.
2: Totalment.
0: De pagesos, d'enòlegs, de venedors, de caps de premsa, de senyors que fan etiquetes, de persones que netegen. O sigui, estem parlant de feina,
1: de coses,
0: de molta gent que està treballant.
2: D'una cadena de valor amplíssima, però també d'un territori, no? Correcte.
0: Exactament.
2: I de molts pagesos i pageses que mantenen el territori tal i com el volem i el coneixem.
0: I d'on se'n van aquest 50% d'ampolles? Imaginem que aquestes ampolles que avui tenim aquí aniran a un petit bar de vins del Japó. Mm. I allà hi haurà aquesta etiqueta que posa Catalunya i que t'explica una cosa de tan lluny que és aquí.
2: Correcte, sí.
0: Això, eh?
2: I, bueno, podrem... De fet, són memòries públiques, que qualsevol oient les pot consultar, però, efectivament, blancs i rosats no només han anat creixent al mercat interior, no? També al mercat exterior.
0: On deu vendre's molt rosat?
2: Clar, rosats en concret no et sabria dir, no? Sí que hauríem de revisar-ho bé i veure si aquesta dada tan concreta la podem trobar, no? Sí que és veritat que si creuem l'oceà cap al continent americà, Estats Units, Mèxic, són dos mercats molt importants pels
0: Mèxic,
2: vins de...
0: Mèxic, sí. Ho esteu dient sempre.
2: Mèxic és un mercat que creix.
0: És un emergent.
2: Sí, absolutament. Sí. D'altres també comencen, Costa Rica i altres països estan també creixent, no? Però Mèxic és importantíssim.
0: Entens molt bé que la cuina mexicana, el rosat li va ideal.
2: Absolutament.
0: Ostres, per favor.
2: Sí, la veritat
0: Mare meva,
2: sí.
0: Guacamole.
1: De fet, amb els picants funciona.
0: Sí. I tant. Sí. Ostres, clar, hem maridat aquí, escolta'm, amb un mexicà.
2: Sí, amb el picant, absolutament. Sí.
0: Mare meva, ja se'm fa la boca.
2: I ara també, jo que sóc de picant, com tu, som de picant.
0: De picant, sí. Tu ets molt de picant,
2: A mi m'agrada molt el picant, sí.
0: Jo he fet concursos de picant, Sole.
2: Jo no sé si m'atreviria tant, Tu ets molt valenta.
0: Jo, Sole, a Mèxic, Districte Federal, en un bar de vins, menjant picant, els senyors que hi havia al bar van girar les cadires per observar la meva persona. plorant de plaer.
2: Jo tinc una anècdota igual, però no sé si plorava de plaer, precisament,
0: No se sap per què. Per favor, la volem
2: sentir.
0: Sí,
2: perquè em va dir, el primer sopar, només arribar la primera vegada a ADF, el senyor del bar em va dir, mira, aquí tens dos picants, aquest és més moderat, com dient, vull dir, vigila, i aquest, doncs, ja pels locals, diguéssim. I sort que aquell dia vaig ser prudent, perquè amb el moderat i els locals ja vaig passar una nit. Plorava com una nena.
0: Vas dissimular, no?
2: Absolutament.
0: D'acord.
2: Absolutament.
0: No, és el que s'ha de fer.
2: Vaig mantenir la dignitat fins a l'últim minut.
0: I llavors, per què repetim de pic? No s'entén.
2: Sí, però
0: perquè ens fa il·lusió.
2: Sí, és un patiment i gust a la vegada. Bueno, millor no grata gaire aquí. Deixeu-ho estar. Deixem-ho estar.
0: I una vegada, fa molts anys, amb el Quim Monzó, vam anar a menjar picant I puc dir que crec que sóc l'única persona que ha vist plorar Quim Monzó. Li vaig dir, t'he vist plorar per picant, eh? No sigui cas que fóssim sentimentals. I tot això era pel rosat, perquè pensàvem que aquests dos vins que tenim aquí, el Tines de Roqueta i el Poesia, poden ser ideals per un menjar mexicà.
2: Ah, nena, ara que el guacamole està tan de moda, que en trobes de tot arreu, eh?
0: Sí, nena, sí, potser que massa i tot, eh? Massa i tot. Sí, sí. Però és veritat que als expats els agrada molt el rosat.
2: Sí.
0: Mira, ens omplen les terrasses.
2: Escolten, que apostin pel vi català rosat i tots contents.
0: Sí. I és veritat que ho veuen sense complexos els estrangers que inunden les nostres terrasses, almenys que veguin vi català i no altres coses, com el llúpol. Estàvem parlant, doncs, del Tines de Roqueta i del Poesia. Estàvem avui reivindicant el rosat, amb permís de Jordi Basté, que és el gran... Bé, Jordi Basté i Joan Lluís Botzo són els dos... De fa molt temps, eh? Però ara...
2: Bé, els haurem de fer presidents honorífics d'una associació que va creixent.
0: Que va creixent, sí, el rosat de Catalunya.

0: rosat que és, no, els Strokes?
1: Sí, la veritat és que sí, que més adient impossible.
0: Quina festa. Mira, si van venir, jo no hi vaig anar, però hagués estat bé amb una copa de rosat. Fa molt, molt estiu, molt festival. Aviam si aconseguim que els festivals de música... N'hi ha que ja ho fan, eh?
1: N'hi ha que ho fan, i a més amb èxit. Vull dir que la gent en demana de copes de vi també als festivals.
0: Exactament, copes, a més, porten el senatxo penjant, no? Això que es fa, copes de plàstic, que no passa res, escolti...
1: Ens hem d'adaptar, i a més, bueno, hi ha unes copes de plàstic meravelloses que fins que no les prens, ningú diria que ho són, eh?
0: A més a més, te les pots quedar per posar bolis i coses. Després, sí. Jo en tinc moltes d'aquestes.
1: O després per la platja, pel dia que fas pícnic, pel dia que fas, no?
0: És veritat. Per fer un pícnic amb aquella nevera. I enterrar la síndria.
1: Bueno, mira, precisament, jo a Catalunya té una promoció ara a supermercats i de més que precisament pots guanyar neveres.
0: No, sí? Necessito. Ah, sí?
1: Doncs mira, pots anar a buscar qualsevol d'aquests rosats. S'està fent una promo. Pues home, el llistat és a la pàgina web de la de Catalunya. Trobaran els oients tota la informació.
0: Una nevera d'aquelles però... que fan molta il·lusió.
1: Però a més una nevereta d'aquelles que pots penjar-te a l'esquena, eh?
0: Oh.
1: Vull dir, meravellosa.
0: Si fas una excursió a lloc, perquè quan faig excursions jo sempre dic, ja portaré jo el vi, les copes, no patirem.
1: Això, una glaçonera d'aquelles plegables, també, que pots portar-te tot arreu, o fiques un d'aquests rosats i a mi no em diràs, tens un dia d'estiu meravellós.
0: Doncs vull això.
1: Doncs pues ja ho saps, a comprar.
0: Saps que jo em vaig agafar la paella de la truitera del Barça,
1: sí,
0: en forma de en forma d'escut. Era aquella promoció de l'esport. Doncs vaig ser jo. Quanta alegria al rosat aquí al Tast Vertical de Catalunya Ràdio amb dues dones que no us havíem tingut mai al programa, em sembla, oi que no? Sí? Tu no havíeu vingut mai o sí?
2: Jo sí, havia
0: tu
2: estat.
0: Sí. La Caral sí que havia vingut. I la Marta no.
2: No, jo no.
0: La Marta no. Això no pot ser. Necessitem que aneu venint més vegades, no?
2: Com vulgueu.
0: Ja està. I ens feu tastos. Heu estat molt generoses l'una amb l'altra, perquè són dos vins que estan molt bé, que estan extraordinaris. Repetim el preu, sisplau. Va.
2: Bueno, doncs al voltant dels 6 euros,
0: que hem dit euros, les dues, eh? 6 euros, cada una. Sí. Qualsevol botiga de vins.
2: Sí, tant.
0: Molt ben distribuït.
2: Tres llúpols que deies, ja és això.
0: Tres, exactament.
2: Sí.
0: Sí, senyora, tres llúpols, ja és això.
2: Aquí potser a Barcelona...
1: Sí, anava a dir, aquí en podem dos, eh? Amb dos hi arribes.
0: Amb dos llúpols ja... Exactament. Allò que... I a més, quedes a la foto d'Instagram que fas, quedes més elegant. Sí, sí, quedes millor. Et queda molt més bé, jo ho dic de cara a la joventut que ens està escoltant. Doncs escolteu, moltes gràcies per ser aquí, Marta Roca, ella és comercial i representant de marca. Són aquests noms que teniu, que vol dir que ets la que surt a vendre.
2: Ets la que surt al carrer,
0: surt al carrer
2: i
0: ven
2: la temperatura i de tant quan fas tastos i coses així.
0: Fas molts tastos, sí?
2: Sí, també. Bueno, nosaltres també tenim una línia de vermut que també fem, bueno, fem les dues coses.
0: Doncs escolta'm, que el vermut també està molt de moda.
2: Sí.
0: Molt, molt, molt, molt.
2: Molt de moda, ja fa temps i...
0: És molt català.
2: Molt.
0: És molt d'aquí. Patates fregides, olives i vermut.
1: Que més, i Padró és una de les marques, trobo, que més reconegudes, sí, no? Sí, quan pensem en vermut català, i tant.
0: I tant, i tant.
2: Bueno, aquest any, gran vinari d'or.
1: Sí, enhorabona.
0: Sí. Heu guanyat i... A més, ostres, és que hem de parlar un dia de vermuts, que ja ho hem fet, perquè és molt maco com es fan els vermuts. I tant. I també teníem amb nosaltres a la Caral Urriols, que és enginyera agrònoma, enòloga. Devia ser, poc, de la teva promoció, poques noies.
2: A la carrera jo crec que érem bastant 50-50.
0: Sí, ah, sí?
2: Després al món laboral la cosa es complica una mica més. Però a la carrera sí.
0: Sempre ens agrada que hi hagi vocacions del teu ofici. Ho necessitem molt. I enginyera agrònoma, enòloga i responsable de sostenibilitat. I d'I+D, que és una cosa
2: sí,
0: que...
2: ens anem ficant.
0: Us aneu ficant.
2: Mica en mica.
0: I+D. Algú dirà, què és això d'I+D? Doncs escolta'm, fer-ho bé, de Ramon Roqueta. Moltes gràcies per ser-hi.
2: Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres. La denominació d'origen Catalunya col·labora amb el programa Tast Vertical. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. El vi es consumeix amb moderació.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Cristian Roldán. Les autoritats marroquines xifren en 300 els migrants interceptats, la majoria subsaharians que volien creuar la frontera amb Ceuta, i detenen 61 persones acusades d'incitar la migració il·legal. El Marroc admet que ha fet càrregues policials i ha utilitzat gasos lacrimògens per frenar una nova entrada massiva de migrants. A Ceuta encara n'hi ha milers dels que van arribar el mes passat que, com l'Ouhabi, viuen a la intempèrie.
2: Jo opto per baixar la carretera durant la nit i durant el dia m'endinso al bosc i m'espero fins que el sol es pon.
1: Les ONGs que proporcionen aliments i aigua als migrants insisteixen que la situació és insostenible. I, de fet, el govern del Marroc també ha expulsat els periodistes de l'agència EFE i de Televisió Espanyola que estaven informant des de la ciutat fronterera de Fenidec. El govern espanyol ja s'ha pronunciat sobre aquest incident i diu que defensa la llibertat de premsa en tot moment i a qualsevol part del món. Repassem ara altres informacions. Aquest dissabte a la nit, a l'AP7, a l'altura de l'Arbós, un turisme ha topat amb un vehicle pesant i 5 persones han resultat ferides. Entre els afectats hi ha 2 adults i 3 menors. Un dels menors ha quedat ferit crític i ha estat traslladat en helicòpter medicalitzat a l'Hospital Sant Pau de Barcelona. La resta de passatgers del turisme han resultat ferits menys greus i han estat evacuats també a centres hospitalaris. A banda de la unitat aèria, el SEM també ha activat 6 unitats terrestres. I a Granada, els municipis afectats pel terratrèmol que va succeir ahir a la matinada descarten danys estructurals als edificis. El sisme de magnitud 5 i amb epicentre al municipi d'Aledin ha tingut diverses rèpliques durant el dissabte. I a Colòmbia, el president Abelardo de l'Espriella ha demanat a Donald Trump que suspengui temporalment els aranzels amb els Estats Units, que de fet estan aplicant alguns productes colombians. Ho ha fet en una conversa telefònica amb el president nord-americà Donald Trump per alleujar els empresaris afectats també per les conseqüències econòmiques del terratrèmol, que ha sacsejat diverses regions del país. Entre els productes afectats hi ha les flors, que suposen un aranzel del 12,5%. El sisme que es va produir dilluns, recordem, ja deixa 294 morts, prop de 4.000 ferits i més de 320 desapareguts.

0: Estocolm acull aquest cap de setmana una nova edició de l'Aplec Internacional de Difolk, una trobada que vol projectar la cultura popular catalana internacionalment. La iniciativa plega a prop de 1.200 participants de 42 entitats que mostraran a la capital sueca una àmplia representació de les tradicions catalanes. L'Aplec Internacional va començar el 1988 a Amsterdam i des d'aleshores ha recorregut diferents ciutats europees amb l'objectiu de donar a conèixer el patrimoni català i generar també vincles amb les cultures locals. Aquesta vegada l'esdeveniment se celebra coincidint amb el Kulturfestivalen, el principal festival cultural a l'aire lliure d'Estocolm. Precisament el president de Difolk, Ivan Besores, destaca l'intercanvi cultural com un dels principals valors de l'Aplec Internacional.
1: Des de Difolk ho defensem com la millor targeta de presentació de qui és Catalunya al món, la cultura catalana, com s'està exportant doncs, per arreu, i pensem que a través de la cultura doncs, es pot ensenyar com és la societat, doncs, la societat civil de casa nostra.
0: El programa inclou un ampli programa d'activitats amb l'objectiu de presentar la cultura popular catalana. Esports. L'Espanyol debuta aquest diumenge aquesta temporada a primera divisió. Rebrà el Llevant a l'RCD Stadium i el tècnic blanquiblau Manolo González assegura que l'objectiu de l'equip és la salvació. L'eslové d'Erkusic ja està inscrit a la Lliga i podrà entrar a la convocatòria.

0: eliminatòria. Aquest dissabte s'han jugat els dos primers partits de la jornada a primera divisió. L'Alavés s'ha imposat clarament per 3-0 al Getafe i el Sevilla ha remuntat davant del Rayo i s'ha acabat imposant per 2-1. Per la seva banda, el Barça jugarà aquest diumenge a Suïssa contra el Basilea, un partit amistós. Pedri i Gavi no han entrat a la convocatòria de Flick per aquest partit. De fet, dissabte s'ha fet oficial el fitxatge de Ferran Torres pel PSG. El valencià s'ha acomiadat del Barça a través de les seves xarxes i ha dit textualment que ha estat un orgull defensar els colors blaugranes. A segona divisió també de futbol, el Girona debutarà a Montilivi contra el Leganés a partir de les 7. Porto, Unai i Unai són baixa i el tècnic Quique Álvarez ha de decidir què fa amb els jugadors que han demanat sortir del club. I per acabar, dues medalles catalanes aquest dissabte a l'Europeu d'Atletisme, les dues en proves de marxa. Pol McGrath ha guanyat l'or a la mitja marató i Raquel González al bronze a la marató.
1: Fins aquí les notícies.
2: Guàrdia, amb Enric Calpena.
3: Quan Àtila i els uns van irrompre...
4: L'estiu no atura l'enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
2: Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda. Una hora d'història que us captivarà.

0: Catalunya Ràdio i Cant. Units per la música.
1: Hola, hola, hola, què tal? Com estem? Benvinguts, benvingudes un dia més al programa més trapella del panorama radiofònic. Avui a ICAT parlem d'urban com a gènere i sobretot sobre si aquest està morint o no. Sembla que ja no sona a tot arreu, però sí, pensem, potser sona a més llocs que mai. Ho descobrirem mentre escoltem hitassos com cada tarda que una servidora està als plats. Som-hi, penya!

bueno, seguim aquí a ICAT i avui us vinc a explicar una història. Durant un temps, urban era la paraula màgica per explicar qualsevol cosa que portés autotune i actitud sobrada. Però quan una etiqueta serveix per tot, acaba sent un meme i un desastre. I el problema no és el so, és el calaix on l'hem volgut posar. Potser el que ha mort no és el gènere en si, sinó que ja no és tan fàcil classificar-ho tot.

el trap que feia tremolar senyores ara són els anuncis de rebaixes i a les ràdios comercials. El que era perifèria ara és centre i això té conseqüències. Quan el sistema assimila una estètica, la fa segura, la poleix i la fa vendible. I el públic que buscava perill es queda amb ganes de més. Però no ens espantem, que això no vol dir que l'urban hagi desaparegut.